0: sempre futur, com si tinguem una bola de cristal, com si fos un rapel, i el que ell vol és que puguem sobreviure, perquè si no poguérem anticipar el futur, hauríem mort.
1: No anticiparíem els perills i, per tant, cauríem.
0: Totalment. Clar, si nosaltres pensem que aquell camí en zona que pel passat, el que he viscut, això és perillós, doncs jo usé això, me protegís millor, no?
1: T'alvies, te protegís.
0: Clar, ja. Què passa? Que això d'anar sempre al futur hi ha moltes alternatives, pot ser per un lloc bé, però per altres pot ser crear milers d'universos paral·lels en els que passen 2.000 milions de coses i alternatives que cansa moltíssim pensar tot això i, a més, és que moltes vegades quan el nostre cervell no té informació, idealitza. Es creu que va ser millor estar en una altra persona, es creu que va ser millor estar en un altre lloc, es creu que va ser millor, a lo millor jo ara estic a les Maldives i estic pitjor que així. Claro. Fixa't, és que podria ser.
1: Ma mare no tenia FOMO, i jo fins fa 2 anys, almenys la paraula no la coneixia. Això perquè això ho ha tingut sempre el ser humà, encara que ara li posem este nom?
0: Sí i no. Vull dir, abans també hi havia, el nostre cervell funcionava igual fa 50 anys que ara, no ha canviat molt, això és com és. No som molt diferents dels nostres iaios. En quant a cervell, en quant a lo que és context per altre lloc, és totalment contrari, no té res a veure. El que passa és que els nostres pares, quan un dia entre setmana no eixien de casa, el que es perdien era un dia de futbol al carrer o un dia d'anar a casa a un amic. Sí. Nosaltres el que sentim que estem perdent és viatges increïbles, clar, totes són per les xarxes socials, no? Estar en llocs increïbles, persones brutals, o sea, és com que tenim un univers de tants estímuls tan increïbles per sempre il·limitat, que és impossible. Bueno, impossible no és, però és molt molt molt difícil no pensar que estaria millor en un altre lloc.
1: I l'input és que ara tu estàs així, però estàs veient a tota hora en les xarxes socials que Pili està fent una cervesa amb Mili, les amigues, i tu estàs així. Que l'altre està de viatge perquè sí que ha pogut anar-se'n de viatge perquè sí que té vacances, que l'altre està comprant-se una bateta per la boda del... I tu tot et fa FOMO.
2: Ja, és el que jo entenc. El cabró del cervell diguent-te...
1: Ai, que bé estaries la cervesa amb Pili, que bé estaries comprant una bateta com l'altra.
2: Però això, total. Mai estem satisfets.
1: Quin matxaque.
0: I el pitjor de tot és que estem comparant-nos amb imatges idealitzades, perquè el que la gent fica en les xarxes socials no és la vida real. No hi ha ningú que, quan té mal de panxa, que es fa un selfie i diu, així en ma casa...
1: Ai, quina diarrea.
0: Jo no anava a ser tan clara, però tal qual. Sí, és veritat, perquè estem sempre com la vida idealitzada, no? Quan faig alguna cosa increïble és el que fique. Clar, així només, no, normal que tot el món vulga comparar-se, no? I és que ens comparen constantment i el que estem com diu Ximo, no? Estem sempre insatisfets.
1: I per què, o sea, el cervell este que tenim que està bandido, per què ens fa desitjar el que no tenim? I a voltes deixant d'apreciar el que sí tenim o fem.
0: Perquè si el mateix que abans, si només disfrutem del que tenim, que és el millor per a la nostra salut mental realment, si només fem això, com anem a evolucionar com a persones? Com anem a protegir-nos de perills? Com anem a estar... No podem evolucionar? Ja, si però, jo em conforme però, sempre el que tinc...
1: No és objectiu, per tant, és... Clar, no és objectiu, no? Va, o què?
0: És supervivència. El teu cervell no està dissenyat per a que tu siguis feliç. El teu cervell està dissenyat per a que tu sobrevius.
1: Pues dis-los les de les frases en els sobres de sucre. Que deixen de pegar la tabarra que el cervell no està fent res.
0: Total. Sí, és el que hi ha. No, a mi quan m'ho diuen, jo dic, xico, que no ho he inventat jo, saps?
1: Per sobreviure.
0: Total.
2: Hi ha una manera, per tant, Lorena, de, no sé si dir entrenar-lo o portar-lo, diguem, llogat pel ramal, al cervell, és a dir, sí. Que no te'n vagis.
0: Sí.
2: És el mindfulness.
0: Sí. Totalment, mira, ho estic superbé. El mindfulness és una de les millors maneres d'aterrar el que és l'atenció a l'ací i ara. Si jo entrené la meva atenció i estic cada vegada més acostumant al meu cervell a disfrutar del que estic vivint, del que estic olorant, del que estic assaborint, és més fàcil que el meu cap no se'n vagi sempre cap al futur, no? I això és una cosa. I sempre dic que no hem de tancar els ulls, de dir om, ficar els dits així en pinça, saps? I levitar, no es tracta d'això. També podem fer mindfulness quan estem veient un capvespre, quan estem passejant i escoltant els pardalets, o sigui que només el fet de connectar en els estímuls del que estem vivint, mentre estem vivint això, si estem en el que estem fent mindfulness.
2: En la música en clave, escoltant-la, i estic escoltant-la, i estic vivint-la, o tocant música. Això va bé, també? Això és mindfulness, també?
0: Sí, sí, sí, totalment. Ah, pues, qualsevol cosa que tu...
2: Jo sí que soc mindfulness, pensava que no.
0: Jo ja t'ho vas dir un dia, jo te vaig dir, Ximo, tu estàs fent mindfulness i no ho saps.
2: I no ho sé. Va, seria una cosa.
0: Sí, i estic segur que Gemma també.
1: Sí, i en alguns moments sí, però la majoria part de la... La major part de les hores del dia, el meu cap se'n va.
0: Mm-hmm. Això es pot entrenar, insistir. Sí. Es pot entrenar en mindfulness, però també a vegades quan estem en el dia a dia, acostumar a la ment a parar i dir, ara estic, ara són les 6 o les 7 de la vesprada, ara estic, avui és 7 de... Avui és 7?
1: Abril?
0: Avui és 7 d'abril, això també és com... Això és com que també... Exacte, això és com que el cervell també li ajuda a dir, ostres, si estava jo pensant en juny, no? O sigui, com que hi ha coses també que ens ajuda a aterrir la tensió.
1: I què fem amb la FOMO?
2: Què fem amb
1: tot
2: la FOMO?
1: Tot això i és cosa...
2: Pues podem fer. Desconnecta el mòbil, carinyet.
1: Con el 1. Desconnecta el mòbil.
0: Ja t'ho ha dit, Ximo. O sigui, no, a veure, també podem fer una anàlisi del nostre cos, de com està quan veiem alguns comptes que a lo millor estem seguint i estem veient, i com ens sentim al voreu. I si quan ho veig, jo veig que em compare amb aquesta persona, que m'està donant enveja, que sempre la veig disfrutar i de viatges que a lo millor no vaig a poder fer en la meva vida, aleshores igual és millor que deixi de seguir.
1: Mira.
0: Exactament. Ah. I no hem d'estar sempre connectats, sinó hem d'estar sempre seguint a tot el món que fa coses. No, és que no és saludable, senzillament.
2: Volia preguntar-te, i un pas més és això d'estar conscient de que, hòstia, no me fa mal res, tu. Un amic meu dia, que a determinada edat...
1: Que sempre te fa mal alguna.
2: Cada dia fora de l'hospital ja hauríem d'estar celebrant-ho. Però a determinada edat, a qualsevol edat.
0: Sí, edat.
2: O de tant en tant, pegar-te una volteta pels hospitals a veure com està la cosa. Vull dir, estar un poc en aquest mode de dir, però jo de què em queixo?
0: A vegades necessitem... Necessitem
1: l'hòstia... Un toc de realitat.
0: Necessitem passar-ho realment mal, o que alguna persona volguda li passa alguna cosa molt fotuda per a valorar.
2: I no podem agafar aquesta consciència de normal, assajant-la, practicant-la un poquet, com tu fas el crossfit, o com jo faig el xicun. No es pot practicar, això.
0: Podem fer-ho si tenim la consciència de plantejar-nos-lo. No?
1: És voler fer-ho també.
0: Sí,
1: no?
0: Sí. Jo recordo una vegada a la universitat anar caminant un dia i dir, ostres, que no em fa mal res. I clar, és que és molt difícil que tinguem atenció ahí, que fiquem atenció ahí, perquè el nostre cos, quan tot va bé...
2: S'acostuma, eh?
0: No valorem perquè no cal. Per a la supervivència.
1: Que el nostre cervell és un poc... Jo vaig a dir bandido, però us contaré una cosa. Una amiga meva va agarrar una deprim fa temps i les pogones menjades de olla. I la moixa mare li va dir una frase que m'encanta, que va dir... Tu el que has de pensar és... Cerebro cabrón, déjame vivir.
2: En ese orden.
1: Perquè el cervell... Te portava al finim de la fi del món.
0: Escolta, això és un títol de llibre.
1: És un títol que t'ho recordes, déjame vivir.
2: M'encanta.
1: És que era una agonia contínua. I per la nostra, per l'aplicació de la nostra vida quotidiana va bé.
2: I algun truquet, algun tip o això, Lorena, que puguem fer en el dia a dia? Però jo recordo, diguem, fonaments bàsics així del mindfulness, dir, bueno, pues procura... prende consciència un poc del tal, de que camines, de que respires, de que si fa sol, si no fa sol, el cafè, si està calent, no està calent. A mi això em dura...
0: 5 segons.
1: Un rato.
2: Sí, tia, no puc. És que no puc, és que se me va el coco.
0: Això és perquè no t'ho he ensenyat jo, Ximo. Si tu vingués al meu curs, això ja ho parlarem.
1: Vale. Tens una assignatura
2: per algun tip per al personal que estigui escoltant.
1: Sí, primer, llevar-te de seguir els que en veig estan, que te crea mal cos.
0: O qualsevol compte que tu, al veure-lo, tu digues, ahí estaria millor, o això és millor que el que tinc. Si tu sents això, millor no seguir-ho. Després també fer mindfulness, com ja ho hem dit, escoltar música, Ximo, que ho has dit, i és boníssim, perquè el que tu dius és que el que veus és que et pica per a veure més coses, però que si sents que et perds alguna cosa, no és que sentes que estàs pitjor on estàs. Saps? La FOMO és sentir que el que estàs sentint és una merda, comparat amb el que podries sentir. Ah, saps el que vull dir?
2: Val. No que tens com una certa, que te genera com una certa... ansietat de dir, ai, això no ho he escoltat, espera, que se m'amuntona la faena.
0: Això no és exactament el mateix. Perquè això pot ser
2: un anhel, no?
0: Perquè pot ser estimulant. Desitges. Clar, això pot ser... De fet, pot ser alguna persona que també ho diga així, no? Jo pense que algun jove també ho utilitza així. Tinc FOMO de no sé què, no? També ho podia utilitzar d'aquesta manera.
1: La meva xiqueta ho diu així, no?
0: Clar.
1: Ui, quin FOMO me fa, no sé què.
2: Però fomo
1: perquè ha vist amb uns amigues...
2: De ganes d'alguna cosa.
1: De ganes d'anar-se'n, d'enveja, sí, però a voltes es crea ansietat de voler estar en dos jocs al mateix temps.
0: Clar,
1: o dir, ara m'he d'anar a jugar a futbol si voldria estar en la meva quadrilla, en el ball de no sé què, per exemple.
0: Clar, és que el problema és que pot donar ansietat, pot fer-te sentir que sigues insuficient, no? Perquè és com que sempre... Lo millor és lo que tu no estàs fent, o millor són les altres coses. I hi ha una cosa que és lo contrari al FOMO, que és la HOMO.
1: Què me dius?
0: La HOMO. És, que no sé si és la o el, perquè és
1: igual, the com joy, tu dius la, pues la.
0: The joy of missing out, que és lo contrario a the fear. En vez del miedo a perderlo, el placer de perderlo. És a dir, el plaer de perdre algunes coses. És a dir, el tu estar en un lloc i dir, em dona igual lo que m'estiga perdent, perquè el que estic vivint ara és lo suficientment vàlid i lo suficientment bo per a que siga important, lo més important que tinc ara, no? Que siga un passeig amb el gos pel carrer del barri de ta casa, saps? O que siga anar al consum. Per què ha de ser una altra cosa millor? Si al final el nostre cervell ens està enganyant sempre. Jo no sé si aquesta realitat paral·lela que el meu cervell diu que és la leche, a lo millor jo vaig i dic, pues vaya merda, no? És que això a mi m'ha passat.
1: És que això m'ha passat, eh?
0: Que el meu cervell me diga, estaries millor a no sé què lloc. Jo vaig a aquest lloc i vaig a merda. O sigui, per això vinc. No, és que és veritat. O sigui, lo bo que tens quan eres psicòloga és que saps aquestes coses i que quan el teu cervell diu t'has equivocat, hauries d'estar en... li dic al meu cervell, tu te calles que ja me l'has pegat moltes vegades i jo ja sé com funciones, eh? A veure,
1: així que... Cerebro, cabrón, déjame vivir.
2: Com era? Celebro, cabrón, déjame vivir.
0: Nos quedamos con eso.
1: Deja de esgañitarse.
2: Me encanta. ¿Me puedo posar un poquet intensito?
1: Hombre.
2: Está la rey Juan, pero ahí. Em fa l'efecte que he tingut etapes en la vida en les que parlo amb una persona perquè igual algú se pot sentir identificat o perquè la manera en la que puc expressar-ho, que he pres decisions també pensant que allò, aquest canvi que jo no va fer, però decisions de decisions, no estic parlant d'un pensament, estic parlant de posar-me en acció. Aquell lloc on jo anava era un lloc millor. I després la pinya ha sigut grossa també. Això serà FOMO intensito, no? Això ja és FOMO para intensitos, no?
0: Ho sé molt, Ximo.
1: Però jo crec que això...
2: És la vida.
1: No,
0: és que sí.
2: A veces se gana i otros se aprende.
0: M'encanta quan parles més pausat i més lent.
2: Ens quedem en el YOMO o en el HOMO en contra del FOMO.
0: Per lo bo de perdre coses, de perdre's coses, no? I d'estar així ara.
1: I de deixar-les anar.
0: Sí, i que li donen pel cul al cervell i que no té raó de res.
1: Cerebro, cabrón, déjame vivir.
2: Qué maravilla. La lección de hoy es cerebro, cabrón.
1: Gracias. Recordem que en aquells dies tornaven aquells astronautes de la missió Artemis 2 que havien anat a la Lluna, recordeu? I la van retratar per la cara oculta. Doncs li preguntarem per això al nostre expert en noves tecnologies, Javier Lacort. Per cert, ens explica això i també ens va contar la fi de l'ús de la intel·ligència artificial d'Eva Ade. Escolteu.
2: No tenia jo ganes de posar any color you like del Dacero de Moon. Claro. Qualsevol excusa
1: perquè
2: és bona.
1: Si no, posava jo a Yuri.
2: Jo no te pido la luna. També anava bé, aquesta cançó, eh?
1: I me podies exclamar. No, vinga, va.
2: Bueno, és un clàssic meravellós de la cara oculta de la luna de Pink Floyd, per descomptat. Ens posa banda sonora meravellosa per entrar, endinsar-nos en la càpsula Orion, dins de la missió tripulada a la Lluna Artemis 2, que en tant està fascinant-nos, eh, Gemma?
1: Quin enganxe a aquesta part de l'actualitat. És una de les moltes sorpreses que ens ha deparat esta tornada a la Lluna quasi 60 anys després de l'Apolo. Han sigut... Una de les coses que ens ha agradat molt han sigut les fotos de la Terra des de la cara oculta de la Lluna que ha pres el comandant Weisman. Unes imatges del planeta, jo què sé, posa amb aura de la llum, dels pols i la débil lluentor de la nostra atmosfera, jo què sé.
2: Era molt poètica.
1: Una cosa bellíssima. Sí.
2: Hola, mundo. Hola, mundo. Que batejar la foto així, en plan...
1: Està guai.
2: Hello, world. És una meravella. I també per descomptar la de la cara oculta de la Lluna. Ja sabeu que la matinada de dissabte ja amerisaran en l'oceà Pacífic, segons el previst, tancant un viatge que ens deixa moltes coses que comentar, però també, Gemma, des del punt de vista tecnològic, ens fem moltes preguntes.
1: Jo havia llegit quan era menuda que gràcies a l'anterior viatge de la Lluna sabíem utilitzar el paper alba. És que no sé si és veritat.
2: Se t'havia quedat això.
1: Però m'havia quedat aquesta anècdota. En definitiva, i per acabar, pronte, que ho expliqui el nostre analista tecnològic, Javier Lacor.
2: Els nostres entrepans a l'almorçar no han sigut el mateix.
1: Ho han sigut experimentats en naus espacials. Bueno, que vull dir que ara de veritat que aquests viatges són importants a nivell tecnològic i a nivell de molts invents que després poden dur-se de forma pràctica a la nostra vida quotidiana. I si no és veritat, lo de paper al mal, era bonita la història. Vinga, per primera volta hem pogut veure, diu, el planeta Terra des de la cara oculta de la Lluna. Javier, que tu com ho has vist, esta foto per a la història? Bueno, bonica és.
3: Què sí, tal? Okay. Bona vesprada.
2: Javier, record, el nostre especialista en tecnologia per aclarir-nos algunes coses realment fascinants. Les fotos, tu com les has viscut, aquestes fotos? 400.000 quilòmetres, és que és una flipada.
3: És impressionant. És com quan el dia dels Oscars, que així s'agarra la matinada cap al dilluns, i el dilluns moltes vegades no poden quedar-se fins a les 4 de la matinada, però s'alcem a les 6, a les 7, diguem, a veure. Pues estos días era exactamente igual, alzar, obrir un ull i començar a veure que han tret, a veure que el tal. Jo m'imagino que com tanta gent tenim així de fos de pantalla que els estic ensenyant ara mateix així molt a llema.
1: Són
3: impressionants les fotos que han manat.
2: És increïble, de veritat que sí. Clar, la fita en este cas, Javier, no únicament és visual, ara ens contaràs, perquè hi ha telemetria, s'ha posat també en valor, clar, la resistència també, la preparació dels astronautes també físicament, però clar, si ens fem una idea, fa 60 anys, lo del paper al mal que deia Gemma, clar, la tecnologia que utilitzaren en la missió Apolo 11 fa quasi 60 anys, com serien els ordinadors si es compararem amb els d'ara?
1: Han canviat les coses tant en 60 anys?
3: Sí, possiblement.
1: Que és flipant.
3: Possiblement la meitat, més o menys, de les instal·lacions de punta, si en Burjassot, és l'equivalent a l'ordinador de l'època, que calia en quant a tamany. Però la potència d'aquest ordinador de fa quasi 60 anys cabia en un rellotge de muñeca, no un smartwatch, un rellotge calculadora de Casio, poc més. Això era només la potència que calia fa 58 anys, de fet, menys potència que una calculadora moderna científica, mentre que avui dia la Orion té una supercomputadora. Bàsicament, la Orion és una computadora amb potes i combustible i capacitat de manejar-se que fa càlculs en plantilla en temps real per a determinar per on té que anar, per on no té que anar, per no xafar postlunar i optimitzar la ruta al màxim possible.
2: Que flipada. I ha sigut increïble lo de les imatges. En aquesta nitidesa que has vist, és que era com si estigués així al costat, com si estigués en Burjassot, i
1: eren explicacions d'ells com si estigués de viatge per Valladolid, jo què sé, una cosa.
2: És al·lucinant, i a més hem vist una retransmissió, ara ens explicaràs tècnicament això, com funciona, perquè ens peta molt el cap, un streaming en 4K en temps real, una autèntica transmissió per a la història que tecnològicament...
1: En el que a voltes patim per fer connexions quatre pobles més avall.
2: Que no hi ha cobertura en Benifallo.
1: I així ha sigut al·lucinant.
3: Sí, de fet no ha sigut 4K, ha sigut 8K.
2: Ah, 8.
3: Que encara que soni a doble, és quàdruple. És quatre voltes més píxels que resolució 4K.
2: 8K.
3: 8K a 40.000 quilòmetres.
2: Des de la Lluna, no?
3: No, 40.000, no, 400.000 quilòmetres, volia dir. Des de la Lluna a 260-270 megabytes per segon, que per a que es fem una idea, Benifallo segurament hi ha moltes llars que no tenen aquesta capacitat de Benifallo, hi ha molts més pobles de la Comunitat Valenciana.
2: Que flipada.
1: Wow.
2: I que la imatge vinga en un làser òptic i que viatge a la velocitat de la llum. Eixa informació... és flipant, vols dir, aquesta tecnologia superpuntera pronte la podrem, diguem, utilitzar en dispositius més
1: terrenals? En el nostre dia
2: a dia.
3: Eixe possiblement va ser el paper d'Albal.
1: Això, com seria el paper d'Albal d'esta missió?
3: Saps, perquè ara mateix una urbanització nova, encara que avui no se fan massa com abans, però una urbanització nova o una urbanització vella on per primera volta encara arriba la fibra òptica implica alçar el carrer, fer obra, fer canalització, la façana, que queda dissenyada un poc d'aquella manera.
1: Correcte.
3: Per a poder portar la fibra òptica fins a les nostres cases. Si això deriva en una cosa equivalent al paper d'Albal, pot ser que d'ací uns anys, pot ser unes dècades, pot ser, ja veuríem, quan la tecnologia s'abarata el suficient, s'adapta de forma apropiada, podem tindre algo paregut per a les nostres llars sense tindre que travessar la vorera, travessar la façana, ficar cable, etcètera, etcètera. No estaria mal. De moment, des de la Lluna, estan manant un streaming en 8K, que es veu perfecte.
1: Sí.
3: en una resolució brutal en un temps, la típica latència des d'aquesta distància, òbviament, ahir no canvia molt la cosa des de fa 60 anys fins avui, però sí que arriba d'una forma... pues bueno, al final Artemis 2 és una missió... Abans parlàvem de tatuatges. Artemis 1, Artemis 2 i el Baran 3 i 4. És com el que fa un tatuador quan arriba un client. No, Artemis 1 va ser, per fer un símil ja que parlàvem de tatuatges, jo no en tinc cap, però la meva germana en té un fum i m'ha contat com va la moguda. Artemis 1 era el moment en què el tatuador desembala la màquina nova, comprova com va l'agulla, comprova que tot estiga... Artemis 1, Artemis 2 i el Baran 3 i 4. És com el que fa un tatuador quan arriba un client. No, Artemis 1 va ser, per fer un símil ja que parlàvem de tatuatges, jo no en tinc cap, però la meva germana en té un fum i m'ha contat com va la moguda. Artemis 1 era el moment en què el tatuador...

0: que tot és com té que eixir i que està en unes condicions per a que cap ésser humà isca ferit. Artemis 2, que són este mare, és quan ja manem els humans. Ara és quan fiquem la plantilla per sobre de la pell, es fa el dibuix, comprova, mira't a l'espill, tot queda bé, tot queda bé. En el cas de Artemis, podem anar a la gent i pot tornar i tot és bé. La següent ja serà per a quedar-se, que és la gran diferència respecte a l'Apolo. L'Apolo era una qüestió d'enarbolar la bandera, no? De dir, així estem i podem, i la Unió Soviètica era... no mola, i Estats Units sí.
1: Ja. Era xafar, ara... era xafar.
0: Exacte, era plantar ahí la bandera, plantar el mástil. Ara, en Artemis, en les missions Artemis, la idea és quedar-se. La idea és treure profit, no només una cosa simbòlica, sinó la possibilitat d'establir allí una base. No és com, tu què vols, tocar la punteta de l'Everest i baixar, o vols quedar-te i fer un campament base i dalt?
2: Què buscarem allà? Metalls, materials,
1: ciència, saviesa,
0: aigua.
2: Aigua.
1: I l'aigua sempre és font de vida.
2: Sempre la cosa de si ja ho ha hagut vida, no? I... sempre anem buscant aquesta resposta. No?
1: I el làser, així ha sigut... jo, és que flipe, també, perquè, clar, jo me'n vaig al paper al bal. Perquè, clar, el làser, quan jo era xicoteta, eren les espases de
2: Star Wars.
1: De Star Wars. Després s'entenen, ja, quantes coses el làser, si m'han operat el switch, el làser, si no sé quantos, el làser, una meravella tot el làser. I ara en el làser, ara en el làser que hem fet?
0: Explica-ho tu. Es fa eixa comunicació, eixa streaming, eixa connectivitat, per dir-ho de forma...
1: És com la via.
0: Clar.
1: Com?
0: Igual que...
1: Pel que se fa la connectivitat, diries? O com?
0: Sí, tu si estàs en els auriculars i en l'alambris per ta casa i arribes al cantó del bany i t'ha deixat el mòbil en el saló, potser ja no arriba, perquè el Bluetooth té un
1: límit.
0: Té un abast d'uns 10-15 metres, com a molt, sí? Si n'hi ha obstacles i tal. N'hi ha que superar això. Com ho superem amb 400.000 quilòmetres de distància? L'única resposta factible a dia d'avui que permetis unes resolucions com aquestes, i quan tens un pressupost com el que té la NASA, evidentment, és el làser.
2: Que al·lucinant. És al·lucinant.
1: La meva xiqueta s'ha de desesperar a les últimes notícies. Sí, sí, sí.
2: És una passada que hem aconseguit viure-ho en directe a través de la tele, de les reproduccions streaming en les xarxes socials i com hem vist. I ara l'ameratge també, o l'ameritatge, com se diga, en la matinada de dissabte va ser una altra passada. Vaja, i quan s'aplicarà aquesta tecnologia? L'Albal. Hauríem de preguntar a algun científic realment si el paper Albal va ser una, diguem, un invent arran de l'Apolo. Bueno, anem a parlar de la intel·ligència artificial. Molta intel·ligència artificial també s'ha utilitzat en esta missió Artemis 2, però dius que s'acaba la barra lliure, companys, que s'ha de pagar ja.
0: Tu eres de Gandia, veritat?
2: Sí.
0: En Gandia n'hi ha un bufet lliure que és una meravella, i és clàssic, és dels anys 90, no té pretensió, no te fica una barretxa de no sé què, una fusió tal, no, és sota cavallo rei i ho fa increïble, a mi m'encanta. Els meus amics no les agrada molt, però jo sempre que vaig intentar...
2: Però tu te passes allà, no?
0: És una meravella.
2: I arròs, i macarrons, i de tot, clar. Molt bé.
0: Què passa? Que quan jo vaig a la meva dona, me diu que no. Per què? Perquè encara me diu, és que jo no minxe tant com tu, a mi no me compensa. El bufet lliure viu... d'eixa barretxa, viu de la mitjana. N'hi haurà algun borinot com jo que va rebentar, que va anar sense berenar a posta per a rebentar a fartar-se.
2: Jo també sorteixo, claro. Ja que vaig.
1: Jo no soc molt fan de la barra lliure, però vaig a dir.
2: Ah, no? Pues mola molt.
0: No, va fer,
2: quan vas sí. Als hotels, és des de Xunis.
1: Me pareixen excessius.
2: I pinya, i tot.
1: Sí, sí, clar, per descomptat que ho he fet.
2: I dur, i un iogurt.
1: Per descomptat que ho he fet, però no és mi gusto.
2: Bueno, pues, entonces, però com està això aplicat a la IA?
0: Però els que són farteros, som els que, bueno, si s'ajuntem 10 com jo, pues, al bufet lliure no li sent els comptes, però si s'ajunta la meva dona i jo, que ella minxa com un pardalet i jo minxa com un porc, quadra, no? Un per sota, un per tal, quadra. Això aplica a qualsevol concepte, qualsevol àmbit de barra lliure. El Netflix, qualsevol cosa, no? N'hi ha gent que se passa, n'hi ha gent que es queda curta. Un gimnàs, per exemple. Segur que n'hi ha gent que va cada dia 3 hores, n'hi ha gent que mai va, però paga
1: però
0: durant anys.
1: Sí, senyor.
0: D'eixa mitjana viuen estos negocis. Fins ara, amb la IA passava una cosa molt similar. Te donem per 20 pavos al mes, o 10 en una tarifa més baixeta, accés il·limitat, o pràcticament il·limitat, en uns límits que no són habituals. Què està passant ara? Que han arribat els agents d'IA. Què són els agents d'IA? Bàsicament són, per fer així també un símil no molt llunyà, xicotets projectes que tu fiques a treballar alhora, especialment en programació, s'estan veient des de desembre, que és quan això ha agafat realment força, i tu pots deixar-los en segon pla, tu pots anar-te'n al llit tota la nit.

0: i deixar a estos agents treballant per tu. I quan t'alces, veus què han fet i li dones al sí, al no, que me quede, que rebutge tal. Això consumeix una barbaritat. I això és el que està obligant a les empreses d'IA a començar Anthropic i un parell de xines també, i van anar més a llevar això, a dir això no pot ser. És com si trobe la forma d'anar jo a soles al bufet però minxar per 10 boques, només per una. El bufet me diu, caballero, hasta aquí, no?
1: No pot ser.
0: Això està passant en la IA i és un problema, és un nou escenari que anem a tindre que veure com el podem resoldre. Ese concepte de la barra lliure del bufet de Gandia brutal en primera línia de platja aplica també a la IA d'avui dia. Fins ara hi havia molt de control, hi havia uns límits molt raonables, però ara tenim ferramentes que superen per molt la capacitat d'aquestes eines sense que la factura dispare. Per a donar una dada, és un exemple prou extrem, però una persona pagant $100 al mes per Anthropic, per Claude, ha suposat una factura de 5.600. Però si és només uno, pues bueno, és una pèrdua molt gran, però assumible, igual ni t'enteres. Però quan hi ha prou gent fent aquesta proporció de 56 a 1, pues ja, els números ja deixen de quadrar.
2: Bueno.
1: És un tema, això.
2: Per tant, anem preparant-nos i destinant uns euros al mes a una subscripció més, que al final acabarem enganxats en tantes coses.
1: A la meitat del jornal en subscripcions, en això, i gasolina, ale.
2: Però que el remat jornal precis és perquè l'hem sempre...
1: Jornal tombat, què dius tu? Ai, senyor. Mira.
2: Ens haurem de preparar això, probablement, no?
0: Ens haurem de preparar, sense dubte.
2: I temes de seguretat, també, que avui plantejaves el tema de ciberseguretat o de seguretat en la IA. Com està això? Les dades, diguem, que les que processa la intel·ligència artificial estan a salvo?
0: Sí, el problema és el que són capaços d'aconseguir els nous models. Els models és GPT, va arribar ChatGPT, amb ChatGPT 3, després el 4, anem per el 5, 5.3, 5.4. Hi ha un nou model, tant d'OpenAI, que es diu Spud, creïlla en anglès, tindran el seu propi sentit de l'humor, com d'Anthropic, que és la gent de Claude, que és el major rival d'OpenAI, que això es diu Mythos, així com en grec, mitos grecs, no? I els dos han arribat pràcticament a l'hora i els dos diuen que són capaços del mateix, que és de suposar una amenaça tan brutal per a la ciberseguretat de tot el món que no van a fer públics aquests models. Per què? Perquè consideren que en unes mans malicioses, això seria una amenaça de seguretat brutal, inaudita, que en cap moment hem viscut algo paregut, per a, no només sent com nosaltres tres i els oients, sinó també per a infraestructura crítica, perquè seria molt fàcil, es suposa, és el que diuen tant OpenAI com Anthropic, fer un atac al Servei València de Salut, a Iberdrola, a Aigües de l'Horta, a punt a qualsevol infraestructura bàsica que poguera derivar en problemes molt seriosos.
2: Que el nostre sistema és vulnerable i que la intel·ligència artificial podria trobar aquesta vulnerabilitat.
1: Està molt espavilant,
2: sí. Això, a banda d'una, diguem, una premissa per a una sèrie o per a una pel·li de Hollywood, o no serà propaganda? Perquè jo no sé fins a quin punt són capaços, que sabem poquet o res de la qüestió, de filtrar si les informacions que ens arriben estan realment interessades o preparades o precuinades.
0: Eix és el tema, Ximo. És un poc com quan te venen una pel·lícula de por, que te digo, l'han tingut que prohibir en no sé quin país, ni a la meitat de la gent se'n va de les sales d'un minut perquè no aguanta, tal, això tu te caldeixa, te dona més ganes de apropar-te, no? Això és un poc paregut, això és una forma de atraure i de dir, bueno, això és molt seriós, això és delicat, tal, i aixina va calant. No sabem en quina proporció serà propaganda i en quina serà real, però sembla que sí que n'hi ha almenys un bon tros de realitat, perquè en OpenBSD, que és un, no vull entrar en tecnicismes, però OpenBSD, que és un sistema operatiu especialment crític per a la seguretat de plataformes robustes, de bancs, etc., han trobat una errada que du 27 anys, des del 98, pre-2000, i qualsevol persona durant aquests 27 anys podria haver-la trobat, però ningú l'ha trobat, ni atacants ni els propis defensors, ni un banc, ni una auditoria de seguretat, etc. És a dir, sembla que va prou en serio, encara que, com tu dius, pot ser hi ha algo de marketing també.
2: Estar una miqueta omplada. Però no deixa de ser paradoxal que la tecnologia que ens fa avançar també poguera ser la tecnologia que, no dic que ens destruirà, però que fora una seriosa amenaça. És inquietant, això, de la intel·ligència artificial. Bueno, la pròxima setmana tornem a quedar en Javier i a veure com han amerisat els astronautes de l'Artemis 2. Gràcies, Javier.
0: Gràcies. Moltes gràcies. Adeu.
1: I de la intel·ligència artificial i l'espai exterior a l'espai interior de les nostres neveres o prestatgeries de la fruita i verdura. És que la nostra dietista de confiança, Clara Estrems, ens parlava dels productes de temporada que en la primavera omplin les fruiteries i verdoleries de colors i sabors atractius i de nutrients necessaris.
3: Frescos, calamares, gallo, pescadillas, salmonetes, bacarbos, bacarbos, atún, besugo, almejas, buchas, sábalo, lango, al américa, y faisán, relleno, pavo, asau.
2: Vinga, que ja són les 5 i mitja.
1: Asau, con ensalada. Buen menú.
2: T'encanta el buen menú.
1: No. M'agraden els mercats i m'agrada els mercats sempre. Però com està de bonic estar sobretot les paradetes de fruita i verdura? Que és tota una gama de color. Bueno, la fruita d'esta època de l'any és que, des del meu punt de vista, és la més golosa, la més apetitosa.
2: De la fruita d'estiu també, perquè ja n'hi ha ciruelos. Bueno, jo fa un mes i pico que compro ciruelos. Però en fi, és de veure si cada volta s'ha desestacionalitzat.
1: Venen les freses i els nespros i coses d'aixes i dius, ja tinc ganes del que ve després, que són els melons, les mesquilles, jo què sé.
2: I de bacores, les figues, sembla que tinc ganes, sí, així 4 dies.
1: Sí, senyor.
2: Comprem de temporada, mengem de temporada. Per què? Home, dius, segur que hi ha bones raons, perquè la natura és molt sàvia en estos casos, i l'economia també l'hem de mirar. Clara Llorenç, nutricionista, dietista de capçalera del programa Ens ho conta. Què tal, Clara?
4: Què tal, xics? Avui anem a potenciar un poquet el consum d'aliments de temporada i a donar un poc d'incapié i d'importància, no? Per què són importants, per què estan en poca en concret, què ens aporten, per què necessitem, vale? Al final, per a mi, és com un poquet de coherència. Realment, la natura és superintel·ligent entre el que la naturalesa produeix, però realment produeix el que necessitem. També jo crec que això passa perquè ara ja no, però antes no n'hi havia supermercats. Aleshores, el ésser humà s'ha acostumat un poc a menjar el que la natura li donava en aquest moment en concret. Aleshores,
1: podia cultivar, el que podia pescar, el que podia caçar, el que podia tindre en els corrals sense casa.
4: Hem evolucionat, vale, i hem canviat en aquests aliments de temporada. I ara és una temporada important, perquè és una temporada que ve, jo crec que, amb molts de canvis que el nostre cos comença a notar. O vosaltres no noteu?
2: Sí, jo tinc una alegria, tinc més son. Això sí?
4: Sí, al final...
2: Però tinc,
1: mira,
2: alegria,
1: jo tinc menys fam.
4: Sí.
1: Tinc menys fam.
4: A mi també em passa.
1: M'ha vellit un altre tipus de cosa, més begudet, més fresquet. El que dia de les fruites és de veure que... A mi m'agrada la fruta sempre, en nostre cas estem aviats a prendre-la. Però ara m'ha vellit especialment.
4: Sí, és com, i com no. Que dius, ara ja no m'apetís tant una poma o un plàtan, no perquè dugues tot l'hivern, sinó perquè el teu cos comença a demanar-te altres cosetes, no? Que després parlarem de coses més fresquetes, més lleugeres...
1: En el meu cas, l'olla de la plana, vas deixant-la de costat a l'olla perquè ja no. Ja vas mirant el gazpacho con ojos golositos.
4: Sí, ja dius, venga, per favor. Entonces, què passa a primavera? Vale, al final és una transició en la que vivim dies que han sigut més curts a dies que allarguen moltíssim més. Vale? Passem de menys llum a molta més exposició solar, de més fred a temperatures més suaus.
1: Sí.
4: I realment, penseu que això no té impacte en el nostre cos? Òbviament que el té. I té.
2: Però a nivell intern, però, sinó hormonal,
4: claro,
2: i això. Sí.
4: Al final... Claro, per això és esta, l'astènia primaveral. Mm-hmm. Vale,
2: és hormonal.
1: L'astènia és que és un reajust.
4: L'astènia, bueno, ese cansament, no, que diem tots.
2: Ja.
4: És, bàsicament, és que el cos està gastant més energia perquè li toca regular-se a tots estos canvis. Vale, aleshores, per això, ese cansament. Per què? Què és el que canvia? Canvien les nostres hormones, que ara després parlarem. El nostre ritme circadià. Aleshores, bàsicament, menys... més sol, més hores de llum, el cos té com que reajustar-se a això. I per això també canvia la nostra gana, les nostres preferències alimentàries,
1: clar,
4: i el nostre sistema immunitari, perquè també és una època en la que les al·lèrgies estan com més... més a... Tu ho passes
1: més
4: mal?
1: Més a tope de power.
2: Bueno, tinc, sí, certes al·lèrgies a l'olivera, a certs pòlens i això, i ho passo una miqueta més mal. Però també a la tardor, jo sempre, l'al·lèrgia.
4: Ah, vale, cosa... la tens.
2: Sí, en canvi de temporada sempre es passa. Però no passa que, ja, els al·lèrgics tenim aquesta cosa. Mira, jo sort que se manifesten rinitis, ja que se li manifesten asma,
4: sí,
2: en problemes respiratoris,
4: sí,
2: i és més problemàtic. Però ara, en primavera, com que es manegem més, fem més gasto energètic, suposa. Això significa
4: sí,
2: que hem de papar més.
4: Sí, bàsicament, una també perquè, com ja hem dit, que el nostre cos gasta un poquet més, vale? Regulant-se, vulguis o no, això depèn, no tot el món es mou més, però sí que és de veres que com n'hi ha més sol, jo crec que una de les excuses d'aquest hivern, no, de no moure't molt, era és que fa molt aire, o és que se fa de nit en seguida, o és que ara realment aquesta excusa no la tenim, t'apetis més i si ir en bici, a caminar, pues sí, si augmentes el teu gasto, has de menjar més. ¿Vale? Entonces, per què estos aliments en concret, que ara després parlarem, apareixen en este moment en concret, ¿vale?
1: Què
4: passa? Sí. Al final, van ajudar al nostre cos a sincronitzar-se, ¿vale? Mm-hmm. Ja hem parlat que els ritmes circadians van canviant, entonces, sí. Hormonalment n'hi ha un ajust en lo que és la serotonina i la melatonina. Per això ens costa dormir un poquet més, yeah. ¿Vale? Però també trobem com eixa un poquet més de felicitat, i és perquè l'augment de les llums solar fa que tinguem més serotonina, que és l'hormona del benestar i de la felicitat. ¿Vale? També necessitem aliments més lleugers. Venim d'hivern, que els aliments que necessitaven eren més energètics per tindre més energia. Ara, el contrari, ¿vale? Ara necessitem aliments que ens hidraten i que siguin més lleugers, més digestius, exacte. ¿Vale? Entonces, també necessitem aliments que ens ajuden a combatre el que hem dit, ¿vale? Esta astènia, este cansament i al final esta al·lèrgia, que és una conseqüència d'esta època. Per tant, necessitem aliments més rics en antioxidants, més rics en micronutrients, més rics en quercetina i més baixets en histamina. Tot això també ens ho dona, ¿vale? Lo que és la primavera, els aliments. Estos aliments de temporada, perquè ara, per exemple, quan nombrem un poc el que són les fruites i verdures d'ara, jo sé que molta gent es sentirà i dirà, però és que jo menjo d'això tot l'any, perquè és la realitat. Sí.
1: Perquè avui en dia ja n'hi ha pràcticament l'any de tot,
4: perquè si tu no compres a mercat i compres a supermercat, que així és la diferència, perquè en el mercat normalment sí que regulen molt més
1: la temporada.
4: Però el problema és que el supermercat, pues, és de veres que a molta gent li ve més còmodo, però ahí o saps que aliments de temporada o compres el que t'apetís, perquè avui en dia trobes, per exemple, maduixes, jo n'he menjat en novembre o en octubre.
2: Sí.
4: N'hi ha quasi tot l'any.
2: Que t'agraden una dentera.
4: Sí, perquè la veus, però que després les menges i dius, ostres, no saben a res. Claro, entonces, així és important, ¿vale?, que la gent recorda un poc, bueno, uno, el anar un poc més al mercat, si no, pues després de sentir el programa, saber què verdures i què fruites són les que n'hi han que comprar ara, i la importància de menjar el que tenim ara. Perquè, al final, un aliment fora de temporada, unes maduixes que t'hagis pogut comprar en novembre, s'han recolentat abans de la planta, ¿vale? Han madurat artificialment, o sigui, han arribat a aquest color, a aquest sabor que volen, però el que és important recordar és que nutricionalment, o sigui, els micronutrients, en el moment que tu lleves la planta, lo que és la fruita de la planta o la verdura, no augmenten el seu contingut. O sigui, pot millorar.
1: Se pot perdre part d'aixòs nutrients per estar fora de temporada?
4: No perdre, sinó realment és que no maduren, no augmenten.
1: No augmenten,
4: ¿vale? Vale. Tu, per exemple, agarres una fruita verda i la madures artificialment, pots aconseguir el que vulguis avui en dia, que tinga el color que tu vols, que tinga un sabor més dolç, però que nutricionalment estiga com la maduixa d'ara d'abril, això no ho pots aconseguir fora de temporada, ¿vale? Per això és superimportant. Entonces, la fruita o la verdura té que madurar en planta, tindrà aixina més contingut en nutrients, en antioxidants i, bueno, a banda, òbviament, millor sabor i millor olor.
1: Això,
4: ¿vale?
1: Que s'ha pogut menjar una taronja en temporada de taronja recién collida.
4: És que ho sap.
1: O una tomata acabada d'agafar de la tomatera, o un, el que siga,
4: sí.
1: O una fresa... Ai, veus la
4: nosaltres,
1: diferència.
4: Sí, quan jo estudiava tecnologia dels aliments, analitzaven la vitamina C de les taronges en temporada i fora de temporada, i el contingut és que podria variar fins a un 50%. Passa que, claro, tu t'ho menges i realment això no ho aprecies.
1: Clar.
4: Aprecies un poquet el sabor, però no saps el contingut. Vale, entonces... a banda de... Dime.
1: No, no, vaig dir, clar, i aquests aliments, i sen ara i tu dies al començament d'esta xerrada, n'hi ha una comunió interessant entre la natura i el nostre cos. Clar, el nostre cos és natura, també.
4: Correcte.
1: O sigui, si ara n'hi ha maduixes és perquè el nostre cos necessita algun component que té la maduixa que potser en novembre no ens fa falta.
4: Totalment,
1: no?
4: Totalment.
1: Què li passa al cos en primavera?
4: Mira, al final, el cos en primavera, el fet de treballar més. Per què? Perquè és el que està ajudant-nos a este canvi hormonal, vale? I és el que va ajudar-nos a eliminar uns metabòlits que hem acumulat durant l'hivern. A banda, ja sabem de sobre que el fetge és el que ens ajuda a la digestió dels greixos. Vale? Ja hem dit que venim de menjars més pesats, amb més quantitat de greixos, per tant, primavera és un mes en el que el fetge treballa prou. Vale? Entonces, necessitem aliments que ajuden en esta funció. N'hi ha més inflamació, bàsicament per aquesta al·lèrgia que és més predominant altes, vale? Entonces, tenim una resposta immune que està molt més activa, aleshores tenim com aquesta inflamació sistèmica més alta. Necessitem aliments amb aquest efecte antiinflamatori.
1: Vale.
4: Tenim canvis digestius, vale? Estes canvis d'hora, el dormir menys, al final afecta, i ho sabem tot, a nivell digestiu. Per tant, necessitem aliments més lleugers, més digestius, el cos ho sap, per això ens demana el que tu has dit. Ja no és el calor, sinó és que el cos te demana aliments que siguin un poc més lleugers,
1: sí.
4: Dius,
1: pues
4: m'encanta el potatge, però no m'apetís ara.
1: Ara no.
4: I, bàsicament, també tenim una lleugera deshidratació, bàsicament perquè estes hores de llum, fa que suem més, fa que perguem un poc de líquid. Per
1: fa
4: tant,
1: més calor, augmenta les temperatures.
4: N'hi ha més pèrdua de líquid. Necessitem aliments amb més contingut en aigua. I per això venen estos aliments que ens venen en este mes en concret. ¿Vale? Anem a començar.
1: Repassem la llista.
2: A veure,
1: de la crompa.
4: Aliments que tenim que ficar en la, verdura, en la cesta de la compra.
2: I després fem fruita, no? Fem la llista de la compra de
4: la
2: primavera.
4: La llista de la compra de primavera.
2: Lo primer,
4: per a qui no sàpiga que aliments són de temporada. Espàrrecs verds.
2: Vale.
4: Jo no he menjat tot l'any, sí, realment. Sí. Però ara és el mes dels espàrrecs.
2: La pixera no saps com va, bona meravella.
4: Ah, tu ho has dit,
2: sí,
4: vale?
2: Sí, sí.
4: Necessitem...
2: Sí.
4: Què passa també ara en la primavera per estos canvis de temperatura? Jo crec que les dones són molt més sensibles. Jo tinc moltíssima més retenció de líquids ara que a l'hivern.
1: Totalment.
4: Els espàrrecs tenen...
2: Hi va haver una estimulació...
4: L'efecte diurètic, vale? Ens ajuda moltíssim, moltíssim, vale? Les carxofes. Riques ara són de supertemporada. Ja han parlat del fetge que treballa més, la carxofa, ja ho vam parlar jo crec que en gener, és superrica en un aliment en concret que es diu cinarina, vale? Que el que ajuda és a estimular la producció de bilis, que a la seva volta ajuda a la digestió dels greixos. Per tant, la carxofa és superideal.
2: Aquesta margoreta de la carxofa és ideal.
4: El sabor amarg.
1: Ideal per al fetge.
4: Molt bé. Vale? Després, com a llegums, que això no és tan verdures, les faves i els pèsols.
2: Això són molt de Pasqua.
1: Les faves.
4: La mona amb les faves.
2: Clar,
4: a mi, mira, que aixina cruetes no m'agrada.
2: No.
4: Però, què ens aporten? Pues ens aporten molta energia sense ser pesades, ens aporten molta fibra, vale, que ja hem dit que és molt important per a regular les nostres digestions, i una altra font de proteïna, però d'origen vegetal.
1: Va.
4: Altres que també estan de temporada ara són les de fulla verda, com són els espinacs i les bledes. Vale? Perquè, què ens ajuda a combatir esta astènia, este cansament que hem parlat? El ferro, ¿vale? Què ens aporta ferro que no siga la carn roja? Verdures de fulla verda i llegums. Entonces, les llegums, per exemple, les faves i els pèsols que hem parlat, i si no, les verdures de fulla verda, ¿vale? Com els espinacs i les bledes, tenen molt de ferro i molt d'àcid fòlic. Aleshores, ens va ajudar un poquet amb este cansament, ¿vale? Important. Els raves són super de temporada, són meravelloses per a menjar laminaetes en una amanideta, vale? I tenen estos composts sulforats que comparteixen amb el bròcoli i amb la floricol, i que van ajudar a depurar i sobretot a este suport hepàtic que hem parlat, vale?
1: Molt bé.
4: I com última verdura, l'encisam, molt clàssic d'ara, molt ric en aigua, ens va ajudar a hidratar-nos, a depurar-nos, i és super lleuger.
2: Fenomenal. I fruites, hem comentat, de les maduixes.
4: I fruites,
2: no?
4: Ja sabem que les maduixes, ¿vale? Les maduixes per què? Perquè tenen moltíssima vitamina C i tenen, gràcies a aquest colorazo que tenen, un montó de polifenols que tenen aquest efecte antioxidant que va ajudar-nos en aquesta època i sobretot en aquests processos al·lèrgics. ¿Vale? I com a altra fruita de temporada que a mi m'encanta, és Nespresso.
2: Ah, Nespresso, que bons.
4: És que m'encanten. Bueno, pues té un tipus de fibra que és soluble, que ajuda al nostre intestí, i sobretot té el betacaroteno i aquest color tarongeta que té, vale? Ja sabem que és la vitamina A, que ara en més hores de llum pues, també és important començar a incloure-lo. Vale?
2: Fenomenal. Conforme anaves parlant de cada una de les verdures i les fruites, ja ens aportaves algun dels beneficis.
4: Sí.
2: Però quins serien? Per fer un gran èxit?
4: Exacte.
1: Sí.
4: Suport hepàtic, vale? Entonces, suport hepàtic ens va ajudar la carxofa, els espàrrecs i les raves.
5: Vale.
4: Efecte diurètic. L'efecte diurètic al final ens aporten l'encisam, els espàrrecs, vale? Estes verdures que tenen més contingut en aulla. Ens van ajudar aquestes verdures de temporada i aquestes fruites a modular la inflamació, vale? Gràcies a aquesta vitamina C i als polifenols, sobretot les maduixes, els nespres. Ens van ajudar a alimentar la nostra microbiota gràcies al contingut en fibra i inulina que té, vale? En concret, sobretot inulina, la carxofa, sinó els espàrrecs també. I per últim, estos aliments al final ens van a donar aquesta hidratació invisible, que no és beure aulla, sinó que al final menjant estos aliments pues, t'aporta moltíssima quantitat d'aulla.
5: Això ho notes en la pell, una barbaritat, també.
4: Home!
5: Estàs ben hidratat, això és una meravella.
1: I s'ha ressecor.
5: De l'hivern.
1: Sí.
5: Molt bé.
4: Correcte.
5: Fem una recepteta de primavera.
1: Ens agrada.
5: Doctora, a veure.
1: És menjar de temporada.
4: Que més a menjar de temporada, vale? I anem a fer una recepta, bueno, que jo la faig molt i que tant servís en versió salada com a dolça. Avui ha fet una mixta, vale? Perquè ha volgut fer una recepta que bé te pots fer per a sopar, o bé te pots fer per a desdejunar brunch un dissabte o entre setmanes si tens un poc de temps, vale?
5: Vale.
4: Anem a fer uns creps d'espinacs en un farcit de maduixes i de formatge cottage. Una altra volta el cottage, Ximo.
5: Com mola.
4: Com mola. Per a la maceta dels creps, que és super ràpida, necessitem 2 ous, 60 grams de farina, possiblement si és d'avena millor, vale? 100 mil·lilitres de llet i un grapat gran d'espinacs frescos i un pessiguer de sal. Ho triturem tot, vale? I ho cuinem en una paelleta, vale? Que quede fineta. Al final la idea és que quede més tipo crep que tipo tortites.
5: I quedarà verdet, dels espinacs.
4: Queda superverda, vale? La idea és que quede molt fineta, vale? D'ahí lo de la llet o la beguda vegetal.
5: Bueno.
4: I anem a fer un farcit, vale? Que anem a barrejar 6 o 8 maduixes talletes a taquets en, pues, o mitja o una tarrineta de formatge cottage. Al final, entre els ous i el cottage, és un sopar, per exemple, que ens aporta un munt de proteïna, tenim la verdura en els espinacs i realment tenim hasta el postre en el farcit, vale? Entonces tenim les maduixes, el cottage, anem a barrejar-lo en un poc d'almeles seques picaetes i un poc de ralladura de llima, però al final és per potenciar un poc l'aroma. El farcit realment el menjaries a cullera perquè està superbo, però la combinació del crep d'espinacs en este farcit queda un salat dolç que està molt guai.
5: Val.
4: Així teniu una recepta molt, molt ràpida i fàcil.
5: I quant de temps de forn?
4: No, en paella. No,
1: la paella,
5: en paella,
1: fa
5: volta i volta.
4: Que és superràpid.
5: Ah, amigo.
4: Claro,
1: I el farcit després les campes en la...
4: Totalment, al final tu fas tritures els creps, els fas en la sartén, que al final en aquestes quantitats a lo millor tixen 3 o 4 finets.
5: Guai.
4: I el farcit el fas en un bol i després o rellenes per dins.
5: Sopar de primavera, que bonico.
4: Sopar de primavera, molt apetitós.
1: Ideal.
5: Com era aquella cançó?
4: I colorit.
5: Saps quina era aquella cançó, primo? Aquella lluvia de primavera, de Bebo Silvetti. Se'n recordeu aquella cançó que feia... No se'n recordeu? Això ha de ser molt major, no? Algun dia, si te'n recordes, Tono, me poses lluvia de primavera de Bebo Silvetti. Avui no, perquè no l'he buscat. Mira, se m'acaba de cobrir.
1: S'acaba d'encendre la llum.
5: Gràcies. Ara, moltíssimes gràcies.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
2: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
3: Front a una onada de calor, actua. Els incendis forestals són un dels fenòmens naturals que poden constituir un greu problema mediambiental a la Comunitat Valenciana. També quan fa fred, tinc cura de les nostres muntanyes. De qualsevol lloc pot sorgir una flama. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
0: Som A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
4: De tu a tu.
5: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
6: Quan ens pregunten per una bona paella valenciana en la ciutat de València, n'hi ha consens en què és un dels llocs de referència. El clàssic restaurant Goya, on el director de cine italià Bertolucci va escriure un dels seus guions. Coneixem la bona cuina de Goya Gallery amb el nostre gastroturista Vicent Gil.
5: Escoltes els millors moments de la vesprada

0: Parlàvem, Gemma, des d'arrencar el programa, dius, estàs en... Tu, d'Onda i l'entorn de Castelló, tal volta vos passaran algun plat més típic de la zona. Però si a València, i sobretot quan ve època de que pues, te venen de gent de Madrid o turistes, amunt i avall, i que saben que tu eres de València i te criden o també un missatge, Ximo, que voy por València, però en València ciudad, en València ciudad, una bona paella valenciana, i te quedes... dame 5 minuts i que te costa en lo que és València, lo que és Manxestat, si te vas
1: a
0: l'entorn dels pobles i això, i no només paella, menjar tradicional valencià i això, costa de recomanar. Si fas la recomanació del que va portar-nos l'amic Vicent Gil ara,
1: triunfes, eixes que... a hombros por la puerta grande.
2: Jo crec que sí,
0: sí. No, no, Vicent, què tal?
2: Quedes bé, quedes bé. El problema és cridar-li
0: que
2: a l'amic Fernando, no? Navarro, i trobar lloc.
1: Això, ah, això és de veres.
0: Això és un altre.
2: Això és el problema.
1: Les coses s'han de fer en previsió.
2: Jo de tant en tant li cride, i no sempre he tingut sort, eh? O sigui, que no és fàcil, però bueno.
1: Però això és un indicatiu,
2: això és indicatiu
1: molt important del que volem explicar.
2: Aquest home que tenim avui així, és un dels dos socis responsables del Goya Gallery, està fent les coses molt bé. Ara estem repassant... el Goya tancat en l'any 2010.
1: És que el Goya és una història per fer un llibre, eh?
0: Una institució, de veritat.
1: Per fer un llibre.
2: Sí, és molt bonic, perquè sí. Això que hem posat al guió, un bar con ínfules, és veritat, perquè en aquella època era un bar, però ja volia ser cafeteria, ja tenia els cambrers anant uniformats i tot, i tal, i era una cosa... I quan aplegà el tema de la mostra... Algú els digué, teniu que donar algun passet més endavant, i entonces ja començaren...
1: La mostra de cine.
2: Claro, la mostra de cinema del Mediterrani. I claro, perquè la seu la tenien allí en el cinema Martí. I ahí és quan el Goya comença a intentar voler convertir-se en restaurant. Així i tot, jo crec que la seva vida està molt lligada al món cinematogràfic, perquè estava en eixe eix que començava allí en el Tiris, continuava en l'Avenida, el Cines Martí, el Goya... i el cine d'or. I ell estava enclavat allí. Jo crec que el declive la baixada d'audiències de les sales de cine d'una manera guata també el va fer.
0: El tancament de Cines Martí jo crec que va ser per a l'avinguda en general, per al centre de València va ser, no?
1: Es
0: quedarem orfes, sí. No? I a més, ha quedat durant tant de temps allí abandonat i quin mal
2: rotllo,
0: no?
2: Jo vaig a dir-ho, ara que no m'ho sent ningú, hi hagué un moment que s'aplegà un acord entre els cines ABC i els cines LIS per a fer un acord de programació per a controlar el que era el centre de València i deixant els multicines de l'Esterradi. En eixe acord els LIS exigiren que se tancaren els Martí i que se quedaren només que els Parcs i els LIS. I jo crec que això va ser un
0: efecte
2: error,
0: col·lateral, bueno, diguem, d'una guerra comercial, diguem.
2: Sí, sí. I ahí la veritat és que el cinema està tenint mort de risa durant tots aquests anys, i pareix, volia confirmar-ho abans del programa, però al final m'ha despistat. Crec que s'acaba de vendre el local.
0: Ah, sí?
2: I no sé què faran. Això a lo millor a Fernando en el Goya li afecta.
0: Com a veí de luxe segur que sabrà coses.
1: Perquè Fernando és el Renaixer.
2: És el Renaixer.
1: Deixa pesta històrica o referent de la que fem referència.
2: En el 2010 tanca. I quan s'enteren Fernando i Marce, va i ha plegat uno i el seu ha pillat.
1: Gatxi.
2: Però aquell que es creua pel mig durà una trencaguitarra, durà molt poquet.
0: I finalment... Quina expressió més bonica de la Ribera.
2: Una trencaguitarra. I el 2014 ja definitivament ja tanquen l'acord d'arrendament, li fan una reforma molt forta. Entonces sí que ja deixa de ser un local en ínfules per convertir-se en un restaurant d'alto copete. I obri com a Goya Gallery. Però per què Goya Gallery?
3: Pues perquè quan estàvem fent la reforma n'hi havia molta gent que al final se colava per mig de la reforma i deia, ai, què aneu a fer així? Què aneu a fer així? No canviareu el nom, no? No tal, jo venia així a festejar
1: és que era una
3: en
1: peça
3: el
1: històrica.
3: Meu home, tal, no sé què. Entonces sí. Nosaltres diguem, hòstia, això és un emblema,
1: sí.
3: Si la gent té molts recuerdos, així han començat moltes coses de... I entonces nosaltres maquetxarem un poquet el nom a posat al dia.
1: Actualitzar-lo.
3: Actualitzar-lo.
2: La galeria de Goya.
3: Goya, galeria, pues molt bé. De galeria.
2: A més, recordeu
1: està
2: que...
1: Està molt xulo.
2: just enfront estava un dels locals de la família Fallos, que era el cinema Goya.
1: Correcte.
2: Perquè va desaparèixer molt pront, se va convertir en llibreria i després en altres històries i tal, però estava en el cine Goya i el bar Goya, que si us recordeu, el logo original era una paleta de pintar en tres pincellets.
3: La tenim guardada, la tenim guardada. Sí, sí. I una paleta de pintura en els pincellets, de colorets, sí, sí.
2: I ahir n'hi ha una història que a mi m'agradaria que tu contares a l'oient. Anem a veure. Fernando Navarro és de Serra.
3: Correcte.
2: El seu soci, Marce García, és del Cosebre.
3: Ell és de Torreblanca.
2: O de Torreblanca.
3: Ell és de Torreblanca, però el negoci el tenia en el Cosebre.
2: En el Cosebre. Es conegueu els dos en la escola d'hostaleria de Torrent, que per ahir...
3: De Castelló,
2: que per ahir han passat molts dels personatges que mos han visitat últimament.
1: Sí.
2: Un d'ells, Ivan Talens, un molt de prestigi.
3: Ivan Talens i jo dormíem en la mateixa llitera.
2: Fíjate.
1: Ostres!
2: Fíjate.
3: Sí.
2: Bueno, però uno d'alt i l'altre baix, no?
3: Home, claro.
2: No. Per aclarir-ho, que si no, la gent pensava. I quan tu comences a anar a l'escola d'hostaleria, tu i Marce teníeu 14 anys.
3: 14 anys tenia, perquè al final, claro, jo de Serra com anava a estudiar a València? No podia, entonces me n'he internat a Castelló. I ell, pues, ara també a Castelló. I al final allí, pues, tampoc és que fórem els millors amics, saps? Però se coneixíem. Lo que passa és que el tercer any ja te vas fer més majoret, tal, ja deixes l'internat i ja te'n vas a compartir un piso.
1: Ja.
3: I ja, pues, compartir en piso i jo, tal, i a partir d'ahí l'amistat que tenim, o sea, és una amistat de...
2: Però molts anys després d'això?
3: Sí, perquè al final
2: apareix Goya Gallery, sí, i com mantinguereu vosaltres el contacte durant tot aquest
3: pues,
2: temps?
3: Al final, pues, teníem bona sinergia, no? I pues, ahir se casà, jo anava a la seva boda i vingui a la meua, jo un estiu me n'anava a treballar per son pare en el Pinar, i teníem el vincul ixe, entonces, i quan tancava venia a veure'm al Rossinyol, que venia la xiqueta, entonces...
2: Tu dona compte les molta... sinergies de la vida.
1: L'amistat de tota la vida.
2: Sí, el
1: tota
2: Pinar, vida. Que és un restaurant que està allí en plena Serra d'Irta, i aquest home que està també en plena serra, en un dels parcs naturals més bonics que tenim nosaltres en Serra.
3: La Calderona.
2: La Calderona, dona compte, la Calderona i Irta.
3: Correcte.
2: I qui li diu a l'altre que així en València n'hi ha un local que mos pot interessar?
3: Al final, ell i jo, o sea, jo si muntava algo tenia que ser en ell. ¿Sabes? Y yo pues estaba, tenía la misma faena y la de y tal, y yo tenía claro, y dije, hostia, si monté algo, tengo que ser en Marce, tal, no sé qué. Y al final, un amic de ell, que era el president de la falla Maestro Gonzalvo, Miguel Prim, li diu a Marce, pues ahí n'hi ha un local que yo creo que para vosotros estaría muy bien. Y res, nosotros, pues, me comenta Marce, tal, y primer estàvem mirant locals ja, saps? Això que jo volia muntar en ell.
1: Ja tenia intenció de muntar alguna cosa junts.
3: Mirant local, va ser quan va començar el nou Mestalla, també, que les obres, que volíem... Hòstia, doncs així estaria bé. Vau estar
1: mirant cosetes.
3: Estaria bé un local.
2: Menos mal que no anàreu allí.
1: Sí.
2: Menos mal.
3: I estiguem mirant per ahí i al final nos digueren este. I entonces va ser quan caiguérem allí. Se presentem als amos, al Villanueva, i expliquem el projecte, tal, no sé què... Però n'hi hagué un altre que se nos adelanta.
1: Ja.
3: I durà 3 mesos, el que tu has dit.
1: Una trenca de guitarra.
3: Correcte, i no l'havia sentit mai, aquesta expressió. I res, al final, res, ho agarra aquell i nosaltres, pues bueno, pues se retirem. Però com aquell no dura res, estigué tancat i nosaltres als 4 anys, el 2014, nos diuen, que això encara està tancat ahí. Hòstia, pues tornarem a presentar-se... I ahí ho agarrarem.
0: I Fernando, el projecte del Goya, el que presentàreu en principi, que no arribàreu per qüestió de temps, que suposo que havien avançat, i després de tancar este projecte, tornem a presentar-lo, diguem, era el mateix? Ho teníeu clar, Marce i tu, teníeu parlat, què volíeu fer?
3: Sí.
0: Bàsicament cuina valenciana,
3: sí,
0: no?
3: Sí, al final, la idea. Lo que teníem clar, que anàvem a fer lo que sabíem fer. O sea, no anem a inventar res.
1: Ja.
3: Sinó el que sabem fer, anem a fer-ho i anem a plasmar-ho.
1: A fer-lo de la millor forma possible.
3: Exacte. Ai. Jo sempre dic això. Nosaltres intentarem fer tot el millor possible. Fallos tenim tot com en tot el món, però anem a fer el que sabem fer i el millor possible. I al final, pues això, estiguin dinant per molts restaurants alrededor, tal, no sé què, molt de menú que n'hi havia entonces i tal. I nosaltres...
0: Era el que faltava, i això en el barri, diguem, en un punt de referència, sí, de la ciutat de València.
3: Sí, al final és que pues, som forts en arrossos i pues, anem a fer la cuina que sabem
2: bueno,
3: fer.
2: Ojo, en arrossos i en més coses.
3: Sí,
2: tu saps que Ximó és pixaví. Sí. Ella és de Gandia.
1: Ah, sí, sí.
2: No,
1: sí,
2: no,
1: sí.
2: És que la gent de Serra... Sí,
0: igual, és, igual està mal que ho diga. Igual està mal
2: Serra,
0: que ho diga i no vull presumir. No vull presumir. Però sóc ambaixador turístic.
2: Cuidado,
0: de la ciutat ducal.
2: Què t'ha paregut? Oh.
0: Capital de la Safor, la molt Gandia.
1: Pues però ja s'ha convidat que en Serra te vol posar difícil.
0: És un enamorat de la Fideuà. Però...
3: Algo de,
0: del concurs...
2: Pues tu que eres ambaixador, tindries que fer un agermanament entre els dos ajuntaments, l'Ajuntament de Serra i el de Gandia. Perquè...
0: Això és un almorzar. Això costa un almorzar.
2: No, perquè t'ho dic, sí. Perquè este home i un altre home que està escoltant-nos al telèfono, Víctor Vicente Navarro, alias Granero. Vicentico, estàs per ahí?
4: Així estem.
1: Hola, mestre.
4: No podem faltar, no podem faltar.
2: Entre ells dos, si no ha tret jo mal els contes, tenen 8 primers premis de la Fideuà de Gandia.
0: Per què serà? Per què serà?
2: 8 primers. 5 Granero i 3 Fernando. Però Fernando, a més, té algun que hi ha 3 segons.
3: Sí, sí, també tenim segons i tercers. Sí, sí, sí, sí.
2: Però escolta, Granero, què passa? Que els de Serra s'entreneu vosaltres per la Fideuà? No,
4: és l'àvia, és l'àvia.
2: Ah, és l'aigua de Serra.
0: I poseu, sí, poseu gamba d'allí de la Serra Espadà.
4: Sí, del barranc del Colaor.
2: Escolta, que Vicent és el recordman, 168 primers premis, bueno, primers, segons, primers premis en concursos gastronòmics, però tu, que tens la pàgina web desactualitzada,
3: sí, a més de
2: que tindries que posar-la al dia, també en portes uns quants.
3: Sí, no sé, jo conti tindré a millor 75, 80 premis per ahí.
2: Que no està mal.
3: No, no
2: I, està i mal. També coincidiu no en una altra cosa, que és, en la primera volta que ells ja comencen a guanyar premis, el comencen a guanyar-los com a cuiners del Rossinyol, no, Vicente?
4: Sí, efectivament. La primera vegada que me presenté jo va ser treballant en el Rossinyol. En l'any 82 va ser el primer any que aní. I si any no guanyarem res perquè anàvem a cegues, pràcticament. Uh-huh. I l'any següent ja guanyarem el segon premi i a l'altre guanyarem el primer. O sigui, i d'ahir ja no hem parat fins ara.
2: Escolta, I Fernando va passar per allí, per ta casa, en cuina, quan estava estudiant, o quan ja estava fent
4: sí,
2: les pràctiques?
4: Sí, Fernando sí, estigui sí, allí.
2: Era bon xic, Vicente, era bon xic.
4: Sí, sí, home, ja apuntava formes. Este és un crac, un professional com la copa d'un pi. I a més, humilde, que és el més important en este ofici. Saps, la humilitat.
0: Que bé.
4: Sí, sí, molt bona persona. Molt bona persona.
2: Vicente, que moltíssimes gràcies per haver estat... Estàs per així recolzant a Fernando Navarro, que escolta, que això és un altre. Ahir en Serra sou tots navarros?
3: La majoria.
4: Navarros
3: cabos.
4: La majoria.
3: La majoria, navarros cabos.
4: La majoria.
2: Tu eres navarro, navarro.
4: La meva filla, navarro, navarro.
2: Claro.
4: Sí, sí. Navarros abundant. Per això en Serra se definim més per lo que és l'apodo.
2: Vaya tela.
4: Més que per els apellidos, perquè n'hi ha gent que té el mateix nom i el mateix els apellidos.
2: Ui, doncs a Fernando com li diuen de mal nom allí en Serra?
4: El cristalero.
2: El cristalero?
4: Jo el tinc en el telèfon con Fernando el cristalero.
2: De lo que santarem així. Moltes gràcies, Vicent. Un abraç ben fort.
4: Gràcies a vosaltres i per la gran llavor que feu en este programa. I un abraç molt fort a Fernando.
3: Igualment, Granero, gràcies.
4: Vale, un abraç.
2: Tu saps que ha dit una cosa, Granero, diu, i molt humilde. I és veritat, que si ningú s'ha enterat de l'esforç que feren Fernando i Marce quant a la dana. El primer que feren va ser traure 5.000 moniatos de la caixa i dir, anem a comprar bombes d'eixes pa desaiguar, que esta gent estan allà ofegant-se i tenen que traure l'olla de casa. I a banda d'eixes bombes que compraren, després seguireu cuinant un grapat de dies.
3: Hasta el 22 de desembre, que farem una xocolata en Paiporta.
2: Que cada volta que plegueu era com si éreu els Reis Magos.
3: Bueno, yeah. Casi. Yeah.
1: Lo de escuinar-se en l'Havana, sí. Ximo, que nosaltres ho veiem i diem... Quin col·lectiu... Més de puta mare.
2: No,
1: sabia mal dir el taco.
2: Sí. No.
1: Veritat, Ximo, que diem... Ahí estaven. Dic, la gent que patiran moltes altres coses, però no passaran fam.
3: Sí, sí, correcte.
1: I jo, mira, una borrona de recordar.
5: Estàveu per a posar-lo allà, per a posar el material, per a donar de menjar, i una hora, i una altra hora, i un dia, i una altra... No estàveu per a la foto.
3: No.
5: I jo crec que, no sé, és dels col·lectius, a més, que més units heu estat.
1: Sí.
5: Jo no sé si abans de la Dana estàveu tan units, però no sé si la Dana encara vos va unir més. El poble en general...
1: Nosaltres ho vam visualitzar molt en aquest col·lectiu.
3: Perquè al final és un col·lectiu que està molt per la llavor d'ajudar a... Entonces, com a cuiner i professional, és el teu... el teu plaer, no?, de que ningú li falte res de menjar-se en la boca, no?, de que ningú li falte el trosset
1: el
3: mos, de pa.
1: El plat d'olla o el plat de arròs.
3: Correcte.
1: De
5: crec que entonces... hi ha un concepte noble en la cuina, de servir.
3: Sí,
5: de
3: correcte.
5: De servir en el millor sentit, no de servilisme. És que el que doneu són trossets de felicitat, d'alegria, no?
3: Sí.
5: Però en servir als demés, en ajudar, en portar la cuina, la nostra cuina, les nostres arrels, i està també la vostra essència. I és que mola molt, perquè tota la gent no té aquest punt de servir als demés. Sí.
2: No, i que a més ho han fet també d'una manera un poc anònima. N'hi ha un personatge visible que ha sigut José Andrés, que era igual, però claro, José Andrés, si no hauria sigut pel recolzament... Però vosaltres mireu tota la gent que ha anat desfilant pel programa. No fa molt. Vicente Patiño, la setmana passada. Fa unes setmanes abans, Luis Valls. Tota aquesta gent ha col·laborat moltíssim en la Dana, o sigui, és una cosa, i a més d'una manera desinteressada i procurant no acaparar protagonisme, passar desapercebuts, i ells han fet el que en consciència pensaven que tenien.
3: Correcte, així va ser. Així.
2: N'hi ha una altra cosa, Fernando, que tu i jo comentàvem abans d'entrar, i és que el Goya Gallery segueix sent un dels restaurants, a més del centre, perquè està ahí pràcticament en la frontera de l'Eixample en Russafa. Un dels locals del centre que té millor relació qualitat-preu. O sigui, els preus de la carta del Goya Gallery, que en un altre cas haurien apujat un 50 o un 100%, en el cas d'ells no és aixina. I mira que ells, als dos o tres anys del començar, la guia Michelin es reconeix en el Big Gourmand, i després tots aquests anys han estat un restaurant reconegut per la guia. I després, bueno, els premis dels concursos internacionals, que, per exemple, el de Paella de Sueca, que va ser un segon premi, però que això també te dona un plus, això.
1: Clar.
2: Però tu me dius que la guia Michelin... el que te dona sobretot són estrangers.
3: Sí, al final l'estranger gasta la guia Michelin con la Bíblia. Se basa molt en la guia Michelin. I nosaltres sí que notarem que a partir d'ahí es comença un poc d'afluència més d'estranger, no? Més que res a l'hora de sopar. Perquè al final, com també les tendències han canviat tant, antes nosaltres abríem dimarts per la nit, dimecres, i un dimarts omplíem, i ara un dijous, si no fora per l'estranger, no omplies. Entonces, bueno, pues té el seu punt positiu.
1: T'obrisses portes.
3: T'obrisses portes, correcte.
1: Perquè així funciona més el boca a orella. Sí, lloc val la pena, ves així, ves allà.
3: Nosaltres començarem així, nosaltres no farem propaganda ni inauguració.
2: El primer any ho passarem fotut.
3: Sí.
2: Això és veritat, com la majoria de tot el món.
5: I pagar els prèstecs.
1: L'arranc.
2: Per això que organitzar la clientela és complicat.
3: 7 mesos sense lliurar ningú dia. 7 mesos. Treballant tots els dies. O sigui, de dilluns a dilluns, nit i dia.
2: Escolta, i...
1: Pare, meu,
3: o sea, per això que ningú regala res, saps? Que després...
2: Marce, que la faceta d'ell és la cuina, o sea, Marce és sala, però en canvi Fernando és la cuina, ell s'ha preocupat molt del producte autòcton, del producte de qualitat, del producte de proximitat, i és un dels pocs restaurants que jo conec, les Arenas i el Goya Gallery, que tenen el nostre corder autòcton, el cordero guirro.
3: Correcte, sí.
2: Jo no sabia, l'altre dia, entrevistant a Ramon Sanfèlix, el president de l'associació, em deia, no, jo tengo de clientes, tengo a las Arenas, i dic, Fernando, del Goya Gallery també me compra.
3: També. Sí, que té... Ho té sí, propet.
2: Sí, sí.
3: Entre Bétera i Godella.
2: Pastor. Pastor, que quan
1: pastor
2: deia...
1: de la raça...
2: Sí, de la raça Guirra, en 500 cabres i tal, que quan... els altres pastors que queden ja són molt més major. Quan ells acaben, no sé el que passarà.
3: Ja veurem.
2: Però, bueno, i quina característica té? Per què te decidixes a treballar i aixecar, a part de perquè siga autòctona valenciana?
3: A part de que siga d'ací, perquè al final és un gran producte, perquè té sabor i és tendre. Entonces sempre intentem buscar lo millor per cada casa, i si damunt és d'ací, pues millor que millor.
5: No? I comentava avisant del tema dels preus, que no s'heu anat... Mira, que esteu en...
3: A veure, hem empujat...
5: Sí. Teniu un servici fantàstic, esteu en el centre... Com feu per a... que al no final, se vos vaya el globo de...
3: Nosaltres el que sempre hem volgut, en això que jo te contava, que estiguem per tots els restaurants pegant voltes i tal, nosaltres volíem un restaurant de qualitat-preu. Això era la nostra filosofia. I volumen. Al final el restaurant és gran. És com el vi. Tu al final una botella de vi saps el que val. Pues a lo millor, si tu no te passes i cobres el que tens que cobrar, te pots fer dos botelles en vez de una. Perquè al final tot el món sabe avui en dia el que val una botelleta de vi.
5: Correcte.
3: ¿Vale? Entonces, la nostra filosofia és qualitat-preu. I és la filosofia.
5: Impossible de tindre un ple.
1: Cosa que agraïm.
3: Correcte.
5: Cosa que treballar sempre.
3: Correcte.
5: I de no tindre taula a ningú, també, el que deia Vicent.
3: Bueno, sí. Sí.
5: Mira el teu entorn.
1: Sí, sí, sí. És el resultat.
2: Una bona bodega.
1: És el resultat positiu d'aquesta filosofia, d'aquest sacrifici, d'aquest treball.
2: Una bodega curiosa.
3: Correcte.
2: L'última pregunta ja no mos donarà temps a que mos la contestes. Era preguntar-te què hi ha que fer per poder reservar taula en el Goya Gallery, però això ja...
3: Això ja és el tiempo.
2: Tens
3: el temps.
2: Tu què recomanes? Mínim 2 setmanes.
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, ara fa bon horatge, sempre es pots reservar una tauleta fora en la terrassa.
3: Ara la terrassa nos dona més xoc perquè podem estirar un poc més.
2: Ja ho sabem.
5: Quedem a fer una paelleta, la polarda o una fideuà, primo.
3: Correcte,
1: t'espere. Gràcies, Fernando, que et vindré.
3: A vosaltres sempre.
5: Gràcies,
1: Vicent, Mel, com sempre.
2: Mel de Romer.
5: Meleta.

0: Dels plaers de la cuina de la mà de Fernando Navarro, del restaurant Goya Gallery, canviem de tema radicalment. De vegades, la vida ens colpeja de manera especialment cruel, com va passar als veïns de l'edifici de Campanar, que va patir fa 2 anys un terrible incendi que costà la vida a 10 víctimes. 2 d'elles un bebè d'apenes uns dies i un menut de 2 anys. Una tragèdia que portem tots al cor i que ha destrossat la vida d'aquestes famílies. Els treballs de rehabilitació de l'edifici continuen i al mateix temps les famílies de les víctimes continuen demanant justícia també. Un nou informe policial posa en qüestió la investigació judicial i sol·licita noves pesquises i compareixences per esclarir responsabilitats.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Anem a fer una parada en l'actualitat, una actualitat que ens porta 2 anys enrere. Recordeu quan va succeir el terrible incendi de l'edifici de Campanar? Aquell que va costar la vida a 10 víctimes i 3 d'elles eren menors, un bebè d'apenes uns dies, un altre de 2 anys, un altre xiquet...
0: ...per esclarir responsabilitats.
1: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
2: Anem a fer una parada en l'actualitat, una actualitat que ens porta 2 anys enrere. Recordeu quan va succeir el terrible incendi de l'edifici de Campanar? Aquell que va costar la vida a 10 víctimes i...

0: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
1: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos càmping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per suposat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
3: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio. Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7. De tu.

L'any 1978 es funda el Festival de Cinema Independent d'Elx, convertint-se en el primer certamen audiovisual de la Comunitat Valenciana. Sota la iniciativa i organització del Cineclub Luis Buñuel, el festival naix amb la finalitat d'incentivar els nous talents alhora que promou l'exhibició i difusió de curtmetratges entre el públic il·licità. En la primera edició, en la qual només s'accepten treballs rodats en Super 8 i 16 mm, resulta guanyador el curtmetratge Grotesque Show d'Eugeni Anglada. Durant els anys posteriors es van introduint nous formats dins d'un procés de professionalització que es consolidaria quan el certamen obté la classificació d'internacional. És així com el Festival de Cinema Independent d'Elx, pel qual han passat grans artistes com Imperio Argentina, Luis García Berlanga, Cecilia Bartolomé o Fernando Fernán Gómez, va obrir el camí al centenar de mostres i certàmens valencians que van arribar després.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts. Soc Lluís Campello, al meu costat es troba Pablo Plaza i en el programa d'avui tancarem el nostre videoclub durant una hora i ens n'anirem de viatge per a gaudir d'alguns dels festivals de cinema més importants del nostre territori.
2: Recorrerem la comunitat valenciana de punta a punta visitant una gran quantitat de certàmens i mostres dedicades al 7è art, en les quals podem trobar molta diversitat tant per la grandària i pressupost dels festivals, el nombre de pel·lícules que projecten, les temàtiques que aborden i les activitats que oferissen.

Alguns dels festivals en actiu més antics de la Comunitat Valenciana són la Mostra de València, dedicada al cinema del Mediterrani, el Festival Quart Metratges, celebrat a Quart de Poblet, o la Setmana de Cinema de Villena. Tots ells van ser creats durant la dècada dels 80, seguint el camí que ja havia obert el ja esmentat Festival Internacional de Cinema Independent d'Elx el 1978.

0: Aquesta gran tradició de festivals s'ha vist especialment reforçada durant els últims anys. Una mostra d'això és el nombre de certàmens comptabilitzats per l'Institut Valencià de Cultura entre 2014 i 2020, període en el qual hem presenciat un creixement de 45 a 77 festivals celebrats al nostre territori.
1: A més, molts d'estos festivals acosten el cinema a localitats que no compten amb una programació estable al llarg de l'any.
0: Ens n'anem fins a la comarca dels Ports per a visitar el municipi de Villores.
2: Com diu el seu propi nom, la mostra de cinema rural al nostre ritme, el que fem és projectar pel·lícules que tenen com a tema central, d'una manera o d'una altra, les diferents maneres de veure l'entorn rural i de viure-hi.
0: Tessa Giner és la directora de la mostra de cinema rural Al nostre ritme, que es porta celebrant des de l'any 2008 en esta xicoteta localitat del nord de la Comunitat Valenciana.
2: Un primer objectiu era promoure l'estima pel cinema. La majoria de projeccions que fem dins de la mostra són pel·lícules independents, pel·lícules xicotetes, pel·lícules que de normal no se veuen en cines comercials, i des de luego poder augmentar l'oferta cultural al municipi i a la comarca, i d'alguna manera també pues, mostrar situacions reals de desenvolupament rural a altres llocs. També el que volem és això, és mostrar el gran valor que té el viure al medi rural, no sols per la producció agrícola i ramadera, sinó com a projecte de vida, com el ritme que se porta en els pobles, com les característiques de solidaritat veïnal.
1: Esdeveniments com la mostra Al nostre ritme de Villores o el Rural Film Fest, celebrat a les comarques de l'Alcoià i el Comtat, demostren que els festivals rurals són cada vegada més comuns al nostre territori.
2: Normalment la mostra de cinema rural Al nostre ritme es desenvolupa de divendres a diumenge i a banda de les projeccions que fem, també sempre hem intentat, per una banda, donar a conèixer el municipi, amb la qual hem organitzat algun tipus de ruta per a descobrir els voltants del poble. També en altres edicions hem comptat amb la participació d'una part més fotogràfica i també, per exemple, vam fer en una edició un taller de doblatge, bueno, per aixir un poc de les projeccions i donar a conèixer altres coses. Jo soc nascuda a l'Horta, allà al Boralla. Després fa més de 20 anys que estic a la comarca dels Ports i d'alguna manera, per mi, la terra sempre ha sigut una font de... A veure, deixa'm dir-me un poc d'alimentació espiritual. Jo això ho he mamat, la terra. I per una altra banda, soc molt aficionada al cine. No soc una entesa, però sí soc molt aficionada al cine. I d'alguna forma, relacionar la terra i el cine, jo crec que ho havia pensat fa molts anys. Ah,

0: Ens centrem en La Missa, una mostra de cinema educatiu d'àmbit internacional dirigida a xiquetes, xiquets, joves i professorat, amb pel·lícules realitzades per alumnes dins d'entorns d'aprenentatge.
1: Com que ja portem 9 anys de festival, per tots és conegut que la part més diferent de La Missa és que és un festival realitzat en la seva major part per l'alumnat. Nosaltres podem dir que el 80% dels treballs que amb els quals comptem són fets per en escoles, per alumnat. Aleshores, diguem que este és un poc el punt més destacable. A més, un segon punt és aquest objectiu d'educar en valors, no tant que del festival isquen cinèfils o cineastes, sinó utilitzar l'audiovisual com a vehicle per a construir una societat millor. I el tercer punt que podríem establir és la connexió tan forta que existeix amb els centres educatius. El Festival de La Missa és endavant gràcies a la implicació de professors i professores. Molts d'aquests, des de diferents punts de vista, van desenvolupant tasques i feines per tal que el festival siga una realitat. Aleshores, la nostra bandera és l'educació.
0: Boro Huertas és el director de La Missa, una mostra creada l'any 2013 i que es desenvolupa al llarg de tota la Comunitat Valenciana.
1: El fet vertebrador és molt important per a La Missa i, efectivament, des dels inicis i encara ho continuem, abastant tot el territori, de nord a sud. Sí que el que deia abans, estem en contacte amb diferents escoles i sí que el considerar les diferents realitats de la nostra terra és molt important, a més, unida al fet de la llengua, no?
2: Encara que La Missa té les seues arrels a la Comunitat Valenciana, compta amb una gran projecció nacional i internacional.
1: Des de l'any passat, escoles d'Espanya també poden formar part de la selecció de curs de La Missa. Amb això de fer la selecció oficial dins de les escoles, ha obert la possibilitat que de escoles de Catalunya, del País Basc, de Galícia, puguen formar part dels visionats i fins i tot de l'activitat de ser jurats de les nostres seccions. A més d'interessant i curiosa, molt necessària allò de focalitzar en un país, no? Aleshores, el festival passat va focalitzar-se en Cuba i va poder fer que férem una missa allà i va funcionar d'allò més bé. Aleshores, és important aquestes nissagues i enguany ho farem amb l'Argentina. El aproximar històries d'arreu del món als nostres nens és molt interessant.
0: En una època en la qual la joventut cada vegada consumeix i genera més continguts audiovisuals, la labor de festivals com La Missa es torna fonamental.
1: L'evolució de l'audiovisual vers els joves és, diguem-ne, quasi la nostra punta de llança i allò que considerem que el que busquem és eixa comunicació, eixe contacte que tenen els joves i les joves amb l'audiovisual, diguem-ne, acompanyar-lo per tal d'estalviar males experiències, no? Aleshores, sens dubte sí que intentem adequar-nos a allò que com respirar el món, no? Estic pensant ara mateix en un paradiso, no? La relació dels nens amb l'audiovisual era mítica, era preciosa, no? Actualment no és tan així perquè sí que genera, com sabem a les escoles, una sèrie de disfuncions i de problemàtiques. Bé, aleshores, en aquests moments és important que hi hagi projectes, propostes, que puguen acompanyar els més minuts en aquestes qüestions.

0: Els curtmetratges, produccions audiovisuals de menys de 30 minuts, són un dels grans atractius dels festivals de cinema. Segons les dades exposades per l'Institut Valencià de Cultura, un 90% de les mostres i certàmens del nostre territori projecten este format de curta duració, sent la modalitat predominant als nostres esdeveniments cinematogràfics. A més, podem trobar una gran quantitat de festivals dedicats exclusivament al curtmetratge, com poden ser el Festival Internacional de Curtmetratges d'Almassora, el Certamen Autonòmic de Curts Vila de Santa Pola, el Festival Internacional de Cinema Xicotet d'Aspe, el Riurau Film Festival, celebrat a diferents localitats de la Marina Alta, el Festival Cine Culpable de Vila-real o el Festival Itinerant La Ruta Més Curta, entre molts altres.
1: Ens n'anem fins a un dels festivals de curtmetratges més importants de la Comunitat Valenciana.
2: Léete la clàusula 5, por favor.
3: El arrendatario se compromete a ignorar la existencia del otro de tal manera que ambos habiten la vivienda como si de un uso individual se tratase. Están prohibidas las conversaciones entre sí, el contacto físico de toda índole, así como el mero contacto accidental o el contacto visual, y en definitiva toda aquella manifestación que conlleve el reconocimiento por parte del arrendatario el que comparte el uso de la vivienda con el otro.
4: Els curtmetratges constitueixen un mitjà únic. El curt es presta més a l'experimentació visual, a desenvolupar històries també més personals, però també al cinema de gèneres o al cinema més lúdic, només que contar les històries en menys temps. Crec que és un tipus de producció molt lliure, en la qual és complicat predir el que veuràs. Òbviament, els festivals tenim una funció de plataforma de nous talents, d'estudiants de cinema, de principiants, però això no té per què ser sempre així. Simplement és que són esdeveniments pràctics per a molta gent que troba en ells com una via de mostrar els seus treballs i arribar al públic.
1: Toni Cristóbal és el director del Festival de Cinema de Sant Joan d'Alacant, fundat a l'Institut Lluís García Berlanga l'any 2000.
4: Òbviament, el curtmetratge no és el més demandat, però com et deia, s'associa a la curiositat, al descobriment d'un cinema diferent, a una altra manera de veure'l. Això és una cosa que a nivell d'oferta cultural pense que sempre ha de ser present. Hi ha molta gent fidel a aquestes propostes. Al municipi ens coneixen, ens segueixen, ens donen suport i jo crec que a poc s'han convertit en un referent. Crec que el Festival de Cinema de Sant Joan d'Alacant és una cita esperada dins de les cites anuals amb la cultura i l'oci que es donen en Sant Joan.
5: El 2016, l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya va seleccionar el de Sant Joan d'Alacant com un dels festivals en els quals les guanyadores i guanyadors tenen dret a inscriure el seu curtmetratge als Premis Goya, iniciant una col·laboració que s'ha mantingut durant els següents anys.
4: Això és important perquè és una mostra de confiança. És una mostra de confiança de l'acadèmia. Confien en el nostre criteri a l'hora de programar i per a nosaltres és una responsabilitat afegida també, perquè es fixaran en nosaltres molts més curts, tindrem més treball, la qual cosa al mateix temps és un avantatge perquè a l'hora de triar tindràs un ventall en el qual hi ha moltes obres de qualitat i el marge d'error no es notarà molt.
6: Nadant entre les ombres.
1: Una bona mostra d'esta relació la trobem en el fet que diversos dels curtmetratges premiats a Sant Joan d'Alacant han acabat guanyant el Goya a millor curtmetratge, com poden ser els casos de Madre, de Rodrigo Sorogoyen, Cerdita, de Carlota Martínez Pereda i Suc, de Síndria, d'Irene Moray.
0: Estàs escoltant L'Últim Videoclub, un programa dedicat al cinema de la nostra terra, per la ràdio d'Apunt.
5: Ens desplacem uns quilòmetres més al nord per a visitar la Marina Baixa.

0: Los robots espaciales van a atacar la Tierra muy pronto. Vienen de Nebulosa 5, el lugar más lejano del universo. Está más o menos aquí.
1: Continuem aprofundint en el món del curtmetratge amb un cineasta que ha recorregut alguns dels festivals més importants del món.
2: Bé, jo soc d'Elx i així tenim el Festival de Cine Independent d'Elche, que porta molts anys fent-se i és el lloc on jo vaig descobrir que existia una cosa que es deia curtmetratge. Jo no sabia que existia. Jo en els anys 90, quan jo era un adolescent, el contacte que jo tenia amb el cine era la televisió, el videoclub, i el curtmetratge no estava present en aquests medis. Així que vas descobrir que a prop de ma casa es feia un festival on es projectaven una cosa que es deia curtmetratges i vaig començar a anar i vaig començar a fer curtmetratges alguns anys després perquè vaig veure un muntó de curtmetratges cada any en el festival.
1: L'il·licità Chema García Ibarra, director de curtmetratges i migmetratges com El ataque de los robots de Nebulosa 5, Protopartículas, Misterio, Uranes, La disco resplandece i Leyenda dorada, ha participat en prestigiosos festivals internacionals com el de Berlín, Sundance i Sant Sebastià.
2: En general han sigut experiències molt bones que han facilitat molt lo que és la distribució de la pel·lícula, perquè a aquests festivals molt grans van programadors d'altres festivals més petits per a veure les pel·lícules i per a poder seleccionar-les per a les seues programacions. I facilita molt la distribució estar present en un d'aquests festivals grans. I després, però, altra cosa que m'ha facilitat és que he fet el meu llargmetratge que acaba de terminar i s'ha pogut financiar en gran medida perquè jo era conegut per haver tingut una trajectòria en festivals. He pogut ser director de cinema gràcies als festivals, perquè és com el medi ambient natural de les pel·lícules que jo he fet.
3: A més, els festivals de cinema són essencials per establir llaços entre els diferents treballadors i treballadores de la indústria.
2: Sí, a més de les projeccions, en alguns festivals també tenen alguna cosa en la que jo he format part en els últims anys, que és, per exemple, la presentació de projectes, pel·lícules que encara no són pel·lícules i que tens intenció de fer i que estàs buscant pues, el que siga, depèn de on esté en què posició esté el projecte, si estàs en l'escriptura, si has terminat l'escriptura i ja tens un productor i estan buscant financiació. I alguns festivals estan també funcionant com una espècie de foro per a presentar aquests projectes, pues és que es conegui una espècie de Tinder del cine entre gent que va buscant projectes i gent que té projectes, no? Això és una cosa molt interessant i que a mi m'ha ajudat bastant també.
1: L'any 2021, Chema García Ibarra estrenà el seu primer llargmetratge al Festival de Locarno, rebent una menció especial del jurat que va premiar d'esta manera el seu particular estil. Parlem de la pel·lícula Espíritu Sagrado.
4: Mamá, escúchame. Mamá en la Habana. ¿Ves a la nena? Mamá, ¿me escuchas, mamá? ¿Estás viendo La Habana?
2: Es una película que es mou en coordenades molt similars als meus curtmetratges. És una espècie de... A mi m'agrada dir-ho... M'agrada anomenar-ho ciència ficció domèstica. És com està fet...

En la meva ciutat, a Elx, amb gent d'aquí, actors no professionals, els jocs que jo conec del meu barri, tot com molt domèstic, però luego es tracten temes de la ciència-ficció més còsmica. I a mi m'agrada molt aquesta espècie de punt intermedi entre lo còsmic i lo domèstic, no?

0: Encara que el curtmetratge i el llargmetratge són els dos formats més comuns, a la Comunitat Valenciana tenim un festival dedicat exclusivament a aquelles pel·lícules que duren entre 30 i 60 minuts, La Cabina.
1: Vamos a ver. ¿Pero qué querrá decir este tío? ¿Qué le pasará?
2: ¿Qué le pasa? ¿Que no puede salir?
1: Eso será.
2: Venga, hombre, empuje fuerte.
1: Vamos, hombre, que se habrá encajado la puerta.
3: Venga, empuje. Porque mis metratges, bueno, ¿y por qué no? Pues va a ser un moment més de casualitat al 2008 en el que, bueno, els primers organitzadors del festival es donaren compte que n'hi havia prou producció de pel·lícules d'una durada de més de 25-35 minuts i que era complicat trobar-les en festivals o que era complicat inscriure-les en festivals de cinema. I això va fer, bueno, pues, per curiositat, fer-se algunes preguntes i dir, bueno, per què no en València podem fer una exhibició, no? En un principi una exhibició d'alguns projectes d'esta durada. I la resposta del públic va ser bona. I poquet a poquet, bueno, pues un any rere un altre, quan jo vaig entrar en La Cabina, era l'edició número 5, i sempre, bueno, pues en moltíssima precarietat econòmica de pressupostos, però en una resposta del públic molt important.
0: Sara Manzanet és la directora de La Cabina, un dels pocs festivals dedicats als migmetratges que podem trobar al llarg del món.
3: Sempre hi ha hagut un festival en França, que en la ciutat de Brief, que en un primer moment feien mis metratges només europeus i la Cabina des de sempre ha agafat produccions internacionals, no només europees. Brief ja fa, crec que 3 o 4 anys, que ja inclou a la seva programació produccions internacionals, per tant estem com a la part. I en altres festivals internacionals sí que pots trobar en els programes algun mismetratge dins de la seva programació de curts. Però com tal, dedicat només íntegrament a mismetratge com el punt important de la seva producció i programació, sí que és cert que estem en Europa, estem La Cabina i Brief.
4: Els migmetratges solen oferir unes característiques pròpies que els diferencien dels curtmetratges i llargmetratges.
3: Per a mi el més destacable és la llibertat que tenen els creadors i creadores a l'hora d'enfrontar-se a aquesta durada, perquè fer un migmetratge, dur-lo fins al final i intentar que estigui en un circuit de festivals ja és un acte de valentia, perquè des d'un principi elles i ells saben que va ser molt complicat manejar-lo, no? Manejar-lo per festival, sobretot, que és el que en un projecte d'aquestes característiques és on més camí pot fer. I aquesta llibertat de dir, bueno, el meu guió dura per a 45 minuts i vaig a tirar endavant i vaig a fer-ho,

base a esta durada, porque fer un mismetratge, dur-lo fins al final i intentar que estigui en un circuit de festivals ja és un acte de valentia, perquè des d'un principi elles i ells saben que va ser molt complicat manejar-lo, no? Manejar-lo per festival, sobretot, que és el que en un projecte d'aquestes característiques és on més camí pot fer. I aquesta llibertat de dir, bueno, el meu guió dura per a 45 minuts i vaig a tirar endavant i vaig a fer-ho,

de recolzament per a cap al festival i cap a l'equip, i això és el més important. Quan fas activitats per al públic i programes per al públic i vols que la gent ho passi bé, doncs que la resposta sigui aquesta, doncs, bueno, te dona força per a continuar. Jo crec que la cabina és un projecte que està molt viu, que està en un moment molt, molt dolç i que pot créixer encara més. I això, per això treballem. Sí.

A la Comunitat Valenciana comptem amb una gran varietat de festivals que abasten tota classe de temàtiques i gèneres. La gran afició del públic pel cinema d'animació té la seva resposta en diversos festivals, com poden ser el Cortoons Festival de Gandia, Prime D Animation de València o l'Animal Coi, situat a la capital de la comarca de l'Alcoià. Per la seva part, el documental també es veu representat a festivals com el Docs València, situat a la capital del Túria, i la Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner. També cal destacar els festivals Lab de Sèries de València i Sèries Nostrum d'Altea, tots dos dedicats al format televisiu, o el Festival de Cinema i Música de Castelló, creat amb el propòsit de reivindicar aquelles pel·lícules on la música constitueix un element narratiu. A més, també trobem alguns festivals centrats en temàtiques més peculiars, com poden ser el Certamen de Cinema de Viatges de Jesús Pobre, l'Eròtic and Bizarre Art Film Festival d'Alacant, el Festival Internacional de Cinema Infantil de València i el Sol Russian Film Festival de Torrevieja, ciutat que compta amb una gran comunitat russa que organitza i gaudeix el festival.

0: Hagan muchas películas que nada, que tenemos ganas de que se vean. Y aparte lo de la mirada de mujeres, también intentamos que haya una representación no solo de nosotras, porque nosotras somos una de las partes no visibilizadas, pero también luego hay todas otras cosas como la comunidad LGTBI, las personas racializadas, todo lo que no entra en lo normativo establecido, la voz que siempre es la misma, ¿no? A veces, la voz de los hombres heterosexuales, blancos y occidentales. Bueno, ahí, entonces estamos nosotras con estos festivales pequeñitos para que se vean otras voces.
1: Continuem amb un altre festival destinat a visibilitzar la diversitat sexual, de gènere i familiar.
2: El Festival de Cinema Especialitzats en Diversitat Sexual i de Gènere tenen una funció molt important, perquè són finestres de visibilitat a la realitat de lesbianes, gais, trans, bisexuals i totes aquelles persones que no encaixen en la sexualitat normativa. Les seues programacions estan obertes a formats, gèneres audiovisuals, temàtiques i contextos geogràfics que normalment no estan presents en els circuits de distribució comercial i, per tant, passen desapercebudes per al públic en general. Però la visibilitat també es fa evident als llocs on es celebra un festival. Hem de pensar que posa en l'agenda cultural local aquestes temàtiques i són un punt de trobada i de debat per a la població. Per descomptat, també són espais singulars per a, simplement, gaudir del cinema en majúscules.
1: Lluís Noguerol, membre del col·lectiu Lambda, és el coordinador de Mostra la Ploma.
2: Per a dir-ho de manera molt breu, Lambda és una associació que des de fa 35 anys defensa els drets i la igualtat de les persones LGTBIQ+. Aquesta defensa inclou el treball des de la cultura. El festival Mostra la Ploma va néixer en 2015 com una iniciativa cultural, encara que Lambda ja havia organitzat nombrosos cicles i projeccions cinematogràfiques al llarg de tota la seva trajectòria. Per això, abans d'esta data, ja feia temps que existia com a objectiu que València tinguera un festival de cinema i cultura estable que tractara les nostres temàtiques. I va ser al voltant de 2014-2015 també que Lambda estava treballant una campanya contra la plomofòbia. I d'ací va sorgir el nom, que juga en el doble significat de la paraula mostra, per reivindicar el dret de que cada persona puga mostrar-se lliurement tal qual és.
1: L'èxit de Mostra la Ploma a València o el Queer Cine a Castelló demostren que la comunitat valenciana necessitava festivals de cinema que visibilitzen aquest tipus de qüestions.
2: Crec que molta gent tenia ganes que València comptara en un festival d'aquestes característiques, cada vegada tenint l'oportunitat de conèixer pel·lícules de jocs i cultures sobre les quals és complicat tindre mirades no estereotipades. És veritat que internet ens permet accedir a informació de pràcticament qualsevol lloc, però crec que el filtre per la mirada artística i creativa del cinema i l'art en els seus diferents gèneres i formats amplia enormement les possibilitats de coneixement, sensibilització i reivindicació de les persones i de la societat en general. Necessitem més cinema, més art i més cultura, perquè són eines meravelloses per avançar cap a un món respectuós amb la diversitat i els drets humans.

A la Comunitat Valenciana podem trobar diversos festivals que abasten temàtiques socials com el Humans Fest i el Festival de Cinema Ciutadà Compromès, celebrats a València, la Mostra Internacional de Curtmetratges Drets Humans i Acció de Castelló o el Festival Mostra't de Gandia, destinat a visibilitzar la diversitat de les minories socials.

Dins del panorama de festivals, són especialment prolífics aquells dedicats al cinema fantàstic i de terror, donant lloc a una sèrie de mostres i certaments que fan gaudir a les fanàtiques i fanàtics d'estos gèneres. A la Comunitat Valenciana podem trobar diversos festivals que aborden aquestes temàtiques, com el Fanta Elx, situat a la capital del Baix Vinalopó, el Catacumba Film Festival de Godella, la Mostra de Cinema Fantàstics de Castelló, el Maniàtic de Manises o el Festival Navidades Sangrientes d'Alacant. Trau-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.

0: Encara que la majoria de les programadores i programadors treballen amb la finalitat d'aconseguir pel·lícules de la millor qualitat possible, a la Comunitat Valenciana tenim un certamen que suposa una excepció. Parlem del Festival de Cinema Internacional de Merda de Sueca.
1: El Cine Sueca és un festival de cine underground i cine de sèrie B. Nosaltres diguem el Festival de Cine de Merda. I els objectius del festival, bàsicament, és entretindre el personal, això el principal, però també pues, fomentar el cine de baix pressupost i que qualsevol pot fer una pel·lícula. No una bona pel·lícula, qualsevol no pot fer una bona pel·lícula, però sí que pot fer una pel·lícula o un curt. I aquests curts després és difícil de veure en altres festivals, en pantalla gran, es pot veure per internet, però la gent que es roda vol veure-los bé en un sol digne, encara que el seu sol siga molt deficient. Estic amb els creadors, els que comencen, els que no volen curar-se les dues pel·lícules, puguem tindre un espai. I els que ens volem riure amb aquestes pel·lícules, perquè bàsicament són males però són divertides, pues podem gaudir d'elles.
0: En este tipus de festivals, comptar amb un públic participatiu resulta fonamental.
1: L'important del cine no és la pel·lícula, sinó tot el que va alrededor d'ella, no? Que és el públic. Nosaltres no tenim jurat, el públic és el que dona el premi, i a buscar 5 persones que examen 50 pel·lícules, entre llargs i curts, de merda, doncs clar, no és fàcil. No? Pues el públic és el centre del nostre festival i ho fem saber i el públic participa molt dins de la sala, talvolta la pel·lícula que estem veient és molt avorrida i molt roïn, però el públic li dona molta vida a aquesta pel·lícula per això, perquè és avorrida i igual la comenten, igual la gent pues, es posa a ballar, podria ser perfectament que posar dalt de l'escenari es posa a ballar perquè la pel·lícula és molt mala. Ens agradaria tindre bones pel·lícules en el festival, però clar, es diu Festival de Cine de Merda, si tu fas una bona pel·lícula no vols que te la peguen ahí, no vols que estigui en el cartell del Festival de Cine de Merda. Per tant, les nostres pel·lícules són males, no? Pel nostre nom del festival. No perquè nosaltres les busquem males, sinó perquè les que ens arriben a participar són malíssimes.
2: Les característiques pròpies del festival fan que el procés de programació siga bastant peculiar.
1: Nosaltres ens arriben per any normalment 3.000 pel·lícules, entre llargs i curts. I només veient 5 minuts ja saps si entra dins del festival, no? Ja saps si la pel·lícula agradarà al públic, si... També arriben moltes pel·lícules que són drames. Nosaltres drames no volem, a no ser que siguin molt mal fets i que rigues mentre el veus. Però si veus que és un drama sobre un xiquet iraní que va a perdre sa mare, pues clar, això no, és molt mala la pel·lícula, segurament, sí, però no l'agarrem perquè no és divertida. Nosaltres intentem que en alguns aspectes, encara que la pel·lícula sigui avorrida, tinga efectes especials molt roïns, interpretacions molt males, algo que siga molt, molt roïn i que doni molt de xoc a l'audiència.
2: Finalitzem el nostre recorregut pels certàmens i mostres que inunden la nostra terra de cinema els 12 mesos de l'any, des de les grans ciutats fins als municipis més xicotets, projectant curtmetratges, migmetratges i llargmetratges, valencians, estatals i internacionals, de gèneres i temàtiques diferents i per a totes les edats, oferint un gran ventall d'activitats que fomenten la creació i l'educació audiovisual.
0: Ens acomiadem amb Uranes, cançó composta i interpretada pel grup valencià Siesta, que sona en la pel·lícula homònima de l'il·licità Txema García Ibarra.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
2: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
5: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 106.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Premis Ovidi de la Música en Valencià 2025. Millor disc de cançó. Hivern perfecte, d'Abraham Ribas.

millor cançó sobre la Dana. Lladres de Sobretaula, de Zoo, Malifeta, Ciudad Jara, La Raíz, Abril, Tito Pontet i Los Chicos del Maíz. Allá en el camp.

0: Front a una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
6: Palmando.
7: Tú li has donat les claus.
6: Por algún lado saldrá la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
0: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
8: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Polla de Bunyol, 102.2.
9: De tu a tu.
10: Sonem les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
0: Benvingudes i benvinguts a l'espai musical d'Apunt Ràdio, on estrelles internacionals com Calle 13 o Kanye West brillen amb altres nascudes a la terreta. Ara escoltarem rapers valencians consolidats com Nach o Arcano, però també altres menys coneguts com Malparlat o Herba Negra, que també tenen propostes ben xules i ancorades al territori. Sí, l'heu endevinat. En el sonem que comença ara, ens centrarem en el millor hip-hop. Com sempre, l'objectiu és clar: gaudir de la bona música i ser l'aparador d'artistes locals que tenen molt a dir. We the cause of all the commotion. Comencem fort amb este clàssic del rei del rap estatunidenc, Kanye West, que canta amb Rihanna en Diamonds.

I continuem amb dos rapers veterans que han sabut mantindre's com a referents del rap nacional, fins enguany que han anunciat el seu comiat dels escenaris. Escoltem Nòmades dels valencians, Los Chicos del Maíz.

Tornant a l'escena nord-americana, no pot faltar en esta playlist el raper Jay-Z. Ens quedem amb este tema, Sexo en Nueva York, que canta juntament amb Alicia Keys. Yeah.

de la millor tradició nord-americana del hip-hop veu el següent artista, el raper valencià Eric Hervé. Amb desenes de milers de seguidors, fusiona així de bé el millor rap amb el lo-fi.

Entre les raperes valencianes més conegudes podem destacar Jazz Woman, Tesa, Pupiles i Machete en Boca, entre d'altres. Endinsem-nos ara en este tema de La Prima, una de les components de Machete en Boca. En este tema, 8 punyalades feia tot un cant contra la violència de

La rapera d'Almussafes, Tessa, és també una pionera en l'escena valenciana, atrevint-se a fusionar rap i folk de manera molt original. Escoltem el seu Trap de Batre, on va comptar amb la col·laboració del cantador Jonathan Penalba.

La poesia forma part del rap i això ho saben ben bé els joves rapers valencians Cromo i Cuare. Escoltem el seu tema A Volar, que va comptar amb la col·laboració de Pancho de Zoo.

0: lluna. Puja la lluna i dona'm un trosset de cel.
1: Sonem. Música de proximitat en A Punt Ràdio.
2: Baixava un home a l'ascensor de l'edifici amb un xiquet i unes maletes com de viatge. En la de l'home es carregaven sacrificis, en la del nano somnis i pensaments salvatges. Pujava un home calculant els beneficis, atabalat lluint palmito estrenant traje. Baixava un home bussejant el seu suplici, qui pujava al psicòleg, qui baixava del metge.

què voldria? Sé que estava fent, no entenc el que dia. Sabeu de què parle? Coses nostres. Al final sempre guanyen els monstres. Sempre guanyen els monstres. Sempre guanyen els monstres. Sempre guanyen els monstres.

Llegirem Albert Camí. El puny a l'aire per la lluita ferma, per l'acció externa, pel país, pels que mataren en la guerra i no temeren a la fera, per fi.

0: la malva rosa.
1: Rap, poesia i reflexió. D'això també en sap molt el següent grup valencià, liderat per un filòsof. Escoltem la cançó que va fer famosa eixer Sempre a la contra i avant. Que soni, avant, tesó.

estoy improvisando, simplemente me aproximo.

El rap també ha servit sempre per a fer paròdia i humor. Escoltem una mostra. El grup valencià Herba Negra va dedicar esta cançó a aquells que parlen valencià pitjat.

Arribem al final de la playlist i acabem amb un dels rapers valencians més internacionals, Nach. En concret, este tema que va publicar amb Dani Martín, on sonava així de bé la fusió del rap amb el rock del Canto del Loco. Com sempre, agraïm la tasca de l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant este espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio. Tantos padres con mentes adolescentes y niños de 14 tan maduros. Algunos... amb el rock del Canto del Loco. Com sempre, agraïm la tasca de l'equip tècnic de so d'Apunt Ràdio, coordinat per Pepe Moreno, sense el qual seria impossible tirar avant este espai musical de la Ràdio Pública Valenciana. Ens escoltem en el pròxim Sonem, així, en Apunt Ràdio.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit, així estem, els del 90 minuts. Benvinguts i benvingudes a este, que és el vostre programa. Està José Navas, el control de so, i vos saluda com cada nit Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web, www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda, en el 90 minuts teniu els nostres canals de xarxes socials, en X o en Twitter, @90minuts, 90 en xifra, TikTok, 90 minuts, ràdio, 90 en xifra, Instagram, 90 minuts, ràdio, 90 en lletra, i si voleu enviar un WhatsApp a la vostra veu, teniu el 619-421-801, 619-421-801. La pregunta que ja funciona en xarxes és: què vos pareix l'oferta, oferta a la baixa, que li ha plantejat el València Gaia? Clar, la pregunta podia ser qualsevol altra, perquè conforme ha anat avançant la vesprada, pues ha anat transcendint informació, com per exemple la que oferia Nacho Sánchez esta vesprada en X o en Twitter, que parlava, sorpresa, que el València té tancat la arribada de Pablo Maffeo, actual futbolista de Olympiacos, i que va arribar com a cedit en les pròximes hores al València. Això de moment no descarta Arnau Martínez, però el València, i ara ens ho contarà Nacho, va activar divendres l'opció de Maffeo, veient com es complicava econòmicament l'opció d'Arnau Martínez. Així que, com que tenim moltes coses, Gaia, com està la cosa amb Arnau Martínez, no està descartat, l'arribada de Pablo Maffeo, el València que també espera demà Avan Oevelen, este porter neerlandès de l'Ipswich Town, que arriba a ser dit fins a final de temporada al conjunt de Mestalla, tal com ha avançat Tribuna Deportiva. Com que tenim tantes coses que contar-vos, pues anem, i com que tenim també per ací ja a Miqui, i ha d'oferir-vos la seva càtedra de Miqui, com que de vegades este programa se queda curt, anem a començar-lo ja com toca amb la nostra bateria de fotos. El València fitxa un lateral dret i no és Arnau Martínez. Pablo Maffeo aplega per sorpresa Mestalla com a cedit des d'Olympiacos amb opció de compra final de curs. Esta operació no descarta la de Arnau Martínez. D'altra banda, demà aterrarà en la ciutat el porter neerlandès de l'Ipswich Town, Van Oevelen, que jugarà cedit una temporada en Mestalla.

0: Willy Caguala, a prop de tancar la seva sessió a Osasuna. El Villarreal i el club navarrès ultimen la sessió del defensa Quin Central. Per a Íñigo Pérez, situació que li ha obert les portes a una eixida que el jugador ha acceptat per a jugar més minuts. A més, Dani Budesca, un dels laterals de major projecció de l'escola del Villarreal, seguirà com a groguet fins a 2031. Avui, a més, ha parlat Carlos Romero, content amb el seu rol i amb la plantilla.
1: Es que, por suerte, pues me gusta, me considero un jugador superofensivo y creo que este año puedo disfrutar muchísimo, ¿no? Por los jugadores que tengo alrededor mío, por cómo les gusta asociarse. Creo que este fútbol pues me viene muy bien y ojalá que pueda hacer grandes partidos.
0: L'Elche valora el punt de Riazor, la plantilla i el nou cos tècnic destaquen la reacció d'ahir i l'empat final davant el Depor en el primer partit de Lliga abans de rebre este cap de setmana el Barça. Escoltem Aguado i Martín Anselmi.
2: Creo que el equipo ha estado bien. Creo que en un desajuste en la primera parte nos han hecho gol, pero creo que hemos estado bien defensivamente y que tampoco nos han generado mucho y nosotros sí que hemos generado. Creo que esta es la línea a seguir mejorando y a por el Barça.
3: Ha sido un muy buen partido de parte del Elche. Creo que se vio lo que nosotros buscamos, que es competir, que es intentar estar presente en el juego en todo momento. La sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
0: A més, l'Elche aposta pel futur de Umaru Konaré. Segons informa el diari AS, el davanter ha renovat el seu contracte fins a 2030 després d'una pretemporada en la que ha marcat 4 gols i ha convençut Martín Anselmi. La idea és que continuï en dinàmica del primer equip i quan no estiga més majors, sume minuts amb l'Elche i licita en segona federació. Ahir ja va tindre el seu premi, debut oficial i 30 minuts amb l'Elche en primera divisió. Pablo Martínez, prop del Màlaga, l'excapità del Levante, està a un pas de jugar novament en primera divisió després de no renovar pel conjunt granota. El Màlaga serà el seu destí, segons el periodista de mercat Mateo Moreto. Pablo Hernández demana prudència al Club Esportiu Castelló. Va començar la temporada amb una victòria que el posa en el camí de l'objectiu de lluitar per l'ascens a primera. El tècnic, en tot cas, demana calma.
4: Sí, està clar que és el somni de tots i és el que volem, però n'hi ha que tindre els peus en terra. Saber que va ser una temporada molt exigent, jo crec que més exigent que la temporada passada pels equips que han baixat de primera, pels equips que volen el mateix objectiu que nosaltres.
0: Pablo, a més, parla del mercat i de les incorporacions que resten per produir-se.
4: Mentre la finestra del mercat siga oberta, pot passar qualsevol cosa, però jo estic content amb el jugador que tenim a la mateixa, estic molt content com estan treballant. Jo no demane res més, si ve algo més perfecte, si no també.
0: Claudio content a mitges, el tècnic del Deportiu Eldense, destaca el joc del seu equip en el debut de Lliga d'ahir a Almeria, tot i la derrota per 3-0, però alça la veu i diu que no es poden encaixar dos gols a pilota parada si no volen patir este curs.
5: No puedes encajar dos goles de esta manera, ¿no? Pero bueno, en líneas generales tengo que estar contento con el trabajo del equipo porque en todo momento ha dado la cara, creo que no se la ha perdido hasta el partido en ningún momento, a pesar del resultado.
0: TJ Sorg ja està a València. El base arriba amb l'il·lusió de liderar el nou projecte de València Bàsquet, que té el llistó ben alt després del rendiment de la temporada passada. D'altra banda, l'escorta Armoni Brooks i l'aler Elias Valtonen ja són oficialment nous jugadors de València Bàsquet després de completar satisfactòriament la revisió mèdica a la qual s'han sotmès en el dia d'avui. Demà serà presentat Xavi Albert com a nou tècnic del primer equip masculí taronja. Són les 11:07, un alto en el camí, una pausa, la primera en 90 minuts i després, de seguida, anem a contar-vos tota la informació de mercat que tenim en relació al València Club de Futbol. I després, ja està per així, tenim també la càtedra amb Miqui.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble. ¿Pasa siempre?
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
11: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3:30 de la vesprada, este diumenge al Punta Punta.

0: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folgado.
1: Les 11 i 9, i amb Nacho Sánchez, que ja està a la sintonia de 90 minuts i que enguany va acompanyar-nos en esta sintonia. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit.
1: Nacho Sánchez, m'ha fet pegar un bot de la cadira mentre preparava 90 minuts perquè m'ha cridat per advertir-me que el València tenia tancada la incorporació de Pablo Maffeo quan estaven pendents al llarg de tot el dia de si s'acostaven les postures o no amb Arnau Martínez. Així que, Nacho, anem per passos. Primer l'un, després el dos. Has donat tu la notícia en xarxes socials, la vas a confirmar a les d'ara i la vas a contar als nostres oients, així en 90 minuts, de manera sorprenent. El València incorpora, com ha cedit, fins a final de temporada, amb opció de compra, a Pablo Maffeo, l'ex del Mallorca, que acabava de signar contracte per a les pròximes temporades amb l'Olympiacos. Conta'ns, Nacho, com és això de que finalment Pablo Maffeo arriba a Mestalla?
2: A veure, contem per parts, no? Val. València i Girona arriben a ir a un punt d'encontre, no? Les xifres més o menys que es barallaven eren vora els 6 milions d'euros, el montant total de l'operació, val? Què passa? Que ahí interpreten les parts que, oye, 6 milions d'euros per Arnau Martínez, es poden fer? I el València el que diu és, val, pues jo el que puc afegir són 5 milions, 4 més, 5 més, i arribarem a 6 milions total entre percentatge i de més. Ara entren les versions creuades. El València, jo no tinc confirmada l'oferta que defensa que ha fet el València, però sí tinc confirmat que el Girona assegura que l'oferta del València és de 3 milions fixes, més 2 en variables, més un 25% d'una futura venda. D'acord? El Girona diu que això no és el que s'havia pactat, que no són els 5 milions fixes. Jo no sé la versió del València. M'encantaria saber-lo, però no la sé. Uh-huh. Tant de bo siguera capaç de conèixer aquesta versió, però no la controle. Jo sí que puc dir la versió del Girona, que és l'única que tinc. I és que és una oferta de 3 més 2 més el 25% d'una futura venda.
1: I que efectivament no són ni el 5 ni el 6 que estava demanant el Girona per a soltar Arnau Martínez. A partir d'ahí, és cert que hi ha versions encreuades, però les postures estan absolutament enfrontades, i el que comptes és que la setmana passada, en previsió de que no s'arribara a les peticions econòmiques del Girona per Arnau, el València ja activa la via de Pablo Maffeo, que és una informació que dona el company David Esteve en AS en la vesprada d'avui.
2: Así es. El València activa la setmana passada l'operació Maffeo. I el que li diuen és que ell no està a gust a Grècia, ell va estar a punt d'arribar al València abans d'anar-se'n cap a Grècia, i ell té la família en València, que és un detall molt important. La seva família, la família de Maffeo, viu a València. I jo crec que és un detall important.
1: Important, sí.
2: I es troben que Maffeo sí vol vindre. I es troben que Maffeo no està a gust. I es troben que Mendilibar sembla que pot eixir, no sé si ja he eixit oficialment de l'Olympiacos, la veritat, però sembla que pot eixir, que era el seu valedor, que està en la corda fluixa, val. I Maffeo diu que sí, i l'Olympiacos diu, val, oye, pues te'l donem cedit. El València que fa? Ui, activa l'operació Maffeo. Què va passar ara? Bé, ara mateix, que arribi Maffeo al València, és cosa del València. És a dir, si demà Maffeo està a punt d'agafar l'avió a València i el Girona telefona al València i li diu, oye, no, mira, que acceptis oferta per Arnau Martín, pues el València li pot dir a Maffeo, oye, Maffeo, que al final no. Però la realitat és que a esta hora de la nit tot el problema que havia en València-Girona no existís València-Olympiacos. Ara bé, això és el mercat. Demà els grecs que estan bojos poden dir, oye, mira, que no t'havia dit això, ara dic això. Però ara mateix la informació per part de l'entorn del futbolista és que ell està convençut que demà, vola cap a València. Això és la informació que hi ha ara mateix. Què passarà demà? Jo ja no tinc ni idea. Perquè he parlat amb companys de Girona i estan flipant de lo tremendament complicat que és tancar un fitxatge per al València. Flipant. I així de comptes, és cert, jo desconec l'oferta, la versió del València, no?, del que ha corregut. Estic segur de que prompte l'escoltarem algun programa de ràdio. Però sí que puc dir que una cosa, no pot ser que cada fitxatge se t'atragante. I si això passa és perquè vas sense diners.
1: Totalment.
2: És que, oye, se t'atraganta Arnau, val, Mafeo és un bon plan B, per a mi sí, oye, no és una mala opció, he de reconèixer lo que per a mi és una opció interessant. Però, home, o sigui, t'anaves a gastar vora 4-5 milions per Arnau Martínez i finalment te vas a gastar l'import d'una sessió. Oye, no sé. Dit això, si em preguntes la meva opinió, Salva, jo crec que Mafeo vindrà al València i Arnau Martínez no. La informació que diuen ara mateix totes les parts, bé, el Girona no dona per tancar les negociacions, Arnau Martínez, cap persona al València li ha dit, oye, això està tancat, i Mafeo encara està a Grècia. Que demà salse Quique Cárcel o Ron Gurley o Peter Lim o Carlos Corberán i canvia tot això, jo crec que és impossible de preveure.
1: Ja. Bé, Nacho, pues existen les coses. El València activa l'opció de Pablo Mafeo, tenint en compte els problemes econòmics que té amb el Girona. El jugador interpreta que demà vola cap a València i que va jugar com a cedit la pròxima temporada en Mestalla, amb una opció de compra des d'Olimpiakos. Per cert, Mendilibar encara continua com a tècnic d'Olimpiakos, tot i el rebombori de la setmana passada, però encara és tècnic d'Olimpiakos. De moment, no se descarta l'opció d'Arnau Martínez. El València, recordem, està buscant dos laterals. Arnau seria en propietat i Mafeo arribaria com a sedi, però efectivament el mercat és molt canviant i el mercat en el València, i tenint en compte que va sense diners a per futbolistes, pot canviar absolutament tot. En tot cas, ho acabes de comentar, és notícia de Nacho Sánchez, encara que el nom el donava David Esteve en el diari...
2: Un gran David Esteve.
1: En el diari AS, Mafeo demà pensa que vol acabar a València i que jugarà com a sedi fins al final de temporada del conjunt de Mestalla. Nacho, gràcies.
2: Gràcies a tu, Salva, i ens veiem demà.
1: Adeu, pues estarem pendents d'aquesta informació de mercat, si Mafeo sí, Mafeo no, si Arnau Martínez de repente tot gira, tot canvia i arriba finalment en propietat com a nou futbolista del València Club de Futbol. 11 i 16, en un dia de molta informació, no sols vinculada a Arnau Martínez, no sols vinculada a Pablo Mafeo, sinó també vinculada a José Luis Gallà, perquè el València, el 30 de juliol, Montalt en el 90 minuts va dir, el València li ha fet una oferta molt a la baixa a José Luis Gallà, i tant ell com el seu entorn estan molt enfadats. Crec que la setmana passada en tertúlia ja ho comentarem, no sabíem la xifra, no sabíem que era una renovació a la baixa per a José Luis Gallà, però avui les xifres ja han transcendit i les ha donades el company Diego Picó. Hola Diego, què tal? Bona nit.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Salva, ¿cómo estás?
1: Y las cifras son absolutamente ridículas para José Luis Gallá. De fet, Gallá y el seu entorn ni les contemplen, Diego. Ahora me les dones la información que yo tengo, que es que ahora es dará, pues Gallá en ment porta complir l'any de contracte que té com a jugador del València, amb el contracte actual, 6 milions bruts per temporada, 3 nets, i a partir d'ahí, quan concloga el contracte, si no hi ha una nova oferta, si no hi ha noves negociacions, pues ja veurem què és el que ocorre amb el futbolista. Si té que anar-se'n del València, pues efectivament se n'anirà. Però tu has donat avui a conèixer les xifres, i Gallà Nacho, passa a cobrar de 3 quilos nets a 950.000 euros nets per temporada. Explica'ns com estan aquestes xifres i com va la cosa, Diego.
3: Sí, a ver, que estaba escuchando a Nacho antes con lo de Mafeo, ¿no? Bueno, este club, ¿no? Que es este club, al final tenemos que asumirlo tal cual. A ver, la frase que salía del entorno de Gallá hoy era: esto no lo podemos considerar ni siquiera una oferta, ni siquiera una propuesta. Y claro, cuando empiezas a indagar y empiezas a rascar y al final te cuentan las cifras reales, pues la verdad es que alucinas un poco. De hecho, te voy a contar una cosa. Me ha pillado el cruce de mensajes con las cifras en directo en Marca Twitch. Y he tenido que revisarlas un par de veces.
1: No, porque no te las creyes.
3: porque no me creía las cifras, Salva, al final...
1: No, yo viste el clip de vídeo, que estás tú, y también eres la cara de sorpresa que posaba Luco Cortés, sí, aquí sí, intentando seguir a Perasí.
3: Sí, no, Luco le estaba diciendo las cifras y tampoco se las creía.
1: No, yo tengo que posármelo dos vegades y después te quería dar, per a constatar si havies dit aquestes xifres. I després, des de l'entorn del futbolista, pues efectivament m'han confirmat les xifres, digo.
3: Sí, a ver, la història és que el València le ha puesto encima de la mesa a Gallà un contrato de dos temporadas más, en las que, por ser muy directo, ¿no?, y dar cifras, luego ya la opinión la que tú quieras, uh-huh. El València le ofrece 1 millón bruto por temporada más. ¿Vale? O sea, le ofrece 2 millones brutos por 2 temporadas más, al margen de los 6 millones brutos que cobra en esta temporada que él ya tiene firmada y, como dicen muy bien los futbolistas, asegurada, ¿no? Que es un poco la forma de hablar del futbolista, ¿no? Yo es que este contrato lo tengo asegurado. Bueno, sí, que ya tiene una temporada más, que es la que está a punto de comenzar para el Valencia este sábado, en el que va a cobrar 6 millones de euros brutos. Que nadie le puso una pistola al Valencia para que le firmara ese contrato a Gallá y él mismo se ganó sobre el campo. A partir de ahí, el Valencia le ofrece 2 años más, un millón de euros bruto por temporada. Esto es, a partir de la temporada que viene, Gallá pasaría a cobrar lo de Rubo Iranzo, más o menos. Por no sé si Rubo cobra esas cifras, pero por ahí debe estar, ¿no?
1: Sí, igual, sí, sobre 450.000, 500.000 euros nets, sí, per temporada,
3: bueno,
1: correcto.
3: Es una cosa exagerada, pero bueno, la opinión me la dejo aparte. Aparte,
1: sí, además la Valencia, también esta sintonía.
3: Claro,
1: sí.
3: Aparte el Valencia lo que le propone a Gallá es difiera usted el sueldo. O sea, nosotros este año le teníamos que pagar 6, uh-huh. pero no queremos pagarle 6. Uh-huh. Si usted acepta nuestra oferta de 2 años más, este año le pagaremos 2,5, el año que viene le pagaremos 2,5 y el año siguiente le pagaremos 2, más o menos, ¿no? Así, 2, 2,5 o 3 el año siguiente, hasta llegar a 8 en 3 años. Entonces, claro, Gallá ni siquiera ha considerado la oferta como tal, ¿no? Directamente ha ido al buzón de correo no deseado.
1: De no deseado, ¿no? Efectivamente.
3: al buzón de correo no deseado y a la papelera, ¿no? A ver, esas son las cifras. El Valencia le ofrece 2 años más de contrato y que de los 6 millones que iba a cobrar esta temporada...
1: Que se repartisca en 3 temporadas, Bacha.
3: Sí, exacto. Los reparta en 3 temporadas y le da 1 más por temporada.
1: Claro, bueno. yo en un primer momento interpretaba que el milió era net, pero el milió es... el milió es bruto, lo que voy a decir, que efectivamente
3: la
1: quantitat
3: claro,
1: económica es molt inferior y Gallá passa de cobrar 3 nets per temporada a cobrar...
3: A 500.000.
1: Efectivamente.
3: Claro, a ver, lo que me dicen en el entorno de Gallá es que el jugador tenía muy claro que la oferta del Valencia...
1: Sí, que no va a ser, a la baixa, pero
3: acorde,
1: no tan a la baixa.
3: Acorde a la situación actual, ¿no? Bueno, ha cambiado las cosas, ha cambiado tu rendimiento, ha cambiado tu edad, ha cambiado tu situación, y lo normal es que se ajuste, ¿no? Pero claro, una cosa es ajustar y otra cosa es faltar el respeto, ¿no? Que es un poco el tono de la conversación. Ahí ya entramos en el territorio un poco, Salva, de la opinión de lo que
1: sí,
3: cada
1: sí,
3: uno crea, ¿no?
1: Ya la ocuparía en la tertulia, sí.
3: Claro, pero realmente yo creo que en la tertulia hoy pues vas a tener claro, al final ya no es un jugador cualquiera. Lo siento, pero no es un jugador cualquiera. Entonces, una cosa es que adapte su sueldo a la realidad actual suya y del club. Y otra es que le faltes el respeto con una oferta de juvenil de primer año. Yo creo que eso no se puede hacer. Creo que hay otras formas de hacerlo, otras formas de trabajar con tu capitán y con el que un poco es es hasta ahora el emblema. Y en mi opinión, yo creo que el Valencia ha aprovechado pues que
1: un momento de feblesa esportiva. Sí. per a mi, i efectivament ara
3: deportiva parlarem en tertúlia. Deportiva, salva i social.
1: I social, clar, efectivament, que repercutís en l'ambient social de Mestalla, efectivament, per a extorsionar al futbolista i per a obligar-lo a acceptar una oferta a la baixa que el futbolista no accepta. Per tant, és molt probable...
3: No, el futbolista ni la ha valorat, o sea, ya te digo yo que esa oferta, de hecho... Un poco la frase era, los jugadores no somos eternos en los clubes, ¿no? Y eso me parece muy duro, que eso pase en el Valencia. Realmente, de este Valencia espero cualquier cosa, ¿no? Pero una falta de respeto así a tu capitán, de forma tan directa, ¿no? Y realmente no lo esperaba. O sea, es tan duro que esto a mí me pilló de sorpresa.
1: Per tant, per a continúa.
3: No, te iba a decir que de hecho es la anécdota que cuento es real, o sea, he tenido que mirar 3 o 4 veces el mensaje porque no me creía en que a Gallar le estuvieran dando 2 millones brutos por 2 temporadas, o sea, a 1 millón bruto por temporada, es que eso es una oferta que el Valencia puede hacer pues a lo mejor a un jugador del Steaua de Bucarest de 19 años. És que és molt dur.
1: Sí, ha faltat per a mi, i ara ho reunirem en tertúlia, sensibilitat en este assumpte i haver-lo afrontat en les acaballes de la temporada passada, perquè sabies a lo que, bueno, pues anaves a enfrontar-te en esta situació. I amb este futbolista, Diego, t'espero demà per així en tertúlia.
3: Sí, mañana estamos por ahí. Hoy tienes un día ajetreado, bandido. Hoy tienes un buen día para tertuliar,
1: Sí, anem a divertir-nos avui en tertulia. Diego, gràcies, bona nit.
3: Una bona nit, hasta luego.
1: Adéu a Diego Pico, 11:25. Tanquem, diríem, el tram informatiu. Tenim moltes coses, avui, de les que ocupar-se en tertulia. Però abans anem a obrir, com sempre i com cada dimarts, la càtedra de Miqui.

0: 90 minuts.
1: A ver si la llamo y me cuenta cómo está Laura y Sofía. ¿Y tú qué tal en la una?
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
3: Què fas este cate?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
8: Són les 8.
9: Les notícies del matí.
10: Dimecres 19 d'agost, un dia que es presenta molt dur perquè estem en avís per calor extrema. La Comunitat Valenciana afronta, després de les tres onades de calor que hem patit entre juny i juliol passat, un nou episodi d'altíssimes temperatures. Una situació que està provocant la suspensió de les activitats a l'aire lliure, l'ampliació d'horari de les piscines municipals o dels centres d'atenció social. És important avui seguir les recomanacions mèdiques i els consells de seguretat laboral i de les autoritats, sobretot després de l'aprovació del permís climàtic. La Conselleria d'Emergències Interior ha establit el nivell màxim de preemergència del Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals en tot el territori de la Comunitat Valenciana, des de avui dimecres i fins divendres. Antonio Sánchez, bon dia.
11: Bon dia.
10: Com estem dient, una jornada sufocant. De quines temperatures màximes estem parlant?
11: Estem parlant de màximes que podrien arribar als 45 graus puntualment. Es quedaran per damunt dels 44 graus a bona part del centre de la Comunitat Valenciana, que és on més pujarà el termòmetre. Són localitats com Alberic, com Alzira, Carcaixent, la Pobla Llarga, Castelló de la Ribera, però en esta volta també hem de parlar de tres localitats en les que no estem tan acostumats a esta gran pujada del termòmetre, com pot ser l'Horta, no? També cap al Camp de Túria, cap a la Ribera Baixa, la Ribera Alta pràcticament tota, ja ho hem dit, també la Costera, la Safor, sobretot com a localitats un poquet més cap a l'interior, a la Canal de Navarrés, a la Vall d'Albaida, al Comtat, a punts de la Marina Alta, i en principi aquestes seran les comarques on més vull pujar el termòmetre, i per això tenim aquest avís roig, molt perillós. Ja sabem que quan tenim avís roig és millor no eixir al carrer, no realitzar activitats esportives, quedar-se a casa i estar el més fresc possible.
10: Gràcies, Antonio. És moment ara de fer una ullada als altres titulars de la jornada. Quatre incendis forestals preocupen en estos moments a Espanya, a Càceres, a la comarca de las Hurdes, a Extremadura. L'incendi declarat este dimarts ja ha obligat a evacuar una desena d'alqueries. El Pilla Belver, bon dia.
12: Bon dia, Toni. Mentrestant, millora la situació dels focs de les penyes de Riglos a Osca, però s'enfronta a dos dies complexos per la meteorologia. El reallotjament de les persones evacuades podria esperar a demà. A Niebla, Huelva continua estabilitzat i sense rebrot. A tot Espanya ja s'han cremat quasi 255.000 hectàrees enguany, segons les últimes dades oficials.
10: Sobre la crisi migratòria i humanitària a Ceuta, puja de to l'enfrontament entre el govern espanyol i el Partit Popular. Avui la ministra Elma Said, que segueix a la ciutat, a la ciutat autònoma, coincidirà amb el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, que visita al Pidia la zona per segona vegada.
12: Sí, entre els retrets per la gestió d'esta crisi, el Ministeri de Justícia s'obri a reforçar els tribunals de Ceuta a l'espera de la petició formal que ha fet el Consell General del Poder Judicial.
10: El bombardeig a un vaixell a l'estret d'Hormuz tensa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
12: Des de fa dies amenaçava de fer-ho i finalment Trump ha donat l'ordre a acabada la treva de 60 dies per arribar a un acord. El líder nord-americà ha tornat a atacar i també ho ha fet a través de la xarxa Truth Social, la seua, on publica un mapa de l'estret d'Hormuz ja sota la sobirania dels Estats Units i continua remarcant que tot és per a evitar, diu, que l'Iran tinga armes nuclears mentre el preu del cru augmenta.
10: En els esports continuarem parlant-los del mercat de fitxatges de futbol. Eva Cassany, bon dia.
0: Bon dia, Toni. Sí, és que el València ha tancat la sessió del porter de 23 anys, Kane Van Uevelen, procedent de l'Ipswich Town. I podria estar també molt a prop d'arribar el cedit, el lateral Mafeo, però no té un acord amb el Girona per Arnau Martínez. Mentrestant, ahir el Barça va presentar a Rodri i el Madrid a Mourinho. En bàsquet ja hi ha arribat l'últim fitxatge del València Bàsquet i Jay Shorts i este migdia el seu entrenador Xavi Albert donarà la primera roda de premsa.
10: Quant a les carreteres i el transport públic, Sofia Riego, bon dia. Com arrenca la jornada?
3: Bon dia. Tenim un inici de jornada en què cal lamentar dos morts en carretera. A nit a la 3 a l'altura de Requena, al quilòmetre 296, un accident s'ha saldat amb un mort i un ferit lleu. I esta matinada a l'AP7 a l'altura de Pedreguer, al quilòmetre 613-200, un altre accident ha deixat un mort i un ferit greu. Ara mateix, fluïdesa a les carreteres de la Comunitat Valenciana, sense retencions d'importància, i els trens de Rodalies circulen amb normalitat. I cal afegir-hi un apunt perquè, a causa de les festes patronals de Vallada, des d'avui fins al 26 d'agost s'ha habilitat allí un nou punt de parada a l'avinguda dels Molinets. I tot i que ahir un incendi va interrompre temporalment la circulació entre Realón i Torrent a la línia L1 de Metro València, la circulació en este tram ja està reobert. El tram d'Alacant i Castelló operen amb normalitat i el ministre de Transports, Òscar Puente, que va anar ahir per sorpresa a la Fira de Xàtiva, ha presentat els nous trens per a les línies C1, C2 i C6 de Rodalia. Aquesta informació els l'ampliarem després.
10: Gràcies, Sofia. Així es presenta de moment el dia. Ens acompanyarem fins a les 9:30 del matí per la ràdio i la televisió d'Apunt. Maria Josep Collada, al comandament tècnic, Begoña Codina en l'edició. Salutacions de Toni Cano. En nom de tot l'equip, anem amb tot.
9: Les notícies del matí.
10: Són les 8 i 6 del matí. Els ho hem avançat en la nostra portada. La Comunitat Valenciana afronta, després de les 3 onades de calor que va patir entre juny i juliol passats, un nou episodi d'altes temperatures amb màximes que poden arribar a 44 graus al litoral de València i nord d'Alacant a partir de la 1 del migdia. La causa serà el vent persistent de ponent que ha portat l'Agència Estatal de Meteorologia a establir, recorden, l'avís roig davant d'una situació molt adversa fins demà dijous. Fem ara un repàs de les temperatures més altes, Elpidia.
12: Sí, temperatures més altes que, curiosament, s'han registrat fa unes hores. Segons dades de l'Associació Valenciana de Meteorologia, BAMET, els valors més alts s'han registrat fins ara al sud de la Comunitat Valenciana, al sud de València i nord d'Alacant. Alguns punts del terme d'aigües a l'Alacantí han registrat ja més de 32 graus, un pic de temperatura similar tenien al Mudany a la comarca del Comtat. Ara estan un poquet més baix. Precisament al Comtat s'ha registrat les mínimes més altes d'esta matinada. A l'Alcalt d'Agres han arribat a dormir als 30 graus i mig de temperatura. Més a prop de la costa, a l'Alacantí, poden destacar els vora 29 graus de Xixona.
10: Pendents, per tant, del mercuri i pendents també de la situació als nostres boscos. Emergències s'ha activat per avui i fins divendres el nivell 3 de preemergència per risc extrem d'incendis forestals en tot el territori.
12: Sí, s'ha prohibit automàticament l'accés als parcs naturals de la Comunitat Valenciana i paratges municipals, com ara l'Ajuntament de Bicorb a la Canal de Navarrés. S'ha tancat el pàrquing al paratge del Benefetal i ha limitat els accessos a la serra. L'Ajuntament de València i el de Torrent han activat arribat a partir d'avui els canons d'aigua al Saler i al Vedat. I el de Benidorm, per exemple, ha tancat l'accés al Parc Natural de la Serra Gelada i al Parc del Moralet. El de Gandia recorda que no es poden realitzar treballs amb màquines a la muntanya per la possibilitat d'espurnes. Aquest estiu s'han cremat més d'11.000 hectàrees de bosc en els incendis de la Vall d'Uixó, Tírig i Soneja, i han quedat afectats paratges com la serra, recordem, la Serra d'Espadà.
10: El risc és tal que a Tales, a la Plana Baixa, hi ha hagut en les últimes hores un rebrot, una reproducció de l'incendi de la Vall d'Uixó, al barranc d'Ain i en una illa de vegetació que no s'havia cremat dins del perímetre de l'incendi.
12: Sí, un ensurt ahir de vesprada. Els bombers de Castelló hi han enviat dotacions de bombers forestals i fins a 5 mitjans aeris. A les 10 de la nit s'ha donat per controlada aquesta reproducció. Durant la nit s'hi han quedat treballant una dotació de bombers de Castelló i una altra de forestals de la Generalitat. Recordem que encara està sense extingir i que es va declarar el 25 de juliol. També a Beniardà, a la Marina Baixa, es va declarar un incendi que a les 9 de la nit es donava per controlat i a les 7:20, fa no res, es donava per estabilitzat, perdó, i a les 7:20 s'ha donat per controlat. A Sant Joan de Moro i Torrent hi hagué dos xicotets incendis, però de vegetació.
10: Els ajuntaments han activat els seus dispositius davant de l'episodi d'alerta roja per calor, també per l'avís roig, recordem, d'AEMET. Ja els hem apuntat algunes de les decisions en matèria forestal. Repassem el PIDIA d'altres.
12: Sí, molta atenció perquè les activitats a l'aire lliure estan suspeses a la ciutat de València, on també s'ha ampliat l'horari de les piscines municipals i s'obrin els centres d'atenció a emergències socials. El SECOPAL, que és el SECOPI, però d'àmbit municipal de la ciutat, es va reunir ahir i ja ha enviat avisos als centres de majors, als servicis d'atenció als domicilis i als servicis socials. D'altra banda, han suspès els mercadets extraordinaris i es tanquen alguns monuments, com ara el parc de Gulliver, a partir de la 1 del migdia. També els serveis de neteja en la via pública finalitzaran la jornada al migdia i només treballaran els vehicles de recollida de fem. Les obres públiques, com ara la de l'avinguda de Giorgeta, finalitzaran a les 12. Gandia, que també és una de les ciutats amb avís roig, també reunió del SECOPAL, que ha decidit suspendre activitats, reforçar els refugis climàtics, com ara el Museu Arqueològic amb horari especial, igual que les piscines de Beniopa i Roís de Corella. En aquestes ciutats de les zones amb avís roig es recomana no anar als parcs infantils de vesprada per la temperatura que poden arribar a tindre els jocs infantils.
10: Parlem ara de la salut. Sanitat, la Conselleria de Sanitat, ha establit el nivell roig per calor en 25 comarques de tota la Comunitat Valenciana. En el centre de la Diana d'Observació, menuts, gent gran i pacients, el PIDIA, amb malalties cardíaques.
12: Sí, amb les temperatures que s'esperen, hem consultat en un centre de salut i anem més enllà dels consells bàsics. Primer de tot, hem d'estar alerta amb els medicaments, han d'estar frescos i en llocs on no els pegui el sol. També atenció a les persones que prenen diurètics o fàrmacs per a l'al·lèrgia. Poden alterar la hidratació i la sudoració i en poc temps es poden deshidratar, ens podem deshidratar. Per això el segon punt bàsic, hidratar-se, sobretot prendre aigua. Mari Carmen Gallegos, metgessa de família, ens explica la importància de beure el que toca.
13: Molt important no prendre alcohol, l'alcohol favoreix la deshidratació, la cafeïna tampoc és bona i les begudes amb molta sucre, com els refrescs o el suc, aigua.
12: I tercer punt important, mantindre una bona temperatura. Escoltem esta veu experta.
13: La gent té que estar fresca. Això que diuen, no, jo no vull posar l'aire condicionat perquè després tinc un refredat. Això no és veritat. És pitjor el calor per a les persones que tenen aquestes malalties del cor, sobretot, que tindre un aire condicionat i que estiguin fresquetes.
12: I recordem que cal acudir a un centre de salut quan tinguem mal de cap molt fort, temperatura alta corporal, és a dir, febre o també vòmits. Un tall de digestió és també un colp de calor. I fer cas, com quan hi ha risc de pluja o de vent, si l'avís és roig, serà per alguna cosa i és millor quedar-se a casa. No se la juguen, la calor també mata.
10: L'avís per temperatura extrema és especialment dur en alguns treballs i això genera dubtes legals i laborals, sobretot després de l'aprovació del permís climàtic. Paren atenció a les respostes que ha contestat el responsable de salut laboral de l'UGT, Pablo Esteban, a les qüestions clau que hem plantejat.
14: Avís roig per calor a la vista. Què poden fer treballadors i treballadores segons la llei laboral?
15: Tinc dret a no treballar per l'avís roig?
14: No, l'avís automàticament no dona dret a no anar.
16: Deurien d'acudir i prendre les mesures adequades.
14: Però la llei obliga les empreses a adaptar la jornada.
15: A què està obligada l'empresa?
14: A facilitar el teletreball, garantir aigua i habilitar zones d'ombra. També canviar els horaris, per exemple, per a evitar les hores centrals.
16: La temperatura de l'alerta roja va des de les 13 hores a les 21.
14: Sobretot les físiques a l'aire lliure, obres de construcció, agricultura, jardineria, neteja. I també les d'interior no adaptades.
16: Consoles, lavanderies, les cuines, els forns...
15: I quan s'aplica el permís climàtic?
14: Amb un risc greu, sense alternativa i només si l'empresa no pot adaptar les condicions de treball, es poden demanar fins a 4 dies de permís retribuït. I atenció que si les empreses no compleixen aquestes lleis...
16: És una sanció greu per a l'empresa.
14: Les sancions poden arribar als 40.000 euros.
10: Enmig d'esta onada de calor, els treballadors de la Unitat de Prevenció d'Incendis Forestals han protestat este dimarts davant del Palau de la Generalitat. És la segona vegada que ho fan en este mes d'agost. Reclamen millores en les condicions de treball i que l'administració els contracte durant tot l'any. Diuen que la prevenció d'incendis forestals és una feina que no només s'ha d'abordar a l'estiu. En el que portem de 2026 a tot Espanya s'han cremat més de 255.000 hectàrees de terreny forestal. En extensió això equival a 120 vegades l'Albufera de València, 8 serres d'Espadà o quasi la meitat de la província d'Alacant. I l'any passat, en esta mateixa data, Sofia Riego, l'extensió forestal cremada encara era més gran.
3: Així és, i per evitar que vagi a més, els bombers treballen a aquestes hores en els diversos incendis que continuen actius. L'incendi de niebla en Huelva continua estabilitzat i sense rebrots i per avui té bona previsió per l'augment de la humitat a la zona. Ha cremat ja 33.000 hectàrees en 11 municipis. Pel que fa a l'incendi de les Penyes de Riglos, a Osca, també evoluciona favorablement després de cremar 17.000 hectàrees. La tornada a casa dels milers de veïns i veïnes que estava prevista que començara ahir es va ajornar i, si no hi ha novetat, començarà avui. A més, el Ministeri de Defensa ha atorgat la medalla al mèrit militar amb distintiu groc a Javier García Sancho, el caporal de l'UME, que va morir diumenge en l'accident d'una autobomba. També cremen incendis forestals a Galícia, de molta menor extensió, o a Guadalajara i a Zamora, que ja estan estabilitzat i extingit respectivament. I preocupa un poc més el de Càceres, que ja ha forçat el desallotjament de 600 persones a la comarca de les Urdes i en què treballen ara mateix 120 efectius terrestres, 11 mitjans aeris i la unitat militar d'emergència.
10: Cal lamentar dos morts més per incendi, tot i que no s'han produït en cap incendi forestal. Són dos persones que, com diem, han perdut la vida en l'incendi d'un taller mecànic a Cala Torao, a la província de Saragossa.
3: Sí, es tracta d'un treballador del taller que es va incendiar, que no ha pogut fugir de l'edifici, i un bomber de la Diputació de Saragossa que treballava en l'extinció del foc. Quan el bomber intentava rescatar el treballador del taller, un mur interior ha caigut i els ha deixat els dos atrapats. La Diputació de Saragossa i l'Ajuntament de Cala Torao han decretat 3 dies de dol oficial. Juan Antonio Sánchez Quero és el president de la Diputació de Saragossa.
17: Este verano está siendo especialmente duro, aparte de los siniestros, que eso es lo de menos, porque al final se apagan y se recuperan, pero la muerte de cualquier empleado, de cualquier persona, es muy duro, tanto para la administración donde presta los servicios, como para el jefe del taller, y sobre todo pues es muy duro para la familia de perder a un ser querido.
10: Són les 8 i 17 minuts. Nous esglais a Granada esta nit. L'Institut Geogràfic Nacional ha registrat un terratrèmol de 3,4 d'intensitat i amb epicentre en la població d'Ojíjares. Este tremolor, poc després de les 10:30 de la nit, l'ha sentida la població i se suma al mig centenar de sismes, el PIDIA, registrat este dimarts a l'àrea metropolitana granadina.
12: Es tracta d'un tremolor de menor duració que la resta d'alta intensitat de la jornada, però sentit per la població d'una vintena de municipis de la província. Uns minuts després, a les 10:40, s'ha registrat un altre sisme, esta vegada de 2,1, també a profunditat 0, però amb epicentre a Armilla, que també ha notat tota la població.
10: Mentrestant, la ciutat de Granada intenta recuperar la calma després del terratrèmol de magnitud 4,8 d'este dimarts al matí.
12: Este sisme provoca ferides lleus a 3 persones, una d'elles una menor, i nombroses telefonades al 112 que informaven de danys en vivendes i vehicles, mentre que les xarxes socials s'han omplit de vídeos que reflecteixen com ho han viscut la població.
18: Pues andando por la calle y se me ha caído, de hecho, parte de una fachada, pues a 2 metros.
19: Está en la calle con los niños.
20: Voy para tu casa, me ha pillado en la calle, mamá, voy para tu casa.
21: Nuevo terremoto en Granada. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Estamos todos bien, pero... ¡Buah! Pero de punta. Se han caído varias cosas y el susto todavía lo tenemos en el cuerpo.
12: A més, el sisme i les posteriors rèpliques han obligat a desallotjar per prevenció 600 persones d'un total de 370 vivendes en el municipi de Las Gàbies després dels tremolors, dels terratrèmols d'este dimarts. També han desallotjat per precaució l'Alhambra. El recinte continua tancat avui al públic. El recinte no ha patit danys estructurals, només lleus.
10: I sobre Ceuta, mentre es continuen habilitant els 4 espais temporals per a acollir els migrants, el president de la ciutat autònoma exigís que el govern espanyol expulsi els migrants que encara continuen allí després de l'entrada massiva. La ministra manté que la gestió s'està fent, diu, correctament. Ui, nou enfrontament polític, nova presència del Partit Popular a Ceuta, serà esta vegada el president del partit, Núñez Feijóo, el president Alberto Núñez Feijóo, que des de l'1 d'agost no havia viatjat a la ciutat. En su compte, Alba Rocher.
22: Juan Jesús Vivas exigeix la tornada el mateix dia en què s'ha sabut que la Comissió Europea avala la devolució dels menors migrants no acompanyats.
23: Hay que atender la emergencia, y la emergencia en qué consiste, en sacar de Ceuta a todos los que han llegado. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonados.
22: También Cuca Gamarra.
24: En España se aplican las leyes europeas y las leyes europeas contemplan el retorno.
22: La ministra Elma Saiz continúa defensant la seva gestió amb la instal·lació de nous centres d'acollida que podrien ampliar-se.
25: Porque Ceuta ni ha estado ni va a estar nunca sola. Y para mí es muy importante pues la colaboración entre administraciones.
22: Y destaca el papel del Marroc.
25: Esta solución y esta respuesta que se ha dado no hubiera sido posible sin la colaboración de un país, de un socio fiable y un país vecino como es Marruecos.
22: A partir de la setmana que ve, quasi la meitat del govern haurà de donar explicacions al Congrés sobre la gestió de la crisi migratòria.
9: Les notícies del matí.
10: La delegació del govern a la Comunitat Valenciana ha comunicat 14 sancions de 8.600 euros en total a docents i sindicats per la vaga educativa. La totalitat de les multes se situa en el context de la vaga del mes de maig, en les concentracions prèviament convocades o en els piquets informatius.
12: Sí, la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià qualifica esta mesura de repressió al professorat valencià. Les notificacions les han rebudes 12 docents participants en les mobilitzacions i 2 les ha rebudes el sindicat STPB. També denuncien el caràcter amenaçador de les sancions de cara a noves mobilitzacions al setembre, i encara que consideren que probablement no es convoquen vagues durant el primer trimestre, recorden que ja hi ha convocada una manifestació per al 12 de setembre.
10: En tribunals, es contem que el Suprem ha sentenciat que el canvi de sexe no té efectes retroactius que permeten anul·lar una condemna prèvia per violència masclista per uns fets, el PIDIA, que va cometre la persona condenada quan era un home en abril de 2022.
12: Sí, la persona condenada va recórrer davant del Tribunal Suprem en l'argument que no podia ser sentenciada per un delicte de violència masclista perquè ja era una dona i no un home. El processat va recórrer a la condemna dictada per un jutjat de Castelló i ratificada després per l'Audiència Provincial.
10: O Obrim plana internacional. Ja es contàvem ahir que el president dels Estats Units ha donat per trencades les negociacions amb l'Iran en acabar el termini de 60 dies, el PIDIA, per a l'acord. Trump ha anat més enllà.
12: Sí, ara eleva més l'atenció perquè reclama l'estret d'Hormuz com a nou territori sota la sobirania dels Estats Units. No és nova aquesta pràctica que ja va fer amb Groenlàndia, això és intens, Groenlàndia, el Canadà i el Canal de Panamà, i ho publica en la seva xarxa Truth Social. Trump assenyala que continua el bloqueig a barcos que és que no entren de ports iranians, però que l'estret està obert i operatiu. Totes les mines marítimes s'han retirat o detonat. Però l'Iran ho nega i assenyala que el trànsit no es restablirà fins que cessi l'amenaça i es retiren les sancions. A més, reclamen que es complisquen els termes de l'acord.
1: Well, they want to make a deal, but they're not going to make the kind of a deal that I feel is necessary. Look, we're in there for one reason.
12: Trump reconeix que l'Iran vol un acord, però el que ells volen, i s'insistís, que l'objectiu és evitar que l'Iran tinga armes nuclears, i ha complit l'amenaça de bloquejar barcos a l'estret, unes amenaces que Trump ja anava fent des de fa dies. La tensió augmenta mentre encarís, això sí, el preu del petroli.
10: La capella ardent del mag Juan Tamariz s'instal·larà avui al tanatori de San Isidro a Madrid. Este gran mestre de l'il·lusionisme i figura estimada per diverses generacions, Amparo Martín, bon dia. Sí. Va morir ahir, als 83 anys.
2: Va ser un artista generós i sincer, graciós, simpàtic i emblemàtic. Ens va acompanyar durant dècades amb els seus trucs de cartes i un humor fascinant. Recorden com acabava els seus trucs per a demanar l'aplaudiment del públic?
4: ¡Sube, sube, sube! Y como solo queda una, tiene que ser esta! ¡La dama de picas!
2: El seu inconfusible violí imaginari amb la seua acompanyament per a demanar eixe aplaudiment forma ja part de la nostra memòria. Tamariz se'n va, però la seua màgia i el seu record es queda.
10: Fem ara una pausa publicitària i de seguida a més esports.

0: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Este verano, el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto, vuelve cine en las playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano... El mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
3: Fronta una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents. Temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència.
4: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. Apunt Ràdio.
5: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
6: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Ràdio.

0: Esports. Les notícies del matí.
1: Els nostres equips de futbol s'activen per a reforçar les plantilles a Bacassany.
2: Bon dia, Toni. És el cas del València, que ha de reaccionar si vol incorporar Arnau Martínez. El Fulham d'Arbeloa també ha posat l'ull en el lateral i si és de Mestalla no volen que s'escape, l'acord amb el Girona ha de ser imminent. Sembla més factible la cessió del també lateral Pablo Maffeo, que juga a l'Olympiacos. I la incorporació que ja està tancada és la de Kane Van Oevelen, el porter de 23 anys, arribarà cedit de l'Ipswich Town sense opció de compra. És una petició expressa de Corberán per a ser suplent de Dimitrievski, qui obriria la porta a una sessió de Vicente Abril. En el Villarreal també volen tancar i aprofitar estos últims dies de mercat per incorporar un migcentre organitzador. Les preferències del club passen per un jugador que conega la Lliga, com Antonio Blanco de l'Alavés, o altres vies són una sessió o un fitxatge a cost baix. Fofana del Milà és un altre dels noms que han sonat.
1: Mentrestant, el Real Madrid, Eva, ha presentat Mourinho i el Barcelona, Rodri.
2: Sí, la presentació del migcampista es va fer esperar respecte al que estava previst, però a mitjan vesprada el Barça ja va traure al jugador amb la signatura, o altres vies són una cessió o un fitxatge a cost baix. Fofana del Milà és un altre dels noms que han sonat.
1: Mentrestant, el Real Madrid, Eva, ha presentat Mourinho i el Barcelona, Rodri.
2: Sí, la presentació del migcampista es va fer esperar respecte al que estava...

0: directiva y nada, feliz de estar aquí. Es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa.
1: I no sabem si per a contraprogramar, abans el Madrid havia presentat Mourinho.
2: Sí, però una presentació un poc estranya, sense públic ni periodistes, només amb el president Florentino Pérez. L'entrenador portuguès va argumentar amb sentiments el seu discurs.
3: Emocionalmente es más bonito que la primera vez que he venido, porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador y ahora es este lado más el lado emocional afectivo.
1: Parlem ara de la segona divisió. El Castelló va fer ahir la tradicional ofrena de flors a la Mare de Déu del Lledó.
2: Sí, una tradició que l'última volta va ser quan pujaren a segona. Veurem si es dona sort. L'entrenador Pablo Hernández va deixar clar l'objectiu d'esta temporada és l'ascens.
4: Sí, està clar que és el somni de tots i és el que volem, però n'hi ha que tindre els peus en terra. Saber que va ser una temporada molt exigent, jo crec que més exigent que la temporada passada pels equips que han baixat de primera, pels equips que volen el mateix objectiu que nosaltres.
1: En bàsquet, el València completa el mercat de fitxatges amb l'última incorporació.
2: Sí, amb TJ Shorts, el base californià, que també està nacionalitzat macedoni, signa amb el taronja per 2 temporades. L'exestrela del Panathinaikos tenia aquestes paraules en arribar a València.
5: Els meus objectius són els mateixos a qualsevol lloc que vaig. És guanyar tots els partits que puga i, amb sort, al final de la temporada estàs jugant per un campionat. És el mateix objectiu amb el qual arribi ací, intentar guanyar tots els partits possibles i, al final, que puguem fer alguna cosa especial.
2: Amb tots els jugadors ja sí, el tècnic Xavi Albert farà la roda de premsa la primera al capdavant de l'equip a la una.
1: Canviem d'esport, també ahir arribaven a València les campiones del món de gimnàstica Lucía Muñoz i Marina Cortelles.
2: I foren rebudes pels familiars i amics a l'estació de l'AVE. Parlaren per a punt del seu objectiu després d'assolir un lloc ja per als pròxims Jocs Olímpics.
6: Queremos más. Es un equipo que se define y se identifica por eso, porque siempre queremos más. Y pues bueno, queremos seguir siendo campeonas de Europa otra vez, queremos seguir siendo campeonas del mundo otra vez y evidentemente conseguir una medalla olímpica.
1: Gràcies, Eva. Anem amb la informació de servei. Són les 8:31 minuts, moment d'actualitzar la situació del trànsit. Sofia Riego.
7: Ara mateix els trens de Rodalia circulen amb normalitat, també el tram d'Alacant i Castelló i també fluïdesa a les carreteres de la Comunitat Valenciana, sense retencions d'importància. Potser si trobem un trànsit un poc lent a l'entrada de València ara mateix per la B30 i tenim un inici de jornada en què cal lamentar 2 morts en carretera. Nit a la 3 a l'altura de Requena, al quilòmetre 296, un accident s'ha saldat amb una persona morta i una persona ferida lleu i esta matinada a la P7 a l'altura de Pedra Pedreguera al quilòmetre 613-200. Un altre accident ha deixat una persona morta i una persona ferida greu. I ampliem ara la informació que els comentàvem abans. El ministre de Transports, Òscar Puente, que ahir va anar per sorpresa a la Fira de Xàtiva, ha presentat els nous trens per a les línies C1, C2 i C6 de Rodalia. Són concretament 41 trens dels models Civia 447 i 464 que substituiran els que hi ha actualment. Cadascun té al voltant de 700 places, augmenten un 30% la capacitat actual i, segons Fuentes, s'incorporaran per substituir els que hi ha ara mateix de manera progressiva.
1: I en l'oratge, ja ho saben, tenim per davant 2 jornades de calor molt intensa. Antoni Sánchez, hola de nou.
8: Sobretot la d'avui, Toni. Sí, avui serà una jornada molt perillosa pel que fa a l'oratge. Avís roig per temperatures molt altes en moltes comarques del nostre territori. De fet, més de 2 milions de persones estaran afectades per aquest avís roig, que es trobarà principalment al litoral i prelitoral del centre de la Comunitat Valenciana. Expliquem en primer lloc què passarà. I és que tindrem l'entrada d'una massa d'aire càlid des del nord d'Àfrica que damunt anirà espentada per una xicoteta d'ana o embossament d'aire fred que es troba cap al sud-oest de la península. Com podem veure, no es deixarà pluja, sí que es deixarà moltíssima calor i que esta dana també, a l'estar en aquesta part de la península ibèrica, vindrà amb el vent de ponent i el vent de llebeig. Uns vents vents que generalment en les nostres comarques calfen moltíssim l'ambient, sobretot el vent de ponent, i que fan que si el vent arriba fins al litoral, la brisa no entre i això

0: Això produïsca una sensació de moltíssima calor, una pujada sobtada del termòmetre i també una sensació de més seca, que és el que és la gran diferència respecte al que hem vist en les altres dies, no? I en els últims dies, que era una calor un poquet més de basca i més d'humitat. Així que avui, una jornada seca, amb molta calor i temperatures perilloses. Estem parlant de més de 40 graus en la major part de les comarques del centre i del sud, però en principi on arribaran aixòs 44 graus o 45 graus serà a la Ribera Alta, a la Costera, la Canal de Navarrés i alguns punts del Comtat, de la Vall d'Albaida i de l'interior de la Safor de la Marina Alta. I si es comarques seran o més pujarà el termòmetre respecte a la resta. Ja hem comentat que a València podem arribar als 42 graus, a Castelló als 38 graus, a Alacant estarem al voltant dels 37, però sí, avui és una jornada en la que de moment ja estan pujant el termòmetre. Ja hem vist com les temperatures no han baixat molt a comarques com el Comtat, l'Alcoià, la Marina Baixa. S'està notant i s'entrada de massa d'aire càlid i sec des del nord d'Àfrica i sempre afecta primer a aixes comarques que a la resta del territori, i després ja de vesprada veurem com puja el termòmetre en tot arreu. Demà, una altra jornada calorosa, però només al litoral. Es mantindran els avisos, avís groc, per màximes entre 36 i 38 graus, i baixarà el termòmetre a la resta, és a dir, que a la major part de l'interior de la Comunitat Valenciana baixarà la temperatura i ja no estarem en 40-42 graus, sinó que es quedarem entre 34 i 36. També hem de parlar de tempestes, perquè avui és una jornada que sí, ens encem amb el cel blau i sense núvols, però això canviarà de vesprada. Tindrem inestabilitat cap a les muntanyes del sud, sobretot, i això vol dir que podrem trobar tempestes seques, molt perilloses, ja ho sabem. Seran possiblement seques perquè, clar, tenim amb nosaltres una massa que és molt seca, molt càlida, i per a que la tempesta descarregui tota aquesta energia, espentarà aquesta massa d'aire càlid, provocant ratxes màximes de vent, o sigui, ratxes molt fortes de vent, intenses, i també provocant una temperatura inclús sobtada en el termòmetre en aquests moments en els que es produïsca la tempesta. No només avui, sinó també demà. Demà les tempestes es generalitzaran de vesprada, sobretot serà una vesprada tempestuosa, que ja tenim avís groc tant al nord com al centre com a les muntanyes d'Alacant, així que pluja de més de 20 per metre quadrat en una hora, també possibilitat de granís i ratxes fortes de vent acompanyades a aquestes tempestes. És a dir, que ens queden jornades no només per la calor, sinó també per les tempestes perilloses. Però sobretot, avui, molta precaució amb aquest avís roig per temperatures molt, molt elevades.
1: Moltes gràcies, Antonio Sánchez. I de seguida repassem els titulars de la jornada.
2: Les notícies del matí.
1: La Conselleria d'Emergències Interior establix el nivell màxim de preemergència del Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals en tot el territori de la Comunitat Valenciana. Des d'avui dimecres i fins divendres a la resta d'Espanya preocupen 4 incendis forestals. A Càceres, a la comarca de les Urdes, l'incendi declarat. Este dimarts, el PIDIA ja ha obligat a evacuar una desena d'alqueries.
3: Mentrestant, millora la situació dels focs de les penyes de Riglos-Osca, però s'enfronta a dos dies complexos per la meteorologia. El reallotjament de les persones evacuades haurà d'esperar a demà. A Niebla, a Huelva, continua estabilitzat i sense rebrot l'incendi. A tot Espanya ja s'han cremat quasi 255.000 hectàrees enguany, segons les últimes dades oficials.
1: En la crisi migratòria i humanitària de Ceuta puja el to de l'enfrontament polític entre el govern espanyol i el Partit Popular. Avui, la ministra Elma Said, que segueix a la ciutat autònoma, coincidirà amb el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que visita la zona per segona vegada.
3: Entre els retrets per la gestió d'esta crisi, el Ministeri de Justícia s'obre a reforçar els tribunals de Ceuta a l'espera de la petició formal que ha fet el Consell General del Poder Judicial.
1: I pel que fa a l'exterior, el bombardeig a una embarcació a l'estret d'Hormuz tensa les negociacions entre l'Iran i els Estats Units.
3: Des de fa dies amenaçava de fer-ho i finalment Trump ha donat l'ordre acabada la treva de 60 dies per a finalitzar, per arribar amb un acord. El líder nord-americà ha tornat a atacar i també ho ha fet a través de la xarxa Truth Social, la seua, on publica un mapa de l'estret d'Hormuz ja sota la sobirania dels Estats Units i continua remarcant que tot és per a evitar que l'Iran tinga armes nuclears mentre el preu del cru augmenta.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Què fas este cate?
6: Tu què creus? Festa?
5: I el següent?
6: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
7: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
9: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
10: De dilluns a divendres ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En A Punt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
2: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
1: Són les 8 i 40, escolten les notícies del matí en la Ràdio Televisió Pública Valenciana. Encetem el temps de tertúlia amb Julián Larraz, delegat d'Economia Digital a la Comunitat Valenciana. Bon dia.
11: Molt bon dia.
1: I també amb José Miguel Vigara, periodista del diari Levante. Bon dia.
12: Bon dia.
1: Si vos sembla, començarem amb un dels temes d'aquest estiu, un dels arguments informatius més importants de les últimes setmanes, que és un dia més la situació de Ceuta, que a més centra l'enfrontament polític. A banda de la crisi migratòria, tenim, òbviament, un enfrontament polític. El president de la ciutat autònoma exigís que el govern espanyol expulsi els migrants que encara continuen allà després de l'entrada massiva. I la ministra Elma Said manté que la gestió s'està fent, diu, correctament. Abans d'entrar en l'anàlisi, repassem l'últim encreuament d'acusacions de la mà d'Alba Roger.
13: Juan Jesús Vivas exigeix la tornada el mateix dia en què s'ha sabut que la Comissió Europea avala la devolució dels menors migrants no acompanyats.
14: Hay que atender la emergencia, y la emergencia en qué consiste? En sacar de Ceuta a todos los que han llegado. Es vergonzoso que Europa nos esté apoyando y sin embargo nuestro gobierno nos tenga abandonado.
13: També Cuca Gamarra.
15: En España se aplican las leyes europeas y las leyes europeas contemplan el retorno.
13: La ministra Elma Saiz continua defensant la seva gestió amb la instal·lació de nous centres d'acollida que podrien ampliar-se.
16: Porque Ceuta ni ha estado ni va a estar nunca sola. Y para mí es muy importante pues la colaboración entre administraciones.
13: Y destaca el papel del Marroc.
16: Esta solución y esta respuesta que se ha dado no hubiera sido posible sin la colaboración de un país, de un socio fiable y un país vecino como es Marruecos.
13: A partir de la setmana que ve, quasi la meitat del govern haurà de donar explicacions al Congrés sobre la gestió de la crisi migratòria.
1: Bé, ho acabem d'escoltar. El discurs de Vivas s'ha endurit els últims dies. Assegura que el govern central no està gestionant bé la crisi. El govern espanyol, en canvi, assegura que este discurs ha endurit per pressions del seu partit, de Génova. ¿Qué no opines, Julián?
5: A ver, vamos a los datos. El día 15 de agosto iba a haber una segunda invasión, lo cual fue una demostración de fuerza de... Repito, han dicho socio fiable, ¿eh? Ojo al dato. El 15 de agosto se preparó una segunda invasión que Marruecos consiguió movilizar a los invasores y paralizar a los invasores, lo cual es una demostración de fuerza de hago lo que me da la gana. De hecho, en la primera invasión os dejo a miles de indocumentados en Ceuta y no lo retiro básicamente porque no me da la gana. Y entonces, en esa gestión en la que Marruecos hace y deshace absolutamente lo que quiere, hay un gobierno absolutamente desbordado que no sabe gestionar una crisis que lleva ya 19 días y dice que lo está gestionando bien. Es que el nivel de desconexión con la realidad es tan alto que es que no tiene ningún sentido, evidentemente, ir a Europa a decir que hay que hacer una devolución, porque no se puede permitir una invasión en un territorio soberano. Y esto es lo que se está permitiendo, ¿por qué? Por unos datos que tienen del móvil de Pedro Sánchez vía Pegasus, no hay más.
1: José Miguel.
11: A veure, que no s'està gestionant bé la crisi és un fet, no? És un fet, i hi ha moltes coses que el demostren. El que passa que n'hi ha molts matisos, també per el que estava comentant Julián, n'hi ha molts matisos i que cal posar sobre la taula. En primer lloc, no és de veres que s'estiga gestionant, perquè, per exemple, ahir mateix o el dimarts mateix el senyor Juan Roig va a Ceuta i ho fa molt més prompte, molt més aviat, com ja va passar en la Dana, que els propis ministres del govern. És a dir, això no pot passar. Després, és la ministra i diu que s'està gestionant bé, i no és de veres que s'estiga gestionant bé, perquè va ser ahir o abans d'ahir quan ja se comencen a muntar carpes, comencen a muntar diguem, hospitals provisionals, albergues per a poder acollir este muntó de persones que han arribat a Ceuta buscant una vida millor, no? En molts casos menors. Després se diu, no, és que cal deportar, cal expulsar a estos migrants. A veure, evidentment que no es poden quedar ahí, però és que n'hi ha una llei que s'ha de complir, que és la llei d'estrangeria. N'hi ha recentment també una sentència que diu que s'ha d'estudiar cada cas i tractar bé cada cas i veure què passa. És a dir, no pots fer una expulsió massiva d'aquestes persones per molt que han entrat de manera il·legal a l'Estat i a Espanya. I dit això, pues cal fer moltes coses, cal protegir millor les fronteres, cal protegir millor Ceuta. Europa te lo està dient, perquè a més és l'entrada de molts migrants a Europa que estan entrant per Ceuta o volen entrar per Ceuta. Per tant, n'hi ha moltíssimes coses que no s'han fet bé. Realment el president del govern continua de vacances, cosa que no és, tampoc és molt explicable a aquesta alçada de la qüestió. N'hi ha ministres que no han comparegut públicament en el Congrés i diuen que van a comparir-se la setmana que ve, i sobretot és de veres que Ceuta està desbordada, perquè Ceuta té uns recursos socials que té i no pot acollir a un milliar de persones que continuen en els seus carrers malvivint. O sigui, que la gestió es molt precària y molt ruina.
5: Hay varios aspectos a añadir y a complementar a lo que has dicho. El primero es que hay un marco jurídico que dices que tiene unas limitaciones. Bueno, pues cámbialo. A que no tienes mayoría, a que no tienes posibilidad.
11: Pero Julián, vas a cambiar una ley de Wiper además.
5: Pero
11: es presentable, dirás. Oh, es decir,
5: sí que es presentable las leyes que hay son las que han permitido que esto ocurra. No ocurre si tienes otro marco jurídico en el que este tipo de cosas no ocurren.
11: ¿Pero qué marco propones tú?
5: Un marco en el que, por ejemplo, no se pueda amenazar la soberanía nacional, en el que no se pueda hacer una invasión de territorio nacional.
11: ¿Y si arriba un chique de 12 años, qué fas?
5: Si hay una invasión...
11: No la tens, no el dices ahí, ¿qué farías tú? ¿No es una cuestión humanitaria?
5: Cuestión humanitaria cuando hay un proceso en el cual el 15 de agosto se han reído Marruecos en la cara de España haciendo un proceso de voy a hacer una segunda invasión, pero ahora los policías marroquíes los voy a parar. ¿De verdad que estamos hablando de una cuestión humanitaria? ¿De verdad que no estamos hablando de un marco jurídico que se ha generado?
11: La palabra invasión no la utilizaría para lo que ha pasado, pero en fin.
5: no la utilizaría la palabra invasión.
11: No, una invasión no. Una invasió és el que va fer Rússia en Ucrania, en Ucraïna, no el que ha fet Marroc en Espanya. Si haguera fet una invasió, estaríem parlant d'un conflicte militar, seria una altra cosa. Així el que ha passat és que s'han donat una sèrie de factors...
5: No hi ha un conflicte de seguretat en Ceuta.
11: N'hi ha molts conflictes de seguretat, social, cultural...
5: Por lo tanto, lo vamos a llamar que no es bélico. Vamos a suavizarlo. Como es del PSOE, vamos a suavizarlo, ¿no?
11: Yo no estoy parlant del PSOE. Yo no soy ningú per a parlar en nom del PSOE ni de Pedro Sánchez. Yo estoy parlant de lo que veig. Y lo que veig es que dir que arriben 60.000 persones...
5: Que ha habido una invasión en la cual se están ocupando los montes y las playas y se están ocupando un terreno público de manera ilegal. ¿Eso no es una invasión? ¿Vamos a suavizarlo? ¿Vamos a decir que el marco jurídico que se ha creado y que ha permitido esta situación no hay ningún responsable político? ¿Vamos a decir que cuando hay una catástrofe o una emergencia en un lado se critica porque se tarda unas horas en reaccionar y lleva 20 días el presidente del gobierno Pedro Sánchez sin hacer absolutamente nada y que por lo tanto todo es normal? ¿Que hay normalidad?
11: Yo creo que
5: la ministra de Sanidad.
11: Yo he dicho que tenía normalidad en Ceuta. Yo he dicho. No, que lo que te estoy diciendo es que lo que no es por considerar una crisis migratoria, una invasión. Yo no estoy de acuerdo en ese término. Tú vos utilizarlo, Daván.
5: Perfecto. Bueno, yo, pues, vistas las fotos, claro. Creo que los oyentes de Apunto podrían coincidir conmigo.
11: Pero Julián, un plantejament. ¿Per qué 60.000 persones, algunes d'elles 30.000 segurament, amb tota la informació manipulades, altres no? ¿Per qué 30.000, 20.000, 10.000 se llancen al mar y se juguen la vida para pasar a un país que no es el seu? ¿Per qué? ¿Per qué? Pensem que això se va solucionar en posant més tanques, més soldats, no, que també farà falta probablement.
5: Esto se soluciona con diplomacia.
11: Pero sobretot el que pasa és que mentre niasca un tercer món i un primer món, passaran aquestes coses. Mentre n'hi ha que gent que no és que no arriba a final de mes, és que no pot menjar, si té un mòbil en el que veu com viuen els seus cosins, els seus germans a Espanya, i vinguen de Senegal o vinguen d'on vinguen, faran el que feien els espanyols fa 40 anys, anar-se'n a buscar-se la vida fora. Com podien.
5: Una pequeña diferencia, ¿vale?
11: Sí, fa 40 anys n'hi havia una dictadura. I això és una diferència molt important, també. Que molts se n'anaven perquè estaven represaliats.
12: Jo, si vos sembla, voldria fer una menció a un fet que ha comentat Julián, això que has dit que el Marroc és un soci fiable.
5: Lo ha dicho la ministra.
12: Sí, la ministra insistís, o el govern espanyol ha dit que Marroc és un soci fiable, però jo crec que està clar, no?, que el país a la guita no ha donat mostres precisament d'això, no?
5: No, absolutamente para nada. De hecho, o sea, es grave la invasión del 30-31 de julio, pero para mí, un concepto, es mucho más grave la demostración de chulería, de poderío, de, por cierto, de dictadura, que también hay que recordar que Marruecos es una dictadura, lo digo porque hay veces que nos queremos llevar muy bien con los demócratas, pero nos llevamos muy bien con Marruecos, que no es una democracia, sino que es una dictadura. El 15 de agosto se amenaza con una nueva invasión y se paraliza por medio de los policías marroquíes, que es una demostración de yo puedo generarlo y puedo pararlo, cosa que tú no puedes. Es decir, es justo lo contrario de esta situación. Y la verdad es que es realmente preocupante la debilidad, porque también hay que tener en cuenta una cosa. Es decir, aquí ha habido una respuesta para solucionar el problema de respaldo unánime por parte de Europa que haya evitado y haya eliminado la crisis de Ceuta, ¿no? Yo no veo que Europa esté ayudando a su socio más fiable y a su socio más respetable. Es decir, también hay que vernos que no estamos recibiendo de Europa una ayuda sustancial porque el gobierno de España no ha conseguido generar esto. Eso también es un detalle a tenerlo en cuenta.
12: O porque el Marroc té també aliats molt, molt forts.
5: Sí, bueno, pero estamos hablando de Italia, estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Francia, estamos hablando de la Unión Europea, es decir, de tu entorno.
12: Sí, está claro, pero que Estados Unidos siempre va a dar soporte al Marroc y es de la Unión Europea. Sí. Parlen siempre de Estados Unidos y Israel, pero Francia es de la Unión Europea y siempre va a dar soporte al Marroc. Es un tema complejo.
5: Es un tema complejo porque además es muy contradictorio, ¿no?, que Marruecos e Israel estén en, coaligados y en otras partes enfrentados, el mundo musulmán y el mundo judío, y sin embargo, aquí recordemos que todo viene por el espionaje de Pegasus por parte de Israel, a los cuales los datos los tiene el rey Mohammed VI. Por lo tanto, hay una coalición que luego en el otro lado se ve en un enfrentamiento. Hay un enfrentamiento y una alianza con Estados Unidos y España decide intentar tapar sus problemas internos con, creándose un enemigo internacional como es Donald Trump, y ahí se alienta ese ataque. Cuando tú tienes una gestión en la que tienes una dependencia y un problema migratorio y un problema de fronteras grave que no tienes solucionado. Y mientras tanto, además, te estás enfrentando a Argelia, que, por cierto, Argelia es uno de los socios principales, especialmente de la provincia de Alicante, y además es un suministrador de gas que es fundamental para la cerámica de Castellón. Es decir, la política internacional es muy compleja.
11: Muy compleja, pero ahora, si yo he de triar entre estar al costado de un genocida con Netanyahu o también, de cierta manera, un genocida con Donald Trump, que aposta per crear conflictes i fer guerres allà on no és necessari fer-les, simplement per interessos econòmics, si ese ha de ser el meu aliat internacional, pues jo m'ho replantejo. Ahí, desde luego, estic totalment d'acord en la política internacional que està fent Pedro Sánchez. És a dir, no podem presentar com una cosa normal que Donald Trump ahir mateix ha dit que no, si no bombardegem això i ja està, i ho arreglem. Un dia ahir si diu que ja s'ha arreglat el conflicte de Hormuz, que ja està arreglat, l'altre dia li diuen que està dient mentides. És a dir, és que ha canviat tot molt. És a dir, evidentment que Espanya suposa que ha comès errades o errores o el que vulguin, però, home, si el nostre referent ha de ser Putin, Netanyahu o Donald Trump,
5: però qual és el nostre referent ara? O sea, ¿con quién estamos?
11: Nosaltres, jo, des del punt de vista internacional...
5: Hay alguien que nos apoye.
11: No sé si nos apoyen, no sé si nos donen suport o no, però jo tinc molt clar una cosa, i és ser o no vull que estar. Jo no vull que estar en un senyor que ha assassinat a 60.000 persones en Gaza, perquè sí, i continua fent-lo. I en un senyor, Donald Trump, que el caos internet, el caos, la teoria del caos és la seva estratègia mundial. Això no conduís a res, conduís a matar a persones de manera injusta. I és que no podem buscar una altra... No se pot justificar això des de cap punt de vista. Després podrem entrar en si està ben fet internacionalment prendre una mesura, una postura o no. Podem dialogar o podem debatre sobre això, però des del moment en què tenim la teoria del caos instaurada con la manera de gestionar el món i per interessos econòmics, pues home, és que és tot. O sigui, és que tires d'un gigant, tens la FIFA, i dius, oh, per què traus el tema de la FIFA? Donald Trump, Infantino, Marroc. Són tots interessos econòmics. El Marroc, ara el nostre veí fiable que diu el govern. Nostre veí fiable està fent, per una banda te furta la cartera i per altra banda
5: te furta l'altra part de la cartera.
11: Però de què estem parlant així? És que estaves parlant abans, però a veure, és que Marroc dona ese pas, si dius tu. És que Marroc dona ese pas de permetre que 60.000 persones creuen la frontera sense que l'autoritzi Estats Units? Estic segur que no. Ahí te donen la raó. Però si és això el nostre model, jo en ese model no estic. Jo he estat sempre en un model de col·laboració, de lo que s'ha fet sempre, decisions multilaterals en el context internacional, però és que ara estem en un context de que un senyor que és rus diu, no, és que jo vull un tros d'Ucraïna, i agarre i la invadeix. I el senyor Trump no ha invadit Groenlàndia, però qualsevol dia ho farà, i hi haurà gent que li semblarà normal, no, és que és més fort. De què estem parlant així? Estem perdent la visió totalment. És a dir, Que no, no se pot funcionar d'aquesta manera.
12: Sí, em permeteu, fem ara una xicoteta pausa en la tertúlia per escoltar a Núñez Feijó, el líder de l'oposició, el president del Partit Popular, visitarà avui per segona vegada la ciutat autònoma, Ceuta. Des de l'inici d'esta crisi, és la segona vegada, com diem, que visitarà Ceuta. Este dimarts, ahir, ha acusat novament l'executiu central de Pedro Sánchez d'inacció en la gestió, amb unes paraules que estan alçant molta polseguera. Escoltem-lo.
17: De un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. ¿Acaso imaginan ustedes al presidente Calvo Sotelo rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa?
12: No sé què vos sembla esta comparació amb Calvo Sotelo, perquè, bueno, els temps no es que, tenen res sabor, eh?
18: Yo, es que, básicamente es que Calvo Sotelo, para entonces no había móviles para... Hubo una época en la que no había móviles, esto para los más jóvenes que están oyendo la radio, que lo sepan. La verdad es que, bueno, no es la comparación más adecuada, aunque el fondo sí que es cierto, lo que pone sobre la mesa es una desconexión absoluta. La verdad es que el hecho de estar en Lanzarote... cuesta mucho entender que lo que decía Vigara, es decir, Juan Rocha ha ido antes que Pedro Sánchez. Es decir, al final, que tengamos empresarios más responsables que políticos, en el fondo me gusta, pero es preocupante la desconexión que hay. Y luego vamos a tener un mes de septiembre en el que volverá otra vez a los temas de la tertulia los Leire, la Begoña, el hermano, tal, todos los casos de corrupción, la financiación ilegal del partido, están en un parapeto en el cual la verdad es que la situación cada vez va a ser más insostenible y cada vez, por cierto, y esto es una de las cosas que la última encuesta ya va acercando, ya no hay un debate sobre si el bloque de derechas va a estar por encima de los 175, está por encima de los 200, está acercándose y consolidándose en la barrera de los 210, y recordar que hay una barrera que es 231, que es mayoría para cambiar la Constitución, y continúa el deterioro del PSOE, continuará el aumento del bloque de derecha.
12: José Miguel.
11: A veure, és que lo de Núñez Feijó també jo crec que cal fer-se-lo mirar per part d'ell, perquè diu Julián que n'hi ha un abans de Vox i de la ultradreta, i el senyor Núñez Feijó no acaba tampoc de ser ese líder que hauria de ser, des del meu punt de vista, una dreta més centrada, conservadora si vols, i per moments liberal en l'econòmic, més conservadora pot ser en el tema social de drets civils, però cada vegada que fa algunes intervencions pues ja dic, és de fer-se-lo mirar, igual que alguns representants del Partit Popular, que el que està fent és cada vegada fer-se més a la dreta, tratar de captar el vot de Vox, perquè Vox efectivament en tot això, en este discurs que té molt, en algun cas molt xenòfob, pues el que fa és captar una part de la població d'aquest vot desencantat per tot, i efectivament quan hi ha molts motius per estar desencantats, pues al final causen el populisme, en este cas de dretes. Diu Julián canviar les lleis. A veure, si anem a canviar les lleis o se van a canviar les lleis per a fer com acaba de fer el govern que tenim, el govern autonòmic, pues per a endurir la manera en què s'educa a xiquets en escoles, per a traure temes com prohibir el burca. Jo difícilment he vist dones que porten burca en València, no m'agrada, efectivament.
18: Però les has vist alguna vegada?
11: Jo no les he vistes. Les he vist fora d'Espanya, no en Espanya.
18: Jo quan les he vist fora d'Espanya, la veritat...
11: A mi m'ha impressionat, però les he vist fora d'Espanya, no així.
18: I la veritat és que a nivell de seguretat em sembla una cosa absolutament lògica. Estem en una societat que és la que estem. No estem en una societat musulmana. Y por lo tanto hay determinadas medidas que no son compatibles con esta sociedad, lo siento mucho. Y defender el uso del burka o defender que no se prohíba el uso del burka es defender la eliminación de los derechos de la mujer.
11: Sí, pero
18: por lo tanto es un debate que no es xenófobo.
11: Sí, pero
18: es una
11: no
18: cuestión
11: que siga...
18: de sentido común.
11: Ya, pero el xenófobo son els plantejaments que se fan. És a dir, de són de la gent que ve de fora, és un perill per a nosaltres plantejar-lo d'aquesta manera, que és el que se fa, és el que se fa, o simplement voler enrocar-se en una realitat que no és
18: que venga inmigración. Si el problema no és el claim genérico inmigración, tiene muchísimos matices.
11: Molts.
18: Entonces, vamos a ver, los empresarios están diciendo continuamente que hace falta importar mano de obra.
11: Sí, ¿y por qué si la patronal ve?
18: Porque hay que importar mano de obra, no gente que no trabaje.
11: Ya, pero
18: escolta, básicamente, porque hay un mecanismo en el cual tú puedes contratar en origen.
11: Claro, pero
18: contratas en origen y vienen aquí a trabajar.
11: Pero si la patronal dijo que cuando se fa un
18: proceso. Pero lo que no estamos de acuerdo, y yo tampoco estoy de acuerdo, es con que hay una invasión de 60.000 personas a las cuales luego se redistribuye para ver si no se nota.
11: Ya, pero si la patronal dijo que está
18: cuando los centros de acogida están saturados, vamos a sobresaturarlos para decir que eres un racista.
11: Ya, pero
18: perdona,
11: bueno,
18: no.
11: Pero
18: es que, lo que hace falta si mano de obra, por supuesto.
11: Si la patronal,
18: pero ¿por qué no podemos traer
11: el
18: mejor talento?
11: Creo que está bien regularizar a 1.000 milions de personas. Eu diu públicamente, porque el Partido Popular y vos diuen que está mal, ¿por qué? Si no n'hi ha treballadors en Espanya, o qui vol treballar en el camp en Espanya? Qui vol treballar en el carrer a 45 graus fent les voreres i el clavegueran? Qui vol? Qui està fent-lo? Les persones migrants? No cal més que ir al carrer per a vore-lo. O sigui, aquest missatge de venen a llevar-nos, a furtar-nos el treball, no és de veres. I aquestes declaracions del Partit Popular i Vox, l'únic que fan és donar suport a ese missatge que està calant en la societat, i ho fan perquè pensen, i segurament tenen raó, que van a traure un rèdit electoral. I ese és el aport que jo tinc. Ese és el missatge xenòfob. I quan se fan algunes mesures, i s'estan fent mesures, i s'estan retallant drets del col·lectiu LGTBI, que probablement hi haurà persones que pensen que això no és important, s'estan retallant molts avanços en matèria d'igualtat, i tot això està fent el Partit Popular, que era un partit centrat, perquè l'ha obligat Vox, i cal dir-lo clarament. I si governa en Espanya farà el mateix o multiplicar per 2 o 3. Ja està, i hi ha una part de la població que no està d'acord en què passa això.
12: Sí, pues sembla, canviem d'assumpte, deixem Ceuta, que de segur serà durant més dies tema central de tertúlia. I parlem d'un tema que també ha centrat l'actualitat en els últims mesos, sobretot esta primavera i fins a final de curs, que va ser la vaga educativa, les protestes dels professors i mestres. Per tant, voldria posar ara sobre la taula esta altra qüestió. La delegació del govern espanyol a la Comunitat Valenciana ha comunicat 14 sancions de 8.600 euros a docents i sindicats per la vaga educativa. La totalitat de les multes són pel context de la vaga del mes de maig en les concentracions prèviament convocades o en els piquets informatius. La coordinadora d'assemblees docents del País Valencià qualifica aquesta mesura de repressió al professorat valencià. Són, com acaba de dir, 8.600 euros en 14 sancions. Vos sembla una aplicació normal de la llei proporcionada o és una resposta desproporcionada davant d'una protesta sindical i educativa, Julián?
18: Jo no tengo los datos para determinar si es proporcional o no es proporcional. Lo que sí que tengo claro es que, y aquí creo que voy a ser bastante disruptivo en el pensamiento habitual con esto, lo que no se puede permitir es que cuando hay una manifestación que está autorizada para un espacio, se invada la vía pública y se corte una autovía perjudicando a decenas de miles de personas que van a circular por ahí. La imagen mítica que se repitió muchas veces, ¿no?, del policía apartando a un manifestante, estaba cortando una vía pública. Es que eso tiene que ser sancionable.
12: Sí, pero también la proporción de la actuación. Tots hem vist que no era apartar, sinó una espenta molt forta a una persona per l'esquena. Encara que puguen explicar tècnicament que efectivament era per evitar el tall de la via pública, tots hem vist que era una actuació desproporcionada.
18: La qüestió està en que no se puede invadir la via pública.
11: Una cosa és el derecho. I això es justifica que n'hi ha que una agressió. Estàs justificant aquesta agressió? No pot ser.
18: Lo que estoy diciendo es que cuando hay un permiso para hacer una manifestación, hay permiso para unos límites. Y esos límites no se pueden...
11: Sí, y te doy la razón totalmente.
18: Por lo tanto...
12: Sí, pero que los límites existen también.
11: Pero claro,
18: sí, sí, para los dos lados.
11: Claro, pero claro, una cosa no puede justificar la otra.
18: Pero estamos demasiado acostumbrados a que por mi derecho a la huelga, por mi derecho a protestar, puedo perjudicar a decenas de miles de personas. Lo siento, pero no. Y por lo tanto las sanciones estas me parecen lógicas. No sé si son proporcionales o no, porque desconozco los datos policiales para determinar si en lugar de 8 tenía que haber sido 12 o tenía que haber sido 6. Es decir, ahí no me voy a meter porque no conozco el esto, pero por supuesto que hay que poner límites a las manifestaciones porque no se puede, o sea, porque tienen límites. Porque las autorizaciones están para lo que están, no para hacer lo que me da la gana con la excusa de una huelga que, por cierto, hay que recordar, fue un absoluto fracaso en el que solo un día, hubo más del 50% de los profesores en huelga y el 80% de los días no llegaba ni el 20%.
12: José Miguel.
11: A ver, yo trobe que caldria saber exactament lo que diu Julián cada denúncia per què s'ha posat i veure el cas, cada cas particular. En principi jo estic d'acord en que el dret a la vaga s'ha de fer en unes limitacions, en les limitacions que marca la llei. N'hi ha que complir serveis mínims, n'hi ha unes autoritzacions, si n'hi ha una manifestació, n'hi ha un itinerari d'una manifestació que s'ha de complir, etcètera, etcètera. A partir d'ahí, és que clar, estic d'acord bàsicament en el que diu Julián, però clar, el que no puc dir és que el cas que van veure tots, que va ser una agressió en la que un agent de policia nacional va cometre una errada, se va excedir en les seues funcions i va agredir a una persona perquè no li va dir per favor, llevet vostè de la calçada, sinó és que simplement
18: ido, bueno.
11: Li va dir, no, era molt millor empentar-la per darrere sense que esta persona, que és una dona que estava totalment indefensa, era molt millor empentar-la per a que se caiguera a terra i se colpejara el cap, que menys mal que no li va fer res més, perquè si no se podia haver fet molt més. És a dir, jo crec que tenim que buscar al final un límit i això, però que no podem justificar tot, ni per una banda ni per altra, però és que hi ha coses que, en fi... Però de tota manera deia Julián que és que va ser una vaga que no va servir per a res. Home, no, menys mal que no va servir per a res.
18: No he dicho que no sirve para res, he dicho que fue una vaga que no tuvo seguimiento.
11: No la va a seguir res. Ya,
18: los datos.
11: M'entiende esta conversa ya fa.
18: Ya, pero es que son los datos. Vamos a ver, huelga en la que un día consigues el 50% de seguimiento y el resto de días la gran mayoría sigue trabajando, no es una huelga indefinida que tenga éxito. Es decir, es que esto no es así. Lo siento mucho. Y luego hablabas tú antes de la manipulación educativa. Vamos a ver, hoy, 19 de agosto, si hay algún niño escuchando, ¿os apetece ir al colegio? ¿Os apetece volver al colegio? Vamos a montar una huelga y vamos a decir que los alumnos puedan hacer huelga educativa. Y así, que sean los adolescentes los que decidan si van al colegio o no van al colegio. Y así conseguimos que la huelga parezca que tenga más repercusión.
11: Pero aún vos arribar que me he perdido. O sea, ¿estás hablando
18: el seguimiento de
11: que
18: la huelga,
11: te pareix bé l'adoctrinament en les escoles? Es que hi ha un enorme antiadoctrinament ara.
18: Que el que se hizo en la huelga educativa,
11: se va establir una mena de inspección educativa que podrá...
18: educativa escolar, que los niños decidieran no ir al colegio y que los adolescentes no fueran al colegio.
11: Pero es que está pasando una cosa molt més greu, ¿eh? Yo soy periodista, no soy mestre. Es que ara se vol retallar el dret de la libertad de cátedra dels professors, un dret que ha sigut un element fonamental en qualsevol estat democràtic. Ara se vol dir als professors és que tenen que lo que tenen que ensenyar o no.
12: Companys,
11: me sembla molt greu, eh?
12: Hem de fer així una pausa en la tertúlia, canviar d'assumpte i donar pas a l'entrevista d'aquest informatiu. Parlarem de diversos temes de seguida. El govern espanyol ha prorrogat la vida de la central nuclear d'Almaraz. Esta instal·lació podrà continuar operant fins al 2030. La decisió, que es va publicar divendres en el butlletí oficial de l'Estat, no ha agradat al govern valencià. Amb esta decisió de l'executiu, la nuclear extremenya, de l'executiu central, la nuclear extremenya, com diem, Almaraz, tancarà 3 anys més tard del que estava previst. No serà el 2027, sinó el 2030. El Ministeri de Transició Ecològica ha justificat la pròrroga per la incertesa en els mercats energètics internacionals, per la guerra de l'Orient Mitjà i per abaixar el preu de la llum. Per a parlar d'estos i altres temes, contem ja amb nosaltres amb el vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus. Bon dia.
19: Hola, bon dia.
12: Conseller, estàvem parlant de la central nuclear d'Almarat, però si em permet, voldria començar per aquest avís roig per temperatures extremes que tenim avui a la Comunitat Valenciana. Quines mesures ha posat en marxa la Generalitat davant d'esta nova onada de calor que viurem avui, sobretot, i també demà, dijous?
19: Bé, doncs tornem a tindre les mateixes precaucions que hem tingut al llarg de l'estiu en tots els dies que hem tingut que prendre aquestes mesures. Bàsicament, doncs, és tancar els parcs naturals, evitar que hi hagi capacitat de generar risc en aquests entorns forestals. També, doncs, ordenar millor o limitar les activitats agrícoles que puguen generar xispes, purnes en zones forestals, en definitiva, tota la bateria de mesures que venim prenent en cada un dels episodis que hem tingut extrems durant tot l'estiu.
12: Conseller, el foc, desgraciadament, ha tornat a castigar la Comunitat Valenciana aquest estiu. Té vostè dades, com a conseller de Medi Ambient, dades actualitzades de la superfície total cremada fins ara?
19: Sí, tenim ja el que portem d'estiu, pues al voltant de 200, algo més de 210 incendis decretats. 210 incendis decretats, al voltant de 9.500 hectàrees, les que portem ja, que han patit els efectes del foc. És molta quantitat en comparació a l'any passat, que vam tindre un any especialment bo, que va ser algo més de 1.000 hectàrees. Però en canvi, pues, en diferència de l'anterior que vam tindre l'incendi de Begís, pues, són més de 30.000 les que vam patir aquest any, no? Per tant, estem en un any roïn, no dels pitjors, però no anem bé aquest estiu. A veure com acaba l'any també i podem concloure. Perdó, és que no ho sent.
12: Sí, perdó, mentre el conseller es col·loca de nou els auriculars. Bé, estàvem parlant dels incendis. De moment, 9.500 hectàrees cremades a la Comunitat Valenciana. Si li sembla, tornem al tema de la introducció d'esta entrevista, que és el de la central nuclear de Cofrents i d'Almaraz. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha reclamat el mateix tracte en forma de pròrroga per a mantenir l'activitat de la central de la Vall de Cofrents a Llora fins a l'any 2030. Recordem que el govern central, repetim, ha autoritzat a prorrogar la vida d'Almaraz. El govern valencià demana el mateix. Consideren que si no és així, si no s'autoritza a prorrogar Cofrents, hi haurà un greuge comparatiu amb la Comunitat Valenciana?
19: Sense dubte. No hi ha ningú motiu per a que es prorrogui la vida de la central d'Almaraz i no es faci el mateix en Cofrents. Els informes tècnics venen avalant-ho així. Nosaltres portem ja molt de temps reclamant aquesta prolongació de la vida útil. La central té tota la capacitat tècnica en tots els criteris de seguretat del Consell de Seguretat Nuclear, com és la d'Almaraz. Per tant, tindria ja que tindre eixa prolongació decretada. Nosaltres tenim una grandíssima dependència d'eixa central. Tota la capacitat de generar energia de la comunitat està molt condicionada per eixa central, que produeix el 44% de tota l'energia que es produeix a la Comunitat Valenciana, i no podem admitir, no podria suportar la comunitat un tancament com està previst, no? Per tant, cada dia que se tarde en decidir aquesta prolongació de la vida útil és perdre oportunitats en la Comunitat Valenciana i no es poden permetre perdre-les. No hi ha ningú motiu, ningú, que justifique un tractament distint al que s'ha tingut davant de la prolongació d'Almaraz. La necessitem, aquesta central nuclear, i ja dic, cada dia que passa sense prendre aquesta decisió són oportunitats que qui tinga que prendre oportunitats d'inversió i de crear ocupació i de crear activitat econòmica en la comunitat està dubtant, i no té ningú sentit que continuï dubtant, perquè és de sentit comú i d'una lògica aplastant que aquesta central prolongui la vida útil en els mateixos termes o millor inclús de lo que s'ha fet respecte a la d'Almaraz.
12: Conseller Martínez Mus, han tingut algun contacte sobre aquest assumpte amb el Ministeri de Transició Ecològica?
19: Nosaltres vam tindre farà 15 dies la conferència sectorial d'energia en la que vàrem participar i en aquell moment encara no es coneixia la decisió de prolongació de la vida útil d'Almaraz, però nosaltres vam ser un dels instigadors o dels promotors d'un punt de l'ordre del dia en eixa conferència sectorial precisament destinat a demanar eixa prolongació de la vida útil de totes les nuclears, no sols la d'Almaraz, no sols les catalanes, que també pareix que compten el vistiplau del govern per eixa prolongació, sinó, òbviament, per la part que ens correspon a la Comunitat Valenciana, a la central de Cofrents. Ho vam fer de manera molt enfatitzada en eixa conferència sectorial, on es va tractar, no formava part de l'ordre del dia, però el vam imposar per a que es tractara, i efectivament, tant a nivell formal com a nivell informal, ho hem repetit moltíssimes ocasions, ho ha repetit el president també moltes vegades, hem fet també una imatge fent una visita directament a la central nuclear de Cofrents. Les primeres coses que va fer el president Pere Llorca va ser visitar aquesta central per tal de visibilitzar la necessitat que tenim de prolongar la seva vida útil, i és una idea que portem machaconament insistint des de fa ja molt de temps, perquè ho necessitem. No és una qüestió d'una oportunitat, sinó és una necessitat. Necessitem que es prolongui la vida útil de la central nuclear de Cofrents. Estem fent una gran aposta per les renovables en la comunitat. Hem pràcticament duplicat el número d'instal·lacions que tenim des de l'inici de la legislatura. Hem passat d'algo més de 60.000 instal·lacions a les 120.000 pràcticament que tenim en aquests moments, però no és suficient. Necessitem la prolongació de la vida útil de Cofrents. La necessitem. No és una qüestió d'oportunitat, és una qüestió de necessitat.
12: Conseller, canviem d'assumpte. Vostè també és responsable de recuperació. És vostè també conseller per a la recuperació. Què queda encara per fer en la recuperació de les zones afectades per la dana de l'octubre de 2024?
19: Bueno, sí, saben que som bàsicament 3-4 actors en els temes de la recuperació. Nosaltres, la part que ens correspon a la Generalitat, el que són infraestructures pràcticament de transport, diàries, etc., estan ja acabades des de l'estiu passat. Ens queden algunes de les infraestructures municipals, una en concret, en Utiel, que és l'única que ens queda per acabar, de totes les que ens valen repartir en el Ministeri. La part més important, que és la de les infraestructures hídriques, no està pràcticament avançada, i ja li correspon al Ministeri i a la Confederació. Tot el que són les canalitzacions i els sistemes d'encausament d'aquelles cauces que més problemes van generar en la dana no han millorat pràcticament res. És la preocupació i a la vegada reivindicació que fem freqüentment. La banda que correspon als ajuntaments, pues com el sistema que els van habilitar en un ingrés de diners als comptes dels ajuntaments, però també en un sistema burocràtic molt farragós, no els ha permès avançar com els hagués agradat als ajuntaments. Hem estat demanant també una modificació legislativa que permetira agilitzar aquests tràmits, no ha passat, i per tant tampoc estem en el millor de les circumstàncies i aquestes infraestructures no milloren. I per la part que són infraestructures pràcticament purament estatals, pues ahir vaig estar per la comarca de Utiel i Requena, i ahir continua sense plegar el tren. La línia C3 no té ni siquiera les vies ficades, i va fer 2 anys ja de la dana. Crec que ahir estem anant a distintes velocitats. La banda nostra, jo crec que està en molt bon nivell d'execució. La banda més preocupant, que és la de l'encausament i les obres hídriques, va lamentablement molt mal, i les infraestructures estatals van a un ritme també millorable, i les ajuntaments, ja dic, en traves burocràtiques que no han aconseguit salvar. En molta voluntat, els ajuntaments estan fent tots els esforços, però el sistema que se'ls ha habilitat no està permetent-los ser tot l'àgils que voldríem.
12: Conseller, estan amb nosaltres ara Julián Larraz, delegat d'Economia Digital a la Comunitat Valenciana, i José Miguel Vigara, periodista del diari Levante. Ara es faran de manera breu els dos una pregunta per a vostè. Julián.
20: Muy buenas, conseller. El uranio no se compra en Amazon y te llegan 24 horas, tarda un poquito más en llegar, y por lo tanto requiere un periodo de planificación antes de cerrar o antes de continuar abierta una instalación como una central nuclear. Querría saber cuál es el punto límite a partir del cual, si no se decreta en la prolongación de la central nuclear de Cofrentes, podríamos estar en peligro de que no pudiera continuarse, aunque se decretara después, y qué riesgo hay de que la inestabilidad política a nivel general pueda impedir en un ciclo electoral el que ese punto de continuidad de Cofrente pueda ser afectado porque no haya un gobierno que tome decisiones.
19: Bueno, la decisión debería ser ya. La decisión de la prolongación, como ha ocurrido con la Almara, debería ser ya. Es cierto que hay una fecha tope en la cual, a partir de ese momento, ya llegaríamos tarde. Todavía estamos a tiempo, ya que por eso hay que aumentar ese nivel de exigencia al Ministerio para que esa decisión, que siempre ha dicho que no iba a tomar y que finalmente ha tomado porque la lógica es aplastante y la necesidad acuciante, tienen que hacerse ya. Es verdad que no podemos permitirnos ni un día más sin tener esa tranquilidad y el saber que podemos alcanzar esa prolongación de forma rápida. La autosuficiencia de la Comunidad Valenciana es muy precaria en ese sentido. Consumimos prácticamente el doble de la energía que producimos y eso nos hace muy dependientes de cualquier sistema. Prescindir además de una instalación que genera el 44% de la energía que se genera en la Comunidad Valenciana es un crimen. No podemos consentirlo ni debe de suceder.
12: Conseller, ara de manera molt breu ha de respondre al company José Miguel Vigara.
11: Hola, bon dia, conseller. Mire, jo volia preguntar-li per el bon que dia. Estava contant vostè algunes infraestructures o potser moltes que no s'han acabat. Moltes qüestions que n'hi ha pendents entre el govern central i el govern autonòmic, que evidentment són de signe polític diferent, no? El PSOE Madrid, així, PP, Vox. La meva pregunta és tan difícil, ho dic per el ciutadà que veu tots els dies el que passa, no?, en els mitjans, és tan difícil que se trobe una línia d'interlocució, és tan difícil que se puguen posar d'acord en qüestions tan importants per als valencians com el finançament, les infraestructures, etcètera, etcètera, o cal buscar altres interlocutors, perquè no s'avança en cap lloc, no s'avança en moltes qüestions i els ciutadans també comencen a, diguem en castellano, a una situació d'hartazgo, no? És a dir, no s'aplega a consensos que són fonamentals, no? És una valoració més política, potser,
19: no,
11: que...
19: No és difícil.
11: És impossible.
19: No... No és impossible, jo crec que podria ser, hauria de ser fàcil. Nosaltres fiquem sempre tota la voluntat, el president Pérez Llorca té eixa manera de treballar que també la compartim tot el Consell i és la manera de funcionar. Nosaltres sempre busquem eixa interlocució, eixa col·laboració, que a vegades passa i seria lo desitjable que passara sempre. I en estos casos de la recuperació, és veritat que es va ficar en marxa la comissió mixta i hem millorat un poc els sistemes, però això no fa que cada un tinga que fer la feina que li correspon, i el govern en aquest sentit no està fent la que li correspon, ni està fent la que li correspon en infraestructures hídriques, ni està fent la que li correspon agilitzant tràmits burocràtics per als ajuntaments, i això no lleva que hi hagi la millor col·laboració del món, però a banda de la col·laboració cada un ha de fer la tasca que li correspon, i ahir cada un és responsable individualment dels seus fets.
12: Vicente Martínez Mus, vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació. Moltes gràcies per atendre les preguntes d'Apunt.
19: Gràcies a vostès. Bon dia.
12: Julián Larraz, delegat d'Economia Digital a la Comunitat Valenciana, moltes gràcies. I José Miguel Vigara, periodista de Diari Levante, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
12: Fem ara una pausa publicitària i entrem en la recta final d'este informatiu.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
5: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.

0: Nino Bravo inspira una nova comèdia romàntica que s'està rodant en estos dies. Alberto San Juan encarna l'artista de Hielo de Malferit en Libre, una pel·lícula de David Serrano.
1: Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer. Aún recuerdo aquel paisaje.
0: Amb la música de Nino Bravo, del valencià, de Hielo de Malferit, arribem a este final de l'informatiu, a la recta final. Sabem que no és un biopic ni un musical tal qual, sinó una història de segones oportunitats. En el càsting d'esta comèdia romàntica, Jan Serra, Lina de Sol, Secund de la Rosa i Ricardo Gómez.

Es rodarà a València, Madrid i Màlaga i s'estrenarà l'any que ve. Casting d'esta comèdia romàntica: Jan Serra, Lina de Sol, Secund de la Rosa i Ricardo Gómez.

amb la prodigiosa veu de Nino Bravo, del cantant valencià, acabem este informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Tornem demà a partir de les 8 del matí i fins les 9 i mitja, així en la Radio Televisió Pública Valenciana. A punt, que tinguen molt bon dia.

0: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: Què fas este cate?
4: Tu què creus? Festa?
3: I el següent?
4: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
5: En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. Telefona en cas de ser possible al 112 de la Generalitat Valenciana.
6: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
7: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
8: fem banda
7: amb el millor repertori de músics valencians.
8: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
7: Desfilarem al costat dels nostres músics.
8: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
9: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
11: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
13: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
11: En Apunt Ràdio.
14: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
15: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
14: No pintem les coses de color de rosa.
15: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
14: I parlem l'idioma de l'esport.
16: Los 11 que salgan a morder como perros.
17: Tornarem al 4-4-2
18: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
19: Al mando.
20: Tu li has donat les claus.
19: Por algun lado saldrá la rata.
14: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
21: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians.

0: Què tal? Molt bon dia. Són les 9 i 34 minuts del matí. És dimecres, és 19 d'agost i arrenquem ja mateix així amunt i avall el magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. El control tècnic està Maite Freitas.
1: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: I com us ho avançàvem ahir, l'Agència Estatal de Meteorologia, AEMET, ha elevat a roig, és el perill extraordinari, l'avís per altes temperatures en tot el litoral de la província de València i el litoral nord d'Alacant, sobretot perquè les màximes podrien arribar als 43 o 44 graus a partir de la una del migdia. A més, l'interior de València i Alacant, el litoral sud d'Alacant i el litoral sud de Castelló estaran en avís taronja per temperatures màximes que localment podrien escalar fins als 40 graus. En este cas, l'interior sud de València, estes màximes podrien, com diem, localment superar ixos 44 graus. La resta del territori, interior i litoral nord de Castelló, també manté actius els avisos en groc per temperatures màximes d'entre 36 i 38 graus. Avui encapçala este programa l'informació meteorològica, com deia l'altre dia, Antonio Sánchez, bon dia.
2: Bon dia.
0: És el dia de la marmota. No eixim d'este bucle.
2: No eixim de la calor, però és que avui damunt més calor que en la resta de l'estiu o que en pocs dies de l'estiu, no? Sí. Que sí que hem tingut algun pic així també de temperatures molt, molt altes. I avui és un d'aixòs dies en els que els termòmetres passaran dels 40 graus i en els que la situació és molt perillosa.
0: Que jo
2: és
0: el no sé que... si quedar-me a dormir així, mira el que te dic.
2: Total,
0: i jo ja també. Estic per a demà. Com matinem, saps? Pues ja enganxem per a demà, sí. Perquè és terrible. I ja es notava este matí l'aire que ja venia calent.
2: Poquet, bueno, sí, un poquet recalfat.
0: 5 graus me marcava a mi el cotxe.
2: Sí, avui la mínima ha sigut molt paraigua a la dels últims dies, almenys així a València, però sí que han viscut en algunes zones, com per exemple en la comarca d'Abril, on el termòmetre s'ha quedat un poquet més alt. Mínima, per exemple, al Coll de 28 graus.
0: Sí,
2: estava veient ara que també a Confrides s'ha quedat en els 29, a Agres també en una estació meteorològica que tenen ahí. De fet, del nostre company Javi, crec, 29 graus també de mínima.
0: Javi, que està de vacances, entenc.
2: Sí, està, que no tardarà en tornar. I sí, ha sigut ahir en aquesta comarca on no han baixat dels 28-27 graus. I això és perquè aquestes comarques, justament, noten primer l'entrada d'esta massa d'aire càlid i sec. Per una banda pel vent de llebeig i per una altra banda perquè com entra del sud-oest,
0: o sigui,
2: i del sud,
0: exacte,
2: del nord d'Àfrica, ells són els primers que la noten. Una nit que també ha sigut molt seca allà cap allà i a la resta hem vist com les temperatures no han canviat molt, almenys este matí, però això sí, de vesprada sí que ho notarem. Sí, a partir de...
0: De ja,
2: sí.
0: D'ací no res.
2: Sí, sí, jo crec que en unes horetes ja començarem a notar aquesta baixada de la humitat relativa i s'escalfament
0: de l'aire. Sí, perquè este matí encara feia prou així una miqueta d'humitat, eh?
2: Sí, exacte, una poqueta de basca. Per això ja veurem com canviarà, sobretot això associat al vent de llebeig i al vent de ponent. I és que tenim una dana, una xicoteta dana, que no produeix pluja, o pràcticament si produeix algunes tempestes molt localitzades, però sí que està produint aquesta espentada, no, de la massa d'aire càlid del nord d'Àfrica, que damunt esta dana es desplaçarà des del sud-oest de la península cap a l'est, és a dir, cap a la resta del continent europeu, cap al Mediterrani. I aquest desplaçament també és el que fa que entre el vent de ponent, el vent de llebeig, que no només s'afectarà avui, sinó que també s'afectarà demà dijous.
0: Sí, diguem dimecres i dijous, però el divendres ja no.
2: Divendres ja no. I de fet, demà ja hi haurà comarques en les que baixarà el termòmetre. Ara ho expliquem.
0: Menys mal.
2: Però en principi això, comentem que tenim avís roig, molt perillós, no realitzar activitats esportives en aquestes comarques on tenim avís roig, que són el Camp de Morvedre, l'Horta, el Camp de Túria, també la Ribera Alta, Ribera Baixa, la Safor i la Marina Alta i el Comtat. Però hem de dir que cap a la Marina Alta més localitats de prelitoral, també la Safor i també la Ribera Baixa. Sembla que la brisa sí que entrarà i que hi ha alguns punts i aquestes comarques més del litoral en les que no arribarem a aquestes temperatures, però que, clar, això sí, tindrem la basca que amb la massa d'aire càlid es notarà molt més intensa.
0: Però jo he llegit per ahir que, clar, m'ha pegat un bot,
2: sí.
0: La sensació tèrmica en alguns punts pot arribar a 50 graus, això no pot ser. No?
2: O més de 50 graus, sí. Si tenim la humitat, si entra en algun moment la humitat, sí que serà així. on hi hagi la ponenta com a tal i el lleveig, no. Es quedarem en sensacions tèrmiques iguals a les que marquen els termòmetres. Vale. És a dir, si marca 42, seran 42 graus de sensació tèrmica, que ja està bé.
0: Que ja està bé, ja.
2: Però al litoral, sí. Si tenim 36 amb un 50-60% d'humitat, seran uns 50 graus de sensació tèrmica, tranquil·lament. On puja ara més el termòmetre avui? A localitats com Alzira, com Carcaixent, com la Pobla Llarga, com Castelló de la Ribera, Alberic... És a dir, la Ribera Alta principalment i sa conca de Xúquer que no arriba del tot a la mar, que no arriba del tot a les muntanyes.
0: Sí, que està enmig.
2: Exacte, ahí és.
0: Tenen, avui, totes les paperetes.
2: Totes, ja s'han comprades totes per a ells.
0: Pues que no isquen de casa, és el millor consell.
2: Sí.
0: Ventilador, aire, hidratació i a quedar-se a casa.
2: Sí, i després
0: també... Els que puguen, clar.
2: Jo també comentaria un poc més, encara que no hi ha avist roig, però moltíssima precaució a la Canal de Navarres i a la costera. En principi també aquestes dues comarques, vale, perquè ahir també poden arribar tranquil·lament als 44 graus. I també hem de parlar a la resta, ens quedarem entre les 36, 40...
0: Que ho diguem com si, com si no fora res, saps? I són temperatures altíssimes, igual.
2: Exacte, que encara és moltíssima calor. I on es salven d'estos avisos, com has comentat, taronja, és només a l'extrem nord. Per la resta sí que tindrem avís taronja o roig. Avui també hem de comentar que ens hem alçat amb el cel assolellat, però que en les pròximes hores no descarten tempestes, i això és un altre factor en el que hem de parar moltíssima atenció, perquè amb esta massa d'aire càlid i sec, si tenim les tempestes que arriben, en este cas des del sud-oest, i que afectaran principalment a les muntanyes del sud, és a dir, a la Mariola, al Comtat, a l'Alcoià, a l'Albi Nalopó, si arriben i descarreguen la seva energia, es trobaran en una massa d'aire molt càlid i molt sec. Per espentar aquesta massa d'aire fa falta moltíssima energia encara, més, i això pot produir esclafits secs. Així que molta, molta precaució.
0: Vamos, avui és un dia, ja vos dic, que no se menegeu de casa. Ideal, sí, per a quedar-se.
2: Sí.
0: Perquè es queda molta gent encara està de vacances.
2: També.
0: Més mal que això passa en agost. Si no, passa en quan està tot el món ja treballant i és més complicat.
2: Exacte, millor que passi ara que en maig o en setembre, que hem viscut també...
0: Aixina episodis de ponenta, este estiu, jo no recorde, crec que uno, i este és el segon, no?
2: Jo crec que seria el segon. De ponenta com a tal, el segon. Sí, el segon. I, o el tercer, no sé,
0: no
2: ahí
0: sé,
2: està,
0: estem
2: ahí estem.
0: Dubtant,
2: però sí,
0: dos o tres, més o menys.
2: Sí, no hi han hagut molts, però han tingut moltíssima calor igualment.
0: Sí, sí, i tenim. El que queda.
2: Així que, però sí, i estava comentant ara el meu company, amb Lluís, que justament la ponenta, o els moments estos de ponentada, venen més ja cap a la segona quinzena d'agost principalment. De fet, l'últim va ocórrer així fort, de temperatura màxima a València de 44 graus, en agost de 2023, i va ser també el 14-15 d'agost.
0: Mira.
2: I què passa? Que és quan venen les masses d'aire un poc més ja del nord i de l'oest, és a dir, quan entren ja
0: en teoria més fresca.
2: Exacte, quan entren els fronts atlàntics, que són ja més comuns de la primavera i de la tardor, no tant de l'estiu, quan entra les ponentades. I per això, maig, agost, són mesos més de ponentades que de calor humida, que és el que caracteritza a la resta de l'estiu, no? I ja tenim este nou episodi de ponentada que vindrà avui, i que això, que el dijous ja sí que les temperatures baixaran cap a l'interior, però que encara es quedaran altes demà dijous cap al litoral, a màximes 76-38 graus. Però...
0: Pues bé, anem bé. Demà,
2: exacte,
0: si vols,
2: ja... el termòmetre.
0: Exacte. Demà, si vols, ja analitzem, ja de cara més al cap de setmana, el que ens espera.
2: Val? Que són bones notícies.
0: Millor. Sí, algo he vist per ahir. Pluja i baixada o algo aixina, no?
2: Sí.
0: Per damunt. Demà ho ampliem.
2: Perfecte.
0: Així que estarem pendents. Si hi ha algun canvi, tu ja saps que tens les portes obertes, entres i ens ho contes.
2: Entrem i estem així un ratet.
0: Exacte.
2: Que ho passem bé.
0: Gràcies, Antonio.
2: Adéu.
0: I com estaven contant-los, aquestes altes temperatures eleven el risc d'incendis a tot el territori. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat Ha emès un avís especial davant l'episodi de temperatures extremes amb mesures preventives en matèria d'incendis forestals i protecció a la població, atesa la situació donada de calor. Abril Pedro, bon dia.
3: Què tal, Lucía? Bon dia. La Generalitat ha establit el nivell de preemergència 3 del Pla Especial enfront del risc d'incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana des d'avui i fins a divendres. A més, l'accés a zones forestals està restringit, així com també estan prohibides les activitats que puguen incrementar el risc d'incendis i de qualsevol tipus d'ús del foc en terreny forestal. Tampoc es pot circular per pistes i camins forestals pels parcs naturals de la Generalitat que figuren en la resolució, ja siga amb cotxe, amb bicicleta o a peu. Els parcs clausurats són la Serra d'Espadà, la Calderona, Xera, Sot de Xera, Puebla de Sant Miguel, Túria, les Gorges del Cabriol, la zona forestal del Parc Natural de l'Albufera, la Marjal de Pegoliva, el Penyal d'Ifac, la Serra de Mariola, la Font Roja, el Montgó i la Serra Gelada.
0: És a dir, en quasi cap lloc de la comunitat es pot estar avui tranquil. I els bombers s'han donat per controlat l'incendi declarat ahir a Tales, a la Plana Baixa, una reproducció del foc que es va originar el passat mes de juliol a la Vall d'Uxó i que ha afectat una illa de vegetació sense cremar a la zona del barranc d'Ain. Segons ha informat el Consorci Provincial de Bombers, en els treballs d'extinció han intervingut fins a 5 mitjans aeris, 2 unitats d'este cos i 7 brigades forestals, 2 d'elles helitransportades.
3: L'incendi està ja controlat i a la zona han estat durant la nit una dotació de bombers del Consorci de Castelló i una unitat de bombers forestals de la Generalitat. L'incendi de la Vall d'Uixó va ser donat per controlat el passat 5 d'agost, després d'11 dies en actiu, que va calcinar, recordem, més de 9.000 hectàrees. Part d'elles al Parc Natural de la Serra d'Espadà. És el més greu registrat enguany en tot el territori afectat a la Comunitat Valenciana, amb vora 10.000 veïns desallotjats de sa casa i el tercer més greu de la dècada. La investigació de la Guàrdia Civil apunta que el foc va ser intencionat, cremant directament la vegetació amb un encendedor, almenys en 2 punts, que van ser molt pròxims en el temps i en l'espai.
0: I ho comentàvem fa uns instants amb Antonio, davant d'un avís roig per temperatures extremes com el d'este dimecres, una de les principals preocupacions és com afecta la jornada laboral, especialment per als treballadors que desenvolupen la seva activitat a l'aire lliure. La normativa obliga a les empreses a prendre mesures per a evitar que la calor supose un risc per a la salut.
3: Un avís roig no dona per si mateix dret a absentar-se de la feina. Entre les mesures possibles estan facilitar el teletreball quan siga viable, garantir l'accés a aigua i zones d'ombra o modificar els horaris per evitar les hores clau. En este sentit, les activitats que més preocupen són les que impliquen un esforç físic a l'aire lliure, com la construcció, l'agricultura, la jardineria o la neteja. També s'han d'adaptar els llocs de treballs interiors que acumulen molta calor, com bugaderies, cuines o forns.
0: I davant d'esta situació, Abril, els treballadors compten amb un permís climàtic.
3: Efectivament, és possible en situacions de risc greu quan no hi ha una alternativa i l'empresa no pot adaptar les condicions de treball. En aquestes circumstàncies, la normativa permet disposar de fins a 4 dies de permís retribuït i es tracta d'una mesura prevista per als casos en què el risc, com diem, no es pot previndre d'una altra manera. En cas d'incompliment, l'empresa pot arribar a ser sancionada. No aplicar les mesures de protecció davant la calor pot constituir una infracció greu, amb sancions de la Inspecció de Treball que poden arribar als 40.000 euros.
0: I més coses. Avui seguim també pendents de Granada, on la nit, per a molts veïns i veïnes, ha sigut prou llarga. Alguns han dormit al carrer, inclús en els seus vehicles, per a les ports, sobretot per la port a les rèpliques, i és que esta nit s'han registrat 6 nous tremolors.
3: Sí, el vicepresident primer i conseller de Presidència, Sanitat i Emergències, Antonio Sanz, ha indicat que és impossible determinar si esta sèrie sísmica continuarà a Granada, que des de dissabte passat, recordem, 15 d'agost, ha registrat 2.272 incidències i 14 assistències mèdiques. I ha insistit que l'única cosa que es pot fer és informar moltíssim a la població i oferir-li indicacions sobre com actuar davant un terratrèmol. Sanz ha indicat que el conjunt monumental de l'Alhambra no presenta danys estructurals significatius. Després dels terratrèmols registrats a Granada, recordem que ahir es va desallotjar precisament part de l'Alhambra, encara que sí que s'han identificat algunes situacions molt localitzades de danys en elements no estructurals, com la caiguda de peces decoratives en la sala del tron.
0: I molt important esta informació, perquè tallar la clau de l'aigua, el gas i la llum, no agafar l'ascensor, allunyar-se de finestres o llums i, en la mesura que siga possible, mantindre la calma. Són alguns dels consells que les autoritats han donat després d'este terratrèmol.
3: Durant la seva compareixença davant els mitjans, Antonio Sanz, conseller de Presidència d'Andalusia, ha explicat com actuar en el cas que es produïsca alguna rèplica. En l'exterior és imprescindible allunyar-se el màxim possible d'edificis, murs i pals elèctrics. Si s'està conduint, és necessari parar en un lloc segur. I finalment, també ha destacat que és necessari revisar les instal·lacions d'aigua, de gas i d'electricitat abans de tornar a utilitzar-les. Per part seva, l'alcaldessa de Granada, Marifran Carazo, ha instat la població a seguir les recomanacions dels canals oficials i ha recordat que el Pla Local d'Emergències per Sismes continua activat. Des de la policia local s'ha demanat als ciutadans mantindre la calma i no romandre al costat d'edificis per aquestes possibles caigudes d'elements. Protecció Civil i l'Institut Geogràfic Nacional ja han publicat també una sèrie de recomanacions en les seues xarxes socials per a saber què fer en cas de terratrèmol.
0: I anem ara en directe cap allí, cap a Granada. Saludem Jesús Reina, és company periodista de Canal Sur Radio en Granada. Jesús, bon dia, buenos días.
4: Muy buenos días. Bueno, sí, hemos pasado un susto realmente tremendo durante la última o los últimos cuatro días. Esta serie de terremotos comenzaron concretamente el pasado sábado de madrugada con un terremoto que prácticamente llegó a los 5 grados de magnitud. Sí. Y la verdad es que eso provocó ya un susto tremendo. Luego han venido réplicas, pero ayer, exactamente ayer, a las 10:30, se volvió a repetir un terremoto de una parecida magnitud, 4,7, 4,8, y eso ha provocado luego una serie de réplicas muy importantes, todas ellas en torno a los 4 grados, prácticamente superficiales, no solamente en Granada capital, sino también en el área metropolitana, que está formada por aproximadamente unas 20 poblaciones de importancia, cada una con 5.000, 10.000, 15.000 habitantes.
0: Jesús, hemos visto imágenes, lo decía yo hace unos instantes, de esta mañana en los informativos, de vecinos y vecinas durmiendo en la calle, sí, en sillitas de playa, muchos en, sí, el coche. La gente está muy asustada.
4: Muy, muy, muy asustada. Mira, los parques públicos no es la primera vez que ocurre realmente. Sí. Durante la pandemia ya tuvimos un enjambre de terremotos y mucha gente durmió en los parques públicos, en la rotonda, en fin, en los jardines en general. Pero ayer se produjo una salida masiva, sí, de vehículos en sentido hacia la costa tropical granadina, es decir, las localidades de Motril, Almoñécar, Salobreña, uh-huh, y algunas otras como Torrenueva, y también una salida masiva hacia Jaén y hacia pueblos alejados de Granada. Realmente fueron miles de personas los que se marcharon de Granada, pues huyendo de un hecho que era palpable, ya que los terremotos durante toda la mañana iban sucediendo cada 5 minutos, cada 10 minutos. Entonces la gente se asustó muchísimo. Eso por una parte. Ahora también os quiero contar, sí, que vivimos una situación de normalidad. Es decir, la gente, los trabajadores, los funcionarios, se están incorporando a los puestos de trabajo, aunque en muchos casos es para ver los problemas que ha habido. En los problemas tenemos una buena noticia: no se han detectado daños estructurales en edificios habitados. Esto significa que no se ha encontrado ni un solo edificio que se tenga que derrumbar.
0: Exacto.
4: Pero los daños son evidentes, pero son evidentes en viviendas, en naves industriales, en
0: bueno, iglesias, árboles caídos hemos visto también,
4: árboles caídos,
0: coches afectados, claro.
4: Lo de los coches es tremendo. Hay un barrio humilde, podemos calificarlo así, un barrio humilde en Granada, el Saidín, un barrio típico en el que viven muchas miles de personas, en los que se han caído varios balcones, bastantes balcones, se han caído algunos muros, y habréis visto imágenes verdaderamente espectaculares, sí, de daños muy,
0: videos,
4: muy fuertes.
0: Y vídeos, porque las redes sociales,
4: efectivamente, sí,
0: ha sido una locura de gente que colgaba ¿no?
4: además,
0: su propio momento de vivir el terremoto.
4: Hemos detectado pocos vídeos falsos, es decir, da la mejor impresión de que todos son verdaderos, uh-huh, lo cual es de agradecer, porque vienen avalanchas de vídeos que pertenecen a otros terremotos, a otras ciudades.
0: Y que solo provocan más miedo y más caos, efectivamente.
4: Pero todo lo que hemos encontrado, todo lo que hemos visto en redes, circulando en redes, lo hemos ido adverando, y efectivamente podemos adverar que son vídeos verdaderos de lo que ocurrió ayer. Y ha habido muchísimos desalojos, todos los centros comerciales fueron desalojados, los bancos,
0: la Alhambra,
4: las administraciones públicas, la Alhambra, los museos, los templos, ha habido iglesias, por ejemplo, la Catedral de Granada cerró ayer, uh-huh, como es lógico, nuestra Basílica de la Angustia, que es la patrona de la ciudad, también cerró, hay una grieta en el Camarín de la Virgen, la Iglesia de San Pedro en el Darro, San Jerónimo, que es una iglesia con 400 años, en fin, hay daño, pero
0: la ciudad
4: no
0: está
4: son
0: patas arriba, Jesús,
4: sí, totalmente,
0: tal cual.
4: Además, por cualquiera sea que uno vaya, se va encontrando cintas rojas de los bomberos y de la policía, porque hay peligro de que haya desmoronamiento en las fachadas.
0: Claro.
4: Pero afortunadamente, todos los edificios podrán mantenerse en pie. Necesitará muchas obras de albañilería, de hecho la están necesitando ya, pero de momento no se ha encontrado ni uno solo que necesite ser demolido.
0: Y Jesús, ahora, a partir de ahora, ¿qué es decir? ¿Qué os dicen las autoridades? ¿Qué mensaje trasladan? Ya sé que sobre todo tranquilidad, sí, y mucha paciencia, pero no sé si os han dicho que pueden seguir habiendo réplicas o no.
4: Los granadinos estamos acostumbrados a los terremotos porque somos una zona sísmica, tenemos varias fallas en el subsuelo, pero no tan grandes como estos que hemos tenido durante los últimos 4 días. Sí. Nos advierten que se van a seguir produciendo terremotos significativos, es decir, que sean apreciados por la población. Van a estar entre 2,5 y 3,5, pero esos terremotos no son potencialmente peligrosos. Claro, como los edificios están resentidos, en cada terremoto hay que alejarse sobre todo de la fachada. Esta es una recomendación básica. Y otra recomendación que nos están haciendo es que en el momento del terremoto no salgamos y entremos de los edificios. Si estamos dentro, que permanezcamos dentro, y si estamos fuera, que permanezcamos fuera. Pero se van a producir más terremotos, aunque de menor intensidad. Esta noche solamente ha habido dos, uno a las 6 de la madrugada de 2,5 y otro a las 11 de la noche pasada de aproximadamente 3,4. Solamente ha habido dos réplicas.
0: Pues Jesús, una última cosita muy breve. A ti te pilló, creo que trabajando, ¿no? Y tuviste que ser, ¿sí?, desalojado, ¿es así?
4: Sí. Ayer tuvimos que desalojar por completo las instalaciones de Canal Sur Radio en Granada, y en realidad, bueno, no es que nosotros las tuviéramos que desalojar, prácticamente hubo un desalojo generalizado, claro, de todas las instituciones públicas y de todas las instituciones privadas, menos los centros sanitarios. Uh-huh. Se desalojó absolutamente todo. Los centros comerciales, que tenemos varios de mucha envergadura, miles de personas tuvieron que salir de inmediato, claro, trabajadores y consumidores.
0: Pues Jesús Reina, periodista, compañero de Canal Sur Radio, muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esa última hora desde allí.
4: Un saludo.
0: Hasta luego, buenos días.
4: Hasta luego.
0: Y seguimos una coseta también importante, y es que l'altra actualitat está a Ceuta, perquè la Comissió Europea ha defensat este dimarts que tots els migrants que continuen il·legalment a Ceuta han de tornar al Marroc, inclosos els menors estrangers no acompanyats que van passar a la ciutat autònoma, amb l'argument que el dret comunitari de la Unió Europea també contempla la devolució.
3: Així ho ha indicat en una roda de premsa a Brussel·les el portaveu de l'executiu europeu sobre afers interns. El portaveu ha celebrat així mateix les declaracions del govern espanyol de que ningú es quede il·legalment a Ceuta, que serà traslladat a la península Ibèrica. Preguntat sobre si quan es refereix a tots, inclou també als menors d'edat, obviant la protecció especial perquè els atribueix el dret comunitari, ha contestat que això està regulat pel dret de la Unió Europea i que està vigent des de l'aprovació de la directiva de retorn l'any 2008. Segons la norma, la decisió de tornada respecte d'un menor només podrà donar-se després d'haver-li concedit l'assistència dels servicis pertinents en l'interès superior del xiquet. També replega que abans que un estat membre expulse del seu territori un menor no acompanyat, se cerciorarà que serà entregat a un membre de la seva família, a un tutor designat o que existisquen uns servicis d'acolliment adequats al país.
0: I es content també que el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, estarà este dimecres a Ceuta al costat del president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas. Es tracta del segon viatge del líder popular després de l'entrada massiva d'unes 72.000 persones, segons xifres del govern, els passats 30 i 31 de juliol. Per la seva part, Cuca Gamarra també va visitar la ciutat autònoma ahir dimarts per última vegada, on va acompanyar també al president Vivas. La dirigent del PP va qualificar de contundent l'aval de la Comissió Europea la possibilitat d'eixer retorn al Marroc als migrants que estan a Ceuta després de l'entrada massiva, com recordem, el passat mes de juliol. I una curiositat, el president de Mercadona, Juan Roig, ha estat este dimarts a Ceuta, on s'ha entrevistat precisament amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, i també amb els treballadors de dos supermercats de la cadena que té allí la localitat. L'empresari, segons ha confirmat Mercadona, ha conversat amb els treballadors de les botigues i ha destacat l'esforç i compromís enmig d'una situació excepcional per l'arribada a la ciutat de desenes de milers de persones migrants. En el seu perfil de la xarxa X, Juan Jesús Vivas ha agraït precisament a l'empresari valencià eixa visita. I quan queda pràcticament un minutet per arribar a les 10 del matí, anem a repassar, Abril, com sempre, les portades dels principals diaris.
3: Sí, comencem per Levant, el mercantil valenciano, que obri, com no pot ser d'altra manera, amb vis-a-vis roig per altes temperatures. Les províncies també apunta que la comunitat està al roig viu, UI 44 graus. El diari Informació destaca el mateix titular que Levante, avís roig per altes temperatures, i el periòdic Mediterráneo titula Castelló afronta una nit tòrrida i risc extrem d'incendis. En clau nacional, el País porta en la seva portada que la sequera i la calor extremes posen en emergència Europa, i la imatge de portada és per al fitxatge de Rodri per part del Barça. I acabem amb El Mundo, que destaca que la Unió Europea apreta Sánchez, ningú de Ceuta passarà a la península.
0: Res més, ja saben que tornem d'ací no res a partir de les 10 i 5 després del butlletí informatiu. Nosaltres seguim fins les 2 de la vesprada. Així que vos convidem a estar amb nosaltres, ací, Amunt i Avall, el magazín de Punt Ràdio produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.

0: a punt. Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
1: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
2: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruit.
1: De Jaume I, Generalitat Valenciana.
2: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre.

0: sintonitzen-se. La Safor, 103.5.
1: De tu a tu.
2: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
3: I així seguim, són les 10 i mitja, amb una de les qüestions que preocupa a molts i moltes. Abril i a mi també ens preocupa.
4: Efectivament.
3: Perquè quan ens afecta la butxaca, pues ja estem ahí en el sensor posat a veure què és el que està passant. I sobretot, si han de viatjar, si han d'agafar el vehicle en els pròxims dies o avui mateix i volen omplir el dipòsit, pues que sàpiguen que s'han de gastar els dinerets.
4: Sí, i és que en els últims temps posar combustible, Lucy, al cotxe s'ha convertit, jo diria, en tota una gimcana.
3: Gimcana per les diferents gasolineres.
4: Efectivament.
3: A veure on està més barat.
4: Fa igual que sigues de dièsel o de gasolina, que trobar l'estació de servei més barata s'ha convertit en tot un repte. Lluny queden ja eixos temps en els quals el litre de gasolina et costava, recordem, al voltant d'un euro amb 15 cèntims.
3: Ni ho recorde.
4: I dic lluny, però és en sentit metafòric, perquè només fa 10 anys d'això.
3: Pues això, no me'n recordava ja, imagina't.
4: Tu recordes, a més, quan el preu de la llum es va disparar arran de la invasió russa d'Ucraïna i la gent es va tornar boja posant llevadores a les 3 del matí perquè era el tram més barat?
3: Me'n recorde perfectament. Doncs no jo... era jo de les que posava la rentadora a les hores. És que em sembla, no sé, no m'agrada molestar al veïnat.
4: Home, i que tampoc vaig a posar-me jo l'alarma a les 3 del matí per posar l'alarma, saps? Per posar la llevadora.
3: Una locura.
4: Però bé, doncs ara podríem dir que la situació és una miqueta similar. El que passa és que ja no depèn de l'hora del dia, sinó de l'estació de servei que tries. Perquè la gent se sap de memòria quines són les gasolineres que té més a prop.
3: I tot,
4: Sí, i hi ha inclús aplicacions. I quines té al seu voltant i quines són més barates. Imagina que es fan una llista per ordre, per veure a quina recorrir. I a més, ja a qui no li importa massa fer-se uns quilòmetres de més per a repostar en una més econòmica, que no sé jo si això acaba compensant-li o no pels quilòmetres extra, però bé, cadascú...
3: Jo, que fas el que vulgui, jo sí que és cert que tinc localitzat, crec que són localitzades dos, que més o menys...
4: Estan, el quadre...
3: Estan prou bé dins del que cap, perquè barat no és, però bueno, sempre acaben anant a les mateixes per això, perquè són més econòmiques.
4: Per comoditat també, sí. I per, sobretot perquè són més econòmiques. El que sí està clar és que el preu de combustible és una cosa que ens preocupa. Sabem que depèn en gran mesura de com estiguen les coses entre els Estats Units i l'Iran a l'estret d'Hormuz, almenys en els últims temps. Però fa igual que escoltem que s'han reprès les converses perquè nosaltres no notem pràcticament aquesta diferència en el preu del sortidor. Sense anar més lluny, a Aire València, el preu de la gasolina oscil·lava entre l'euro 49 i l'euro 89 per litre i el del dièsel entre l'euro 60 i els 2,02 euros també per litre. Tot i això, fa un parell de setmanes els titulars dels diaris s'afanyaven a informar de la caiguda en el preu del petroli, allò del barril de Brent que tant ressona també últimament.
3: Sí, i que de vegades no en tenen massa. No en tenen massa.
4: Però per aquest apropament entre els Estats Units i l'Iran. Es va notar la diferència amb aquesta caiguda en el preu del barril de Brent? Jo el diria que gens ni miqueta. Però per què ocorre això? Per què no baixa el preu del combustible al nostre país? Doncs això és el que volem resoldre amb l'ajuda d'Enrique Parra, que és economista i professor de la Universitat d'Alcalà.
3: Senyor Parra, bon dia, buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
3: Igualmente, en las últimas semanas hemos oído hablar de esa caída en el precio del barril de Brent que nos comentaba Abril. Con noticias como esta, ¿nos resulta descabellado pensar que esto se traducirá en una bajada en el precio del surtidor? Sin embargo, esta bajada no llega, estamos esperándola como agua de mayo. ¿Qué es lo que está pasando exactamente, señor Parra?
5: Vamos a intentar aclararlo porque esta es una típica confusión que ocurre siempre con las subidas y bajadas del petróleo. Muy brevemente, el petróleo por sí mismo no se puede utilizar, no es un producto que nadie compre para utilizarlo en su coche o en su camioneta.
3: Sí, no,
5: hay
3: no.
5: que pasarlo por una refinería.
3: No es pides decir, un litro de petróleo.
5: Exacto. El único que compra petróleo son las refinerías. Uh-huh. Ningún consumidor final compra petróleo. Lo que compra es gasoil, gasolina, las líneas aéreas compran queroseno, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está ocurriendo es que efectivamente petróleo ahora mismo hay, porque digamos que el sistema petrolero mundial se ha reajustado, han aumentado las producciones en determinadas zonas para compensar lo que no

0: Estem arribant pràcticament a les 11, falten uns 10 minutets aproximadament. David, que bé estem així, que fresquets estem, que jo ja li ho he dit a Antonio que igual me queda a dormir així, ja estic per a demà, així fresqueta.
1: No està mal,
0: Me dona horror i si era a les 3 de la vesprada d'ací, que estem a una temperatura ideal, perquè igual ens esperen 44-45 graus estupendos ahí en el pàrquing d'ací de Punt i en la resta de municipis de la comunitat.
1: Fixa't que anàvem a parlar ara de vacances, però és que jo no em veig ara que estan de vacances. Jo crec que treballar en estiu... Escolta, jo crec que les vacances millor quan no fa...
0: Tanta calor.
1: Jo crec que
0: bueno,
1: sí.
0: T'he de dir que ara això és complicat.
1: Ja.
0: Perquè jo me'n vaig anar de viatge l'última setmana de juny i me va caure la monumental onada de calor europea que ja t'he dit jo que va ser terrible.
1: I el que se'n vaig a la que ve també va patir-lo. Realment sí, cada vegada és més complicat.
0: És complicat, però és cert que vindre a treballar en agost, per una part, és un luxe. No hi ha quasi trànsit. Arribes molt ràpid i bueno, totes les seues coses positives i negatives. Jo he treballat molts anys en estiu i no passa res, i així estem en directe a les 10:50.
1: Uh-huh.
0: I parlem de vacances, però per una altra cosa.
1: Per una altra cosa, perquè jo no sé en les que agafares tu, quant de temps penses normalment que necessitem per a desconnectar completament del treball? Tu desconnectares, arribares a desconnectar o no?
0: Sí.
1: Sí?
0: Sí. He de reconèixer que els primers dies no vaig desconnectar massa. Te dic, primers dies...
1: És un procés.
0: 3, 4, 5 dies primers, és a dir, la primera setmana. I després sí que aconseguis desconnectar prou. A veure, miren les notícies, no puc estar com si no passara res en el món, perquè és impossible. Jo he de saber què està passant, però amb un altre ritme, sense matinar... Sí, més tranquil·litat. Això sí.
1: És que és un procés. El cervell té que acostumar-se també a tot això. Jo m'he trobat amb un estudi que em diu que si fores britànica necessitaries molt menys temps que si fores espanyola
0: sí,
1: per a desconnectar.
0: No sé quin estudi és, però segur que estic d'acord, perquè sí, estic seguríssima.
1: És un estudi que diu que han fet enquestes per tota Europa i diu que els espanyols són els que més dies de vacances necessitem per a desconnectar. En Regne Unit, per exemple, es conformen a 9 dies, en França demanen 13, en Alemanya 15, i així els espanyols ens desmarquem amb 27 dies de vacances per a desconnectar. Jo no sé si és si són massa ambiciosos, això hauria que preguntar-se a un expert, per això crec que tenim ja a Fernando Pena, un dels psicòlegs de capçalera d'este programa, ja que ens escolta.
0: Fernando, bon dia.
2: Hola, muy buenos días, Lucía. Muy buenos días, David.
0: Bueno, que ens suggereixen aquestes dades? Per què els espanyols necessitem a priori més dies per a desconnectar que, per exemple, els britànics o els francesos o els alemans?
2: Bueno, yo creo que aquí en el estudio no refleja exactamente una investigación quizás muy profunda que pueda aportar unos datos clarificadores, porque podríamos decir también que el número de días que se necesita para desconectar tiene que ver con la calidad de las vacaciones. Yo creo que aquí en España tenemos un clima, unas playas, una comida que dice, oye, pues si en lugar de 24 días me puedo quedar 27 o 30, mejor que mejor, ¿no? No sé si los británicos o franceses o alemanes, como dice este estudio, el estudio habla de que los alemanes necesitan la mitad o menos, creo recordar, de días de vacaciones. No creo que sea muy muy realista, y a lo mejor tiene que ver con el tipo de vacaciones que se toma cada uno o el disfrute que tienen de las vacaciones.
1: A lo mejor los enquestats han disparat molt alt.
0: No ho sabem. Jo, és cert que 27 dies, pues no sé què vols dir, no sé, igual està bé.
1: És massa.
0: Però jo
1: massa.
0: No sé, en 3 setmanes he desconnectat prou, que més o menys són estos dies. Tal cual.
2: Sí, tiene mucho que ver lo que comentabas hace un momentito, Lucía, con que los primeros días no se llega a desconectar del todo del trabajo, ¿no? Sobre todo porque tenemos esa tendencia de poner las noticias y cuando tratamos de estar relajados vemos que en el mundo pasan una serie de cosas que nos aumentan la adrenalina y el cortisol y nos genera más estrés. Pero sí que es verdad que a partir de esos días en donde ya nuestro cerebro tiene un nuevo ritmo circadiano, es decir, se adapta a descansar mejor, a dormir mejor por la noche, a disfrutar de la comida con la familia, con los amigos, en el tiempo libre, pues entonces sí que ya se puede decir que disfrutamos de las vacaciones. ¿Qué pasa los primeros días? Pues que si en el trabajo acostumbramos a madrugar, Pues a lo mejor nos encontramos que en los días de vacaciones nos levantamos a las 6 de la mañana.
0: Això m'ha passat. No... A veure, no t'arribes al... Jo no me'l sé, perquè ja és de, seria de ser masoca, però estàs...
1: Vos?
0: Però sí, estàs mirant el sostre, la làmpara, el mòbil, i estàs unes horetes ahí pues, fent el gamba en el llit, perquè realment estàs despert, però no tens ganes d'alçar-te perquè estàs de vacances. Però sí,
2: exacto.
0: El cos és, automàticament obris els ulls. A aquestes hores aproximadament que les els obriries si anares a treballar.
2: ¿Y cuántos días tarda eso en restablecerse? Pues la ciencia nos dice que unos 5 o 6 días el cuerpo se va acostumbrando a los nuevos ritmos circadianos.
0: Ah, mira, pues yo estoy ahí, en esa estadística.
2: Que si, si tenemos unas vacaciones de una semana, nos encontramos que cuando el cuerpo se está empezando a acostumbrar al nuevo ritmo circadiano, se nos terminan las vacaciones. Entonces, vacaciones de más allá de una semana yo creo que sería lo deseable.
1: Com a mínim una setmana i després ja, eixos dies posteriors, per exemple, n'hi ha algun moment en el que podem saturar-nos de vacances que el servei diga suficient o ens acostumem a lo bo?
2: Claro, esto va a depender también del ritmo de las vacaciones.
0: No, hay yo creo que también, familias... Fernando, perdona que te talle, va a depender también de la infraestructura familiar que tingues.
2: Ahí está, ahí está.
0: Que y yo creo que eso es importantísimo, exacte.
2: Sí, sí, sí, es que hay muchas personas... que se meten en vacaciones y que parece un proyecto que hay que gestionar, ¿no? Con tareas, con horarios, con reparto de quién hace la comida. Y luego también es muy importante que si viajas, por ejemplo, en pareja, cada uno de los miembros de la pareja suele tener autoobligaciones diferentes, ¿no? Uno se autoobliga a levantarse súper temprano para hacer un montón de cosas y al otro le apetece quedarse en cama más temprano y disfrutar de la playa y no hacer nada. Entonces aquí las vacaciones se van a disfrutar más si los conflictos de la pareja o de la familia están resueltos antes de empezar las vacaciones, si no puede ser horrible.
1: Claro, depende también de, por ejemplo, a mí se me venía a la mente el caso de un viaje hiperorganizat que en Monanem y tenim que alzarmos a les 7 para hacer la ruta, veure la catedral a les 10, el tour a les 12. Això pot ser contraproduent per a nosaltres el tindre calendaritzat o hipercalendaritzat un viatge que debería ser para descansar.
2: Eso es. Mira, hay un truco que aconsejo mucho a mis pacientes en la consulta de psicología que funciona de maravilla y que la gente que nos está escuchando a lo mejor le puede servir. Y es algo muy sencillo. Es dale permiso a las personas con las que viajes de no necesitar ir todos juntos a los mismos sitios.
0: Molve, pues estoy de acuerdo.
2: ¿No? Porque sí, es que parece que si somos pareja o somos familia, todos tenemos que hacer las mismas cosas en el mismo orden y todos juntos, ¿no? Y cuando uno dice, ah, pero yo a lo mejor puedo ir a visitar el museo de las piedras arquitectónicas donde descubrieron los primeros huesos de no sé cuánto y no tengo por qué ir con mi pareja que no le interesa nada eso.
0: La no pasa res.
2: Oye, sí, no pasa nada y vais a disfrutar los dos al máximo de las vacaciones. Uh-huh. Si a tu pareja o a tus hijos o a tus padres les obligas a disfrutar de las vacaciones como tú las disfrutas, ahí es donde aparece el conflicto. Entonces, oye, que no pasa nada. Es como lo de ir al cine solos, ¿no? Que nos da pánico. Oye, pues si quieres ir al cine a ver una película y tu pareja no te quiere acompañar o tu familia, pues no pasa nada.
0: Bueno, cada vegada se veuen més persones soles al cine, ja te ho dic. Que jo d'això també em fixe. I cada vegada jo crec que la gent s'atreveix més i per què no? No passa res. No és un sacrilegi, no te consideraran una pobra persona que no té amics, vull dir... No passa res,
2: sí, sí.
0: Pots anar i ja està. Per últim, perquè estem quasi acabant, un dels enemics que, bueno, enemic number one, podem dir, número 1 de les vacances és el mòbil, sens dubte.
2: Uh-huh.
0: Què fem en ell en vacances? Perquè no podem desconnectar-lo. A veure, no podem, podríem, però no podem, perquè se'ns apodera.
2: Claro, y ahí eso nos lleva a la adicción a las pantallas, que hace que cuando tenemos espacio para ver, estar con nuestra familia en nuestro entorno, pues no lo aprovechemos y que quememos. Mira, el otro día vi un estudio que hablaba de cómo freímos el cerebro por los scrolls infinitos de las redes sociales, ¿no? Entonces, tenemos por una parte que no desconectamos del teléfono y por otra parte que estamos enganchados a las noticias que a veces nos aumentan, como decíamos antes, la adrenalina y el cortisol y eso nos impide disfrutar de las vacaciones. Entonces, tiempo sin dispositivos móviles, tiempo disfrutando de la conversación de la familia porque esos recuerdos a veces no van a volver a estar presentes y hay que disfrutarla al máximo.
1: El que sí que, en la part que puguem del mòbil, a lo millor silenciar el chat del treball...
0: Silenciar és poc, archivar directament.
2: Sí.
1: Això sí que és recomanable 100%, no?
2: A ver, yo a la gente con la que trabajo le digo que si no es urgente, es decir, si no se está quemando calma al mar, el centro de psicología, que no me llamen.
0: Claro.
2: Que esto de atender a temas del trabajo durante las vacaciones no es vacaciones.
0: No,
2: si no pasa nada tremendísimamente urgente, pues dejemos a la gente que está de vacaciones disfrutar de esos días libres.
0: Pues estic completament d'acord. Fernando Pena, no tenim temps per a més, és una llàstima perquè el tema dona molt per a parlar i per a analitzar, però segur que el tornem a tractar. Mira, se'ns ha quedat un que tractarem segur, que és el síndrome post-vacacional.
2: Ahí está.
0: Que això també ens afecta, i a alguns més que altres.
2: Mira, en septiembre estaré de vuelta por el estudio, o sea, eso puede ser un tema para hablar en septiembre.
0: Molt bé,
1: propici en septiembre.
0: Tema comprat. Gràcies, Fernando, una abraçada, que acabes de passar bones vacances. Adéu.
2: Hasta luego.
0: Adéu.
3: Són les 11.
4: A punt. Notícies.
3: A aquestes hores ja se superen els 37 graus en observatoris de Parcent, segons la xarxa Avamet, i per damunt dels 35 graus estan a Xixona o Villalonga. Recordem que a partir de la una del migdia s'activa l'avís roig al litoral de València i nord d'Alacant. La resta de la comunitat valenciana tindrà actiu l'avís taronja, a excepció de l'interior de Castelló i el litoral nord d'esta província, que té l'avís groc. Amparo Martín.
5: Sí, la Generalitat ha decretat nivell 3 de preemergència del pla especial davant de risc d'incendis i s'han programat vols de vigilància.
3: Ja es nota esta calor a localitats com Alberic, a la Ribera Alta. Les previsions allí apunten que al llarg del dia se superaran els 40 graus. Per això, la gent, ho hem pogut comprovar, ha fet la compra a primera hora perquè després ja no pensen eixir de casa.
6: Després no eixir de casa. Si me falta algo, la meva nora m'ho compra perquè ja no puc eixir de casa. Una que vaig a quatre patels... I un altre que ja som majors i tinc calor.
7: Vaig ara a la verdureria i vaig a casa i també vaig a la muntanya. Ja no isc per res.
3: La calor sufocant que estem patint aquest estiu i que ha anat a més en els últims anys afecta també els comerços del poble, que veuen com minva l'afluència de clients.
8: És molt de matí i fa molta calor i és que no se pot estar pel carrer. La gent major no pot eixir i els comerços van cap avall. Ni a les 5 de la vespre, ni a les 7 de la vespre, ni a les 8 del matí, ni a les 2. És que no ve ningú.
3: Una altra conseqüència de la calor arriba, ja ho sabem, amb els incendis i després del greu incendi forestal de la Vall d'Uixó, que va cremar més de 9.000 hectàrees i que, recordem, encara no s'ha donat per extingit. Ecologistes en Acció ha sol·licitat a la Conselleria de Medi Ambient una moratòria temporal de l'activitat cinegètica en 13 municipis del Parc Natural de la Serra d'Espadà i del seu entorn, Amparo.
5: Són els municipis d'Ain, l'Alcúdia de Veo, Alfondeguilla, Artana, Betxí, Xóvar, Eslida, la Vall d'Uixó, la Vila Vella, Nules, Onda, Suera i Tales. De les 9.300 hectàrees cremades, 3.581 corresponen al Parc Natural de la Serra d'Espadà, provocant una alteració greu dels ecosistemes i dels hàbitats utilitzats per la fauna. Segons l'organització, els exemplars que aconseguissin sobreviure es veuen obligats a abandonar les zones cremades i a concentrar-se en espais on han de trobar aliment en condicions especialment difícils. Consideren que el procés de regeneració serà complicat i per això demanen que l'activitat cinegètica s'estenga a vehicles, persones i gossos per a no interferir en la recuperació de l'espai natural.
3: I un apunt sobre incendis, perquè fa uns minuts l'alcalde de Pino Franqueado a Cáceres ha informat que en aquest incendi, que ja ha cremat 1.600 hectàrees de pinar i 3 vivendes habituals i ha obligat a desallotjar 700 persones. Bé, doncs l'alcalde fa uns minuts ha dit que aquest incendi podria ser intencionat, que s'està investigant. I continuem amb més coses, perquè el Ministeri d'Igualtat ha demanat a la Fiscalia valorar l'agreujant per discriminació després de l'agressió mortal a un jove a Alacant que podria haver tingut una motivació homòfoba, Amparo.
5: Segons les primeres informacions, el presumpte agressor i la víctima de 22 i 27 anys, respectivament, van mantindre en la matinada del dijous una disputa verbal que va acabar en una baralla en la qual el jove de 22 anys presumptament li va propinar una patada al cap cap a la víctima, que va caure contra les vies del tram. Fruit de les ferides derivades de l'atac, va morir poc després. El detingut detingut va passar a disposició judicial el dissabte i el jutge va acordar la seva llibertat amb cautelars, i des dels col·lectius LGTBIQ+, exigeixen que els delictes d'odi per orientació sexual siguin investigats i jutjats amb totes les garanties. Igualtat ha mostrat la seva preocupació davant el possible component homòfob. A través d'un ofici a la Fiscalia ha sol·licitat valorar l'aplicació de l'agreujant per discriminació de l'article 22.4 del Codi Penal.
3: I un agent de la policia local del Campello ha salvat la vida d'un motorista accidentat a la carretera nacional 332 gràcies a practicar-li amb èxit l'RCP. El succés va ocórrer dilluns a l'altura d'una gasolinera. L'home que viatjava sol va telefonar l'1-2 i va informar que tenia dificultats per respirar. Fins a la seva localització va acudir un agent de la policia local que li va practicar aquesta maniobra, l'RCP, fins que va arribar el SAMU i el van traslladar a l'Hospital Sant Joan d'Alacant. Els sanitaris han assenyalat que si no haguera sigut per l'actuació d'esta gent, l'home podria haver mort. I continuem, perquè Consum ha sancionat amb 1 milió d'euros a l'empresa de lloguer de cotxes Avis per pràctiques abusives. És una denúncia del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. L'empresa Avis cobrava una taxa d'entre 38 i 45 euros en concepte de despeses de gestió a la clientela, que havia patit sancions de trànsit durant el lloguer dels seus vehicles. Avis argumentava que aquestes despeses de gestió es feien per tal de gestionar la identitat del conductor amb l'administració, una gestió que està obligada a fer per llei. La sanció del Ministeri té com a base la denúncia que va presentar l'Associació de Persones Consumidores i Usuaris Basca. I en els esports, el Masters 1000 de tennis de Cincinnati, l'únic espanyol que queda en peu és Rafa Jodar, que juga avui a les 5 de la vesprada contra l'italià Covoli. Paula Alfonso.
9: Es vorà les cares amb Fabio Covoli per a passar a quarts de final. L'altra representació nacional que continuava en el torneig, Daniel Merida, va caure ahir eliminat contra Taylor Fritz per 6-3 i 6-4. També juguen avui Zverev contra el nord-americà Paul a l'estat de la vesprada i una hora més tard Fils davant de Minur. En el circuit BIT, esta matinada Sabalenka ha derrotat a la xinesa Wang per 6-1 i 6-3 en menys d'una hora. Per altra banda, en l'agenda de Wii Sviatek, a la mateixa hora que Jodar, jugarà contra la francesa Parry. Rybakina davant de Schneider a les 8 o Gauff contra Buzkova a les 9.
3: Bé, gràcies, Paula. I això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. Així, la pròxima cita informativa ens trobarem a les 12 en punt. Ens deixem ara amb el programa Munt i Avall.
4: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
10: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
11: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
12: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
14: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
15: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
16: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
17: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
18: De tu a tu.
17: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
0: I així continuem amb un llavall, el programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, el magazín matinal de Punt Ràdio, que continua tot l'estiu fins al 31. Estarem en directe, després també continuarem, però bueno, l'estiu més o menys és juny, juliol i agost, així que ja sabeu que podeu acompanyar-nos tots els dies, des de les 9 i mitja del matí fins a les 2 de la vesprada. Són les 11 i 10 minuts pràcticament ja, és temps de tertúlia, així el programa. Saludem en primer lloc a Àlex Ladrón de Guevara, director de València Plaza. Ui, de València Plaza anava a dir, de València Extra.
19: De moment no.
0: He tirat enrere en el meu currículum. M'ha encantat. És que clar, tinc a Rafa Larcón de tècnic, que també estava en València Plaza amb mi. I clar, he tingut ahí un déjà vu molt estrany.
19: Quasi, pots dir, hasta radio, no?
0: Que fort. Pues que no, per què no? Bueno, València Extra, per favor, que ningú me mate. I a Sonia García, t'anava a dir Sonia Hernández, ja t'anava a dir, també t'anava a canviar el nom, el cognom. Bueno, estic tenint Sonia García, per favor.
20: Bon dia, bon
0: estic tenint unes coses molt estranyes en el meu cervell. Serà la calor, David?
1: Serà la calor.
0: Que no t'has menjat al meu costat.
1: O serà que necessites més vacances?
0: Pot ser. Mira, no li hem preguntat a Fernando si necessitem les vacances de les vacances.
1: És que esta xerrada amb Fernando que sí. Necessitava un segon tomo.
0: La segona part, sí. La setmana que ve, si te sembla. Sí. Bueno, sí, ell pot, perquè està de vacances i ens ha atès molt amablement, que nosaltres ens pensem que tot el món està així.
19: Treballant.
0: Al 100% com nosaltres, i no. Hi ha moltíssima gent de vacances. Però bueno, arran del que parlàvem amb Fernando, jo crec que David podem plantejar-lo aquesta pregunta també a Àlex i a Sònia.
1: Perquè jo estava pensant, a veure... Jo és que en 15 dies crec que va ser el 5è i 6è quan de veritat vas dir estic ja detox.
0: I ja quasi total. Has de tornar.
19: Detox. Clar,
1: sí. No sé, vosaltres quant de temps necessiteu per a... o penseu que necessiteu per a que el cap es neteixi i tornar a al treball, diguem, amb el 100% de les
20: coses. Jo he arribat a la conclusió i coincidís amb l'expert que ho he entrevistat abans, de que sí, depèn de les vacances que tingues.
0: Clar.
20: Un estiu que vaig estar en un tot incluït, en un resort superguai, que no hi havia res que fer, era xitar-se, alçar-se, anar a la platja i prou. Ahí sí que desconectes, però quan vas a fer turisme a una ciutat és que això no són vacances.
19: Ah, bueno, no són vacances.
20: Un càstig. Perquè te fiques moltes coses i al final no
0: és el que dia David abans, tens ahí tot cronometrat, marcat el dia, tot el que vols fer per aprofitar el màxim de temps i el màxim de la teua estància. I és cert,
20: i tornes i no has desconnectat.
0: Però l'ideal és fer això i després una altra setmana de tombar-se a la Bartola i no fer res.
19: Sí. Mira, jo això ho vaig fer un any. Un any vaig anar a Grècia i la primera...
0: Grècia, que no fa calor tampoc.
19: Que no fa calor, sí, és horrible. O sigui, el pitjor estiu és Grècia, eh?
0: Sí, a mi també em va passar.
19: Més que Itàlia. La primera setmana vaig estar de turisme i la segona vaig anar a una illeta i ahí sí que vas desconnectar de no fer res.
0: Molt bé.
19: O sigui, perquè és de veres que quan vas de... Pues, quan te vas de turisme... te falten vacances.
0: Però mira, segons segons d'on sigues, és a dir, si eres espanyol, si eres britànic, si eres francès, necessites, segons un estudi, no, David,
1: sí,
0: més
1: bueno,
0: dies o menys dies.
1: Ja ha alertat, sí. Fernando, que sociològicament a lo millor l'estudi està bé, però a nivell científic ja no se fiava
0: no quadra tant.
1: Però les persones enquestades, els espanyols, deien que necessitaven 27 dies, o sigui, són ambiciosos. Sí.
20: Crec que ahí té influència el tipus de vida i la qualitat de vida que portem en el dia a dia, sí. No? Perquè a lo millor en Espanya estem més estressats que en altres països.
19: Segurament.
20: I això sí que té a veure amb el temps de...
1: La recompensa que n'hi ha. Si en Espanya en 27 dies pues vas a la platja, vas a la muntanya, a lo millor l'anglès al 5è dia ja està fart perquè no pot fer res.
20: Però a lo millor l'anglès, que també tenen un altre ritme de vida, que... comencen a treballar més prompte, no?
0: Sí. I acaben més prompte.
20: Sí. I acaben més prompte i tenen, diguem, tota la vesprada per a fer per a les seves coses i tal. I a tu te passa que són les vacances i és quan aprofites per a fer les gestions, la neteja general de la casa...
0: Bueno,
20: que
0: bueno, ese tema no me lo obligues. Ixemelo, no lo obrim.
20: I clar...
0: Passa paraula.
19: I passem.
1: Estava pensant també que de la gincana de fer un viatge fora també és complicat els horaris per pa dinar.
19: Totalment. Pas espanyol, sobretot, clar, que estem acostumats.
1: Tenim un problema important perquè arribes a les 3 de la vesprada i cuina tancar. I...
0: Bueno, sabem tots que hi ha certs establiments.
1: Però establiments, tractes d'evitar-los.
0: Bueno, tractes d'evitar-los, però si no tens una altra solució, ja. Pues te'n vas allí, te menges una hamburguesa i ja està.
1: Però tu vas amb mentalitat de dir, vinga, vaig a fer-me a la gastronomia local.
0: Seria, és lo normal.
1: Claro.
0: Però de vegades
1: i acabes en un burger,
0: se desquadra.
1: Pues, per a mi és un fracasso.
0: Té les vacances.
19: És un fracasso total.
1: Suspenso de vacances.
0: Bueno, no sé què dir-te. A voltes s'han de tirar d'aixòs llocs, precisament salven la vida, eh? A mi me la salvaren en Nova York, que ahí sí que és un jaleo d'hora, jet lag i tot el lío que portes en el cap, i no, ahí sí que no trobaves res obert a l'hora que arribi jo.
19: Bueno, també el menjar de Nova York.
0: Bueno, també és bon paregut.
19: No sembla molt.
0: No, no és cert. No és,
19: a veure. Sí, este tema m'interessa.
0: Sí, és lo normal que tu penses que el menjar de Nova York pues siga tot basura, no? Però no, després sí que és cert que jo vaig coincidir allí en una persona, una amiga que estava vivint allí i ens va portar a llocs bé, decents, que no era tot comida basura.
20: O sea, però són els que van els neoyorquins tots els dies?
0: Sí, eren llocs, a veure, també t'he dit que eren llocs pues, asiàtics,
19: italians...
0: No era menjar americà, però menjar en bé, prou més sa i estava tot prou decent. O sigui, que hi ha altres alternatives.
19: Ja.
0: Ahí ho dice. No fa falta anar-se'n a menjar només menjar basura a Nova York.
19: És que nosaltres així tenim, o sigui, una gastronomia prou rica.
0: Hombre,
19: no ho posem en valor prou. No.
1: La gastronomia i els supermercats. Perquè tu te'n vas a un supermercat de fora d'Espanya
0: sí.
1: I és un patiment.
0: Sí.
1: No n'hi ha... d'oferta res comparable als supermercats d'ací.
0: No, i a mi saps què me va passar? Dius,
1: de varietat, de... o sigui, a lo millor el Carrefour en França, vale.
0: No, està... no te penses. Jo, mira, anava a obrir ixa cosa que...
1: A veure.
0: Jo me vaig a, ara vaig a ser un poc abuela cebolleta. Vaig entrar en París en un Carrefour. Això podia estar més desficaciat, tot de per tirar caixes per terra...
1: Però un Carrefour en la ciutat?
0: En la ciutat, en la mateixa ciutat.
1: Vale, no, jo dic un Carrefour gran superfície com
0: no,
1: és
0: no
1: aquí,
0: anar,
1: això és igual.
0: Però a un tipus Carrefour Express que tenim així, que ja havia just al costat de l'hotel, això donava por,
20: I recordeu els crímens, com es va viralitzar una paella en un supermercat d'un altre país que res tenia que veure amb una paella, de veritat, no?
0: Perquè quasi tot el que fan fora...
20: supermercat de Londres, imagina't.
0: Però bueno, canviant una miqueta de terç i parlem de música, que en estiu és una cosa que a mi sempre m'agrada anar de concerts i coses d'estes.
19: Encara
0: bueno,
19: que fa molta calor.
0: Tot l'any m'agrada, però en estiu pues, hi ha més festivals i hi ha tal. Sou d'anar a festivals de música, concerts, música en directe en general?
19: He tingut una etapa de festivals i ja estic un poc cansat. O sigui, m'agrada anar a artistes individuals, més que perquè al final el rotllo festivals... Al final, primer, una cosa que no s'ha parlat molt és que te venen les entrades sense saber el cartell. Això és supervisat.
0: És de veres, sí. Però abans jo recordo anar al FIB i saber perfectament qui anava.
19: Sí.
0: També quasi vaig morir de calor i ofegada. Això va ser terrible.
19: M'imagine.
20: De fet, bueno, te donen la possibilitat de comprar-la més barata.
19: Més barata.
20: Que és quan i vas a l'aventura, no? I tu poses la mà al foc per el festival que ja porta moltes edicions i confies cegament, no? Però a mi sí que m'agradaria reivindicar una cosa, perquè jo sé que sóc d'anar a festivals en estiu. Este estiu he anat al Dream Beach perquè ja he anat 9 anys al Medusa Beach i jo ja tenia que canviar un poc.
0: Bueno, este cap de setmana passat ha sigut el Medusa.
20: Sí. Este és el primer que no he anat en 9 anys.
19: Que no està mal,
20: però
19: un descans.
20: Però sí que, una cosa, se'n recordeu quan fa molts anys que jo era xicoteta i anava amb els meus pares encara, en els pobles... portaven uns artistes de primer nivell nacional que ara...
0: Home,
20: que
0: jo en el meu vaig veure a Vivi Andersen, què vos pareix?
20: En Vetera, per exemple, jo recorde veure en Vetera Malú...
0: Jo ja me n'he anat uns anys enrere.
19: Sí, sí, sí.
20: I ara, per a veure aquests artistes d'aquesta talla tan gran,
0: no,
20: has de pagar en un festival i abans eren gratuïts.
0: Bueno, sí. Jo vaig veure a Bisbal, en Riba-roja, vas veure-lo, però era gratis.
20: Sí. I ja no, hem perdut ja això.
0: Anys, també
20: no,
1: cada setmana va estar Soraya en Santa Pola.
0: Ah, sí?
1: Ah, la estrella mundial.
0: La vas veure jo en les xarxes, és cert. Sí. Però això ha canviat molt, però igual tu reivindiques això i reivindique el tema de les entrevistes, que jo vaig tindre una baralla. Sí, perquè no, és molt difícil poder entrevistar a cantants espanyols en la ràdio en general, però jo imagine que en Radio Fórmula pues és més senzilla, pues vaig a dir-ho, en els 40 principals, per exemple, o ja ho diré, que ara només, o Europa FM, o, sí. És més fàcil, però ja per a un magazín com el nostre, entrevistar, per exemple, a Bisbal, a Manu Carrasco, a Aitana, etc., és mega impossible.
19: Però per les agendes d'ells o...?
0: No, perquè no ho necessiten, és a dir, ells abans directament cridaven ells per a que els entrevistares, perquè els venia molt bé per a la promoció,
19: clar.
0: Però ara no és així. I jo vaig tindre una pelotera, de bon rotllo sempre, en el mànager de Dani Martín, que al final acaba donant-me la raó. I m'ha dit, pues sí, mira, tens raó, no donem entrevistes, és molt complicat i és cert que al final ho paguen els oients, que en definitiva són els que estan ahí darrere de l'aparell de la ràdio.
19: Tampoc és costa.
0: Pues això jo li deia jo, això és el que jo li deia.
1: Clar, no és res.
19: Vull dir...
1: Però ahí afecta el que no el necessiten. És bàsicament una qüestió de que en una story de xarxes ja el públic que va anar al Roig Arena se va assabentar per Instagram.
19: Ja
1: no necessiten, com fa 20 anys a lo millor, que sí que necessitem arribar al públic de València. Entrevista en Ràdio Nou, per exemple.
0: O sea, ja ho feien, que no, mira que està Rafa i jo, sabem, i venien tots, passaven tots per allí,
1: claro.
0: Era molt
1: fàcil. I passarien
0: fàcil.
1: Per la ràdio d'Aragó, de Catalunya, passarien per totes, claro.
0: Però bueno, parlàvem de música.
1: Teniu
0: per algo, no?
1: Algun concert en agenda pròxim?
0: Jo sí, el de Dani Martín, precisament.
19: Jo la Fúmiga, que en octubre.
0: Bueno, el Dani Martín, que jo també vaig veure los matchs i ara torne en octubre, no sé, com si no l'haguera vist mai, però bueno, torne, no passa res.
1: Quin seient tens? Estàs ben situada?
0: No, l'altra vegada vaig anar, estava ben situada i ara vaig a pista, pegar boig ahí. Bueno, no tinc edat, però faré lo que puga.
1: No, però està bé.
0: Faré lo que puga.
1: N'hi ha certs concerts que mereixen anar a pista i desmadrar-se.
0: Sí.
1: La Fúmiga jo suposo que també serà a Xina.
19: Sí, és prou, perquè és prou a Xina.
1: Se presta...
19: Home, és prou verbeneu fallero.
0: Vore la Fúmiga, sentat en una cadira, no ho veig. Pues mira, jo en la pandèmia vaig veure a Pablo López, que això va ser mític, en el Palau de Congressos, en mascareta, i no podies alçar-te de la cadira. Això va ser terrorífic, perquè, a veure, no és que Pablo López siga molt mogut,
19: no, però
0: les seues cançons no són per a pegar boig, però és que no te podies alçar, estava prohibit. I en mascareta, clar, era una sensació, però ja teníem l'entrada, venia i van dir... Anem, clar que anem, si després d'estar tancats tants mesos...
19: Necessitem eixir
0: i hi ha un concert, doncs això va ser ja com apoteòsic. De fet, la gent plorava en el concert.
19: M'ho crec.
0: Perquè la situació va ser molt heavy.
1: Era distorsi,
0: molt heavy.
1: Sí. Jo vaig veure a la Dilla Russa en el seu moment, després de la pandèmia, i ahir sí que era més distòpic perquè era música molt pastillera i molt maquinera, i tots asseguts ahir, a mig metre del costat.
0: Surrealista. Poc se parla de tot el que hem viscut, que ja se'ns oblida.
20: Era molt marcià també que feien quadrats i tenies tu com si fora la teua parcel·la i no podies eixir d'ahir. I després sí que hi havia un corredor per anar al bany o eixir a la porta, i després tenies que tornar a la teua parcel·la i no podies eixir d'ahir. Era una cosa molt marciana.
19: M'estranya que no s'hagi fet cap pel·li d'això.
0: Pues se podria fer, una sèrie, diria jo. Perquè dona pa sèrie llarga.
1: Dona-li uns anys que el reposem un poquet.
19: Que reposem un poquet encara.
1: Jo crec que sí. Que quede ja, que tinguem nostàlgia i que ens parega. Ai, no estàvem tan mal, no?
19: Jo
20: no estava tan mal en el confinament. Ahir sí que vaig desconnectar més que en les vacances.
0: Buah, doncs pues jo sí, jo recorde... No va ser molt agradable. En un bebé pràcticament pegat al cristal plorant que volia baixar al parc, que el tenim baix de casa i no podíem baixar. O sigui, terrorífic, però bueno, ja ha passat, per sort.
1: Pagaríeu per anar a un concert sense visibilitat, no visibilitat reduïda, sinó per estar, per exemple, darrere de l'escenari?
20: No.
0: Que pagar per això?
1: Pagar per això.
0: No. Bueno.
19: I hi ha gent que ho paga.
0: No rotund.
1: N'hi ha gent que ho està posant de moda.
0: Sí, home.
1: Bruno Mars. Però ni més ni menys.
0: Però per estar en el backstage?
1: No, no, en el backstage.
20: Home,
1: no,
20: no, en la grada, en el backstage,
1: en el backstage encara. No, no, no. En unes entrades que no tenen accés directe de visibilitat a l'escenari i que...
0: Però ja on estàs? En una sala?
1: En, supose que darrere de l'escenari, imagina't un estadi que l'escenari es posa enmig, supose que la part de darrere, no sé exactament on estan situades, però a lo millor hi ha assegut sense veure res.
0: En sèrio? Li estan traient negoci això? I la gent paga?
1: I l'estan...
2: La gent paga, que és lo pitjor.
0: Però hi paga prou?
1: 70 pavos.
0: Ah, molt bé.
1: Bruno Mars.
20: Clar, imagina que hi ha fanatis que entre no veure ni escoltar res o anar i per lo menys escoltar, preferixen ni s'opció, però no mereix la pena.
0: Depèn també on siga el concert, és a dir, si és en la plaça, així a València, a la plaça de Bous, que estàs fora i ho escoltes perfectament, no fa falta pagar res perquè t'agafes ahí un entrepanet, te sentes en un banquet i ja està. Però si és en el Roig Arena, que no s'escolta res de fora, pues ja canvia.
1: Així és en Wembley. Un dels concerts era en Wembley, de la seva gira, que està, que és on ha implantat este mètode un revolucionari, un empresari.
2: Sí, que sempre sí que revolucionari. Sí.
0: Perdona, un cara dura, que jo vols que te diga. I mira que a mi Bruno Mars pues sí que m'agrada musicalment, però a mi em sembla molt ridícul.
1: No es va esgotar les entrades audio.
0: ¿En serio?
1: Sí, sí, sí.
19: Es como si vas a un teatro y no veus res absolutamente.
0: Okay,
1: claro, porque una cosa era, bueno, visibilidad reduida, pagues menos, ¿vale?
19: Claro.
1: Teix a 30 euros menos que una entrada normal y tens la columna.
0: Pero 70 vas, euros.
19: Pero veus algo. Sí.
1: Claro.
0: Bueno, a veure, els que ho compren diran almenys ho escolte, no?
19: Ja, però
0: ho escolte,
19: però
0: per igual escoltar-ho, que... Jo, en el mòbil.
1: La lògica que li he trobat és que hauran anat a comprar entrades, no queda, y tú ya dices de perdidos al río,
19: payaso.
1: Vaig a escoltar-lo, jo que sé. Jo crec que en Eurovisió també se va fer això. Crec que fa un parell d'anys.
19: Sí?
1: Crec que sí, perquè crec que en l'edició de Turín, en el 22, crec que va eixir eixa opció, però no sé si se va arribar a implantar. Crec que va esclatar un poc de polèmica. I no és el primer cas perquè Beyoncé, altra empresària,
0: també
1: ho va fer en 2023, però ella es venia, eren literalment darrere de l'escenari, sense visió, per $157.
19: Està una animalada, una animalada.
20: Tampoc té massa diferència quan estàs en una grada, en l'última fila, superlluny,
2: i veus
20: a l'artista supermenut, com si fos una formiga, i acabes mirant les pantalles.
19: Ja.
0: Bueno, això també passa, i això m'ha passat, també. Però bueno, jo no sé què dir-te, però jo 150 euros per a no veure a Beyoncé no pague.
1: No, jo tampoc.
0: És que és absurde, per això t'ho poses en la tele, una imatge o un vídeo, te busques en YouTube i ja està. És que és el mateix.
19: Pues has a pagar, pues se paga, però en primeres files.
0: Ah, claro. Bueno, imagina't, en primeres files, Beyoncé. Barateta.
1: Ja que vas,
19: se va com toca.
1: Fas una inversió,
19: perquè si no, lo que diu Sonia, pavorelo com si fora un diliputiense o per darrere, que encara és pitjor.
0: És que damunt, claro, però si el veus com una formiga, però el veus... Jo què sé, diu, bueno,
19: l'has vist ahí.
0: O te dus uns prismàtics o mires per les pantalles i estàs de cara, encara que estigues alt i lluny, estàs de cara. Però estar d'esquena, no veure res, no sé. Sí. Una botxeria.
1: En el cas de Beyoncé és que els fans es queixaven perquè el preu d'eixida era $157, però entre totes les comissions de gastos de gestió, etcètera, etcètera, se quedaven $350. O sigui que no era valenta.
19: Darrere.
20: Això és una cosa que no entenc, perquè els gastos de gestió... Quan tu compres per internet no hi ha un intermediari, no hi ha una gestió real.
1: El servidor de la pàgina web, que pot costar 10 euros a l'empresa tindre-lo tot l'any. O sigui... Realment, sí, els gastos d'excessió són altre meló.
20: Clar,
1: sí,
20: jo me'n recordo que això va començar quan les relacions públiques te venien l'entrada física i, clar, ells sí que se tenien que portar una comissió,
19: clar.
20: Però ja després això s'estés a totes les entrades i no
0: ara sí o sí, i si les gestions les pagues, per la jeta, ja està.
20: Per la jeta,
0: ja
20: sí.
0: Però bueno, el següent tema que me l'has ficat, per a... que vaig a conscienciar-me ja.
1: És que crec que eres l'única interpel·lada, no?, en este tema.
0: Així sí. Dalt, Lore també té fills.
1: Sí, Lore sí.
0: Però sí, així sí. I ja no vull... Mira, dis-ho tu, perquè no vull que entrar en aquesta matèria.
1: És que, clar, ja te posé a 10 d'agost a pensar en la tornada al col·le.
0: Bueno, ja estic pensant.
1: Ja estàs pensant.
0: Hombre, jo ja estic ja fent ahí a copio de coses necessàries en les rebaixes. Jo ja m'he posat ahí a comprar com si no estiguera bé del cap.
1: Ja estàs anant al Corte Inglés? Bueno,
0: sí. Online. Jo, ni, sense aleixar-me ni del sofà. Però he aprofitat les vacances per a comprar coses necessàries a bon preu, perquè això...
1: La tornada al col·le de Temu.
0: No, però a veure, no fa falta, però necessites pues, sabates, zapatilles, roba en general, coses, claro. Coses que sí que fan falta, que les he de comprar sí o sí al setembre, pues jo ja les he comprat en agost i així m'estalviat uns dinerets, com jo la resta del món, saps? Doncs... que no sóc jo l'única que fa aquestes coses.
1: Clar, i no eres l'única que està pensant en això, perquè l'Associació Espanyola de Consumidors ja apunta que les famílies gastaran una mitjana de 635 euros.
0: Poc me pareix, perquè si els llibres a mi ja són 400 i pico, els llibres.
1: Però és que el problema aquí, i lo cridaner, és que varia fins a 350 euros segons estigues en una comunitat o en altra.
0: Sí, això sí que és cert.
1: 350 damunt i amunt i avall.
0: Calderilla. És una barbaritat.
1: I depenent també si estàs en escola pública o privada, clar. O sigui, parlàvem dels 635 de mitjana en un col·le públic, però en un concertat estan en 730.
19: Pels uniformes...
1: Clar.
0: I que sí, i que creixen els xiquets, saps?
19: Clar.
0: Nosaltres ja no anem a créixer, igual a lo ample, però a lo alt no, però les criatures continuen creixent en evolució.
19: Clar.
0: I necessites, pues, això, calcer,
19: roba
0: sí. I els uniformes són cars i els llibres són cars, encara que estigues en la xarxa llibres, com és el meu cas, encara així és car.
1: És que si no estàs en la xarxa, jo crec que és
0: bueno, t'estalvies uns dinerets, sí, està molt bé, però al final de tot el recorregut, bueno, i si ja sumem les extraescolars, això ja és la bomba, però... és el que toca, si tens fills pues els has d'educar, no pots tindre-los a casa i és,
1: no,
0: així,
1: però no? Que siga,
0: lo que siga pel que és positiu per a les criatures i per a tu, però el
1: estalvies
0: uns dinerets, sí, està molt bé, però al final de tot el recorregut, bueno, i si ja sumem les extraescolars, això ja és la bomba, però és el que toca, si tens fills pues els has d'educar, no pots tindre-los a casa i és,
1: no, però que siga.

0: les famílies 1.849 euros.
1: 1.800? Per un xiquet?
0: Per un xiquet. En un privat, suposa que de alto standing, sí, sí, i... Sí, sí. En la comunitat més cara. Les més barates són Astúries i Extremadura. Oh. Nosaltres estem en un terme mitjà. Estem a mitges. Però sí, és que pot variar, per exemple, en Madrid un col·le públic pot estar en 750 euros i en Astúries 500. És que la
2: veure,
0: franja
2: sí que varia,
0: és cridanera.
2: Sí, sí, mm-hmm. Això s'ha parlat inclús moltes vegades, però no només en la tornada al col·le. La vivenda, la vida en general és més cara en Madrid-Barcelona que ací, per mm-hmm. exemple, tot i que està més allà, cada vegada més equiparat, però, sí. Però en la capital i en Barcelona pues, viure és més car i menjar és més car i els col·les mm-hmm. pues, també arreglo a la vida que porten allí pues, és més car també.
1: Però... Diuen que Barcelona mm-hmm. ha superat a Madrid en el preu, no de vivenda, però sinó si la gent se'n va, per exemple, de vacances a Catalunya, mm-hmm. s'ha disparat moltíssim, moltíssim.
3: I després està el tema de perquè aquestes dades seran sense les ajudes autonòmiques, clar. I clar, una vegada més, diferents models i diferents tipus d'ajuda en funció de cada autonomia i d'on vius, podràs rebre una quantitat o una altra diferent.
2: Sí, perquè així tenim la xarxa Llibres, per exemple, també hi ha ajudes per al menjador,
1: sí.
2: Bueno, hi ha moltes ajudes per a l'educació, i a voltes te donen algo i a voltes
3: no. Sí, la de l'educació gratuïta de 0 a 3 anys, però que no estan totes les autonomies.
0: Mm. Exacte. Mm.
2: Pues, pues ale, ja he fet els càlculs. Gràcies, David, em pots anar, que no?
0: Ja tens la previsió feta. Això que te portes ja per setembre.
2: Sí, sí, no, si te creus que jo estic el mes de juliol ahí maquinant. És que acabes en juny...
0: Al final resulta que no desconnectes.
2: No, que vas a desconnectar? Si és que són tantes coses, i ja ho comentava jo ahir, si és que el cap de les mares tiren fum tot l'any, tot l'any, pues no només en època de col·le, en hivern, no. O sigui, són sempre tantes coses.
1: Per això Lucía Nadal necessita 2 mesos de vacances.
2: Però, encara me quedaria curta, mira el que te dic. Encara me quedaria curta.
0: Dona temps a fer moltes coses en 2 mesos, eh?
2: A mi se me queda curt, com diu Àlex. Sí,
1: necessitaria... Ja se li fa eterno.
2: No, però és que és contradictori a voltes, perquè necessite vacances com tot el món, perquè necessites desconnectar, però quan ja porte... ja una temporada llarga de vacances ja se me fa bola.
1: O sigui, a mi em passa igual.
2: A mi a partir del 20 i algo d'agost dic, per favor, ja que torne ja el col·le, que tornem
1: la
2: a la rutina, sí. Que tornem a la vida un poc normal, ja està tot per ahí desmadrat. Entonces,
3: però això també depèn si tens fills o no.
2: Home, clar, és el punt. Jo parlo per mi, per
3: el meu cas. Però no protestes que les persones com jo, que tenim més d'un treball i no tenim opció d'estar més d'una setmana de vacances, perquè fer coincidir vacances en 2 treballs diferents és complicat.
0: Equilibris total.
1: Sí,
0: n'hi ha que fer equilibris. De casualitat, és que estava a mirar, que així en l'estudi tenim l'ordinador de redacció obert i està la xarxa d'Avamed oberta. I dic, vaig a veure les temperatures com van, perquè avui era el dia que teníem por
2: d'eixir.
0: Estem en Xavi Roig, teníem por de les temperatures, i les més altes ara mateix estan en Vilallonga, en Gandia, en Xixona, arriben als 37 graus. Superen
2: bueno,
0: ja els 37.
2: Això no
0: és res, 6:30.
2: Per al que ens espera, clar. Que ja ens ha dit Antonio.
3: El pitjor està per arribar, no? L'avís roig, sobretot és de...
2: A la 1
3: partit. Sí, des de la 1 fins a les 9 de la nit, i ahir sí que arribarem fins als 44 graus.
2: Bueno, i en llocs com Carcaixent, ha dit Antonio, Xàtiva, bueno, la zona de la costera, que no isquen de casa, literalment.
3: A la piscina municipal, que tanquem més
2: ni
3: tard.
2: Això, ni això.
1: Directament.
3: A la piscina. En l'aigua o en casa amb l'aire condicionat.
2: I un ventiladoret o el que siga, el que
1: tal
2: tingues
1: qual,
2: ahí, i ja
1: qual.
2: Està. O un palmito de tota la vida, que algo fa. No fa molt, però algo fa. Però bueno. I què més, David? Què més podem raonar?
0: Tenia alguns temes per així, a veure, anem a obrir amb este de que el 70% dels espanyols creu que la societat no es preocupa prou pels joves i pels majors, per la tercera edat. Què penseu?
2: Ai, pues és una
0: penseu
2: cifra
0: que tenim descuidats?
1: Aquestes enquetes són de mar.
2: Sí, sí, tal qual. Però jo veig que és un percentatge massa molt alt, no pot ser això real.
3: No, perquè jo crec que els joves se preocupen pels joves i després els pares...
2: I després pels joves.
3: Pels seus fills, que són els joves. O sigui que ja ahí t'estàs portant un percentatge de la població molt alta que sí que, si no és perquè és joves, perquè és el seu fill, sí que s'està preocupant, no? A mi no me quadra molt.
1: Un 50% mínim.
3: Els majors sí que podria ser, no? Perquè ja, com que tenen la seva jubilació i tota la vida un poquet més arreglada, lo millor sí que podria ser.
1: Però els majors es preocupen pels seus fills,

0: Vull dir,
1: però, clar,
0: sempre se preocupa.
1: Qui es preocupa pels majors? Aleshores, si els majors es preocupen per seus fills i els fills de mitjana edat se preocupen per fills xicotets, els majors queden...
2: No, hombre, no, però jo no estic d'acord, perquè jo tinc pares i clar que me preocupa per ells.
0: Home,
2: per supost. A més, que si, vamos, si parec jo la mare a voltes d'ells, vull dir que sí, que estàs ahí damunt i estàs preocupat i preocupant-te, no? I parlant-te ells diàriament i, anant, i pujant sí, i anant, sí, sí.
3: Clar, doncs... estàs en l'edat de preocupar-te per tots.
2: Pues pot ser, estic en mig,
3: estic en mig.
2: Per això necessite vacances.
1: Els majors no es senten secundats. És, és la conclusió a la que arriba esta WinWorld Survey, que ha replegat les opinions de 44.000 persones.
2: Pues encara que siguin moltes persones, no estic d'acord.
1: 44.000, que, Àlex, no te cuadra.
0: No me cuadra.
2: A mi tampoc.
0: No me cuadra.
2: Tampoc.
1: Són 44.000 errònies enganyades de la vida.
0: Tal qual. Això és el CIS.
2: El CIS, però de l'estranger.
0: Però de l'estranger, exacte.
2: A mi, sincerament, no me cuadra. Vull dir, la gent no és tan desnaturalitzada, no sé.
3: No. Doncs... Qui no se preocupa tant pels joves, jo crec que són les administracions públiques.
0: Pues
3: perquè
0: sí, final...
3: les quatre ajudes que sí que les duen a terme es queden molt curtes. I no hi ha solució per als grans problemes que tenim.
2: Ahí no sé, perquè ja no estic en eixa franja i desconec les ajudes que n'hi ha. Però suposo que n'hi ha per al lloguer, no?
3: Sí, ajudes per al lloguer, que jo he intentat optar bueno. a totes per al lloguer, per a comprar volat. Vivenda i després m'he quedat fora de totes. I això que no és que guanyi, o sigui, és un sou mitjà. I es queden molt curtes, molt curtes. I després, jo que sé, la precarietat que n'hi ha, això és per a renovar els convenis col·lectius sectorials, una cosa que tampoc es fa. El tema de la vivenda, no s'han preocupat de construir any tras any, ja no hi ha prou i clar, aquests són els problemes que no es tracten i el que no pensa en els joves és l'administració pública. Jo crec que la societat sí que està més conscienciada.
1: A lo millor per aquesta part els joves es senten desatesos perquè no tenen aquestes facilitats o aquestes ajudes.
0: Home, pel tema de vivenda segur. Al final és un tema prou greu i si, o sea, si estem expulsant els joves de, o sea, si no tenen lloc per poder viure, on van a viure?
2: En els pares.
0: Però en algun moment. Sí,
1: i pobres joves i pobres pares, és que clar, és que...
0: Tal qual, tal qual. Sí, però és preocupant.
2: Ui, fem una xicoteta pausa, val, que són les 11:38 i ara seguim amb més temes així damunt la taula. Som a punt.
4: Què fas este cate?
5: Tu què creus? Festa?
4: I el següent?
5: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
6: En 2026... La Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
7: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
8: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
9: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
10: Les noves generacions no tenen un calrue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
9: No pintem les coses de color de rosa.
10: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
9: I parlem l'idioma de l'esport.
11: Los 11 que salgan a morder como perros.
12: Tornarem al 4-4-2
13: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en taco.
14: Al mando.
15: Tu li has donat les claus.
16: Por algún lado saldrá la rata.
9: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
17: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana
18: fem banda
17: amb el millor repertori de músics valencians.
18: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
17: Desfilarem al costat dels nostres músics.
18: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
12: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
14: De tu a tu.
15: Amunt i avall.
2: I així seguim debatent el que està passant al món i sobretot debatent de... Vosaltres sou més de onada de calor o de ponentà? Un tema molt recurrent avui.
1: Rotundament ponentà.
0: Ponentà, guanya sí. La ponentà per goleada.
3: Ponentà perquè probablement
2: bueno, va,
3: serà
2: també.
3: Més curta. 4
2: de 4.
1: I més seca.
3: Però és més,
0: i més seca.
1: Més seca.
3: És més patidora, perquè quan te pega ahí a la cara, quan ixes al
2: però
3: carrer...
2: Però jo la humitat la porto pitjor, sincerament. O sea, és que sí, és horrible.
0: La portem malament.
2: Sí, jo sí. És que este estiu ho estic patint moltíssim. I és cert que, bueno, una ponenta pues, no és agradable, però és, no té aquesta humitat.
0: Però tu tanques les finestres
2: sí.
0: I no
2: és... I no tens frescor en casa. Bueno, algo.
0: Algo.
2: Algo.
1: Però... I me considere fidel de José Carnau en el sentit de que lo pitjor és la cara sua. O sea, això és lo pitjor del món... religió, per a mi. És lo pitjor. És lo pitjor. No se pot anar per la vida amb la cara sua.
0: David vol que tingui la piscina estiga oberta tot el dia.
2: Sí.
0: 24
1: hores. Gratuïtament, a més. Gratuïtament. La municipal, gratuïta, també.
0: I la veïnal, també.
1: La veïnal, pues ja és gratuïta, però sí.
2: En fi, que ens espera el dia fortet. De fet, mira, acaba d'eixir un teletip que diu que un total de 47 estacions d'AEMET registraren ahir, ojo, ahir, que avui és pitjor, més de 40 graus en diferents municipis. En Jalance i Xàtiva, per exemple, arribaren als 41,3 i als 40,9. Però és que, a més, David estava fent aquest registre de temperatures i en 5 minuts, que hem parat una miqueta entre la publicitat i tal, i hem pujat del que ens has dit abans a ara.
1: Sí,
2: no?
1: Ja ha passat l'estació d'AEMET de El Moralet en Alacant, ha arribat als 38,3. És que van pujant,
0: és
1: continu. Sí. I, bueno... Així nosaltres tenim la sort de no notar-lo ara mateix, que
0: ara
1: estem
0: no.
1: En un refugi climàtic.
2: Totalment.
1: Però la gent que estiga fora, precaució.
2: Sí.
1: La gent que estiga treballant, precaució, perquè són moments complicats i els avisos roxos, com en este cas, el que s'establirà a partir de la una, si no m'equivoque,
2: sí.
1: Es posen per algo.
0: Així sí, que sí.
1: Molta precaució al carrer. Sí.
2: I a més, sabíeu, és que jo no ho sabia, però això que llitges coses i t'informes i estàs un poc més al loro, les persones que treballen fora, o sigui, a l'exterior, és un risc en altes temperatures i en esta ponenta, però és que tenim com un permís climàtic, ho sabíeu?
0: Sí, crec, no sé si està enguany. No sé si s'ha posat enguany el tema.
2: Crec que sí, però climàtic. Jo no ho havia escoltat fins a estos dies que he estat llegint coses de la calor.
0: Clar, imagina't un obrer que està...
2: És que és un risc.
3: Des de les 12 d'avui, els serveis de neteja i les obres ja sí que fan un paró.
2: És que és obligatori, em sembla molt bé. És que és necessari.
0: Igual, tenim que fer el que diu Joseca, esto de dos mesos, els mesos d'estiu...
2: No treballar.
0: No treballar.
2: És que ell viu en un altre planeta. Què vols que te diga? Ja li ho vas dir jo a ell. Quan veïs cada la Bonoloto, pues igual ho fas.
0: Igual ho aplique.
2: Però de moment, pues no... La meva economia familiar no m'ho permet.
3: I no sols és de les obres sí. I tal, perquè els periodistes també es posem en risc, perquè, clar, eixim al carrer a contar que no es pot estar en el carrer, que
0: clar,
3: no, que recomana no estar al sol.
2: Tu ahí.
3: I estem ahí en el sol.
1: El reporter que està amb el micro, amb el termòmetre, marcant 43, també, això és...
0: Sí, és una professió de risc, el reporter.
2: Pues sí,
3: però no ho tenim reconegut, la professió de risc.
0: No està reconeguda.
3: Teoria, però no.
0: Perquè igual que estàs en el micro, en la carxofa, en 40 graus, també estàs quan està diluviant, sí. Que t'està plegant l'aigua per així, i dius, està...
2: No sé, recordeu, és que no recordeu com se dia la companya de la tele, que quan va caure un pont, no me recorde la localitat, que la pobra estava narrant-ho i en aquest moment cauia el pont darrere, això va, bueno, se va fer viral, va passar a la història. És que jo tampoc recordo el municipi.
1: Era Utiel, potser?
2: No, era Utiel, ara ho buscaré. Però és que això va ser mític, a més, pobra dona, que estava ahí veient, ella estava darrere, damunt, ella estava d'esquenes i no ho veia. Pues, caigué el pont, però bueno.
1: Però tu dius en antic, un vídeo antic.
2: Sí, ja fa temps. No, és de la Dana.
1: És de Canal 9.
2: Sí.
1: És Gala.
2: Pot ser. És de Veres,
1: sí,
2: era ella.
1: Sí. Una abraçada.
2: Però no recorde el poble, no recorde el municipi.
1: No, jo tampoc.
2: Però bueno, després ho busque, perquè ara ja m'he quedat ahí en, sí, el, sí, sí, en el tema. Sempre me passa.
1: Ara hi preguntarem, sí.
2: Molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí. També és molt perillosa la calor per a la gent, especialment major de 60 anys. Hi ha un estudi que revela que la calor extrema és més perillosa per a aquestes persones perquè el 22% dels adults majors del món han de suportar una calor molt més perillosa per a la seva salut perquè s'enfronten a unes onades de calor, en este cas, que són insuportables i, per tant, el sistema del nostre cos el fa més complicat que puguem adaptar-nos a aquestes temperatures.
2: Ja ho he trobat, perdó. Era Beniarbeig i va ser en 2013. O sigui que ese és el pont que va caure i que la pobra pues, estava gala ahí...
1: No ho
2: haguérem
1: endevinat, Beniarbeig. No ho haguérem recordat.
2: No.
1: Doncs això, que n'hi ha un estudi de Lancet Public Health que parla d'això, de les dificultats que poden tindre les persones majors de 60 anys davant
3: clar,
1: la calor.
3: Clar, és que de l'edat no es suporta igual el calor quan
2: ni el
3: tens 15 anys, 20, 30, que 40, sí, sí, sí. 50. Jo ja ho note, des de fa uns anys així, a mi m'agrada, jo era com un lagarto, ahí me ficava al sol i m'encantava. I ara ja
0: ara no.
3: I ara ja no puc.
1: No, però a tu el que t'ha passat és que les temperatures han, o sigui, que els estius són
2: no,
1: més insuportables.
2: No, però el que diu Sònia, jo estic d'acord, a mi també em passava.
3: Quan més major, pitjor suportes el calor.
0: Eres tan un fardatxo d'això.
2: Bueno, bueno, jo recorde de jove, per favor, la crema, que segur que Sònia sap del que estic parlant, una crema taronja, no vaig a dir la marca, de tota la vida, que te pigaves unes untaes, de deixa sí, que te socarrabes viva, i això ara és impensable.
3: Per agafar més color, no?
2: Clar, clar, clar, era una barbaritat. Ixa crema era famosíssima en una època.
3: Te ficaves ahí la toalla sense sombrilla.
2: No, això era protector.
0: Vale. Protector brossejador.
2: Sí, d'una marca, de més, molt coneguda, però era color taronja, no sé si encara existeix. I clar, això te ho posaves i te... Vamos, és que jo crec que era potenciador del moreno, no ho sé. Era una
3: sí,
2: barbaritat.
3: El, o el solis, també.
2: Sí, també olis.
3: Era,
2: sí, sí, sí.
3: Era el broncear.
2: Sí, i per sort, ja no soc Marcos Llorente, jo me fiqué protecció. A tot hora.
0: A tot hora.
1: Home, és que el càncer de pell està...
2: Home, és que no podem parlar d'este tema així a lo loco. I és cert que cada vegada se preocupen més per això, cosa que positiva.
0: És positiva, és positiva.
2: I la prevenció és bàsica. I bueno... portem insistint en això des de fa molts anys, d'un temps enrere. Abans, com digues, com comentàvem i Sònia i jo, no hi havia tanta conscienciació, jo crec, jo crec.
0: No n'hi havia tanta, no n'hi havia tanta, això és de veres. Però és de veres que fa poc, bueno, fa poc, no fa tant. Igual l'any passat, entre este any i este, la moda està de entre joves, no, o sea,
2: no podem generalitzar.
0: Un fake news que no te posaràs crema per a fer costra o algo així. Jo això ho he vist a la tele, eh? Sí, per fer-te costra.
1: ¿Costra de qué?
0: Que fa callo, ¿no?
2: Mare,
0: o sea, que el sol fa callo.
2: La està fatal.
0: I jo dic, bueno, o sea, menos mal que evidentment és professionals, diuen que t'has de posar protector, perquè...
3: I ara ja no sé, però abans la gent es feia tatuatges de sol, de tapar-te només una part del braç, per exemple, per a que es quede la forma d'una figura.
2: No,
3: com
2: sí,
3: si fos un tatuatge natural de sol.
2: Ah, bueno, sí. A mi l'anell. Sí, això és així, no? Però bueno, no ho faig aposta.
1: Però a propòsit era... Clar, no sí, havia sí, sentit. Ja. Mare meua.
3: Però ja això fa temps, sí. Jo crec que ara ja no es fan aquestes coses. Ara estem més concentrats.
2: Bueno,
3: ara,
2: sí, n'hi hauran a saber. Perquè cada vegada hi ha més coses noves. I...
3: Sí, perquè n'hi ha vegades que hi ha els reptes estes virals de les xarxes socials que són molt
2: perillosos.
0: Són molt perillosos.
1: Sí, sí. El que sí que s'ha perdut és en els xiquets els tatuatges de piscina.
0: D'estos no?
1: Que no, és que mullaves i...
2: Que s'han perdut, però no tinc jo.
1: Sí?
2: Col·lecció,
1: vale,
2: clar.
1: Pues el que sí,
2: ja te'n portaré.
1: Vale,
2: tu vols vore-los?
1: No, no.
2: Ne tinc uns quants.
1: S'ha perdut la meva relació amb els xiquets, potser, això sí. Vale.
2: Te'l dice un dia de cangur.
1: Però les creies continuen portant els tatuatges? Les bossetes
2: no,
1: de...
2: No, això no. Bueno, jo crec que no, els compres a posta.
1: Vale,
2: compres
1: vale.
2: Són com una cartolina i l'obres i dins està plena de,
1: vale, vale,
2: de tatus de diferents coses.
1: Però ja no
2: coses.
1: Venen les bossetes de pelles.
2: Jo fugides. Crec que no. Vale, vale. A veure, en les que jo he comprat recentment, no. No sé si en les menudes que compres així a soltes... Ai, això no ho sé. Mira, això ho investigaré.
1: És que me donava la sensació que s'havia perdut això. A lo millor és això, que se compren a propòsit.
2: Se compren a propòsit, sí.
0: Ha sigut una nova oportunitat de business. No, i ara se compren.
2: Però ja fa temps.
0: Sí, sí, fa molt de temps.
2: Però vas a qualsevol tenda i ne tens de mil formes, colors, sí. Temàtiques...
3: Però d'esta manera tu ja veus el tatuatge. És que era la sorpresa, era la emoció. Clar, quan era xiquet, era mític. Quin tatuatge em veus
2: tu així tries
3: de la borsa.
2: El que vols. I una vegada ja ho tens,
3: no,
2: ja
1: no té gràcia. No. No té gràcia. No és el mateix.
2: En fi, bueno, anem a canviar de terç i anem a mirar fora de les nostres fronteres, David, i quines són les notícies internacionals més destacades d'este dimarts. Dimarts no, dimecres.
1: Dimecres ja, no tires
2: dimecres,
1: cap enrere.
2: Dimecres, no, per favor, dimecres 19 d'agost, que és el que diuen les planes internacionals.
1: El més sonat ha sigut eixe missatge que ha publicat Donald Trump en la seva xarxa social, amb un mapa, amb una fotografia del mapa de la zona de l'estret d'Hormuz, annexionant-lo a els Estats Units. Ell parlava d'un nou territori dels Estats
2: Units. És que jo crec que està tan avorrit que el seu cap no pot descansar. Este home és el que no descansarà en la vida.
1: No, este no té vacances.
2: No té ni vacances i el seu cervell està contínuament ahí maquinant.
0: Tal qual.
2: Això també té que ser estressant, també vos dic. I agotador.
0: Clar. Imagina la premsa d'allí, no pararà.
2: No, això és tan poc pobres.
0: Si nosaltres, es arriba, imagina.
1: No, i s'emporten els rapapolvos d'este home de premsa.
0: Damunt.
1: Tu imagina que estàs en agost treballant i te ve el president a...
2: Ho vereu ahir, que li va dir a una periodista que se callara. Però bueno.
0: Una professió de risc, més en Estats
2: allí
0: Units.
2: Allí de risc total, total. Sí.
1: Doncs això, ja la setmana passada assegurava Trump que plantejaven incorporar l'estret d'Hormuz com a territori dels Estats Units, i ara amb aquest missatge, encara que l'Iran ho ha desmentit, evidentment, pues ha posat aquesta fotografia per, jo crec que, encendre...
2: Sí, per...
1: És que no és més
2: no
1: que...
2: No hi ha un altre motiu que crear polèmica.
1: Exacte.
2: I ja està. Mm-hmm. I crear alarma social, jo què sé, el que vulgui fer.
0: El que passa és que el tema s'ha enquistat, no? Vull dir, des de juny, que en principi, bueno, crec que va ser a finals de maig, va haver un intent de pacte i tal, i se van donar 2 mesos, s'ha esclatat tot pels aires, i ja no sé quant de temps duen. O sigui... No.
3: Es plantejava inicialment com una estratègia relàmpago que va acabar amb Khamenei en qüestió d'hores i se l'ha enquestat totalment i jo crec que precisament per veure que no és capaç de guanyar i és perdre a nivell també la reputació a nivell internacional però a més d'això és que jo crec que es pensa el rei del món, Vol Islàndia, Venezuela, l'estret d'Hormuz...
0: Cuba...
3: I tot el que siga.
0: Sí,
3: es pensa que està en una pel·lícula de ficció d'estes apocalíptiques en la que Estats Units salva tot el món.
1: Que no n'hi ha poques.
0: Això t'anava a dir, que no n'hi ha poques.
1: I sí, n'hi ha un bloqueig ara mateix.
0: N'hi ha un bloqueig total...
1: i segons Estats Units solament passen els vaixells que ells volen. Iran diu el contrari, així que ara mateix aquesta és la situació.
2: Pues següent capítol. Made in m'encanta. Made in Trump.
1: Made in Trump, sí. Sempre està present en aquesta secció. Jo no sé com ho fa. Ho farà a propòsit per estar en la secció internacional d'amunt i avall.
2: Segurament.
1: També estem parlant del Julia Meta, que ha començat avui. Recordem que la companyia nega haver buscat enganxar els xiquets a les seues xarxes mentre els fiscals exigeixen a la companyia que deixi de mentir. Avui en Oakland, en Califòrnia, ha començat eixe juí. És un cas històric contra Meta, la propietària de Facebook, d'Instagram i de WhatsApp, i els acusen de ser un producte perillós per als usuaris joves, alegant que van mentir al respecte de que estaven aprofitant les tecnologies per a involucrar i atrapar els joves adolescents. Així que és una polèmica que sempre ha estat...
2: Aquest tema és complicat.
0: Addictiu és.
2: Hombre,
0: o sigui, addictiu
2: tu me diràs.
3: Està dissenyat, pensat, per a que l'algoritme te fique les coses que a tu t'agraden i això hauria d'estar prohibit. Si et vols, busca l'entreteniment. Però d'aquesta manera... per als més joves i els menors d'edat, que directament crec que s'hauria d'endurecer els controls, és molt perillós. El scroll.
0: El scroll infinito.
1: Les notificacions són els dos punts que ara mateix els fiscals estan assenyalant a Meta.
0: Però no només Meta. El AliExpress o el Temu, tots aquests portals que tenen preus tirats són addictius també, vull dir te...
2: No, i ojo que que també hi ha problemes, eh?
0: Clar,
3: sí,
0: no sé si
3: t'enganyen també, entres en una
0: ruleta de preus,
3: sí.
0: No sé què.
3: Te diuen sí. Que si xugues i tires i vas a tindre descomptes i després sí. Acabes comprant
2: i sense descompte,
0: sense descompte, si no, te gastes més diners.
3: Ho he pagat tot.
0: Sí, sí, sí, tal qual. Sí. O sigui,
2: el xuí de meta, de fet, comença avui, però no se sap quan durarà ni res, no?
1: Pot durar entre 6 i 6 setmanes, es preveu, imagina. Però en estos casos ja sabem que
2: ja se pot allargar.
1: És imprevisible. Ja. Sí, sí, sí. A més de per este perjudici a la salut mental dels usuaris, també aleguen els fiscals que Meta va violar una llei federal de privacitat al recopilar il·legalment dades personals dels usuaris més joves.
0: Parlem més canya encara.
1: Parlem de que n'hi ha dos fronts oberts. Eixa aprofitament per, diguem, fer addictes als joves i per altre costat, eixa recopilació de dades sense permís.
0: Clar, però tu recopiles les dades de la gent, saps els interessos que tenen i després les envies la... O sigui, és
1: les
0: el negoci redó. Clar, són
1: les
0: cookies. O sigui, és el negoci redó.
2: Sí, és que estem tots ahí clavats, eh?
0: Sí.
2: No se donen compte, però nosaltres mateixos ens fem trampes perquè...
0: O parles d'un viatge i entres al mòbil. Ui,
2: sí, sí.
0: A mi no sé què d'aquest
2: sí,
0: viatge.
2: Sí, sí. A mi em dona això una miqueta de por, eh?
0: Ja. Yeah.
2: Ens escolten, ens espien. I si ja tens a casa, com és el meu cas, l'aparatet este que li dius, sí. Que
3: ui,
2: li preguntes... Sí, bueno, el de Google tinc jo, però és el
3: quan
2: mateix.
3: Quan parlava a les 3 del matí, al final la vaig desconnectar i meter en un caixó perquè
0: a les 3 del matí
3: me donava una por,
2: es que donava una sola.
3: Sola.
2: Dona por.
3: De matinada.
2: O sea, que estem tots ahí, en el mateix sac. En
1: bueno,
2: fi.
1: I n'hi ha altra cosa que m'ha sorprès molt, els Alps, ben bonicos... A partir d'ara van a albergar en la seva part inferior alguns búnkers per a protegir fortunes de multimilionaris.
0: Sí, això ho vaig dir ahir.
1: Què vos pareix?
0: Em sembla ja
2: bueno,
0: la...
2: No m'estranya.
0: De peli de
2: no
0: ciència ficció.
2: No m'estranya res, sincerament.
1: És de peli de ciència ficció.
0: És de peli de ciència ficció.
1: És distòpic també.
2: D'estes tipus George Clooney, Brad Pitt...
0: Sí. Que es claven en un búnker.
2: Ocean's Eleven.
1: Ara mateix n'hi ha una empresa especialitzada en excavacions perforant els Alps per a que algunes d'aquestes cambres acorassades puguen posar-se en funcionament el més pront possible i començar a albergar eixes fortunes entre 600.000 euros i 6 milions són els preus o diguem les fortunes que podrien amagar-se ahí.
2: Sí, pues vais d'una taulell con tota la vida
1: clar.
2: Que feien els abuelos.
0: Clar que sí.
2: O del matalàs. M'abuelas amagaves diners, baix del matalàs i un dia no els trobava i això va ser un drama històric que després els havia guardat en un altre lloc. Bueno, va ser terrible. Al final aparegueren, però estaven baix del matalàs, que això també es feia abans. Era molt, molt
0: era
2: normal.
0: Supertípic.
2: Era molt típic.
1: Bueno, per, si sou alguna de les 25 major fortunes,
0: no
1: n'hi ha 25 càmeres. O sigui que... Poseu-vos en contacte perquè...
2: Ara de seguida cride.
1: N'hi ha contractes de lloguer de 99 anys, això sí, que la fortuna te dura no solament per tu, sinó pels teus fills.
0: Molt
1: o sigui que, bueno,
0: està ben
1: guardada. Passat,
3: I quines seran les mesures de seguretat que tindran aquestes cambres?
1: N'hi hauria
3: que voler-ho. Una curiositat, no sé si era com la Casa de Papel que entraven ahí, Sevilla,
1: Portes,
3: Virginia,
1: sí.
3: Rayos Láser...
2: És molt cinematogràfic, eh?
0: Sí, és com el Louvre, va malament.
2: Malament. Però, que escolta, que només és per a guardar la fortuna, no? No te fiques tu dins en la fortuna.
0: No. Ah, no?
1: Ah. És per a la fortuna. Però, clar, te deixes una fortuna en llogar-lo, perquè és, el preu és 1 milió d'euros.
2: Mare meva.
1: Per això 99 clar. Anys. No està mal.
3: Imagina't que hi ha dins.
2: I se conté.
1: Es claro,
0: y se conta.
2: Después de todo lo que tens dins, pues de, 1 milió d'euros es calderilla.
1: Y depende dels riscos, és a dir, si n'hi ha una guerra mundial, al millor pues t'eixi bé la inversió, no? Pues tens la fortuna protegida, si no, pues
2: bueno, ho apuntem, no per a res.
0: Ho apuntem.
2: Simplement per a estar informats, que de tot s'ha de saber en esta vida,
0: clar
2: no passa
0: sí.
2: Res, que no ho aprofitem, no ho anem a aprofitar.
0: No anem a aprofitar.
2: Cap dels quatre que estem així, però és interessant contar-ho perquè almenys és una cosa curiosa que estiguen passant aquestes coses a Suïssa. Bueno, David, ara després ens tornem a veure. Sònia, gràcies, i Àlex, gràcies també. Tornem de seguida. Ara el butlletí informatiu actualitzant tot el que està passant a la Comunitat Valenciana, a Espanya i a la resta del món, i tornem de seguida a partir de les 12:05. Sí, amunt i avall.

0: Abril 8 te tinc així explotar.
1: Em tens així tot el matí al teu costat.
0: Molt bé, me pareix fenomenal. I és que, bueno, no deixem de parlar de la calor i de les seues conseqüències, però anem a pegar
1: una
0: volta.
1: Volteta, sí,
0: una volta.
1: Sí.
0: Són temes, perdona, d'estos que quan vegem el titular o llegim una miqueta més del gros de la notícia, sempre diem, aquestes notícies són
1: dignes d'entrar en el programa.
0: Correcte.
1: Sí, que val la pena parar-se a parlar d'això. Perquè, com diem, parlem de la calor, però ho fem des d'una altra perspectiva completament diferent. Inevitablement, associem la calor al sol. Però jo vull començar parlant-te de l'element contrari, la lluna.

0: Però vols dir que la lluna té a veure amb la calor? O no exactament?
1: No, no exactament.
0: Ah, vale,
1: no,
0: estava no, jo no, ja no. pensant que...
1: Però tu saps que a mi m'agrada fer un poquet de... de misticisme.
0: Molt bé, molt bé. A mi em pareix fenomenal.
1: Així que comencem, com diem, parlant de la lluna, perquè durant segles ha estat rodejada d'un halo de misticisme i de misteri. Ja les primeres civilitzacions miraven l'únic satèl·lit de la Terra amb cert misteri, i al seu voltant es va crear tota una sèrie de mites i de llegendes, algunes de les quals arriben fins als nostres dies, i d'això és del que vull parlar-te. Una d'elles, la de la fertilitat.

0: conjuro a la luna.
1: Eixa jo sí que l'havia parlat, l'havia escoltat, perdó.
2: La de la relació entre la lluna i la fertilitat.
1: Sí, no sé per què, però em sona.
2: No, perquè és de veres, perquè encara que són mites i llegendes que venen de molt antic, encara avui d'alguna manera es conserven. I si no es desmentixen, podem arribar a pensar que existís certa relació.
1: Ara, no sé si el que vas a contar-nos és el que jo tenia entès. A veurem.
2: Vinga, doncs anem a descobrir-ho. Sí, perquè si ens fixem, el cicle lunar i el cicle menstrual tenen una durada similar d'aproximadament 28 dies. Per a moltes cultures, això no era una casualitat. I només cal parar atenció a la menstruació. Precisament este concepte ve de la paraula grega mene, que significa lluna, i del terme llatí mensis, que també significa lluna o mes. Per això, moltes civilitzacions pensaven que la lluna plena determinava en quin moment les dones podien quedar embarassades. Però, com el pots imaginar, no existeix cap relació real entre aquests dos fenòmens.
1: En sèrio?
2: Era això del que tu estaves pensant?
1: Sí, sí, però és que, a més, jo estava convençuda que era cert.
2: No.
1: Ara no és cert.
2: No és cert.
1: Ai, quin xasco.
2: Evidentment, el fet de poder quedar-te o no embarassada no depèn de la lluna, sinó de la teva ovulació.
1: Ara estic entenent moltes coses de la meva vida. Jo ahí fixant-me en la lluna per a res.
2: Mi te desmentí.
1: Ai, que llàstima.
2: I una llàstima per a Lucía, que se'n va despagar.
1: Bueno, ja no estic en edat de... Però,
2: de mereixer.
1: De mereixer, però vos saber-ho, per si de cas una altra vida.
2: I a la lluna no sols se la relacionava amb la fertilitat, també amb la salut, l'agricultura o el comportament animal.

0: Home, lo bombre en París.
1: Què els sembla la meva selecció musical, eh?
0: La teva selecció m'està sorprenent perquè agradant? No són de la teua època.
1: No, no, la veritat és que no estic fent
0: de la meua.
1: Un research.
0: Molt bé, molt bé.
1: Quantes vegades hem escoltat allà de que els llops ho dolen més quan hi ha lluna plena? Ho havies escoltat?
0: Hombre, per suposat. Però també pensa que és així. Ara me diràs que
1: ara
0: no.
1: Ara diré que no.
0: I ara ja, vamos, me'n vaig a ma casa.
1: Però no del tot.
0: Val.
1: Encara que no està demostrat que la lluna estiga relacionada directament amb l'udol dels animals, sí que és cert que quan hi ha lluna plena els animals ixen més a caçar. Ah, i jo bueno, crec que d'ahí és on ve un poc la llegenda que existeix al voltant dels homes llop. Però això no és perquè el nostre satèl·lit tinga una influència clara sobre el comportament animal, sinó simplement perquè quan hi ha lluna plena hi ha més llum i per tant els animals aprofiten ixa major visibilitat per a poder eixir a caçar a les seues preses.
0: Té tota la seua
1: lògica. Té tota la lògica, sí.
0: Completament.
1: Això és el que passa, que tu escoltes el mite, escoltes la llegenda i després quan te l'expliquen dius, pues sí, pues té no, raó, no, però no és precisament pel que pensava, sinó no. Per una qüestió, en este cas, de llum i de visibilitat.
0: Que té tota la seua lògica, però també m'he deixat una miqueta...
1: Despaga.
0: Despaga, sí. Sí. Has vingut tu avui a despagar-me. No passa res. No passa res.
1: No obstant això...
0: El saber no ocupa lugar.
1: No obstant això, Lucy, és molt més sucosa l'altra teoria de que la lluna plena influís en que...
0: En,
1: que,
0: en tot.
1: En tot, efectivament.
0: És que si per mi fora, influís en tot.
1: No és precisament pel que pensava, sinó ja. Per una qüestió, en este cas, de llum i de visibilitat.
0: Que té tota la seua lògica, però també m'he deixat una miqueta...
1: Despaga.
0: Despaga, sí. Sí. Has vingut tu avui a despagar-me. No passa res. No passa res.
1: No obstant això...
0: El saber no ocupa lugar.
1: No obstant això, Lucy, és molt més sucosa l'altra teoria.

0: Arran d'això, la cultura popular ha atribuït a la lluna plena la capacitat d'alterar el comportament humà i de provocar impulsos violents. Però no és precisament a la lluna a la que li hem de tindre por, sinó al sol.
1: Altre mite.

0: Com el que dir si el dic que hi ha evidència empírica, contrastada i confirmada de la relació entre la calor i la violència.
1: Pues mira, te diré que això ho havia escoltat.
0: Que t'ho podies imaginar.
1: No, i que ho havia escoltat. De qui? No ho sé.
0: No ho sé, però
1: ho havies... que ho havia escoltat.
0: Doncs mira, anem a posar-li...
1: Però no vaig a reproduir la frase que jo he escoltat, perquè vale. És un poc lletja.
0: Vale, no passa res. Però nosaltres anem a explicar d'on ve tot això, perquè és precisament el que ens conta César San Juan, professor de Psicologia Criminal de la Universitat del País Basc.
2: Se ha comprobado en muchos países y en muchas ciudades que la probabilidad de que aumente la tasa de criminalidad aumenta cuando hay temperaturas superiores a la media o superiores a las esperadas en años anteriores por esas mismas fechas.
0: El conte més. Segons un estudi sobre 44 ciutats estatunidenques entre 2005 i 2022, el risc de ser víctima d'un delicte era especialment alt en aquells municipis en els quals les temperatures es desviaven dels seus registres històrics. És a dir, es va comprovar que quan es batien rècords de temperatures, augmentaven els crims. També a Finlàndia la temperatura va explicar el 10% en l'augment del crim violent durant més d'una dècada, amb un increment de l'1,7% per cada grau addicional. Però clar, com s'expliquen estos resultats? És a dir, per què quan fa més calor augmenta la violència? Trobem diferents hipòtesis. Una d'elles, la de temperatura-agressió.
1: Quina por.
2: La hipòtesis temperatura-agressió hace referencia a un fenómeno que lo va a reconocer todo el mundo, porque nos pasa a todos. Y es que cuando hace calor produce estrés fisiológico. Ese estrés fisiológico incrementa la irritabilidad. Y al aumentar la irritabilidad, pues reduce nuestra capacidad de autocontrol y aumenta la impulsividad. Quiere decir que las personas que ya de por sí tengan una cierta incapacidad de autocontrol o que sean más irritables, esas personas, cuando hace calor, tienen más probabilidad de comportarse de forma agresiva, de forma violenta.

0: Això és precisament el que jo havia escoltat.
1: Efectivament.
0: Aquesta teoria.
1: Que s'irritaves més.
0: Sí. Pues anem apanyats en les onades de calor que tenim així, que ja anem per la tercera, ens ha dit Victòria. Malament, eh? Anem.
1: Però no, jo crec que ja no sols quan parlem de violència i de crims, evidentment, sinó a mi també m'ha passat que a lo millor quan em desperte de la siesta i fa calor,
0: ai,
1: estic enfadada.
0: Ai, tu que fas siesta.
1: Crec
0: sort
1: que això passat per
0: teua.
1: Fer siesta. Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Això si feres com jo, que no fas siesta de te fa 9 anys, no et passaria. Però bueno, sí que...
1: Però sí que t'ha passat alguna volta, que el despertes a calorar i estàs com enfadada.
0: Sí, en el xeni curt.
1: Sí, efectivament. Tal qual. Efectivament.
0: I a mi alguna volta també.
1: Però també hem de parar atenció a com la calor afecta als nostres hàbits, i és el que s'anomena la teoria de les activitats rutinàries.
2: Cuando hace calor, pues nuestras costumbres, nuestras rutinas cambian, es decir, salimos más a la calle. Y al haber más gente en la calle, pues hay más probabilidades que los delincuentes potenciales coincidan con las víctimas potenciales. Y esa es la razón, al haber más actividad social, por decirlo así, que aumenta la probabilidad de que pues haya más delitos.
1: És a dir, després d'escoltar a César San Juan, té sentit relacionar, com estem comentant, la calor
0: totalment
1: amb la violència.
0: Ara, crec que és millor quedar-se a casa, quan fa esta calor, per si de cas te trobes algo estrany.
1: No obstant, l'efecte de la calor no es limita únicament a l'espai públic, i és que la violència intrafamiliar i especialment la violència de gènere segueixen també un patró estacional. Als Estats Units, el Bureau of Justice Statistics va constatar que les taxes de violència en la parella són significativament més altes en l'estiu, quan se situen en el 12% que la resta de l'any. I això no ocorre únicament al país nord-americà, es tracta d'un fenomen comú a molts països i cultures diferents. Pero España es, desgraciadamente, un caso paradigmático.
2: Lo que nosotros proponemos es que en los planes de prevención del delito, pues ahora va a ser necesario no solamente pensar en la prevención de las causas sociales o en

0: la intervención en individuos que son, pueden ser potencialmente peligrosos, sino en la propia configuración de la ciudad, con elementos más de vegetación y buscar otro tipo de materiales, porque, claro, el asfalto, el cemento, el hormigón, pues convierten a las ciudades en auténticas islas de calor, y eso pues va a acarrear un aumento del delito. Realmente, si nosotros vemos las estadísticas de violencia de género de los últimos años, siempre hay un pico en el verano y Navidad. Claro, entonces ya, en este caso no tiene que ver tanto con la temperatura, sino con la convivencia. Y claro, son épocas en las que hay una mayor convivencia en el domicilio, y las personas pues que tienden a tener un comportamiento agresivo, pues lo lógico es que cuando en esa convivencia forzosa pues se produzcan más episodios de conflictividad. Pero claro, hay que dejar una cosa muy clara, y es que el frío o el calor no producen maltratadores, digamos que no es la causa, sino que personas con una tendencia a la violencia, pues en ese contexto, en esa situación, pues es más probable que se comporten violentamente.
1: Claríssim ho ha explicat, eh?
2: Efectivament, és a dir,
1: malauradament, el calor... Ficar seriosos,
2: sí, és deberes, és cert. I és que no crea maltratadors, però sí que és deberes que pot accelerar o augmentar la probabilitat de que es donen este tipus de situacions violentes, també en l'àmbit de la violència de gènere, efectivament. I com venim parlant durant tot el matí, així també ens toca parar atenció al canvi climàtic. Un estudi publicat en Environmental Research Letters en 2020 va combinar models estadístics de crim amb 42 models climàtics globals i va projectar que els Estats Units podrien patir entre 2,3 i 3,2 milions de crims violents addicionals entre 2020 i 2099, depenent de l'escenari d'emissions de gasos d'efecte hivernacle. És a dir, que el canvi climàtic influeix també en l'augment generalitzat de les taxes de delinqüència, com acabem d'escoltar comentar a César San Juan, que se'ns ha colat ixe tall, però que precisament ens parlava d'això, de com el canvi climàtic també pot augmentar la violència en el cas dels crims pel que fa, com no, a la calor.
1: Mira que a mi m'agrada l'estiu més que l'hivern, però aquestes coses no...
2: Aquestes coses no mos acaben d'agradar.
1: Que aquestes coses que no són bones estiguen associades a la calor o al fred total, no me fa cap gràcia.
2: De tota manera, amb tot el que hem comentat, l'escenari, com estem dient, sembla prou preocupant. I ho és. Però no totes les notícies són roïnes, perquè la situació és reversible.
1: Menys mal.
2: Efectivament. Menys mal que tenim una solució possible i que podem fer coses per a revertir-la.
0: Por cada décima de grado que se evite, no solo preserva glaciares y ecosistemas, es que también va a reducir la probabilidad de que aumenten las tasas de delitos. El delito lo podemos explicar de muchas formas, relacionado con factores sociales o con la motivación del delincuente, pero esta va a ser una variable más que se va a tener que tomar en cuenta necesariamente con el cambio climático.
1: Molt important el que ens està contant, i sobretot per a les persones que treballen amb aquestes qüestions tan delicades, que puguen tindre també esta variable en compte, és molt important a l'hora de previndre, per exemple.
2: Sí, és de veres, i a l'hora de crear protocols i de crear projectes que puguen d'alguna manera reduir la importància o l'afectació que pot tindre la calor en el cas dels crims i de la violència. I és que he de dir-te, Lucía, que jo és una cosa que no m'hagués imaginat mai haguera relacionat la calor amb l'augment dels crims.
1: Jo dels crims no, però sí que és cert que sí que ho haguera relacionat, com estem dient i com tenia jo en ment, en eixa capacitat, no sé, de la gent de tindre la corda més curta.
2: Sí, saps? Efectivament.
1: Del geni més curt i de votar o de posar-se una miqueta més, ja no agressiu o agressiva, sinó més a la defensiva, perquè, clar, en 45 graus pues la gent reacciona de diferents maneres, però no m'agrada. És un tema que no m'agrada, però que és la realitat i que volien contar-lo perquè la gent també ho sapiguera. Me pareix curiós i em sembla genial que puguem parlar d'aquestes coses i sobretot que la gent conega que sí que efectivament hi ha relació entre la calor i moltes vegades entre el comportament de certes
2: dels humans,
1: persones.
2: Efectivament. Correcte. I és important conèixer-ho, com hem comentat també, per a poder corregir-ho, evitar-ho o disminuir d'alguna manera esta relació amb protocols i realment amb projectes i amb... És a dir, des de les institucions.
1: Per supost. Així que, bueno, no t'acostaràs sense saber una
2: cosa més, efectivament. Correcte.

0: 12 y 41 del migdia. Antonio, que no trenques el micro. Pobre. Bueno, mira què hem dit. Perdó. Al llarg del matí anem actualitzant dades, sí. I la situació veient com va evolucionant. Sí. Va evolucionant com estava previst. És a dir, mal.
1: Sí, moltíssima
0: calor.
1: Molta calor. Mare meua, que estem a les 12 i 41 minuts i ja tenim 39 graus en moltes localitats i fins i tot fregant els 40 graus.
0: Però això que ja hem anunciat al llarg del matí i ja portem des de dilluns anunciant esta ponenta d'avui, que sí. Bueno, hem de recordar als oients si acaben de enxufar la ràdio o de pujar al cotxe i no saben molt bé del que estem parlant, un xicotet resum del que anem a tindre avui i demà, perquè molta gent igual encara no s'ha enterat.
1: Una massa d'aire càlida que ve des del nord d'Àfrica, càlida i molt seca, que també està espentada per una xicoteta dana que es troba al sud-oest de la península, que de fet esta dana travessarà, o sigui, es desplaçarà per tota la península.
0: Combinació bomba.
1: Exacte, deixant-nos també tempestes, però ja això serà demà. Avui del que hem de parlar és d'esta massa d'aire càlid acompanyada del vent de ponent i de llebeig, i això és el que està fent que els termòmetres estén en temperatures molt altes i que de fet avui tenim activat l'avís roig.
0: Exacte.
1: Molta precaució. Tot el que és la part litoral del centre del territori i també el nord litoral de la província d'Alacant. Així que són moltes comarques. L'Horta, el Camp de Túria, la Safor, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Marina Alta, sobretot les localitats més cap a l'interior, i el Comtat, on tenim avís roig. A la resta de la Comunitat Valenciana, avís taronja, exceptuant l'extrem nord, on tenim avís groc.
0: Ojo, que avís taronja no és qualsevol cosa, poca broma, eh?
1: No, són temperatures entre els 38 i els 43 graus. I l'avís roig és per temperatures entre els 42 i 44 graus.
0: Que horror, és que no vull ni pensar-ho.
1: Ara mateix, Lucía, ja estem a Villamarchant, Mas de Teulada, segons les estacions d'Avamet, de l'Associació Valenciana de Meteorologia, a 39,9 graus. També estem a Osana Ribata, a Pedreguer, als 39,7, a Benirredrà, als 39,7, a Alzira, als 39,6, a la Marxuquera, a Palma de Gandia, 39,6, a Aldaia, al barri del Crist, 39,5, a Vilallonga, 39,5, a Antella, 39,4, Sumacàrcer, 39,4. Estes són, ara per ara, les més altes del nostre territori. En les capitals, a Castelló estem al voltant dels 30-32 graus, no ha pujat molt el termòmetre ara
0: de
1: per
0: moment,
1: ara.
0: De moment.
1: Clar, a Alacant estem entre els 32-33 graus i els 37, depenent un poquet del barri, quan més cap al litoral temperatures en el termòmetre més baixes, quan més cap a l'interior més altes, i a València estrem entre els 37 i els 39 graus. Així que a València...
0: A
1: les 12 i 44. Veurem què passa amb la brisa. Ara per ara a València no ha entrat la brisa i sembla que en les pròximes hores encara pujarà més el termòmetre.
0: Això t'anava a dir, vull dir, és que hem començat el matí en 30 i pico graus, ara ja estem quasi, bueno, fregant els 40 en molts municipis de la Comunitat Valenciana, i dic jo, Antonio, arribarà un punt que ja no pujarà més, vull dir, espere, no? Fins a quan s'espera el pico de la temperatura més alta?
1: Fins a que arribi la brisa, és a dir, fins a que el vent gire i gire un poc més ja de component sud o sud-est.
0: I al final del dia serà?
1: En principi jo crec que algunes localitats més cap al litoral sí que al voltant de les 4-5 de la vesprada ja notarem una baixada de la temperatura, això sí, un augment de la humitat. Però en moltes localitats avui no descansaran del ponent, perquè s'espera que de nit encara faça moltíssima calor i avui podríem estar en una de les nits més càlides de l'any.
0: Sí, perquè esta anterior, jo que he dormit avui a València, és que no he necessitat ni aire condicionat ni ventilador, no m'he tapat, està clar, però he dormit damunt del llençol, però no tenia ni fred ni calor, estava com perfecta.
1: Sí, estàvem en temperatures molt paregües
0: als
1: últims dies, exacte, 25 graus, igualment és moltíssima calor, però sí, ja hem acostumat a aquests 25 de mínima.
0: Al microclima.
1: Però no, és que esta nit a València no baixarien possiblement dels 28-29 graus i a moltes localitats del litoral centre tampoc, així que sí, el vent de ponent en moltes localitats, com hem dit, no deixarà de bufar. A veure què passa, però ara per ara la situació ja en aquestes pròximes hores serà molt complicada.
0: Pues actualitzades totes les dades, com poden escoltar i com poden saber, van en augment, com està dient Antonio, així que molta precaució i, com diem tot el matí, hidratació, si se treballa al carrer, evitar les hores punta, si esteu a casa, pues, també hidrateu-se, però esteu més o menys en l'aire condicionat, ventilador, el que siga, que estigueu més o menys fresquets i, bueno, i a cuidar-se tots. I sobretot la gent major, que és la més vulnerable, i els bebès, els xiquets, menudets, pues, també són grups de risc, així que molta precaució estos dies, i sobretot avui i demà, avui més que demà, però bueno, tornem a parlar si hi ha alguna novetat així important, val?
1: Molt bé, perfecte.
0: Gràcies, Antonio, adeu.
2: Som a punt.
3: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur, perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani en Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
4: Fronta una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrisse adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
6: De tu a tu.
0: I ja fa uns dies que tenim la mirada posada en Sant Joan d'Alacant després de conèixer la mort d'un jove de 27 anys. Els agents es troben ara mateix investigant què és el que va poder ocórrer en una mort que s'hauria produït presumptament a causa d'una agressió per part d'altre jove de 22 anys. David, no sé si tenim alguna novetat d'este succés.
7: Sí, el que sabem ara és que el cas s'està investigant, com tu dius, la investigació tracta d'aclarir què va desencadenar aquest enfrontament entre els dos, quina relació hi havia entre el jove i el seu presumpte agressor i, sobretot, quin va ser el mòbil d'aquesta agressió. En les últimes hores també s'ha obert un debat entre diferents associacions LGTBI sobre si els fets poden tindre una motivació homòfoba amb l'agravant que això suposaria. La plataforma Alicante Entiende reclamava a principis de setmana que s'investigara aquesta possibilitat, encara que la motivació inicial no fora la de cometre aquest homicidi, una possibilitat que neguen des de la defensa del detingut, del que asseguren que també pertany al col·lectiu. En qualsevol cas, a hores d'ara es tracten de conèixer tots els detalls davant d'una investigació que, com diem, està oberta i és un cas que ja està generant, evidentment, molta repercussió social. Seguiment de prop el cas està el company de l'Espanyol d'Alicante, Jorge Verdú, que crec que ja ens escolta, Lucy.
0: Jorge, bona vesprada, bon dia ja. Bueno, és bona vesprada, ja estem quasi a la una.
8: Hola, bona vesprada, què tal?
0: Molt bé, gràcies per estar avui amb nosaltres este ratet. Què sabem amb certesa a hores d'ara sobre què va passar aquella nit a la platja de Sant Joan i sobretot com es va produir, no?, l'agressió que posteriorment va acabar amb la mort de Miguel?
8: Como habéis comentado bien, ahora la defensa ha dado un nuevo giro al comentar y negar que fuera motivado esta agresión por el componente homófobo. Lo que se sabe es que el pasado 14 de agosto hubo un enfrentamiento entre Miguel y otro joven, se desconocen las causas. Primeramente se dijo que podría haber sido porque Miguel intentó ligar con este chico. A raíz de ahí hubo una fuerte pelea, un forcejeo, y se desconocen los motivos exactos, pero Miguel habría caído a las vías del tram, de una conocida zona de ocio, en una parada del tram cercana al campo de golf, con la mala suerte de caer de cabeza y sufrir un traumatismo en la cabeza que le causaría la muerte en la tarde de ese mismo día en el hospital de Alicante.
7: Jorge, una de les principals línies d'investigació, com tu deies, és eixa possible acercament afectivo, parlava l'associació Alicante Entiende, entre els dos xics. N'hi ha indicis suficients ara per parlar d'una hipotètica agressió homòfoba o encara és solament una hipòtesi?
8: Ahora mismo, como bien han dicho, está todo abierto. Se está un poco el debate está en este punto, en este posible agravante por lo grave que podría ser, que por ser, por su orientación sexual, hubiera sido agredido hasta la muerte. En un primer momento algunas asociaciones apostaban por esta hipótesis. Ahora la defensa lo ha negado y está todo abierto a la investigación de la Policía Nacional.
7: Uh-huh. Perquè també sorprèn, i vosaltres en el periòdic vos feu eco, de que entre les pròpies associacions no coincidís l'interpretació dels fets, veritat?
8: El caso, por ser tan mediático, está involucrando a diversas asociaciones, incluso grupos políticos se han pronunciado. Compromís pide a la Generalitat, ¿no?, que se persone y que denuncie estos hechos. Y como comentabas, hay una disputa mediática entre asociaciones. Unas piden más cautela, como por ejemplo Diversitat. Alicante, entiende, fue la primera en poner el foco en ese acercamiento que habría tenido Miguel, que ahora niega la defensa, y en eso estamos. En un poco la investigación policial va por un lado, y por otro, pues la oleada de indignación, de debate que ha generado este caso.
0: Claro, y que, Jorge, desde el punto de vista judicial, ¿qué hauria d'acreditar-se perquè una agressió puga considerar-se motivada per homofòbia i tinga aquesta consideració com a greuxant?
8: Ahí está la cosa, que es un poco abstracto, ¿no? Tendría que ser claro y manifiesto que habría sido por la condición, la orientación sexual de la víctima, claro. Incluso si se hubiera acercado con intenciones de acercarse al chico, de acercamiento afectivo, habría que demostrar luego que fue a causa de eso y no por otra cosa que se dijeron, por cualquier enfrentamiento entre el grupo. Es complicado. Y solo lo saben los testigos que estaban ahí presentes, por eso es tan importante ahora mismo la labor de los investigadores, de recabar todas las imágenes de cámaras de seguridad, todos los testigos, todo el propio agresor que declare. Y es complicado. Y la defensa ahora, su posición es que el propio agresor también era del colectivo. Entonces aseguran que es imposible que hubiera sido por este motivo, que habría sido otro el motivo del enfrentamiento, y que tampoco era el motivo una agresión tal que le causara la muerte, sino que ha sido, según ellos, una agresión que ha concluido en un desenlace que nadie esperaba.
7: Uh-huh. Ese desenlace que al final també ha sigut tràgic, però una de les qüestions que planteja també el cas és quina era la intenció inicial de l'agressor i el desenllaç mortal, perquè segons quina fora la intencionalitat pot canviar en el cas d'una condemna o altra.
8: Claro, l'agravante de delito de odio está ahí. Si se demostrara que fuera por este agravante, pues la pena sería mayor. Entonces ahora las cartas están puestas en un poco resolver esta incógnita, y si para saber cómo juzgar este caso de homicidio, si es homicidio imprudente, si fuera un accidente, un homicidio por delito de odio, está en la mano de los investigadores.
0: Y no sé si al produirse en una zona de platja, como es la de la platja de Sant Joan, como esa zona del camp de golf, els agents ahí disposen d'algunes imatges de càmeres de seguretat que puguen haver registrat eixa baralla i que puga, no sé, donar més detalls del que va passar.
8: Sí, es una zona caliente, como comentabas. En esa zona habían habido otros episodios de agresiones. Incluso hace un par de años falleció un hombre por una agresión de otro hombre que se hizo viral. Es una zona que hay bastantes club de ocio, de discotecas. Uh-huh. Y entonces también se intenta recabar en estos casos por imágenes de dentro de la discoteca, del tram, del propio campo de golf, de las calles colindantes, y es muy importante recabar estas imágenes para un poco de cerrar el círculo y saber qué pasó esa noche.
0: Claro.
7: Claro, yo estaba pensando precisamente en ese caso que has comentado tú de fa dos años, Jorge, que en ese caso, en ese suceso que va a acabar en la muerte de un chico también, sí que estaven totes les imatges registrades i sí que es va gravar tot, suposo que per les càmeres dels establiments d'oci, veritat, perquè és que és el que tu dius, és una zona molt calenta.
8: Sí, además en ese caso es que además lo estaba grabando un amigo, ¿no? El enfrentamiento y fue, se hizo viral. Además de las propias cámaras de la discoteca, había un vídeo que se hizo viral en redes sociales, se dio un puñetazo que también cayó con la cabeza y terminó falleciendo. En este caso no hay vídeo, pero se están intentando conseguir todas las imágenes para recabar un poco la escena, porque claro, está en juego un poco ver si está el agravante de odio, cómo fue la agresión, si fue un tropiezo, si fue una agresión brutal que le hizo caer. Está todo abierto ahora mismo y es muy importante para la causa.
7: ¿Quina és la situació també de l'agressor ara mateix? Crec que de moment està en llibertat provisional.
8: Así es. Al considerar que fue un homicidio
0: involuntari, ¿no?
8: Por un accidente, sí, involuntario. Se está investigando, se ha dejado en libertad porque además él mismo acudió a dependencias policiales cuando ocurrió y se ha considerado, ¿no?, que está colaborando con la justicia en este caso y se lo ha dejado en libertad mientras continúa la investigación.
0: I imagine, no sé, Jorge, al ser un cas tan mediàtic, han circulat també molts rumors per xarxes. Preocupa també que puguen entorpir en este cas una miqueta la investigació o que puguen haver també moltes notícies falses que vagin circulant per les xarxes?
8: Así es, en estos casos, sobre todo de homofobia, lamentablemente ocurren muchos casos que son de verdad por delito de odio. Entonces la sociedad está muy sensible y se puede caer en el error de precipitarse, de algunas asociaciones hacer noticias de rumores, y entonces hay que coger toda la información con pinzas y asegurarse de lo que se dice con hechos y escuchar ahora mismo a los investigadores. También se comentan todo tipo de rumores de por qué surgió la agresión. Ahora mismo está en manos de los expertos, los investigadores, y nada, lamentar la muerte y que el ruido mediático no tape este hecho trágico que hay que condenar.
7: No sé si Jorge, a nivell judicial, teniu alguna informació de si coneixerem algun detall més de cara als pròxims dies o de moment la investigació suposa que està sota secret de sumari.
8: Sí, así es. Es complicado por el tema de que está ahora muy reciente, están saliendo nuevas informaciones, pero sí que es posible que salgan nuevos datos por parte de la defensa, de nuevos testigos. Como ahora se está recabando todo, también la defensa ha salido por esos rumores que decíamos a un poco negar lo que se comentaba de la agresión por homofobia.
7: Apagar un poco el sol hoy, ¿no?
8: Sí, sí. Este ruido también está generando que los que estaban presentes o asociaciones estén sacando nueva información. Entonces no se puede descartar que mañana mismo, dentro de un par de días, pues salga una información que cambie todo lo que conocemos. Así que está la cosa muy caliente.
0: Pues estarem pendents a totes aquestes informacions que puguen eixir al llarg dels pròxims dies. Jorge Verdú, periodista de l'Espanyol d'Alacant. Gràcies per estar avui amb nosaltres.
8: A vosotros.
0: Adeu,
8: un saludo.
0: Molt bon dia. Gràcies, David. Tornem de seguida. Ja saben que l'informatiu, el butlletí de la una, és el que ve a continuació per a refrescar tot el que està passant a la nostra comunitat, a Espanya i a la resta del món. Però tornem a partir de la una i cinc amb més continguts i, sobretot, amb un homenatge que l'anem a fer especial al MAC, a Tamariz.

0: És la una.
1: A punt. Notícies.
0: A estes hores, a la una, entra ja l'avís roig per al TSE. Temperatures en part del territori, del nostre territori, de la Comunitat Valenciana. Este nou episodi en què veurem superar els 40 graus en alguns municipis de la Comunitat Valenciana. Antonio Sánchez, bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Antonio, on s'espera que faci més calor i com està la situació en aquestes primeres hores?
2: Estem veient ja que les temperatures s'estan fregant o passant en alguns casos dels 40 graus i on més puja el termòmetre serà comarques com l'Horta, com el Camp de Túria, la Ribera Alta, la Costera, la Canal de Navarrés, localitats més cap a l'interior de la Safor, de la Ribera Baixa i de la Marina Alta i també al Comtat. I són les comarques on més pujarà el termòmetre i estem parlant de màximes que arribaran als 44 o puntualment poden fregar els 45 graus.
0: Antonio, estem parlant al llarg d'aquest matí que es tracta d'un calor diferent, un calor que ve de ponent i és un calor sec.
2: Sí, és una component molt més seca de la calor en aquells punts en els que el vent bufe de ponent i de lleveig. No hem d'oblidar-nos tampoc de que la massa d'aire és molt càlida en general i que si bufa la brisa o arriba el vent un poquet més de sud-est, que serà en el cas de la franja més litoral, més a prop de Voramar, ahir sí que encara farà una miqueta de basca, però no, sobretot avui al litoral centre, la jornada estarà marcada pel vent de ponent, així que la situació serà més seca.
0: I de cara a les pròximes hores, perquè l'avís està fins a les 8 de la vesprada, què podrem esperar esta nit? Serà una nit també molt càlida?
2: Molt calorosa. El vent de ponent pràcticament no deixarà de bufar i, de fet, esta nit veurem augment de la nuvolositat, el que no deixarà que l'energia que ve des de la Terra se'n vagi cap a la resta de l'atmosfera es quede clavada en nosaltres i damunt no descartem algunes tempestes esta nit cap a les comarques centrals. Estes tempestes poden ser perilloses perquè no descartem esclafits, això vol dir que ratxes molt fortes de vent, pujada sobtada del termòmetre i damunt llamps amb tempestes seques es poden produir incendis. Així que esta nit serà complicada. La temperatura tampoc baixarà molt, ho hem dit, mínimes que es quedaran molt per damunt dels 25 graus, o sigui que no baixaran dels 25 graus.
0: Doncs ens espera una nit tòrrida i estar pendents de les indicacions, com sempre, dels avisos i també del que diguen els nostres companys i companyes meteoròlegs al llarg del dia d'avui a través de les nostres plataformes, la ràdio, la televisió i el web. Gràcies, Antonio. Nosaltres seguim. Estem pendents també a aquestes hores d'un xicotet incendi de moment a la Comunitat Valenciana. És un incendi de massa boscosa en Fontanar dels Aforins. Un incendi de vegetació sobre el terreny estan ja treballant també tres mitjans aeris. I a la ciutat de València, dins d'aquestes mesures de protecció front al pi de calor, s'han habilitat refugis climàtics, també s'amplia l'horari de les piscines municipals, s'ha tancat, per exemple, les torres de Quart i de Serrans. Carmen Marc.
3: El tancament per l'alerta roja afectarà exclusivament els monuments històrics a l'aire lliure gestionats per l'Ajuntament de València. És el cas de les Torres de Serrans i les de Quart, que estaran tancades al públic al llarg de tota la jornada. El Parc Gulliver està vesprada i, per contra, la xarxa de museus municipals estarà oberta al públic i actuarà com a zona de protecció climàtica.
0: I també s'amplien els horaris de les piscines a la del barri de Benicalap, el barri valencià de Benicalap. S'han format este migdia cues a les portes a l'hora d'obrir per a accedir a les instal·lacions. I com es veníem contant i com els acabem de dir, este és un episodi de calor seca que està provocada pel ponent, radicalment diferent a la calor humida a la que estem acostumats.
4: Sí, els professionals sanitaris recomanen molta hidratació perquè, tot i que la temperatura corporal baixa amb més facilitat amb aquest tipus de calor, es perden més ràpidament els líquids per la suor i, a més, les persones amb malalties respiratòries han de tindre una especial cura. Fernando María Navarro és el metge de família.
5: És més fàcil que baixi la temperatura quan el calor és sec, perquè la transpiració, la suor que produïm, s'absorbeix molt millor per a l'ambient. La calor seca deshidrata més perquè el medi, diguem-ne, absorbeix més humitat de la persona. No, el que passa principalment és que les vies aèries no estan acostumbrades a rebre l'aire sec i es poden produir agravaments de la patologia respiratòria.
0: El PP ha anunciat una ofensiva política, estudia també mesures judicials per a dirimir responsabilitats sobre la situació a Ceuta. El grup popular al Senat ha registrat la reprovació de 5 ministres per no haver estat a l'alçada, segons denuncien la crisi migratòria.
4: Es tracta del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, de la de Defensa, Margarita Robles, del d'Exteriors, José Manuel Álvarez, i la de Igualtat, Ana Redondo. Alicia García és portaveu del Partit Popular al Senat.
6: Lo que hoy presentamos es una ofensiva política. Y como saben, el Partido Popular no va a dejar de utilizar ningún instrumento ni ninguna herramienta legal para hacer también y poner en marcha una ofensiva judicial.
4: I sobre el trasllat de menors migrants des de Ceuta a la península, des del Partit Popular han assenyalat que la millor opció per a les xiquetes i xiquets és tornar a les seues famílies o als sistemes de protecció del seu país.
6: Y el interés superior del menor para los menores migrantes es volver con sus familias a los sistemas de protección de infancia de su país, en todo caso. Ese es el interés superior del menor. Eso es defenderlo. Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Y en todo caso, de no tener familia, en los sistemas de protección de su país. Cuando su propio país está reclamando o está pidiendo el retorno. Eso es humanidad.
0: El Ministeri de Transició Ecològica ha tret ja a licitació les obres d'adequació del barranc de la Saleta, que ja saben que va ser durament castigat en la Dana.
4: Es tracta del tram principal de l'actuació, des d'Aldaia fins a València. Inclou una nova conducció soterrada i una via verda que connectarà en una segona fase amb el nou llit del Túria. L'obra té un pressupost de 132 milions d'euros i és una de les accions més importants de barrera de cara a les pròximes avingudes d'aigua. El termini de presentació d'ofertes finalitza el 22 de setembre.
0: I en els esports, el València, que viu de forma intensa les últimes hores del mercat de fitxatges, que podria donar Marc Ramero fruits en breu.
7: Sí, tenen dos reforços molt pròxims, un a la porteria, el neerlandès Kaine Van Oeven, de 23 anys, i arribarà a seguir de l'Ipswich Town sense opció de compra. És una petició expressa de Corberan per a ser suplent de Dimitrescu i obrirà la porta a una sessió de Vicent Abril. A més, sembla feta la sessió del també lateral Pablo Maffeo, que juga a l'Olympiacos, amb qui el club de Mestalla està tancant els últims detalls. Este fitxatge no descartaria així la incorporació també d'Arnau Martínez, però les negociacions entre el club de Mestalla i el Girona s'han vist alterades per l'interès del Fulham d'Arbeloa en el lateral. Per la seva part, el Villarreal busca un mig centre organitzador per omplir el buit de Parejo, sona Antonio Blanco de l'Alavés, mentre que el Llevant negocia amb el Liverpool una sessió que pareix que ja està propera del jove central en Duque, i el Elche també negocia amb el Torí per lateral dret marroquí a Buclal.
0: Acabem la 1:07, continua amunt i avall i nosaltres actualitzem tota la informació d'esta onada de calor, especialment a les 3. Fins ara.
1: Som a punt.
8: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
11: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
12: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
13: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
14: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
15: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
16: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
14: En A Punt Ràdio.
17: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
16: fem banda
17: amb el millor repertori de músics valencians.
16: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
17: Desfilarem al costat dels nostres músics.
16: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
18: Descansa la vista.
19: Què és la inspiració per a tu?
20: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
19: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
20: Obri la ment. Eres creient?
21: Depèn de l'estació de l'any.
22: Con les carxofes.
20: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
23: Què t'ha paregut?
24: Molt bona, molt bona.
25: Ara sí que me l'espera.
16: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
26: De tu a tu.

0: i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Encetem ja l'última hora d'este Amunt i Avall. Dimecres és 19 d'agost i ahir s'enteraven de vesprada d'una trista notícia, sobretot per a les persones que el recordem amb molt d'estima i carinyo. No és el cas d'Abril, perquè per edat pues no el tenia tan controlat, però bueno, Mariajo i jo sí, se'n recordem molt i bueno, era un dels grans de la màgia, com és Juan Tamariz, que als 83 anys pues, es va deixar ahir.
2: Efectivament, ahir el món de la màgia rebia la pitjor de les notícies. Juan Tamariz, possiblement l'il·lusionista espanyol més conegut de tots els temps, moria als 83 anys, segons va confirmar la seva filla, Ana Tamariz. I em referisc al món de la màgia quan realment podria referir-me a la societat espanyola general. Perquè Tamariz és una d'aquestes figures que ha trencat barreres, tant físiques, el teníem a casa cada vesprada a través de la tele, com generacionals. Era una d'aquestes cares que tot el món coneixia, estiguera més o menys vinculat a la màgia. I és que per a veure a Juan Tamariz, amb les seues ulleres, la seva melena i la seva xistera, no feia falta aixafar un espectacle de màgia. Era suficient amb encendre la televisió.

0: El mateix any que Antonio Machín cantava el seu Así te quiero, que estem escoltant, Juan Tamariz arribava al món. Era 1942 i ningú podia imaginar aleshores que aquell xiquet es convertiria en tota una icona. De xicotet, els seus pares el van portar a un espectacle de màgia i en aquell moment se li va despertar una passió que el va acompanyar tota la seva vida. Amb només 4 o 5 anys ja feia els seus primers trucs de màgia amb cartes i amb 18 formava ja part de la Societat Espanyola d'Il·lusionisme. El 1973 va guanyar a París el Premi Mundial de Cartomàgia. Tenia 31 anys i la seva passió de menut s'havia convertit en la seva vida. Tot i que la seva joventut, no sé si ho sabies, Lucy, però va estudiar física.
1: No, no tenia ni idea, la veritat.
0: Semblen distanciats una miqueta, no? La màgia,
1: bueno,
0: de la ciència.
1: O no, no sé
0: o
1: què
0: no, perquè qui ens diu a nosaltres
1: no sé
0: que darrere de la màgia no hi ha precisament això?
1: Sí.
0: Darrere de la ciència no hi ha precisament això? Una miqueta de màgia.

0: i amb les cartes a la mà li va arribar la televisió. Tamariz es va convertir en tota una icona de la xicoteta pantalla. I en els anys 60 va fer les seues primeres aparicions en una televisió espanyola que pràcticament acabava de néixer. Però la seva presència en la tele es va popularitzar en el 70 en el Buenas Tardes de Raúl Matas. Després va arribar el seu propi programa, Tiempo de Magia, que presentava amb Julio Carabias.
1: Ahora hago el número de paquirismo. Miss Margarita, quieta, tranquila. Ahora quiere introducir la carta entre las demás. Quiere mezclar un poquito, mezclar, cortar, barajar, todo esto. ¿Vale ya? Va a mezclar a lo maravilloso. Y ahora, la carta está aquí. Miss Margarita ha olisqueado perfectamente la carta. ¿Y sabe cuál es? Yo introduzco toda la baraja la introduzco dentro de la cesta. Así.
0: Però si hi ha un paper en el qual tot el món el recorda, és fent de Don Estrecho, un dels supertacañones del mític 1, 2, 3, respondo otra vez.
2: Hay quien dice, y no sin razones, que es el mejor mago del mundo. Para nosotros, señoras y señores, y espero que para todos los que están aquí, es un auténtico honor y un placer recibir a Juan Tamariz.
3: Quina època, Abril, tu no has viscut aquesta
0: època.
3: És
0: que jo ho sé, perquè...
3: I les sintonies, programes, i les sintonies tan... No sé, és que no sé com descriure-les, no sé.
0: Era tot un ritual, veritat, Lucy? Sentar-se tota la família davant de la tele a veure...
3: No hi havia res més que fer. Ara és complicat veure a una mateixa família sentada mirant la tele,
0: sí,
3: ja t'ho dic.
0: Sí, i mirant lo mateix, sí, perquè...
3: No només a una família, sinó a algun membre xunx.
0: Totalment,
3: ja és complicat.
0: Totalment. Ara poden estar tots sentats al sofà, que un està mirant la tele, l'altre està en l'iPad...
3: Ni parlen.
0: I l'altre en el mòbil.
3: Ni se comuniquen, correcte.
0: Però tornant a Juan Tamariz, encara que davant de les càmeres tot semblava divertit i espontani, darrere sí que és de veres que hi havia moltíssim d'estudi. Perquè ell va dedicar la seva vida a investigar, a escriure i a ensenyar màgia. Va publicar desenes de llibres, va impartir conferències dins i fora d'Espanya i va acabar convertint-se en mestre de diverses generacions de mags. En part, gràcies a la creació, precisament, de la Gran Escola de Màgia de Madrid, que actualment dirigeix la seva filla. Tamariz, com diem, deixa una gran empremta en el món de la màgia. Així referia, per exemple, a ell, Nacho Diago, fa unes setmanes, en este mateix programa, en Amunt i Avall.
4: Acabes de mencionar a Tamariz, m'has fet un viatge en el temps, perquè qui no coneix a Juan Tamariz? És un dels grans, potser dels millors que queden ara, sí. És que el meu company Òscar, el tècnic, està... Sí, el
5: tocant el violí imaginari, invisible.
4: Però bueno, fins i tot en l'època de l'1-2-3 en blanc i negre, ell era un dels personatges negatius del concurs.
5: Sí. Don Cicuta era.
4: El company de Don Cicuta estava...
5: No va ser molt de temps, va estar, però després ja va continuar la màgia, que és allò que li...
4: es va convertir en el top de la màgia en este país.
5: Es va convertir, i en este país no, jo he estat en ell en Xina, he estat en ell en Corea, i li tracten com a, en un respecte i en una admiració que al·lucinaríeu. O sea, no és una cosa només de... O sea, evidentment nosaltres tenim la sort de que estem influenciats d'un mestre directe.
4: Sí, la majoria de vosaltres anava a preguntar-vos, no?
5: Sí, sí.
4: O sea, així en Espanya n'he que tindre com a referent a Juan Tamariz.
5: Però clar. És que vulgues o no vulgues, i sa referència està.
4: Guapo no és, però és el millor.
5: Això és així. No, és un geni.

0: Deia Nacho Diago que era un geni, i és que era així, era un geni de la màgia, i et quedaves en la boca oberta.
1: I que era reconegut ja no sols només a Espanya, sinó també a nivell internacional. Sí.
0: Jo crec que és el mag més... Bueno, no ho sé, ara
1: més
0: poc a poc...
1: Més internacional. Ara és diferent.
0: És que ara és diferent perquè ara ja pues és una professió que cada vegada agrada més, i ja tenim molts bons mags a Espanya. A
1: més, i una generació també ara actualment molt vinculada a les xarxes socials, que això també el posiciona molt a nivell internacional, però si ho contextualitzem, sí que podríem dir que és un, almenys, dels mags espanyols més internacionals. Que
0: completament.
1: Tenen, efectivament. Pràcticament, en els seus shows semblava que el truc de màgia era només un xicotet detall, perquè estaven les seues històries, les seues bromes, el seu ta-ta-ta-ta-chan o ixe violí màgic invisible.
0: Estava totalment
1: espectacular,
0: tronat. Sí, sí.
1: Però era icònic. I
0: sí,
1: era,
0: home, per supost.
1: I era la seva gràcia.
0: És que una de les coses que jo supose que tot el món que estigui escoltant no sí que se'n recorda de Tamariz, recorda ixe violí fictici, invisible, màgic, que ell pues, utilitzava
1: continuament
0: en els seus espectacles. Recurrentment, sí, sí.
1: Però més que trucs, Tamariz, ell parlava de que feia jocs, perquè els trucs dia sonaven a engany. I és de veres. La màgia, més que un engany, jo diria que és una il·lusió. Semblava que mai deixaria de fer màgia. Tamariz, com hem contat, ho va aconseguir tot, però només li va faltar un truc, o un joc, millor dit, i és allò que deia ell de que es retiraria als 106 anys.
0: Bueno, s'ha retirat una miqueta abans. Per cert, notícia que acabem de conèixer, que acaba d'eixir, que l'Ajuntament de Madrid està estudiant fer-li un homenatge al mag Juan Tamariz amb un acte en la capital d'Espanya. Ho ha dit el delegat de Polítiques de Vivenda de l'Ajuntament de Madrid, Álvaro González, que ha assegurat que el consistori està estudiant precisament dur a terme ixe homenatge. Ho ha comunicat este dimecres als mitjans de comunicació en un acte a Madrid, i bueno, pues seria també molt bonic per a la família recordar-lo en la capital, en Madrid. Així que amb esta notícia ens quedem. Bueno, li fem este xicotet homenatge des de Amunt i Avall.

0: I ara és moment a la 1:20 de recuperar una de les entrevistes que ja hem fet al programa, o estem fent al llarg de tot l'estiu, perquè són entrevistes que ens han paregut interessants i que ens agradaria que tornarem a escoltar. En este cas, anem a recuperar la entrevista que li va fer Sergi Olcina i també Marina Perelló a Rubén Picó. En esta ocasió, raonàvem amb ell parlant de l'acústica dels concerts, ara que, per cert, la Comunitat Valenciana està plena de festivals.
1: En ell no ha pegat un colp de timó, però en tu sí que anem a pegar-lo, no? Almenys artísticament.
2: Artísticament sí, perquè convindràs amb mi, Sergi, que un dels gèneres que més sorprèn quan es parla de música en directe és, sens dubte, l'òpera. Eixa veu que ho inunda tot sense micròfon, eixos vibratos que semblen quedar-se en les butaques, eixa projecció de la veu, no? Escoltem, sí, a Rosalía, perquè en aquest últim disc hi ha una miqueta d'òpera.
1: Però perquè s'ha lluït en este disc, que ens va fer canviar la percepció, inclús els que no érem
2: que no
1: massa pro-Rosalía. Això és la veritat, sí.
2: Efectivament, però més enllà del prodigi vocal que per descomptat acompanya les persones del món de la lírica, és innegable afirmar que darrere d'eixa màgia amb que el so de l'òpera i de molta altra música arriba a nosaltres, el que hi ha en realitat és ciència.
1: Efectivament, la clau està en la física i en com l'acústica influeix en l'experiència musical. Per a descobrir-ho, anem a saludar a Rubén Picó Vila, que és catedràtic de física aplicada de la Universitat Politècnica de València. Què tal, Rubén? Com estàs?
3: Hola, bon dia. Molt bé, molt bé.
1: Encantats de saludar-te des de la ràdio. Escolta, Rubén, sent o sense ser músics, creiem que tots som més o menys conscients de que ni un instrument ni tampoc la veu sonen igual a l'habitació de ta casa que a l'escenari d'un teatre o a la plaça del poble. Més enllà, inclús dins del nostre cap. Per què? Quins elements es combinen fins que el so arriba a nosaltres?
3: Sí, efectivament. Quan cantem, per exemple, a l'aire lliure, quan estem cantant en el camp, bueno, pues realment les ones es propaguen en l'aire, però bueno, es propaguen lliurement i arriben a tots els oients, no? Però si, per exemple, cantem dins d'un espai tancat, pues les parets fan que n'hi hagin reflexions, i aquestes reflexions fan que en la nostra vida fa una acumulació de contribucions que s'ajunten, pues, per part de l'oient, no només el so directe, que arribaria igualment en aire lliure, sinó també cada una de les contribucions. Això, clar, la nostra vida pues ho compacta tot, perquè no té una resolució per a sentir cadascuna de les reflexions, sinó que fa un compendi, una mescla de tot això, i fa una sensació que és el que s'anomena la reverberació.
1: I aquesta
3: reverberació pues pot ser diferent, clar.
1: Claro, jo ho ampliaria a quan ixe habitacle, siga gran o siga xicotet, està ple o està buit de gent.
3: Efectivament, sí, sí, clar, canvia la reverberació, és a dir, quanta absorció d'energia acústica, quant el so baixa pel fet d'haver gent, pues canvia en funció de si n'hi ha més gent en la sala o n'hi ha menys gent en la sala. Canvia en funció de com és el tamany de la sala, uh-huh, i com és la forma de la sala. Tot això condiciona molt a com l'oient percep la música dins del recinte. Mm-hmm.
2: Parlàvem ara d'eixa reverberació, no?, que jo crec que a tots ens sona, però que com tot en la vida també ha de trobar-se el punt just, perquè massa reverberació, Rubén, també pot influir en una mala sonoritat, no?
3: Totalment. De fet, la claredat musical és el paràmetre que descriu com de clara sentim nosaltres la música, tant, mm-hmm, horitzontalment, que vol dir al llarg del temps, com verticalment, és a dir, si sentim realment tota l'harmonia i cadascuna de les veus. Uh-huh. I és que, a més, si per exemple parlem d'òpera, com parlàveu abans,
2: sí,
3: és que n'hi ha un altre problema afegit, que és la intel·ligibilitat, que vol dir com sentim el missatge. Al,
2: clar,
3: final, qualsevol música que tinga paraula, volem entendre què s'està dient. I si tenim massa reverberació, pues difícilment sentirem el que s'està dient.
2: Uh-huh. I això, Rubén, podem tindre-ho en compte, per exemple, a l'hora de triar un asiento quan anem a veure l'òpera, o intuïm que la sonoritat serà més o menys la mateixa en tot el pati de butaques?
3: A veure, si el recinte està ben fet, o prou ben fet, en general, els arquitectes, els acústics que s'encarreguen del disseny d'eixe recinte, o d'eixa sala, o d'eixe auditori, l'han de fer de manera que l'escolta siga, anem a dir, democràtica. És a dir, que siga pràcticament igual estar en l'últim palco, el del gallinero del final, que el que està davant, no? Això sí està ben fet, però no és el que passa habitualment. És a dir, el que passa és que realment pues alguns auditoris s'han fet en algun bon criteri, però probablement no totalment, i pot haver efectivament problemes acústics. I ahí són els assessors acústics, les persones que saben d'acústica, bueno, tenen algo a dir i a corregir i fer un control i un seguiment per a millorar l'acústica del recinte.
1: De totes formes, Rubén, això estem veient-ho i preguntant-ho des del punt de vista actual, en el que el disseny, la tècnica, la tecnologia, etcètera, etcètera, tot allò ens dona molts avantatges, però això ha sigut de tota la vida. No es cantava en micròfons, no es tenien en compte els panells que aïllaven, la forma de difondre el so, és a dir, en un teatre romà, en una òpera, per exemple, en la que no es disposava de tècnica com la llum, etcètera, etcètera. El que hi havia és el que hi havia, i era això front a la veu o els instruments crus d'aquells que interpretaven, i es tenia en compte de totes formes.
3: Sí, clar, clar, sempre s'ha tingut en compte, pues, com dius, des dels grecs, evidentment, les reflexions de les parets laterals, pues, permetien sentir millor, i la distribució en un semicercle permetia que les persones optimitzaren la distància i estiguessin totes el més pròxim a l'oient, no? Mm-hmm. I, per exemple, les màscares que utilitzaven els grecs també tenien una funció acústica, tenia una en la part de la boca un túnel que el que feia era, pues, permetre que es poguera radiar millor l'acústica. Mm-hmm. Clar, això ha avançat i n'hi ha tècniques, efectivament, simulacions, dissenys que permeten ampliar l'auditori de manera que pugui haver molta més gent en una sala, i també el que ha canviat en el segle XX i el XXI ara és que es poden fer auditoris per a representacions específiques en funció de si es fa falta més sonoritat, és a dir, un nivell sonor més gran per entendre'ns que tinga més de bes, no? Un nivell de pressió sonora major, o bé que es representi algun tipus de música en particular, o que siga més bé per a paraula o per a música, depèn del disseny com es faça. Uh-huh. Sempre està condicionat al tipus de funcionalitat. En qualsevol cas, és cert també que moltes vegades es fa un disseny i pot ser un disseny que tinga algun element mecànic que canvie, que siga dinàmic en funció de la representació que es fa o el tipus de música que es fa. I això no només requereix que l'arquitectura estiga ben definida, requereix que les persones que van a representar allí, els tècnics els músics també sàpien i tinguin una mínima consciència i cultura respecte a lo que és el comportament acústic dins del recinte que van a tocar i en relació a la música que van a representar allí, clar.
1: Mm-hmm. Això que vaig a plantejar-te és un poquet enrevesat, però és a títol personal, no? Les persones de carn mortal com nosaltres que ens dediquem a això, ens toca sempre o presentar, o locutar, o fer algun tipus d'accions d'estos en llocs d'allò més inverosímils. Pot ser des de l'aire lliure, estic recordant-me ara, per exemple, en la crida de les falles així en València, o en un auditori o un estadi, per exemple, de futbol, o un auditori com el Roig Arena, sense anar més lluny. Què difícil és per als que treballen en això aconseguir aquest equilibri perfecte, ja que parlàvem abans de reverberació, entre la reverberació, el temps de reverberació, i el poder entendre's, per una banda, els que estan d'espectadors, i per una altra banda, el locutor o la locutora, que som nosaltres, a l'hora de manifestar la paraula en espais tan complexos com estos, veritat?
3: Totalment. De fet, ahir acabes de donar en un punt que és particularment especial. Jo he estat parlant dels teatres grecs, dels auditoris, de representacions de teatre. El que m'estàs comentant ara té un element molt important.
1: T'ho dic perquè ho patix, moltes voltes.
3: Claro, claro, claro. Sí. Jo sé que patiu allí. És crític, perquè no només està la veu directa que estigues utilitzant, no només està la reflexió en els recintes, diem, no?, que són realment les parets, el sostre o els llocs que pugui haver, és que a més està la generació de so a través de les fonts secundàries que són els altaveus. Sí. És com si tu estigueres parlant allí i n'hi ha més sergis distribuïts per allí.
1: Exacte.
3: Entonces, clar, has d'apanyar-te per a... és com si fos un cor. Tens moltes persones i això complica la font i complica l'acústica en el recinte en el que estigues emitint. Llavors, això, el que normalment porta és que realment per a fer una bona sonorització és necessari que realment la monitorització sigui adequada, és a dir, que tu pugues sentir-te bé, que no només és un problema de temps de reverberació, un problema que teniu a sovint també és el retard.
1: Exacte.
3: És a dir,
1: sí,
3: que el so no es propaga, encara que en les pel·lícules de Star Wars isca tot immediatament, el so tarda un temps en propagar-se. I, de fet, quan sentim un tro, tardem un temps en sentir-los sí. fins que ens arriba, i d'ahir podem saber a quina distància està la tormenta.
1: Exacte, comptant els segons, i, sí.
3: Clar, clar. I, bueno, de fet, a distàncies superiors, més o menys a 20 metres, la nostra vida, com comentava abans, ja no mescla el so. Ja no l'interpreta com una reverberació, sinó que sent un eco. I pot separar una contribució d'una altra. Llavors, en la comparació que estava dient abans, si t'imagines que no estàs tu només, Sergi, locutant en el teu lloc en el que tens el micròfon davant, sinó que n'hi ha més Sergis distribuïts ahí perquè n'hi ha molts altaveus, bueno, pues si estan a una distància suficient vas a sentir en eco, vas a sentir-te a tu mateixa retardat.
1: Sí.
3: I això s'ha d'evitar i és més complicat. És, normalment les persones que treballen en aquesta comparació que estava dient abans, si t'imagines que no estàs tu només, Sergi, locutant en el teu lloc en el que tens el micròfon davant, sinó que n'hi ha més Sergis distribuïts ahí perquè n'hi ha molts altaveus, bueno, pues si estan a una distància suficient vas a sentir en eco, vas a sentir-te a tu mateixa retardat.

0: amb micròfons, per exemple, sí que canvia completament el canal de transmissió, no? Perquè les condicions físiques són distintes.
1: Clar, totalment. És el que anomenem pues, un canal electroacústic. Electroacústic engloba tot. Engloba els micròfons, engloba els cables, engloba els altaveus, el conjunt d'altaveus que pot haver, els amplificadors. N'hi ha tota una sèrie d'elements que participen en com es transforma el so de manera diferent a com seria en un recinte tradicional com un auditori o una sala de concerts que no estan amplificats. Uh-huh. I en aquest sentit, la tasca de l'acústic és prou diferent, perquè ja no és un disseny que s'ha de fer sobre l'arquitectura del recinte o els elements que puguen estar afegits al recinte, com són difusors o elements absorbents, sinó que ahí, a més, fa falta controlar molt bé quina és la potència, per dir-ho així, o característiques del so que s'està emitint per els altaveus, no? A banda del so directe.
2: No mos queda ni un minut per a poder preguntar-te o plantejar-te una última qüestió. No sé si hi ha avui en dia solucions més modernes o molt modernes per tal de que siga la sala la que s'adapti a la música i no a la inversa.
1: Sí, efectivament, hi ha acústica dinàmica que permet utilitzar elements que es puguen manejar, si parlem de recintes que tinguen elements mòbils, o també, naturalment, pues, filtres i bueno, elements, diguem, de senyal, de tractament del senyal, que poden adaptar-se en temps real. No? I, de fet, normalment en concerts que estan ben planificats, pues, primer es fa una prova, s'estudia quina és la recepció del so per part de les persones que estan en l'escenari, però també en cadascú dels punts que estan en el públic. Idealment es pot fer una simulació, que vol dir reproduir abans de que es produïsca el concert, sí, per evitar problemes futurs.
2: Està clar.
1: I després una vegada allí, pues, realment pues, evitar problemes com focalitzacions, ecos, retorns...
2: El conegut com assajos, Rubén, directament. En fi,
1: pues,
2: moltes gràcies, Rubén Picó Vila, catedràtic de física aplicada de la UPB.
3: Som la veu de tots. Som A Punt.
4: En 2026, la Comunitat Valenciana commemora el 750 aniversari del llegat de Jaume I. Un any per a recordar el nostre passat, per a comprendre el nostre present i per a construir junts el futur. 750 aniversari del llegat de Jaume I. Generalitat Valenciana.
5: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
6: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema, prioritza la hidratació constant. Limita l'exposició al sol durant les hores centrals, entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. I mantén ta casa fresca baixant persianes i tendals. Protegeix especialment xiquets, ancians i persones amb malalties cròniques. I reacciona ràpid davant d'un cop de calor trucant al 112. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
7: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
8: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
7: No pintem les coses de color de rosa.
8: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
7: I parlem l'idioma de l'esport.
9: Los 11 que salgan a morder como perros.
10: Tornarem al 4-4-2
11: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
12: Al mando.
13: Tu li has donat les claus.
12: Por algún lado saldrá la rata.
7: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
14: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
15: fem banda
14: amb el millor repertori de músics valencians.
15: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
14: Desfilarem al costat dels nostres músics.
15: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.

0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
1: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.

0: Este so per als seguidors d'este grup és inconfundible, el so, el ritme i sobretot les veus. Estem referint-nos a Oasis i és que tornen, i no podia quedar-se únicament la seva tornada als escenaris, perquè després de protagonitzar una de les reunions musicals més esperades de les últimes dècades, Liam i Noel Gallagher portaven ara la seva reconciliació, la duen a la gran pantalla. Pensava jo que feia menys temps que estaven separats, però s'ha estrenat ara, fa no res ja, avui mateix, el tràiler d'Oasis, i sona així.
1: Oasis, the world's biggest rock band.
2: The popularity likened to that of the Beatles.
3: The pop group Oasis is in doubt tonight.
4: Brother against brother.
5: No. We do get quite nasty.
6: Los hermanos Gallagher.
7: Liam started to see himself as a bit of a mad genius, but he's not quite grasped the genius bit yet.
8: He wants to be the man in charge. He wants to be the main man who's doing it.
9: Finally, after days of fevered speculation, they have confirmed they are reuniting for a series of concerts.
10: Most thought it would never happen, and some still aren't convinced.
11: The way it finished, unacceptable. It didn't sit right with me, man.
0: Este Don't Look Back in Anger és el documental que reconstruïs el camí que porta als dos germans a tornar a compartir escenari després de la separació, que jo deia que semblava que feia menys temps, però no, la banda es va separar l'any 2009. Així que la pel·lícula no se limita a mostrar imatges dels concerts de la gira Live 25, sinó que les càmeres acompanyaren els Gallagher al llarg de tot el procés, des de les seues primeres trobades o retrobaments, millor dit, fins als assaigs i també la tornada definitiva del grup Oasis davant de milers de seguidors. El documental tindrà més una presentació a l'altura d'aquest esdeveniment. Liam i Noel Gallagher acudiran junts al Festival Internacional de Cine de Venècia, on la pel·lícula celebrarà la seva estrena mundial dins de la secció fora de competició. I darrere d'este projecte hi ha diversos noms importants com Stephen Knight, creador de moltes pel·lícules, i bueno, posa el focus especialment en la reconciliació, com dic, una reconciliació que és molt esperada i sobretot una separació que va ser molt mediàtica i molt comentada per tots els seguidors. Així que eixa pel·lícula, este documental tan esperat, sobretot posa el focus, com dic, especialment en eixa reconciliació dels Gallagher i en tot el que va ocórrer abans de que Oasis tornara a posar-se en marxa. Així que bona notícia per als seguidors d'este grup, una d'elles jo mateixa.

I una cosa que em sembla molt xula és que també existeix altre protagonista. No només van a ser protagonistes en este documental els germans Gallagher, sinó també serà el públic, perquè la pel·lícula recull l'impacte que va suposar per a milions de seguidors esta tornada. Tornar a veure junts a Liam i a Noel interpretant unes cançons que portaven anys sense sonar baix el nom del grup, baix el nom d'Oasis. Així que amb això la banda vol mantindre el seu llegat i mostrar i demostrar sobretot perquè són una de les bandes més importants de la història.

Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Albaida, 105.2. De tu

0: totalment diferent de registre. Hem passat dels germans Gallagher d'Oasis a Quevedo, que dic jo que no passa res, són diferents tipus de música, estils musicals distints, i a mi m'agraden els dos, així que ahí ho deixem. Però sona per algun motiu, David, Abril i Lore? Sona perquè està d'enhorabona, Quevedo.
1: Està d'enhorabona, està de premi, no solament perquè és la cançó de l'estiu, jo crec, no sé si coincidim aquí, perquè no ha hagut una cançó...
2: Sempre un dilema, eh? No, sí, sí que és de veres que jo crec que no ha hagut una que destaque en guany.
0: Però perquè en guany no hem fet com toca la secció de la cançó de l'estiu.
3: I no hem votat.
0: No,
3: això no pot ser,
0: L'any passat estiguirem ahí pico pala.
3: I se ho passarem superbé.
2: Siga o no, la cançó de l'estiu és una de les grans candidates, sens dubte.
1: Sí, sí, sí. I, a més...
0: La candidata.
1: Jo crec que eixa situació, a lo millor, de... possible cançó de l'estiu és la que ha fet a Quevedo convertir-se en l'artista espanyol més escoltat de la història de Spotify.
2: En París, loco, eh?
0: El què?
2: O sea, en París molt fort. Que ja ha sigut, que ja siga l'artista més escoltat de la història d'Espanya en Spotify.
3: L'altre dia parlàvem dels clàssics d'Alejandro, de tots estos, i no pot ser que siga ell.
0: He vist tota la xifra esta.
1: La xifra, anem a redonir.
0: Soc incapaç de pronunciar-la.
2: Quantes persones l'han escoltat?
0: Billions.
1: Quantes reproduccions?
0: Però això són billions, no?
1: Clar, és que és una autèntica barbaritat.
0: Que locura.
3: Quina és la xifra?
1: Mira... No, bilions no, perdó. Són 14.680 milions.
0: Vale.
1: Anem milions a redonir perquè els 400.000 no els anem a dir.
3: Vale. Això, no quan entra uno en bucle, espera que m'ha entrat la risa. Pues perquè quan entres en bucle, això compta si fas 10.000 el mateix dia. Perquè, clar...
0: És que molta gent entra en bucle.
3: Imagina que sí. M'ha fet risa perquè jo quan m'agrada una cançó entre en bucle total.
0: Això us anava a preguntar. Sou d'escoltar la mateixa cançó 25 milions de vegades?
3: Totalment.
0: Jo també. David, tu?
1: Sí.
3: Ara ja ho entenc, lo de la xifra, perquè, clar, estàs tot el dia ahí pegant-li.
2: Però, clar, no és només a una cançó, és en general a l'artista.
1: En tota la discografia.
2: I no està per ahí... Jo faig preguntes que possiblement no tingués la resposta. Però no està per ahí quina és la cançó més escolta d'ell.
1: No, però bueno, això és molt fàcil. Ens fiquem en Spotify i la busquem en el seu perfil. És que això és ben fàcil. Però el cas és que...
3: Ràdio en directe, senyors. Estan buscant els datos.
0: Jo porto des de les 9 i mitja, eh?
3: Vos he de dir que jo no sabria buscar una cançó concreta de Quevedo.
0: Per què?
3: Perquè no me ve al cap, no les conec molt.
0: Perquè no tens els títols.
1: És la més escoltada, la de Bizarrap, 2.127 milions.
0: Mare meva.
1: I pico. Perquè el pico ja... És...
2: O ahí seria ja bilions.
1: No, bilions fa falta altre punt.
0: Este cantant va tindre la sort de poder agafar-se un temps sabàtic i tot, eh?
2: Sí, que es pensava en...
0: Que no anava a tornar.
2: Es pensava que no anava a tornar.
0: Sí.
3: Però
0: sí,
3: escolteu, jo crec que és una estratègia de màrqueting i aquestes coses que fan, perquè la fan ja tots els artistes.
0: També
3: i així
0: podria.
3: Fan el concert d'abans d'anar-se'n. El concert de... Quasi que me'n vaig, però no me n'he anat encara, bueno, que me dóna pena perquè he de fer un altre.
0: Els germans Gallagher, saps?
3: Exacte.
0: Que se tiraren els trastos al cap, mai millor dit.
3: I ara me separe i ara torne.
0: Ai, pues igual tornen Andy Lucas.
3: Ai, segur.
2: O les d'Azúcar Moreno,
0: però elles no estaven enfadades.
2: Ah, no,
1: sí.
2: No.
1: Sí.
2: No.
1: Sí, sí, sí, sí, sí que estaven enfadades.
3: Ah, sí?
1: Però tornaren a Benidorm Fest.
0: Però no, per elles no estaven enfadades.
2: No, i va ser també Sonia i Selena, que també estaven enfadades.
3: Sí, Sonia i Selena.
2: Que van tornar al Benidorm Fest i es notava, de lluny, que no suportaven. No intentaven xafar-se.
0: Que feren gran paripé.
3: Escolta.
0: Bueno, mai se sap.
2: Però jo diria que les d'Azúcar Moreno sí que es van enfadar.
0: Ai, pues sí, ja tinc dubtes, jo pense que no.
3: Sí.
0: No ho sé.
1: I les altres germanes també tenien altre grup. O sea, eren les Encarna i Toñi, que eren Azúcar Moreno, i després eren altres dos germanes també que tenien altre grup.
2: Però altres dos diferents.
1: Sí.
0: Qui?
1: No me'n recordo.
3: Marta i Marília, no?
0: No, això no són germanes d'Azúcar Moreno.
3: Ah, no. Ah, germanes d'Azúcar... Perdoneu, que m'he perdut.
1: Alazán. Tres germanes Salazar, eren tres.
3: Molt bé, molt bé.
1: Sí, sí, sí. No m'eixia el nom.
2: I a part, les altres dos.
1: Claro.
0: I los Chunguitos, que també són família.
1: És que, clar, toquen en casa.
2: Els Chunguitos no s'han enfadat, no?
0: Bueno, los Chunguitos ja fan prou en estar encara en marxa, que ja tenen molts anys.
1: Vinga, tornem a l'actualitat, que Azúcar Moreno ja queda un poc...
2: Per favor.
3: Perdoneu. Concerts que fan és que se separen o el que se'n van és un poquet estratègia de màrqueting per tornar després i que la gent tinga més ganes de
0: veure-lo. Jo crec que hi haurà alguns que sí, altres que no.
1: Ja tornen de mala gana.
3: I també,
1: jo crec que hi tornen després de...
3: No, també són períodes per a crear. no? El període de silenci que fan tots per a poder crear coses noves i
4: sí, però això és
3: retirar-se de l'estrès.
4: No, sé, no discuteixen en ningú, és que decideixen pues això, ficar-se a composar dins de l'estudi, tancats o tancades, i això, pues això és un altre procés que fan tots els artistes. Però sí que és cert que lo de, a mi m'ha sorprès lo de Oasis, en este cas, tornant arrere, perquè és que va ser molt mediàtica la seua discussió a nivell brutal per a desfer-se inclús el grup. I ara, pues mira, tornen inclús amb un documental i a bombo i platillo.
1: A lo millor pensem en retrobaments i discussions mítiques de grups per esta setmana.
4: Pues mira, la setmana que ve podíem fer ahí un recull, que segur que n'hi ha més dels que s'espensen.
1: De grans baralles de la història de la música.
2: O algunes que se mos han olvidat.
4: Sí, mira, jo no me'n recordava de les germanes d'Azúcar Moreno, m'ho ha recordat tu, David.
1: És que són super random.
4: Sí, però no me'n recordava. I ara el nom, és cert que sí, ara me'n recordo quan ho has dit tu.
1: Anem a completar el top 3 d'artistes espanyols més escoltats. Vos imagineu algun nom que pugui estar per ahí?
4: Rosalía.
2: Sí.

0: Com ha canviat també Rosalía, eh? De la Motomami a la Perla hi ha bueno, una gran diferència,
1: i del principi,
2: i del principi. Totalment.
1: És altra artista.
0: A mi m'agrada més la de ara, què voleu que vos diga.
2: Però jo crec que no és que hagi canviat ella, sinó que ella va
0: innovant,
2: va provant,
0: innovant.
2: I el fa sí. un disc així, un altre
0: i se'l pot permetre, clar, permetre innovar i fer el que li doni la gana. Sí.
3: Quan arriben a un punt que ja són tan coneguts, pues poden
0: fer
3: investigar
0: vull,
3: en la música i fer...
2: Està en el top 2, veritat?
1: Està en el top 2 amb 14.675 milions.
0: Mare meva, que diga més la xifra com si fora...
1: Per darrere de Quevedo són solament 5 milions de reproduccions després.
0: Mare meva, quina barbaritat.
3: 6 o 6 persones en bucle i ja està.
1: Claro, sí, sí, sí.
2: I quina diríeu que és la seva cançó més escoltada?
1: Esta, no?
2: Sí.
3: Esta. Sí, sí, és esta.
0: Quan escoltem.

0: jo que serà la més escoltada perquè és la que també té més temps, vull dir.
1: T'haguera dit la de Berghain, però clar,
0: és més nova.
1: Però també està la de les del mal querer i estes...
2: Que això sí que són les antigues, el primer disc.
1: Podien estar acumulant més temps.
0: A veure, entenc que siga esta, però jo crec que del nou disc alguna també pujarà prou escalons, perquè el nou disc està molt xulo i segur, no dic la perla, però igual alguna de les altres també arriba a punts
1: com
0: més alts de la llista.
2: Ara ho mire perquè volia que vos sorprèn, però realment no sorprèn. Quina és la segona cançó més escolta?
0: D'ella? La perla?
2: No.
1: Berghain?
2: No.
1: Ui, no.
2: És una col·laboració.
0: Ui.
1: La de Con Altura?
2: No. La noche de anoche en Bad Bunny.
0: Hombre, clar.
2: M'ha sorprès,
0: Normal. Bueno, a veure. Sí, no, perquè col·laborant amb Bad Bunny...
2: Bueno, clar, sí, però que no pensava que seria com la segona més escolta d'ella. Vaig a buscar la de...
3: Bueno,
2: la
3: havíem dit que Bad Bunny era el número uno en les llistes mundials, el primer espanyol, bueno, de parla hispana que havia arribat, o sigui que...
1: i el primer, l'artista més destacat ara mateix, així en Spotify.
3: Entonces, tot el que fases en col·laboració amb Bad Bunny arribarà lluny.
1: Clar, és així, no? El tercer espanyol, vos imagineu?
2: Aitana?
1: No va sonar, però no és Aitana. Oh.
0: Ai, no és Aitana?
1: No és Aitana, és Rels B.
2: Rels B!
1: No, jo...
2: A mi sí que...
0: Com?
1: Jo sé qui és, però...
0: Pues jo no caic, ara mateix no caic.
2: La meva germana és molt fan de Rels B, jo no tant, però sí que n'hi ha cançons que m'agraden.
0: Però què tipus de música
1: massa
0: és?
1: Massa moderno,
0: que m'he perdut.
3: Un dia ens fer un especial Rels B, perquè ens heu deixat a Lucía i a mi...
0: Segur que l'he escoltat, segur. Sí. Però no caic pel nom, no caic.
2: Segur que te l'hem posat alguna volta.
0: Pot ser. Marina, i tu segur.
1: El cas és que aquestes xifres de Spotify, les globals, el número 1 ha dit adeu en els últims anys a artistes com Manuel Carrasco, com Pablo Alborán, com Alejandro Sanz...
0: Sí, és una cosa que era una molta llàstima.
3: És aquest relleu generacional que parlarem estos dies enrere.
1: Parlant de l'evolució de les llistes, és complicat en estos mesos o en estos últims anys veure a artistes com Pablo Alborán, però és
0: cert
1: que...
0: Però tu poses la ràdio i Pablo Alborán sona moltíssim.
1: Depenent de què ràdio.
3: Bueno, però eixes són les ràdios...
0: La que porten el cotxe, sí.
3: Eixes són les ràdios Remember, que
0: no,
3: en aix... No, los 40 Clàssic, no?
0: No, perdona.
1: No, jo sé... Jo sé
3: que XFM.
1: La que no és...
0: Que és una ràdio... Sí,
1: Cadena Dial.
0: Que no...
3: Que vamos a ver, les sentí totes,
1: ja pots dir les
3: que no. S'ha d'escoltar la nostra, A Punt Ràdio és la que s'ha d'escoltar.
1: Sí, però n'hi ha que conèixer també.
2: Sí, però si no tenim ràdio... Bueno, hi ha una radiofórmula molt xula. No us en recordeu?
0: No.
2: Bueno, igual.
3: No. Bueno, de totes maneres, l'arribada d'aquestes melòdiques que fan cançons del record ha fet que molts artistes no puguen entrar en llistes i que no puguen portar nous temes perquè han copat el mercat. Entonces, ara, les que porten artistes nous, és molt difícil que entren en les ràdios, en la fórmula i tal. Però això va passar per l'entrada d'aquestes ràdios de música del record, perquè la gent escolta més ixes que les d'artistes nous.
0: Jo vos he de dir que jo quan puja el cotxe i posa la ràdio, a mi Pablo Alborán me sona moltíssim. I no és ni clàssic, ni Remember,
3: i no diu
0: ni
3: res.
0: O sigui, és una cadena normal,
3: una nova,
0: de ràdio
3: una
0: fórmula.
3: Nova.
2: I el sona molt.
0: És de tota la vida. A mi me sona prou, sincerament.
3: Pues será que es fan, la persona que
0: el posa,
3: tècnic.
0: Que igual les mateixes hores, com sempre les escolte.
3: Fan bucle.
0: Quan és d'ací o quan me desplace a algun lloc en el cotxe i normalment és la mateixa hora, pues igual és això.
1: Claro, també de que està programat.
0: Claro.
2: No, jo també poso, si es fixeu, cada... Bueno, almenys jo poso sempre les mateixes cançons perquè són les que a mi m'agraden. M'imagino que en este cas... Es
1: que...
2: Sí, les que a mi més m'agraden. Imagino que en este cas... No, dic en el programa.
3: Ah, vale.
2: Jo sempre clave les mateixes. Si el fixes... Les mateixes. Pues m'imagino que aquesta persona també farà això. Mira, i vaig a posar a Pablo Alborán.
0: Farà la seva selecció.
3: A veure si els oients es diuen quines són les cançons preferides d'abril. Perquè quan
0: Pablo
3: ella Alborán entra, entraran.
0: Que no sé si l'heu vist com a actor en la sèrie.
2: Sí, en Respira.
3: A mi m'agrada. Sí. Jo crec
0: a mi
3: que ho
0: també.
3: Veu bé.
0: A mi també. I en l'última temporada que estan rodant ara...
3: Jo tinc ganes de veure-la, que està ambientada tota en València, sí, en la comunitat valenciana. A mi això me fa especial il·lusió.
0: No sé quan l'estrena. Però sí, m'agrada. I m'agrada com a actor. M'ha sorprès per a bé.
2: Sí, a mi també.
0: No l'has vist, David?
1: No l'he vist.
2: Ui, pues David. No és d'estos que digues. Crec es nota que no és lo teu.
0: No, és de veres, no. Ho fa prou...
1: Però respira, això que és de por.
0: No, d'hospitals.
3: És d'hospital, t'ha d'agradar, t'ha d'agradar, ja t'ho dic jo. Però és trepidant, és un ritme que estàs que no pots respirar. Què passa? Lo que passa en 20.000 capítols de sèries americanes, en este passa tot en el mateix capítol.
0: És cert que jo no sóc molt fan de les pel·lícules d'hospitals perquè no m'agraden gens els hospitals i, a més, ho passa malament quan vaig a un hospital. I jo esta sèrie l'he vist i, mira, estic així, vull dir, no ha passat res, i l'he vist i inclús m'ha agradat.
2: Entretingudeta.
0: Sí.
1: Sona també Manuel Carrasco, perquè ha sigut altre dels que ha copat les llistes abans de l'arribada d'aquest nou pop en espanyol de Quevedo, de Rosalía, etc. Manuel Carrasco era altre de Reis.
0: No sabem quantes escoltes té, no? Ara
2: ho busquem.
0: Busca.
3: Manuel té nou tema i també havia arribat al número 1 en l'altre dia l'escoltarem, te recordes, Lucy? No? Carrasco? Crec que sí.
0: No era Alborán, ja m'he perdut.
3: No, era Carrasco.
0: Sí, però Carrasco ja...
1: Si les que sou fans també es confoneu, jo ja no...
3: Que sí, que sí.
2: Esta és la seva cançó més escolta.
0: Esta.
2: Sí.
1: Qué bonito es querer.
2: Sí.
0: És que és molt xula esta cançó.
1: I quan esté?
2: No, si no lia. Són 139 milions?
1: Sí, sí. Pues no sé, ho sabràs tu.
2: 139 milions... 952.528 reproduccions en concret.
0: No m'estranya, en el concert, en esta cançó, el públic es torna completament boig i boig.
2: És de veres que Lucía ha anat al concert.
0: Home.
1: Totes les llanternes dels mòbils. No?
0: Exactament.
1: Sí. Bueno, pues...
2: Mira.

0: què dic jo? Que m'estranya que no hagi sonat Aitana, no?
1: És que jo anava a dir, heu mencionat un dels noms que en streaming està petando, perquè al final és un artista que ha arribat ja en l'època post-discos, diguem. Mm-hmm.
0: Totalment.
1: Aleshores, és una nativa del streaming, podríem dir, que... Perquè m'he inventat jo este terme ara.
0: No ho sé, però està bé.
1: Sí, quadra. Doncs Aitana jo crec que no tardarà en arribar als puestos alts de les llistes. Jo
0: a veure,
1: crec que...
0: mira en el Mundial si se va escoltar. En tots els estadis dels Estats Units sonava superestrella.

0: mismo error.
1: També l'he vist en directe.
2: En concert.
1: Sí, i molt xulo també.
2: Vinga, quina creu que és la seva cançó més escolta?
3: Jo també l'he vist, però en el concert d'OT. O sigui, que imagina't...
1: No sé el mateix, no sé el mateix.
3: Altra Aitana, completament.
1: Completament distinta. Digues, Abril.
2: Quina penseu que és la seva cançó més escolta?
1: Uf, és que no té moltes, eh? Que ja...
2: És que no aneu a adivinar-ho.
1: Però és que
3: no,
1: ja porta...
3: És que jo també ho havia obert, no l'ho van a dir.
1: Vas a quedar-te?
2: Mon Amour Remix.
1: Ah, clar, sí, pot ser. Sí, sí, sí.
2: Que seguida de Superestrella,
1: que,
2: evidentment.
1: I ja la va cantar amb Zoilo, que és valencià, crec.
2: Sí.
1: I saps que sí.
2: Sí, sí, perquè realment és de Zoilo i ella va fer el remix.
1: De
2: sí.
1: fet, en el concert no estava en la llista de les cançons que anava a tocar i el públic li dava a demanar. I va acabar
2: cantant.
1: Sí. Així com alguna altra que també li va demanar el públic i també es va llançar i la va cantar. Així que bueno.
3: Uf, vas pues, a quedar-te, eh?
2: Vas a quedar-te.
1: Veus? Pues ho he dit que era
2: una de
1: les...
2: segon?
1: És la segona?
3: No, esta...
2: Ah.
3: La...
2: A veure?
3: La tercera.
1: Sí, però això també sí. és molt...
2: La tercera.
3: No, espereu, creu que no, que n'hi ha sorpasso. Que hi ha una que es diu La Ekai Khan, Fita Aitana, de Sam Smith, que té 1.015 milions, que té més.
1: Pues ja no sé quina és, ara
2: pues
1: la buscarem.
2: Pues esta no la tenim ubicada, eh?
1: En fi, bueno, se n'anem ja, que resten ja uns segones per arribar a les dos. Molt de compte amb esta calor que tenim avui, esta ponenta que ens va arrasar per tota la comunitat valenciana. Recordem que estem en alerta roja, molta precaució, beguen molta aigua, molta hidratació i si no és necessari, pues millor es queden a casa descansant. Tornem demà amb tota l'actualització de tot el que passa al llarg de la vesprada i a partir de les 9:30 estem així un dia més, amunt i avall.

0: Esports a punt.
1: El nostre objectiu és tractar de conformar un grup que té moltes cares noves, que connecte a nivell de xoc, de que la gent que ve al Roig se senta identificada. Me vaig centrar en que l'equip siga el millor possible i el nostre objectiu és guanyar el màxim partits possible des del primer dia.
2: És Xavi Albert, al capdavant del nou projecte del València Bàsquet. Assegura que està complint un somni en el club de la seva vida, que ara sí que agafa les regnes des del principi i que podrà construir, centrat no en el passat, que ha sigut molt gran, sinó en continuar la línia del club durant els últims anys, una línia de creixements amb altibaixos, on ara el que toca és tornar a juntar, a conjuntar els equips, els nous jugadors, per a ser competitius i donar alegries a l'afició. Aprofundirem en este tema, però també tenim molt de futbol, perquè el mercat continua centrant en l'actualitat. El València té a l'abast reforços de Banovelen a la porteria i Mafeo, el lateral dret, però és un pla B per les llargues i els canvis entre el Girona i Arnau Martínez plantejaren al club de Mestalla. No es descarta encara l'arribada del català, però sí s'ha complicat. Els groguets, en canvi, són de gent el planeta futbol, però un missentre organitzador que substituïsca Parejo després d'ici primer partit en què no existeren algunes coses. Mentrestant, alliberen llocs amb sessions. El Llevant negocia per un central del Liverpool i l'Elx està interessat en un lateral del Torí. Pocs detalls que hissen entre les nombroses operacions que ens porten en l'ombra. El Deportivo Eldense, a més, esta setmana té carrusel de presentacions. Veurem els dos primers. Amb Rafa Alarcón al control tècnic, Eva Casanya al micro i el treball de tota la redacció, anem amb uns consells i comencem.
3: Esports a punt.
4: Ante un aviso de ola de calor, prepárate. Con altas temperaturas, hidrátate, evita el sol y permanece en lugares frescos. Presta atención a personas vulnerables y animales y ten listo tu kit de emergencia. Infórmate por canales oficiales en valencia.es/más segura. Ayuntament de València. Cap i Casal en col·laboració con la Universitat de València.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Què fas este cate?
10: Tu què creus? Festa?
9: I el següent?
10: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
11: Som a punt.
3: Esports a punt.
2: 2:03, obrim avui el nostre programa en bàsquet perquè no podia ser d'una altra manera. Per fi ha tingut lloc l'esperadíssima roda de premsa de Xavi Albert com a primer entrenador del València Bàsquet. Recorden que ja ho va ser quan va ser destituït Mumbrú durant algunes jornades amb resultats de tots els colors i ara comença un projecte des del principi. Això i donar el seu segell és el que va donar en esta nova etapa. Anem a fer un resum del que ha donat de si ixa roda de premsa, que no ha sigut massa llarga. Ha començat, com sempre, amb el director general del València Bàsquet, amb en Ricard Bonell, agraint que farà un pas endavant Xavi Albert i passarà d'entrenador assistent a fer-se cap de forma principal d'este nou equip i del nou projecte després de la sobtada eixida, recorden, de Pedro Martínez quan va ser fitxat pel Real Madrid, tot i que uns dies abans havia compromès a reconstruir amb el club el nou projecte donat la licitat de jugadors després d'aconseguir la Lliga i d'haver quedat en la Final Four de l'Eurolliga. Carbonell ha agraït així en la primera oportunitat a Xavi Albert haver acceptat l'encàrrec.
12: Agrair-li públicament el que ha acceptat l'encàrrec del club, no només pel què sinó pel com, des de l'ambició, des de la il·lusió i des de l'estima per un club que és part principal de la seva vida. En València Bàsquet som uns afortunats de tindre a un professional com Xavi, que puguen juntar l'estima per l'organització i a la vegada la capacitat per a dirigir un vaixell, per a dirigir un projecte com el de València Bàsquet, i realment Xavi reuneix estos dos requisits. Teniu ganes de veure en la pista, comencen a construir l'equip, la química d'esta esquadra romana, que el que ens ha de portar és a fer-nos disfrutar i a seguir sentint la passió per el bàsquet i per el València Bàsquet.
2: Una capacitat que ha remarcat el director general i que l'arriba a este canvi en el club de la seva vida de Xavi Albert. Ell ha estat molts anys dirigint fora, també en categories inferiors dins i de segon entrenador. Xavi sap que és un somni fer realitat, un privilegi.
1: Al final és un somni que ha arribat a fer-se realitat. Canvia realment el poder establir tot el que volem fer, construir des de l'inici, poder viure una pretemporada, poder liderar des del primer dia el club de la meva vida, no? Tindre l'oportunitat de sentar-me a la banqueta de València Bàsquet actualment, com està posicionat tant en la Liga Nacional com una banqueta d'Euroliga, que és un privilegi, i que ho afronte amb tota la emoció, tota la il·lusió i totes les ganes que suposa.
2: La veritat és que confessa que es va sentir més emocionat la primera vegada que va eixir a la Fonteta dirigint a l'equip, però ara amb esta nova incorporació al capdavant tindrà més tecles que tocar. Està configurant i sa plantilla amb la direcció esportiva i n'hi han hagut molts canvis, tot per unes eixides sobtades. Recordem que va eixir vora dos terços de la plantilla i així ho ha valorat.
1: Naturalitat, perquè grandes temporades significa posibles cambios, como ha sido la sucesión, pero también que se queden otros jugadores que han decidido apostar por la marca y por el club.
2: Una de esas eixides va ser sonada, la de Pedro Martínez, inesperada, sobretot per aquestes paraules que comentàvem en la celebració de la Lliga, de continuar i quedar-se per a construir, en les que animava a seguir somiant a l'afició. Ha tingut paraules també sobre Pedro.
1: Poder trabajar junto al lado de uno de los entrenadores con más experiencia que tiene nuestro país, pues es un gran bagaje de aprendizaje para el resto de mi vida. Irme a cosas específicas sería quedarme corto. Se hizo un gran trabajo colectivo, donde aprendimos todos, donde sufrimos, donde acabamos ganando y donde creo que en la acumulación de todas esas vivencias que tuvimos, deparó en los éxitos que acabó teniendo el equipo.
2: Això ha deixat un passat amb els títols molt feliç, ha dit que van acabar la temporada d'aquesta forma, amb alegries per els fruits que havia donat tot el treball fet, però no vol quedar-se ni ser passat i també davant d'un futur incert el centra en el present, en un present que van a construir amb aquests objectius.
1: El nostre objectiu és tractar de conformar un grup que té moltes cares noves, de ficar-los en la dinàmica del que avui comença, de conformar aquest grup que connecte a nivell de xoc, de que la gent que ve al Roig se senta identificada, n'hi ha un compromís en què s'està millorant, en què aquest camí que avui comencem ens arriba a portar, esperem, a molts èxits. No vull ficar, i no va ser la meva mentalitat, perquè l'any passat sigui històric o se fera X percentatge de victòries, començar ficant una tirita en una ferida que no existeix, de rebaixar les expectatives. És a dir, me vaig centrar en que l'equip siga el millor possible i el nostre objectiu és guanyar el màxim partits possible des del primer dia. La mi comparativa no és coger el actual any o lo vivido i vamos a superarlo, vamos a igualarlo. No, mi objetivo va ser, dure lo que dure, coger la herencia que tengo y continuar esta trayectoria que lleva el club y dejarme la piel en tratar de que siga esta línea ascendente que llevamos desde hace mucho tiempo.
2: Una línia ascendent que recorda que té pics de serra, a voltes d'alta, a voltes baix, en esta llarga trajectòria d'un club que enguany fa 40 anys i té una temporada per a recordar. Xavi, sobre l'estil de xoc, ella comenta que porta des de que anava amb les categories inferiors exhibint un poc com és el seu xoc, que el club ja sap quin és, però ens adona detalls.
1: El tipus d'estil que vamos a intentar proponer y creo que conecta muy bien con la afición y lo que quiere ver. Si hablamos de dinamismo, de velocidad, de un juego, vamos a llamarle alegre. Pero la realidad que he visto en este club, conectar con otras maneras de jugar, de energía, de esfuerzo, de pelear cada situación. Evidentemente, cuando esto lo haces muy bien, acaba deparando posiblemente en títulos, que es cuando se certifica, ¿no? Ese gran año, sea cuando sea.
2: I per a certificar-ho han sondejat el mercat a la recerca de nous jugadors que omplin aquests grans buits que han deixat estrelers com Montero, com Badio, com Qui. Per a tot això està treballant mà a mà amb la direcció esportiva i està satisfet.
1: Muy contento con la plantilla que hemos configurado. Tenemos una línea clara en la que tenemos que estar todos a gusto y contentos con las personas que incorporamos al equipo. Debe tener el sí de ambas partes, por lo tanto estamos muy contentos con cada una de las incorporaciones que hacemos y creo que es justo los jugadores que necesitamos para tirar adelante el tipo de juego que queremos generar. Circunstancias ha hecho que tengamos que tener igual más fichajes de lo normal en otros años. Pero lo digo, lo que me quedo es con la sensación final de que hemos cerrado una plantilla que puede llegar a ser competitiva.
2: Una plantilla tancada, diu. La veritat és que en concret no li han preguntat si s'espera algun fitxatge més, però el director esportiu sempre apunta que el mercat està obert i la plantilla també per tota la temporada conforme el que vaig succeint. Ens quedem finalment amb un resum sobre si li agrada la plantilla. El director general Enric Carbonell ha dit que si li agrada a Xavi no cal dir res més i ha precisat l'objectiu que té el club.
12: Hoy el primer objetivo que tiene Xavi es construir, el primer objetivo es poder juntar a la gente en la pista y partiendo de la identidad, de esos valores, de esta química con la afición y a partir de ahí con el objetivo de ser competitivos en cada partido. Es un camino largo que no únicamente se puede basar todo en si hemos ganado tantos partidos o tantos títulos. Desde el club tenemos que tener esta visión mucho más amplia de lo que queremos construir, de lo que queremos ser.
2: I el femení també està fent-se ja les proves mèdiques, però elles no entrenaran a les ordres de Javi Torralba fins a dilluns de la setmana que ve. La primera de les 13 jugadores del roster que ha arribat ha sigut la pivot Camila Worskowska. Tindran poc de temps, la veritat, en treballar en el grup al concret, perquè del 4 al 13 de setembre és el Mundial d'Alemanya i bona part de les jugadores aniran amb les seues seleccions. Recorden que tindran només dos partits de pretemporada. El primer, el 12 de setembre contra el Movistar Estudiantes i després el 17 contra l'Azul Marino d'Alba Torrents, un equip recentment ascendit contra el que precisament encetaran la Lliga el 3 d'octubre. I abans de començar la competició oficial tindran la Supercopa, una semifinal el 26 contra el Saragossa Torrejón de Ardoz i veurem si passen a la final. Mentrestant, la selecció espanyola està ja a Tenerife. Este cap de setmana continua allí la preparació per a aquest Mundial que estàvem comentant, per al Mundial d'Alemanya, i ho fan amb un torneig internacional de Tenerife. El s'enfrontarà a Nigèria i Bèlgica i este matí han fet un entrenament i ara mateix estan esperant els mitjans per escoltar les paraules de les dos jugadores canàries, de la taronja Elena Buenavida i Maite Cazorla. De més content que han dit. Se n'anem al futbol.
11: La informació esportiva en Esports a punt.
2: I el València té molts fronts oberts en el mercat i està a punt de donar els seus fruits. Analitzem el detall, els últims moviments, en José Luis Sánchez. José Luis, bona vesprada.
0: Bona vesprada, Eva.
2: Comencem amb la sorpresa, l'operació Pablo Mofeo per al lateral dret. Conta'ns una miqueta.
0: Un xir inesperat de guió en el fulletó del lateral dret que porta setmanes. Busca ante el València, a 4 dies de començar la Lliga. Ahir el València es va cansar de l'estira i arronsa interminable que tenia amb el Girona per Arnau Martínez, ese lateral desitjat pel València i per Corberán per a suplir esa carència que té en la plantilla. Ens diuen des del club que després d'acceptar dos voltes la proposta que li havia fet el Girona al València, arribar a les xifres que el club català i els seus representants posaven damunt la taula, una abans del partit del cap de setmana i una altra este dilluns, quan el va clavar pel mig el Fulham i el Girona no va acceptar aquesta oferta que ja el València havia posat damunt la taula complint les exigències inicials del club català, Ron Gurley i companyia van decidir alçar-se en la taula momentàniament i activar una altra operació, la de Pablo Mofeo, un lateral italo-argentí, de 29 anys, que havia estat en l'agenda valencianista ja feia unes temporades, inclús durant la temporada passada, que este mateix estiu, després de baixar amb el Mallorca, on ha jugat les últimes 5 temporades, havia fitxat per uns 3 milions d'euros, no arribava, per l'Olympiacos grec, i que 2 mesos després diuen que no s'ha adaptat bé a la ciutat d'Atenes, que té una filla vivint a València, i que sap que així, com no n'hi ha un altre, lateral dret, va jugar. El cas és que a nit va tancar-se a falta d'oficialitat la sessió per una temporada amb una opció de compra d'uns 3 milions d'euros de Pablo Maffeo per a que puga estar esta mateixa nit de matinada al voltant de la una. Arribarà a Manises, que demà faça la revisió mèdica, que comença a entrenar tan pronte com siga possible i que dissabte puga estar ja en Mestalla per a posar-se a les ordres de Carlos Corberán en el debut lliguer contra el Celta.
2: És que fa molta falta, però això ha sigut molt valuós i este gir inesperat però ràpid, a veure si dona per fi els seus fruits.
0: El València encara està buscant un altre lateral dret per a completar la plantilla i ens diuen que ho veuen molt complicat, però que no donen per tancada la negociació amb el Girona i Arnau Martínez. És a dir, l'arribada de Pablo Maffeo no implica que Arnau no vagi a vindre. Com te dic, el València ho veu molt complicat, però diu que si el club català accepta l'última de les ofertes que va fer el València, concretament el passat dilluns, que eren uns 4 milions d'euros en variables i un percentatge d'una futura venda, Arnau podria ser valencianista, però no confien massa perquè així a València no se'n refien del Girona.
2: Està difícil i després de dos revesos és normal. També tenim pròxim el porter Kane Van Oevelen, cedit per Lees Wistam, que podria arribar en breu.
0: Una altra operació tan rocambolesca del València que ens té acostumats aquest estiu. Era un futbolista que tenien pràcticament tancat fa un mes i mig, aproximadament, quan el València estava de pretemporada en Girona. En aquest moment estaven negociant que arribara en propietat. Finalment, l'operació es va detindre en caure l'opció Menier. Buscaven prioritzar el lateral i van paralitzar totes les altres opcions. El porter se'n va anar a l'Ipswich Town, que ara no compta en ell,
2: no,
0: o veu que no va ser titular o que no va tindre els minuts que desitjava i que vol que es foguetxe en un altre equip. El València, a falta d'oficialitat també, ha tancat l'acord amb el futbolista i amb el club anglès per a que vinga també en qualitat de cedit, així crec que sense opció de compra, per a que siga l'alternativa o li impose el més complicat possible a Stole Dimitrievski, que és el porter titular esta temporada, i aquest moviment farà que Vicent Abril, el jove porter del planter, se'n vagi cedit al Nàstic de Tarragona.
2: I no podem deixar de banda l'oferta de renovació a la molt baixa que li han fet a Gaia.
0: Sí, és un meló per obrir, que ja hem parlat durant les últimes setmanes a València. El futbolista, diguem, emblema ara mateix del València, capità, un futbolista que està en el top 5 de
2: titularitats a Mestalla,
0: participacions amb el València, acaba contracte en guany. És de veres que és el futbolista millor pagat de la plantilla, 6 milions d'euros bruts, pràcticament són 3 milions nets. Tot el món sabia que n'hi hauria una negociació, com ja va anunciar el club fa unes setmanes, i que anava a ser a la baixa, però no esperaven que fora tan a la baixa, perquè segons diu la part del jugador, l'oferta del València estaria entre un milió i poc bruts per dos anys més de contracte cada un dels anys. És a dir, passaria de ser el millor pagat amb 6 milions d'euros bruts a poc més d'un milió d'euros bruts per temporada.
2: És una rebaixa molt important.
0: Molt important. Segons l'entorn del futbolista, estaria disposat a rebaixar-se fins un 70% la seva fitxa i tot sembla que puga estar al voltant de mig milió d'euros aquest marge de negociació. Jo crec que s'engallà, se podia haver enfocat este tema d'una altra manera,
2: forma.
0: Perquè ara mateix és una situació tan lletja per a totes les parts, tant per a la part del jugador com a la part del club, i sobretot a dos o tres dies de començar la Lliga.
2: No sé què li
0: jo crec que no s'hauria d'haver arribat a este punt sense tindre el futur de Gaia resolt.
2: Veurem com totes aquestes operacions que estan a mitges acaben quallant en les pròximes hores. Podran seguir-ho perquè en els butlletins donarem i en les nostres xarxes compte de tot. Moltes gràcies, José Ví.
0: Adeu.
2: I el Villarreal també es viuen intenses hores de mercat. Xavier Robert, bona vesprada.
8: Bona vesprada, Eva. Sí, en este cas la d'una eixida, la de Willy Gambuala, que en les pròximes hores pot anar-se en cedida a Osasuna, una sessió per una temporada sense opció de compra. Una operació que està motivada per l'overbooking de centrals, ja que Íñigo Pérez en té 5 i Gambuala seria el 5, per darrere de Juan Foyt, Veiga, Logan Costa o Pau Navarro. El jugador ha acceptat la sessió per tal de garantir-se minuts a l'equip navarrès després de passar la passada temporada en blanc per una greu lesió al tendó dels isquiotibials que va provocar el seu pas pel quiròfan.
2: I un mercat que també està movent-se en el filial.
8: Sí, perquè el club ha ampliat el contracte a Dani Budesca, que acabava la seva vinculació l'any que ve i ara renova fins al 2031. Budesca és un lateral dret amb molta projecció internacional en totes les categories inferiors i està previst que se'n vagi al Córdoba de segona divisió per a continuar la seva progressió i no mantindre's en el Villarreal B en primera federació.
2: I un jugador que continua sent rendible per al Villarreal és Rodi Hernández després del seu fitxatge pel Barça.
8: Sí, gràcies als drets de formació per les 5 temporades que va estar al Villarreal, el Roda, club associat on va estar el primer any, ingressarà uns 300.000 euros i el Villarreal un 2% del traspàs al Barça, és a dir, 1,2 milions d'euros.
2: Un bon pessiguet. I hi ha molta activitat en els despatxos, però també a la ceràmica.
8: Sí, on ja s'està plantant la nova gespa en vista del debut lliguera a casa, perquè recordem que les obres han fet que el Villarreal jugui les 3 primeres jornades com a visitant i aquest debut serà la jornada 4 contra el Depor el 5 de setembre. Les obres de millora de l'estadi, a més, també ja permeten veure el nou túnel de vestidors situat en un córner del fons nord. Els jugadors accediran al camp des d'un edifici annex que es connectarà amb la ceràmica mitjançant una passarel·la elevada sobre el carrer que hi ha al costat de la tribuna.
2: Serà per veure-ho, estarem pendents, Xavi. Fins després.
8: Sí, sí. Fins ara.
2: I en el Llevant també estem pendents del mercat i estan treballant en una sessió. Marc Gomero, bona vesprada.
13: Bona vesprada, sí, en la de Ifeanyi Ndoukwe.
2: És que no...
13: que anar estudiant el nom per la temporada. És un central austríac de 2 metres que pertenyeix al Liverpool i s'espera que arribi en les pròximes hores a València. Probablement demà la sensació del Liverpool, de fet, és la pretemporada i ha fet parella molts dies amb Virgil van Dijk com a titular. S'espera que siga un dels grans centrals del futur en Europa. I per què ells? Pues bé, no pot obtindre els 15 punts del permís de treball que necessiten els jugadors a Anglaterra per a jugar després de l'eixida del Brexit, per lo que li han buscat una sessió per a que es desenvolupi. Sembla que ha sigut clau la figura de Luis Castro, ja que segons apunten diverses informacions, el Liverpool veu en bons ulls que el jugador arribi a un club on no existeixen complexes amb els joves i pugui jugar, que també és necessari per a que sumi aquests punts que comentàvem. El club continuarà cobrint la totalitat del seu so i l'acord de sessió directa s'ha tancat verbalment el dia d'avui. Ndoukwe a aquestes hores continua esperant que el Liverpool tanque formalment l'operació per a incorporar-se al Llevant i això és un altre gran acert de Héctor Rodas, que està completant un bon mercat per a les múltiples limitacions que té des del club i està sempre molt atent i molt ràpid en aquest tipus d'oportunitats al mercat de transferències.
2: I tenim un altre nom, estàvem pendents d'aprofundir una miqueta en la figura de Marc Santos, el debutant més jove en la història del Llevant. Què es pots contar?
13: Sí, pues és l'altre nom de la setmana del Llevant. És el primer jugador que debuta en primera divisió després del Mundial de Sud-àfrica. No estava viu el lateral esquerre del Llevant i este matí hem parlat amb Joaquín Navarro, que és el director del planter granota, i ens ha comentat que en el club pues, l'edat no és algo tan relevant, sí el nivell i la capacitat del jugador.
14: Cuando un jugador está preparado, yo creo que es independiente la edad. Él ha demostrado durante estos años en el club que los procesos los ha ido avanzando con facilidad porque estaba preparado para ello y le hemos dado la oportunidad de que su camino, ¿no?, avanzase más rápido porque sus capacidades y su mentalidad estaban preparados para ello.
13: I Joaquín, que du molts anys al club i l'ha vist créixer futbolísticament, pues ara Marc Santos li fa una xicoteta recomanació per a estos dies tan intensos que està vivint.
14: Bueno, lo primero es que ahora se asiente, que esté centrado, que el día a día es lo más importante, el día a día, y él pues tiene un entorno que le ayuda, unos padres que le suman muchísimo y le ayudan a mantener los pies en el suelo, ¿no? Eso para mí es lo más importante ahora. A partir de ahí, si mantiene el nivel que está mostrando, pues estoy convencido que habrá muchos más momentos como el del domingo.
2: importantíssim quan són tan joves continuar centrats en totes les coses que tenen, en el seu creixement, en el desenvolupament, en la formació, i pareix que sí que té un bon entorn. Veurem com continua. Gràcies, Marc.
13: A tu, Eva.
2: I en l'Elx, el nom que sona en les últimes hores és el de Zakaria Abouglal. L'extrem dret marroquí de 26 anys podria deixar el Torí i arribaria a l'equip franja verd, cedit per a una temporada amb opció de compra no obligatòria. I fem una ullada ara a l'actualitat del futbol nacional amb Yolanda Damià. Yolanda, bona vesprada.
15: Hola, Eva, bona vesprada.
2: Avui es disputa ja un partit encara de la primera jornada, l'Atleti de Madrid-Màlaga.
15: Serà a partir de les 9 de la nit. El conjunt matalasser que jugarà contra un recent ascendit, Julián Álvarez, no estarà, ho va confirmar ahir Simeone. No s'ha anat al Barça, però recordem que va arribar a última hora per estar en el Mundial i que per tant no té el mateix ritme que els seus companys. El Màlaga, després de 9 anys, torna a la primera divisió. És un equip encara en construcció. Avui mateix es podria fer oficial el fitxatge i la incorporació al conjunt andalús de Pablo Martínez, l'excapità del Llevant Unió Esportiva, i tampoc estarà en l'Atleti de Madrid Mateo Ruggeri, perquè este mateix matí ha sigut traspassat a l'Aston Villa.
2: I tenim també que encara estan disputant-se partits, com hem dit, la primera jornada, i demà tenen un altre. Està previst ja l'inici de la segona jornada amb el duel entre el Rayo Vallecano i l'Alavés, però hi ha incertesa perquè el Rayo, a més, a primera hora d'avui, un comunicat demanant-li a la Lliga que ajorni aquest partit que té com a seu per a la disputa l'estadi de Butarque en Leganés.
15: Sí, recordem que el Rayo ha apel·lat a un perjudici per a l'equip i per a l'afició, perquè este partit no se pot jugar a Vallecas. Recordem que la Comunitat de Madrid no deixa l'estadi de Vallecas per al Rayo Vallecano, ni a aquesta sessió que no ha deixat al club Vallecà per les obres de neteja que ha realitzat l'entitat no són suficients per a mantenir la estabilitat de l'estadi. Fins i tot han dit en aquests moments, a banda de diferents obres que s'han de remodelar sí o sí en l'estadi Vallecà. L'afició ha mostrat també la seua negativa a desplaçar-se a Leganés, acusa el president Martín Presa de portar una gestió que està portant el club a la ruïna. La penya Bucaneros i la plataforma majoritària que agrupa els aficionats vallecans han emès un comunicat. No han adquirit cap entrada a les posades a la venda en les taquilles, encara que este matí sí que han anat uns quants aficionats per a aquest enfrontament contra l'Alavés, i este era l'estat de l'afició de Vallecas este matí, com diguem, entorn a l'estadi i a aquest enfrontament que en principi està programat per a demà divendres.
16: Creo que quiere destrozar el club, lo está consiguiendo poco a poco. Lo deportivo, que es espectacular, que se ha conseguido, es cierto, pero está tapando todo lo demás.
17: Ilusión, estamos, yo creo que todos los aficionados con la moral por los suelos, por la gestión del presidente, es vergonzoso, vamos.
2: Ja a l'espera de la resolució de la Lliga Estembolic, parem ara en un altre, en el partit que sí que es disputarà segur demà, el Getafe Partizan.
15: Sí, és el duel d'anada de la classificació per a la participació en la fase final de la Conference League, però diguem que aquest partit queda una miqueta a banda en aquest embolic, com dius, que n'hi ha entre José Bordalás i els àrbitres. Després de l'enfrontament contra l'Espanyol, les paraules i l'actitud del tècnic d'Alacant, el col·lectiu arbitral va condenar ahir la seva actuació. Les paraules que va donar el tècnic no foren les més respectuoses. De fet, l'Associació Espanyola d'Àrbitres de Futbol no va denunciar els fets, ha evitat el càstig del tècnic alacantí, però sí que va lamentar els fets, va apel·lar a la necessitat de mantenir el respecte, i avui aquest respecte, diguem que Bordalás no l'ha tingut en els àrbitres. Continua l'embolic, estàs en les seues paraules.
18: Bueno, la verdad es que un sindicat que han creado cuatro o cinco amigos, no le doy mayor importancia. Prefiero quedarme con las palabras de Fran Soto, presidente del comité de árbitros.
15: Fet d'amics.
2: La seva línia. I avui el que juga és el Barça, o fan el tradicional trofeu d'estiu, el Joan Gamper, on presenta l'equip, i el Barça juga contra l'Alali Egipci.
15: Ho farà sense Rodri, encara que sí que és de veres que el seu últim flamant fitxatge estarà en l'acte de presentació de la plantilla blaugrana, després d'haver-se entrenat ja este matí amb els seus nous companys i demostrar-se així d'entusiasmat a ir en la seva presentació.
19: Un entrenador que me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más. Para mí es un privilegio que te puedan comparar con Sergio. Tenemos características, algunas diferentes, otras bastante en común. Un jugador del que siempre he dicho que he admirado y que he intentado absorber muchas cosas en mi etapa con la selección.
15: Elogi per a Sergio Busquets i també per al seu tècnic Hansi Flick, que va dir que era el millor 6 del món i va dir que, com no, que segur que va pujar el nivell pràcticament de tots els seus nous companys.
2: I també va ser la presentació de Mourinho al Madrid.
15: Sí, però esta va ser, diguem que, en diferent. Estat íntim. Sí, va ser íntima. Florentino ara ja no vol grans presentacions. Esta va ser una presentació xicoteta. Però Mourinho, en la seva línia, va apel·lar al sentiment madridista en les seues primeres paraules públiques.
20: Emocionalment és más bonito que la primera vez que he venido. Porque la primera vez era el sentimiento de llegar al top de la carrera de un entrenador. Y ahora es este lado más que el lado emocional afectivo.
15: Populista Mourinho va parlar de la puntualitat en els entrenaments si anava a millorar, la disciplina nutricional, les seues esperances en Mbappé, que va tindre una xerrada amb Vinícius per a dir-li que s'havia de quedar en l'equip més gran del món, fins i tot contra Rodrigo, perquè digué que si el Madrid te crida tu has de respondre que quan vaig.
2: Són opinions que té Mourinho, sempre populista. Polèmiques també, així que en base a Odissen se n'anem a segona. I el Castelló va fer ahir l'ofrena a la Mare de Déu del Lledó, padrona de la ciutat, en un acte que no es feia des de fa dos temporades. I allí estigué Xavi Robert. Xavi, hola de nou.
8: Hola de nou, Eva. Una visita en què van estar presents l'equip masculí, el femení, el cos tècnic i part de la junta directiva, ja que no estava el president Bob Bulgaris. Els capitans Alberto Jiménez i Nerea Vicente van ser els encarregats de fer l'ofrena floral als peus de la Lledonera, un acte que, com deies, no es feia des de fa dos temporades, quan l'equip va aconseguir l'ascens a segona divisió. Ara, recuperada la tradició, el somni, després de fer una gran temporada l'any passat, el desig de repetir ixe èxit de l'ascens. Escoltem el tècnic, Pablo Hernández.
21: És el somni de tots, si és el que volem, ja que tindre els peus en terra. Saber que va ser una temporada molt exigent, jo crec que més exigent que la temporada passada, pels equips que han baixat de primera, pels equips que volen el mateix objectiu que nosaltres. Estic segur que fent les coses com van fer l'any passat, segur que anem a estar altra vegada en la lluita.
2: I pel que fa al mercat, estan més pendents de les eixides que de les entrades.
8: Així és, perquè ara per ara Pablo té 29 futbolistes.
21: Pels equips que han baixat de primera, pels equips que volen el mateix objectiu que nosaltres, estic segur que fent les coses com van fer l'any passat, segur que anem a estar altra vegada en la lluita.
2: I pel que fa al mercat, estan més pendents de les eixides

0: Deia el següent Pablo.
1: Estic content amb els jugadors que tenim ara mateixa, estic molt content com estan treballant. Jo no demane res més, si ve algo més perfecte, si no també. Una plantilla molt àmplia ara mateixa, és difícil fer convocatòria, que el millor és parlar amb els jugadors, amb tots ells i ser honest i buscar el millor per a tots. Al final els jugadors volen jugar i si no saps així i té que ser en altre lloc, pues en altre lloc, però com dic, ara mateix són jugadors de la plantilla i estan disponibles.
2: I el que està sempre assomiat és Juanjo Nieto, que fa uns minuts ha parlat en roda de premsa.
0: Sí, un Juanjo Nieto feda al planter del Castelló i que enguany torna a casa 13 anys després de la seva eixida. El jugador espera emocionar del seu retrobament amb Castalia i a més ho fa amb un somni clar de cara a la temporada.
3: Siempre he querido volver, siempre he querido disfrutar de mi club, de mi ciudad, pero sí que es verdad que hace muchos años tuve que irme porque la situación era muy mala, tenía que hacer mi carrera. Y ahora para mí vengo en el mejor momento de mi carrera y en el mejor momento para mí a nivel club. Yo he venido aquí para ascender, al final es mi sueño.
0: A més, Juanjo Nieto ha elogiat el treball de l'entitat albinegra ben diferent a la situació a la que ell es referia quan va haver de marxar, que era una situació pràcticament de quebra en la qual estava l'entitat. L'escoltem parlar del projecte actual del Club Esportiu Castelló.
3: Desde que he entrado me ha sorprendido para bien, porque al final desde fuera tú lo ves, pero cuando entras dentro, yo lo hablo con muchos compañeros, he estado en muchos equipos de segunda división, pero es que al final tenemos unas cosas y unas facilidades que no se ven en cualquier club profesional y creo que esa es la clave para al final la gente que lo ve desde fuera que piensen que se va a conseguir el objetivo. Yo desde dentro puedo asegurar que las bases que se están asentando para mí es lo más importante, ya no a nivel para a un jugador como yo o cualquier jugador que venga, sino a nivel ciudad creo que lo que se está haciendo es impresionante.
2: Així ha lloat al seu club. Gràcies, Xavi.
0: Adeu, fins demà.
2: I l'Eldense ha encetat este migdia el carrusel de presentacions que té esta setmana el Pepico Amat. Avui ha sigut el torn de Jordi Martín i Javi Martínez. Xema Millán ha seguit les rodes de premsa. Bona vesprada, Xema, què pots destacar-ne?
4: Bona vesprada, Eva. Comença l'Eldense a presentar les noves incorporacions. Ho fa per capítols i avui en el primer hem escoltat els dos migcampistes que ha fitxat esta temporada l'equip que entrena Claudio Barragán. Jordi Martín, madrileny de 25 anys, arriba procedent de l'Osca, mentre que Javier Martínez, navarrès de 26, ve de jugar a l'Eibar. Els dos afronten amb il·lusió esta nova etapa, sabedors que l'objectiu és sumar punts i assegurar la permanència. Escoltem Jordi Martín y Javier Martínez.
5: Somos un equipo joven, que eso nos tiene que hacer crecer con la ilusión de muchos debutantes en segunda división. Y a partir de ahí crecer, enterarnos de lo que va la categoría. Pero lo primero es competir, sacar los partidos de portería cero.
6: Jugar bien y ganar no es nada sencillo, ni siquiera para los mejores de la categoría. Entonces nosotros creo que lo que tenemos que hacer es reforzarnos en nuestro juego, pero sobre todo ser consecuentes y saber que hacer el ABC del fútbol bien es lo que nos va a llevar a cumplir objetivos.
4: El director esportiu de l'Eldense, Víctor Lafuente, també ha demanat calma després de la derrota per 3-0 en el debut lliguer davant l'Almeria.
7: Otra vez nos ha tocado reconstruirnos, situación que no es fácil y eso igual lleva un poquito más de tiempo. Tenemos que estar tranquilos. Creo que el proceso está siendo bueno.
4: Avui l'equip ha entrenat ja amb la mirada pensada en el primer partit a casa este cap de setmana contra el Cádiz.
2: I este matí Llevant i Elx han empatat a 2 en un partit disputat a la ciutat esportiva de Bunyol que ha estat seguint Yolanda Damià.
8: Al descans 2-0 per a les granotes, golejadores en Núria Morell i Gemma en el minut 10 i 21, i en la segona part ha sigut per a l'Elx, que anotava per a empatar en els minuts 46 i 85 Paula Orejón, que ha sigut la millor jugadora il·licitana, el primer dels gols quasi l'ha marcat des del mig del camp. I a més hem de recordar, parlant del futbol femení, que este migdia s'ha sortejat la primera eliminatòria de la Copa de la Reina i que casualment ha eixit este emparellament entre l'Elx i el Llevant, encara que en ese primer emparellament que se disputarà els dies 8, 9 i 10 de setembre, el conjunt il·licità serà el que disputa el primer partit com a local. L'altre emparellament pel que fa als conjunts valencians en esta primera eliminatòria de la Copa de la Reina, que s'ha realitzat el sorteig per proximitat geogràfica, el disputarà el Villarreal a les Illes Balears contra el Balears.
2: Doncs moltes gràcies. Anem amb el poliesportiu.

0: Esports a punt.
1: En pilota, la modalitat d'escala de corda, parlarem ahir amb un dels seus referents, Lluís de la Vega, que tornava a competir després d'una lesió en el muscle dret que l'ha tingut fora 8 mesos. Fa parella amb Nacho al trinquet de Ribarrotxa contra Salva Palau i Jimeno. Van perdre, però ja van millorant sensacions. El d'Almussafes vol agafar el ritme necessari per arribar en perfectes condicions a la Copa Diputació, que comença en poc més d'un mes.
2: Porta 8 mesos parada de baixa i la veritat que la gent m'ha rebut amb molta estima i estic molt content. I bueno, respecte a l'esportiu i el rendiment, bueno, podria ser millorable, però bueno, és que tinc que agafar-me-ho poc a poc perquè els començaments després d'una lesió són complicats.
1: Passem ara al tenis. En el Masters 1000 de Cincinnati, l'únic espanyol que queda en peu és Rafa Jodar, que juga avui a les 5 de la vesprada contra l'italià Coboli. Paula Alfonso.
3: Després de guanyar en 700 al txec Tavilo el passat dilluns, avui es veurà les cares amb Flavio Coboli, actual top 10 del rànquing ATP, per a passar a quarts de final del torneig. L'altra representació nacional que quedava en peu, Daniel Mérida, va caure ahir eliminat contra Taylor Fritz per 6-3 i 6-4 en 1 hora i 22 minuts. També juguen avui Zverev contra el nord-americà Paul a les 7 de la vesprada i una hora més tard, Fils davant de Demiur. En el circuit Vita, esta matinada, Sabalenka ha derrotat a la xinesa Wang per 6-1 i 6-3 en menys d'una hora. Per altra banda, en l'agenda d'avui, Swiatek, a la mateixa hora que Jodar, jugarà contra la francesa Parry. També Rybakina davant de Schneider a les 8 o Gauff contra Buzkova a les 9. A més, el tenista australià Nick Kyrgios ha sigut suspès provisionalment per donar positiu en cocaïna. El tenista ho ha reconegut en xarxes dient que va cometre una grau errada i assumeix tota la responsabilitat.
1: Gràcies, Paula. Fem una ullada al paper de les Red Sticks. La selecció espanyola femenina d'hoquei herba ha empatat a 1 contra Bèlgica en el segon partit del Mundial de la Disciplina, que està disputant-se als Països Baixos i Bèlgica. Al remat, un punt d'or que fa que els dos equips estiguin empatats en la classificació del grup C amb 4 punts. Les Red Sticks jugaran dijous l'últim partit d'esta primera fase contra Nova Zelanda. I els homes van caure per 0-1 contra Austràlia. Com guanyaren el primer, la classificació d'ese grup té Austràlia. Australia líder 6 punts, seguida d'Espanya amb 3 i tornen a jugar dijous contra Irlanda buscant el bitllet per a la pròxima ronda. I acabem amb waterpolo. Espanya ja està en quarts de la Copa del Món, que està disputant-se a Tenerife després de superar per la via ràpida la Xina en un contundent marcador 4-18. També estan ja en quarts els Estats Units, Grècia i Hongria. Obrim
4: la informació esportiva en Esports a punt.

0: Esports a punt.
1: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
2: Estem parlant de màximes que arribaran als 44 o puntualment poden fregar els 45 graus.
3: Fa molta calor i és que no se pot estar pel carrer.
4: Tu diràs, no vols que no tinguem prisa de mare?
5: Això és una barbaritat. Al final ens quedarem com un poll a estar fort.
6: Es tancar espais naturals, evitar que hi hagi capacitat de generar risc en aquests entorns forestals.
7: Pero lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas.
8: Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias.
9: Pues lo tuve y como solo queda una, tiene que ser esta. La dama de pica.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Hola, com estan? A la una s'ha activat l'alerta roja per este episodi d'altes temperatures que ens pot deixar el dia més calorós de tot l'estiu, en un estiu que ja està sent especialment dur. Este nou espentó de calor és diferent perquè va de ponent i per tant serà sec, no de suar per la humitat com estem acostumats, sinó més prompte d'aixòs que sembla que ixir al carrer és obrir una porta al forn. Siga com siga, molts punts de la zona més litoral de València, també del nord d'Alacant, de la zona litoral, superaran aquestes pròximes hores els 40 graus i a més s'espera una nit infernal i cap a l'interior sud poden formar-se els esclafits tèrmics acompanyats de tempestes. Davant d'esta situació, les administracions han activat els protocols, els municipis allarguen els horaris de piscines, obrin refugis climàtics, acurten les jornades dels que treballen a l'aire lliure i recomanen, evidentment, evitar en la mesura del possible estar al carrer en aquestes hores en les que el sol pega més fort, perquè estem en les hores centrals d'esta canícula. Fem un repàs actualitzat de les temperatures. José Soler, bona vesprada.
10: Sí, bona vesprada, Patricia, perquè a esta hora, segons les dades d'Avamet, l'Associació Valenciana de Meteorologia, una vintena de poblacions estan per damunt dels 42 graus, però hi ha més d'un centenar que passen dels 40, principalment a les comarques de la Ribera Alta i Baixa, també a la Safor, a la Vall d'Albaida, a la Costera o al Camp de Túria. Destaca que en aquestes hores els 43 graus d'Antella, a la Ribera Alta, i a Guadasséquies, a la Vall d'Albaida, els 42,7. A Villalonga, també, a la Safor, amb aquesta temperatura. Però la temperatura no deixa de pujar. Un altre fenomen que es deixa el dia és l'oscil·lació de temperatures en algunes zones, el que s'anomena amplitud tèrmica, la diferència entre la mínima i la màxima. A Requena, per exemple, la mínima ha sigut de 14 graus i la màxima ha fregat els 40, una diferència en el mateix dia de quasi 25 graus.
1: Bé, doncs amb este panorama i damunt amb una calor seca de ponent, el risc d'incendis es dispara. La Generalitat, ja ho saben, que ha decretat el nivell 3 de preemergència del pla especial davant del risc d'incendis i s'han programat també vots de vigilància.
10: El conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Musk, que ha estat avui en les notícies del matí de punt, ha recordat que els parcs naturals estan tancats i que les activitats agrícoles estan limitades.
6: Es tancar els parcs naturals, evitar que hi hagi capacitat de generar risc en aquests entorns forestals, també pues, ordenar millor o limitar les activitats agrícoles que puguen generar xispes, purnes en zones forestals.
1: Anem a mirar ja la previsió de l'horatge d'este pic de calor, que ja saben que ve de ponent i està pujant les temperatures per damunt dels 40 graus en comarques. Antonio Sánchez, bona vesprada.
11: Bona vesprada.
1: En llocs on normalment no han sigut tan altes les temperatures.
11: No, exacte. Este estiu encara havíem tingut temperatures tan altes, per exemple, ací a l'Horta, no? L'estació de Burjassot, la nostra, de punt, ja ha pujat per damunt dels 40 graus i no només ací, sinó també en altres localitats que es queden també cap al Camp de Morvedre, cap al Camp de Túria, la Ribera Alta, altres comarques que, i altres localitats que no són les típiques, no?, d'Alzira, Carcaixent, la Pola Llarga, també hem vist en punts com, per exemple, Gavarda, Llocnou, Fenollet, més de 40 graus, però aquestes comarques i aquestes localitats estan acostumats a veure les temperatures estan altes. A l'Eliana, per exemple, 40,9 graus, i això encara pujarà més en aquestes pròximes hores.
1: Sí, això t'anava a preguntar, fins a quan van a pujar les temperatures i quan començaran a baixar?
11: En principi, avui el ponent bufarà durant tota la vesprada. Esperem que el pic, com sempre passa amb les temperatures tan altes, és a les 5-6 de la vesprada. A partir d'aquesta hora baixarà. Si arriba la brisa, farà que la temperatura baixi un poquet més abans. Per exemple, a València pot ser que a les 4 ja comenci a baixar la temperatura, però avui serà una jornada
2: jornada que en la major part del territori estarà marcada pel vent de ponent i aquesta situació farà que el termòmetre pràcticament no baixi molt fins a entrada la nit.
1: Exacte, ja estàvem contant abans que la nit també se presenta calorosa.
2: Sí, perquè ja ho hem dit, el vent de ponent no pararà de bufar. Se n'anirà el sol i encara tindrem unes temperatures molt altes. Avui el termòmetre pràcticament no baixarà dels 30 graus en molts punts de la Comunitat Valenciana, que estem parlant de nit que es diu infernal i nit tòrrida en pràcticament tot el territori. Serà una nit no només marcada per la temperatura tan alta, sinó també per les tempestes, que no ens afectaran tant al centre, sinó que sí que les veurem més cap a les muntanyes del sud, és a dir, al Comtat, a l'Alcoià, a la Marina Alta, punts de la Marina Baixa, a l'Alt Vinalopó, i fins i tot al Vinalopó mitjà sí que podríem tindre aquestes tempestes, que seran seques, així que no descartem de matinada ratxes molt fortes de vent i també una pujada sobtada de la temperatura, així com una baixada de la humitat relativa.
1: D'acord, gràcies, Antonio. Estiguem pendents del que contem així a través dels nostres companys meteoròlegs en les nostres plataformes, en la ràdio, en la tele i en el web, i sobretot intenten en les hores centrals del dia, ara aquestes hores precisament que està fent més calor, si poden romandre a casa, millor.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Les 3 i 6 minuts en aquest estiu de temperatures rècord i sostingudes amb el risc d'incendis activat, la major part dels dies està fent cancel·lar centenars d'espectacles de focs artificials que són, ja saben, habituals en les festes dels pobles de la Comunitat Valenciana. Estos mesos són temporada alta per al sector pirotècnic, que assegura que les pèrdues, José, són milionàries.
10: Sí, avui hem parlat amb Maria José de Lora, la presidenta de Piroval, l'Associació de Pirotècnics Valencians, diu que hi ha una llei forestal que s'ha de complir, que la pirotècnia està regulada i és segura i que s'ha creat una mena de consciència social errònia que estos espectacles són perillosos. En aquest sentit, denuncia la falta de diàleg amb les autoritats davant d'unes cancel·lacions sobrevingudes que en la majoria dels casos no estaven justificades.
12: Cancel·lacions a vegades sense trellat. Se comprèn que n'hi ha llocs que no se pot disparar, però això de fer-ho global pues no és. Estem molt regulats per lleis forestals. S'està creant una conscienciació social de que la pirotècnia provoca incendis, s'estan prenent mesures que ens estan afectant d'un dia per altre i l'administració no dialoga amb nosaltres.
1: I la Unió Llauradora, que ha fet números i ha publicat avui la factura de danys al camp en les últimes pedregades.
10: L'organització xifra en 10 milions les pèrdues directes en les tres comarques més afectades, que són la Plana Tirrequena, la Vall d'Albaida i l'Alt Palància. Carles Pérez és el secretari general de la Unió.
13: La Unió quantifica en més de 10 milions d'euros les pèrdues directes per als últims sinistres agraris, amb importància en alguns punts d'algunes comarques com Tirrequena, Vall d'Albaida i l'Alt Palància. Els danys s'estenen sobre 10.000 hectàrees de cultiu.
10: I els cultius més afectats, raïm, caqui, oliva, ametla i cítrics.
1: I sobre la situació a Ceuta, avui, 20 dies després de l'entrada massiva d'immigrants per la frontera, el govern espanyol ha confirmat que treballa en un pla per atraure del carrer on viuen des de fa més de 2 setmanes els menors més vulnerables, principalment xiquetes, un pla urgent que comporta traslladar a la península 500 d'estes menors que no necessàriament haurien d'estar tutelades per les comunitats autònomes.
10: Sí, ho ha confirmat el Ministeri d'Infància i Joventut, que s'obri al fet que siguin les organitzacions de protecció a la infància les que acullen estos perfils més vulnerables en el cas que no siga possible ni l'acolliment familiar ni l'acollida vinculant i solidària per part de les comunitats autònomes. El Massaiz, portaveu del govern central, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Pero lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
10: El Partit Popular ha qüestionat este pla de trasllat i ha defès que l'interès superior del menor és estar amb les seues famílies o dins del sistema de protecció dels seus països. Alicia García és la portaveu del PP al Senat.
14: Marruecos ha solicitado la vuelta de los menores. Álvarez dijo que así se haría. Marlaska lo confirmó y Europa lo reclama. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema tiene el gobierno?
1: 3 i 9 minuts. Maite Freitas està a la tècnica Consell Express i de seguida amb tota la informació, especialment sobre la calor.
0: A punt. Les notícies del migdia.
15: En cas de produir-se un foc, si l'incendi arriba a la teua urbanització, el més segur sol ser entrar a casa i tancar portes i finestres. Col·loca draps humits a badalls i juntes per evitar l'entrada de fum i fes-te visible per als servicis d'emergència des de l'interior. Si pots, telefona al 112. Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Bé, les temperatures extraordinàriament altes que estem patint avui a la Comunitat Valenciana tenen conseqüències directes en la nostra salut. València i la seva àrea metropolitana, també el Camp de Túria, la Canal de Navarrés, el Xumenín Contant, la Ribera Alta, l'Alt Panància, estan registrant en estos moments temperatures per damunt dels 41 graus i no paren de pujar perquè en estos moments són les hores de màxima calor. La Conselleria de Sanitat ha publicat les poblacions que estan en risc de salut alt i mitjà per culpa d'esta canícula. Pau Ibars.
16: Bona vesprada. Segons esta valoració de risc que fa la Conselleria de Sanitat, hi ha 334 poblacions de la Comunitat Valenciana que es troben en risc alt de salut per les temperatures que estem patint. Són poblacions de 24 comarques, encara que les que concentren major quantitat de pobles i ciutats en alt risc són la Safor i la Ribera Alta. En risc mitjà per la salut hi ha 174 poblacions de 13 comarques. Això significa que en total, entre el risc mitjà i alt, sumen 508 poblacions, que són pràcticament la totalitat. Recordem que el risc és especialment important per als menuts de la casa i per als més majors, però ningú està fora de risc i cal extremar les precaucions, hidratar-se, intentar estar en llocs el més frescos possibles i no eixir a fer esport a l'aire lliure.
1: Bé, en este risc extrem de calor i en este avís roig, Alberic, a la Ribera Alta, és un d'aquests municipis on s'espera que els termòmetres arribin avui als 44 graus. Marina Palmero, bona vesprada.
17: Bona vesprada. Si avui estem a Alberic no és per casualitat. Així es nota moltíssim la calor, 44 graus hem pogut veure fa res en un dels termòmetres d'una farmàcia del carrer principal. Tot en una jornada marcada per l'avís roig per temperatures extremes al litoral i prelitoral central. Una situació que afecta a més de 2,5 milions de persones amb màximes que en molts punts se situaran entre els 42 i 44 graus. I així, a Alberic, a aquestes hores, us puc dir que pràcticament no hi ha ningú pel carrer. La majoria estan refugiats a casa, imagina que protegint-se d'una calor insuportable. I és que la calor ha condicionat completament el dia. Este matí hem pogut veure com molta gent avançava les compres i les gestions per evitar les hores més complicades.
18: És molt de matí i fa molta calor i és que no se pot estar pel carrer.
4: Després no eixir de casa. Si me falta algo, la moa no la m'ho compra perquè ja no puc eixir de casa.
18: Nosaltres treballem en gent major, és que treballem la primera hora, després ja no pots eixir.
5: És millor estar en casa que per el carrer.
19: Al supermercat venen a comprar però també a refrescar-se.
20: Vaig ara a la verdoleria i vaig a casa i en si també vaig a la muntanya. Ja no isc per res.
1: Bé, València i la seva àrea metropolitana també és un dels punts calents, mai millor dit, d'aquest episodi. L'Ajuntament de València ha blindat la Devesa del Saler de tota presència humana, s'han tancat els accessos, s'ha reforçat la vigilància, la calor extrema converteix el pulmó verd del cap i casal en una bomba incendiària. Xavi Borràs, bona vesprada. Tot s'ha estat allà este matí.
21: Passant calor, certament, la Devesa del Saler, tan rica en massa vegetal, no admet excursionistes, ciclistes o qualsevol altra activitat en un dia de ponentada i temperatures superiors als 40 graus. Els canons d'aigua estan refrescant la massa boscosa des de primera hora del matí, però eixa mesura preventiva, altament eficaç, pot no ser suficient si no es limita també a la presència humana. Joan Carles Caballero és regidor de Prevenció d'Incendis de l'Ajuntament de València.
22: Hem tancat tots els accessos, hem restringit la mobilitat en els accessos al món de la Devesa. És el pulmó més important de la ciutat de València i volem protegir-ho. I, per tant, queda prohibida i restringida tota la circulació dins del bosc de la Devesa.
21: L'Ajuntament ha reforçat la vigilància policial i els efectius del Parc de Bombers del Saler. N'hi ha drons també observant des de l'aire. Si algú per ignorància es vota al precinte policial, serà convidat a abandonar la zona. Però si la policia detecta reincidència o mala fe, la multa està garantida.
1: I també estan tancats la resta de parcs naturals de la Comunitat Valenciana. Al sud d'Alacant ja van rescatar ahir dos senderistes en la muntanya del Montgó. Paula Rico, des del Parc Natural del Peñal d'Ifac, a Calp.
3: El Parc Natural del Penyal d'Ifatxacalp és un dels parcs naturals de la comunitat que més visites rep a l'any. Avui està prohibit el seu accés i la circulació per els seus camins, com este tots els parcs de la comunitat valenciana, ja que estem en avís roig per altes temperatures, que poden arribar fins als 44 graus. El risc extrem per incendis mantindrà tancat els parcs durant 3 dies perquè totes les condicions són favorables per a una propagació ràpida d'un incendi forestal.
1: I un altre punt d'avui on cal posar l'interès són les piscines municipals, que amplien el seu horari en una de les tres piscines, en este cas en una de València, la del barri de Benicalap, ha estat Lourdes Espinosa.
8: Efectivament, així a la piscina municipal del barri de Benicalap s'amplia l'horari com en la resta de piscines municipals de València, però no és l'únic municipi que ha pres esta mesura per les altes temperatures. També hi ha un horari més llarg a Burjassot, a Mislata o Bonrepòs. Altres el que han fet és entrada lliure fins completar aforament, com és el cas de Gandia, Tavernes, Silla, Bétera, l'Eliana o l'Alcúdia, entre altres. Són mesures per a combatre la calor, però atenció, no cal baixar la guàrdia, no se pot estar moltes hores exposats al sol, s'ha de fer amb protecció i beure molta aigua, tot i que no se tinga set.
1: Bé, també cal extremar la precaució en el cas de les persones que estan treballant i que estan sotmeses a aquestes altes temperatures. Ja saben que hi ha molts municipis, inclòs el de València, que han retallat aquest horari laboral per a les brigades. En tot cas, passant calor, i també estan en estos treballadors i treballadores, ha estat este matí Lorena Caballero.
9: Treballar a l'aire lliure a més de 40 graus requereix molta hidratació, protecció i adaptar activitats i horaris.
23: Las horas que más aprovecha para sin parar muy duro, pues la mañana, que es cuando hace frescor, y ya por el calor atento también de las alertas.
24: Intentamos adaptar un poco la faena a zonas como por ejemplo aquí que tenemos un poquito más de sombra.
25: Pero está limpiando y ahora enseguida nos vamos a cubierto a los colegios.
9: Amb onades de calor cada vegada més freqüents, qui treballa al carrer està més exposat a malalties causades pel sol. Magda Sáez, tècnica de salut laboral de Comissions Obreres al País Valencià.
26: S'ha vist que s'incrementa un 75% la possibilitat de patir el càncer de pell en l'exposició prolongada a la radiació ultravioleta. Hauria d'estar en el quadre de malalties professionals.
9: Demanen avaluar el risc del treball amb molta exposició solar i augmentar la prevenció.
0: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: 3 i 17, el sector de la pirotècnia, els ho comentaven a l'inici d'este temps de notícies, denuncia cancel·lacions massives d'espectacles sense atendre a les normatives existents. Es queixen de que la suspensió de focs artificials en entorns urbans de manera injustificada i també de la demonització, diuen, d'un sector que complís totes les mesures de seguretat que marca la llei. La crònica és de Jesús Moreno.
27: El binomi calor-incendis cada vegada modifica més programes d'actes de festes locals. El sector denuncia cancel·lacions de manera generalitzada que no atenen a raons de seguretat. Escoltem a María José Lora, presidenta de l'Associació Pirotècnica de la Comunitat Valenciana.
28: Pues el sector de la pirotècnia està patint moltes cancel·lacions i això afecta econòmicament perquè ara és la temporada alta nostra. S'estan prenent mesures que ens estan afectant d'un dia per altre i l'administració no dialoga amb nosaltres.
27: La pirotècnia està prohibida a menys de 500 metres d'entorns forestals, especialment en dies com avui d'avís roig per altes temperatures. Però als entorns urbans també està prohibit.
28: N'hi ha sol urbà, zones que no les afecta.
27: Es queixen de l'alarma social en contra d'un sector molt reglamentat que, segons les dades del Ministeri de Transició Ecològica, només el 0,049% dels incendis a Espanya entre 2015 i 2023 han sigut ocasionats pels focs artificials.
1: I en el que portem d'estiu s'han declarat 210 incendis a la Comunitat Valenciana amb més de 9.500 hectàrees cremades. És el balanç provisional que ha fet el conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, en una entrevista avui a les notícies del matí.
29: 210 incendis decretats, al voltant de 9.500 hectàrees, les que portem, que han patit els efectes del foc. És molta quantitat en comparació a l'any passat, que vam tindre un any especialment bo, que va ser algo més de 1.000 hectàrees, però en canvi, pues, en diferència de l'anterior, que vam tindre l'incendi de Begís, pues, són més de 30.000 les que vam patir aquest any. No? Per tant, estem en un any roïn, no dels pitjors, però no anem bé aquest estiu.
2: Martínez Mus també s'ha referit a la prolongació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura i ha dit que no hi ha cap motiu ni cap informe tècnic que no permeta evitar el tancament de Cofrentes l'any 2030. I ha recordat que la central valenciana representa el 44% de l'energia generada a la Comunitat Valenciana.
29: No hi ha ningun motiu, ningú, que justifique un tractament distint al que s'ha tingut davant de la prolongació d'Almaraz. La necessitem, aquesta central nuclear, i ja dic, cada dia que passa sense prendre aquesta decisió són oportunitats que qui tinga que prendre oportunitats d'inversió i de crear ocupació i de crear activitat econòmica en la comunitat està dubtant.
1: 3 i 20, 10 milions d'euros és en pèrdues directes. És la factura que li ha costat al camp les últimes tempestes amb pedra i forts vents. Una factura que es carrega sobretot a les comarques d'Utiel-Requena, la Vall d'Albaida i l'Alt Palància. Marta García.
6: Les xifres dels danys són colpidores i les de la superfície afectada també. Més de 10.000 hectàrees de cultiu danyades per la pedra, la pluja i els vents de les tempestes de la setmana passada. La Unió Llauradora ha tret la calculadora per a xifrar de moment en 10 milions les pèrdues al camp. La xifra pot augmentar perquè encara estan fent valoracions al terreny. Utiel-Requena, la Vall d'Albaida i l'Alt Palància, tres són les comarques on les fortes tempestes han fet més mal. Carles Peris, secretari general de la Unió Llauradora.
7: Els cultius més afectats són la vinya, principalment en Utiel-Requena. En la comarca de la Vall d'Albaida el cultiu més afectat és el caqui i en la comarca de l'Alt Palància els danys se concentren sobretot en importància en olivar i armeler principalment.
6: La comarca d'Utiel-Requena és la més afectada amb 7.400 hectàrees danyades i pèrdues directes de més de 5 milions d'euros. L'oratge colpeja de nou els llauradors, per això des de la Unió demanen a la Conselleria d'Agricultura que agilitzi la valoració dels danys i apliqui mesures de suport.
1: Continuem pendents del foc, que no dona treva a Espanya. A més de l'incendi d'Osca, s'ha sumat ara un incendi nou a Extremadura, declarat ahir. Ens actualitza la informació Guillem Lizarde. Bona vesprada.
10: Així és, l'incendi que es va declarar ahir a les Urdes, a Càceres, ja ha arrasat 2.200 hectàrees i ha obligat a l'evacuació d'unes 700 persones.
11: Guàrdia Civil, tiene que abandonar la vivienda.
12: No, ya nos vamos.
10: La virulència de les flames no ha permès treballar tots els mitjans aeris disponibles i, a falta de confirmació oficial, la investigació apunta a un origen intencionat, tal com confirma l'alcalde de Pino Franqueado, José Luis Azabal.
13: Estamos hablando que no había tormenta ayer, no había rayo, así que hay que hablar que ha sido un fuego intencionado. Pero esperemos que con esto aprendamos algo y cambiemos la política forestal, sobre todo de la comarca de las Urdes, porque no puede ser que todos los años tengamos la misma película.
10: A Osca, l'incendi de les penyes de Riglos evoluciona favorablement i ja han pogut tornar a casa més de 370 veïns que havien sigut evacuats. I a Portugal, més de 2.000 bombers continuen lluitant contra els incendis actius al nord del país.
0: Les notícies del migdia. Patricia Hort.
1: El govern espanyol treballa en el trasllat urgent d'unes 500 xiquetes migrants des de Ceuta a la península per a començar a donar eixida a la situació que viuen moltes menors no acompanyades 20 dies després de l'entrada massiva per la frontera. El Ministeri d'Infància i de Joventut prepara, d'una banda, un reial decret de llei per a l'acollida vinculant i solidària per part de totes les comunitats autònomes, però, en paral·lel, també treballa en l'acolliment familiar i altres fórmules per tal d'agilitzar el trasllat.
2: I entre aquestes fórmules, s'obri la via per a que les organitzacions de protecció a la infància acullin els perfils més vulnerables sense necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes. El pla ja ha començat en una primera fase amb l'acollida temporal de centenars d'estats xiquetes en 6 ubicacions de la ciutat autònoma. Este matí, la ministra d'Inclusió i Migracions, Elma Saiz, ha confirmat que tant el govern ceutí com el govern central estan col·laborant en este pla. Saiz, a Radio Nacional d'Espanya.
14: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor. Como sabe, esta cuestión, bueno, pues están abordando por parte de la ciudad autónoma de Ceuta con el Ministerio, en este caso, de Infancia y Juventud.
2: Sobre el trasllat de menors migrants des de Ceuta a la península, des del Partit Popular han assenyalat que la millor opció per a les xiquetes i xiquets és tornar amb les seues famílies o als sistemes de protecció del seu país. Alicia García, portaveu del PP al Senat.
15: Y el interés superior del menor para los menores migrantes es volver con sus familias a los sistemas de protección de infancia de su país, en todo caso. Ese es el interés superior del menor. Eso es defenderlo. Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Y en todo caso, de no tener familia, en los sistemas de protección de su país. Cuando su propio país está reclamando o está pidiendo el retorno. Eso es humanidad.
2: El Partit Popular anuncia avui una ofensiva política i estudia mesures judicials per a dirimir responsabilitats sobre la situació a Ceuta. El grup popular al Senat ha registrat la reprovació del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, de la de Defensa, Margarita Robles, del d'Exteriors, José Manuel Álvarez, de la de Sanitat, Mònica García, i la d'Igualtat, Anna Redondo.
1: I a Granada, esta nit ha tornat a tremolar la terra. S'han registrat fins a 6 sismes en diferents pobles i molts veïns han passat la nit al ras per por. Òbviament, les diferents rèpliques han deixat més danys materials si avui és dia de retirar escombraries, elements sols i edificis d'edificis i també d'estar pendents dels sismògrafs. Lola Oliver.
4: Ha sigut una nit de rèpliques que ha tret molts veïns de sa casa i encara no han tornat.
5: Porque hemos sentido muy fuerte los temblores y por eso hemos salido de casa y estamos dispuestos a pasar el día aquí.
12: Hemos salido del segundo piso para acá porque estamos ja demasiado asustado.
4: Segons l'Institut Geogràfic Nacional, 6 rèpliques de menor intensitat, de no arriba 2,5 en l'escala Richter, però la por s'ha quedat instal·lada perquè des del cap de setmana sumen més de 150 tremolors de la Terra.
16: Pues porque la ansiedad te provoca, mira lo que me ha dicho mi hijo ahora mismo, que te puede dar un infarto.
17: Porque ¿quién se mete en la casa? Es que la casa la hemos creado un pànico ya.
4: Els bombers no paren, apuntalen edificis, revisen clevills. El veïnat vol garantir garanties de seguretat. Els danys materials són nombrosos a la Zubia i les Gàbies, a Autura i Ojivares i repeteixen a Ledín i Gojar. A Granada avui reobri l'Alhambra, però l'Alcassaba romandrà tancada al públic.
1: I una notícia que hem conegut este migdia, la Policia Nacional està investigant la bossa que han trobat amb ossos dins que, segons els primers indicis, són humans.
2: Van ser localitzats per una brigada municipal de neteja en la xarxa de clavegueram de València, prop de l'estació de bombeig de Cantarranes, al barri de Nazaret. El grup d'homicidis se n'ha fet càrrec.
1: Un documental va a rescatar la seva veu.
2: És la veu de la xiqueta palestina Hind Rajab, de 5 anys, demanant que la rescaten. Avui Israel ha reconegut que els seus soldats sí van disparar el vehicle on viatjava en gener de 2024. L'exèrcit israelí ha obert una investigació per esclarir aquests fets. El recordem que Hind va morir hores després de la cridada que ha tret a la llum la seva història. Els combats van impedir que la mitja lluna roja poguera rescatar-la.
1: I més coses, l'Iran contesta amb la mateixa moneda al mapa publicat ahir per Donald Trump, on es qualificava de territori nord-americà l'estret d'Hormuz, i ho ha fet penjant a les xarxes un mapa d'Estats Units amb l'estat de Califòrnia pintat com si fora iranià.
2: Guerra de propaganda a les xarxes, incapaç d'ocultar la gravetat del moment. Donald Trump ha reconegut que Washington i Teheran no estan negociant i quan han expirat ja els 60 dies de treva que s'havien donat per arribar a un acord que posi fi a la guerra.
1: I Corea del Sud, que anuncia que retalla de 10 dies a 4 la durada de les maniobres militars amb els Estats Units que van començar dilluns.
2: I ho ha fet després que Trump ho demanara argumentant que té molt bona relació amb Kim Jong-un, enemic històric de Seul. El dictador nord-coreà ha advertit que reserva el dret a respondre a l'amenaça que suposen aquestes maniobres.
1: I als Estats Units ha començat el major juí de la història contra Meta. S'acusa el gegant tecnològic de dissenyar Instagram i Facebook per a crear addiccions menors, tot i saber el mal que fan en la seva salut mental. Marian Company.
18: En la presència de mares que acusen Meta del suïcidi dels seus fills, ha començat a Califòrnia el major juí contra la tecnològica fins ara. 29 estats acusen la companyia de dissenyar intencionadament les seues plataformes per a generar addicció i incrementar beneficis i perjudicar així la salut mental de xiquets i adolescents, en alguns casos amb resultat de mort, com li va passar a Riley, que en quasi 16 anys conta sa mare. Es va suïcidar en ser enganyat per un depredador sexual, o ella de 15, qui es va llevar la vida assetjat per les amenaces de difondre una imatge d'ell nu, creada en intel·ligència artificial. Eres un mentider, li ha dit sa mare a Mark Zuckerberg, president de Meta, un dels que hauran de testificar. La companyia, propietària d'Instagram, Facebook i WhatsApp, ha negat les acusacions i ha demanat al jurat que mantinga la ment oberta. Assegura que els filtres i controls parentals fan segures les plataformes. Són milers les demandes obertes contra Meta, que ja ha perdut dos juïs. La sanció que es demana en este equival al valor de la companyia Wall Street.

0: como solo queda una, tiene que ser esta. La dama de picas.
1: Tamariz i el seu xan-xan-xan. Familiars i companys del MAC, un dels més reconeguts del món, li han donat avui l'última adeu a la capella ardent del tanatori de Sant Isidro, a Madrid.
2: I ho han fet amb missatges d'agraïment en cartes de baralla, com les que Tamariz usava en els trucs de màgia. El MAC i divulgador va morir ahir als 83 anys i la seva mort ha generat una allau internacional de reaccions d'admiració. Esta nit serà incinerat i ja es preparen diversos homenatges per al mes d'octubre.
3: El nostre codi no és secret.
1: Acomiadem avui este temps de notícies Sant Feliu Ventura. Aquesta nit estarà al dalt de l'escenari de la seva ciutat, de Xàtiva, en el marc de la gira de presentació del seu últim treball, Tot el que hem guanyat perdent. Tot el que hem guanyat perdent. L'acompanyarà la Maria, una de les veus més innovadores i premiades de la música valenciana, ja ho saben, si poden i tenen l'oportunitat, vagin a Xàtiva, que sempre està bé, encara que ara en la calor que tenim, però bé, sempre està bé anar a Xàtiva. Allí estarà Feliu Ventura. Nosaltres posem fi a este temps de notícies. Recorden que tornem demà més i millor. Adeu.

0: Comprimits efervescents. Històries que es dissolen en dos minuts.
1: Un 19 d'agost va dir-nos adeu potser el cantant de varietats més popular del segle XX a la ciutat de València, Rafael Conde, més conegut com el Titi. Va néixer a Talavera de la Reina, a Toledo, però als 19 anys va traslladar-se a València, ciutat on viuria la resta de la seva vida i a la qual també consagraria part del seu repertori. L'afecte per la ciutat seria tan intens que l'Ajuntament declararia fill adoptiu a títol pòstum aquest artista desvergonyit i transgressor. Perquè tot i haver passat la infància i joventut a Màlaga, va ser a València on el Titi va sentir-se com a casa i on va desplegar una carrera artística que el transformaria en una figura molt estimada. Amb només 19 anys, debutaria al llegendari Teatre Alcázar de la ciutat amb l'espectacle Lluvia de Estrelles. Allà va interpretar la rumba No me llames Titi, una cançó de la qual va adoptar el nom artístic i que el va catapultar a l'escena musical valenciana, on va compartir espai amb artistes com Rosita Amores.
2: Wow.
1: L'afecte per València i els valencians va ser una constant i es va reflectir en moltes de les seues cançons. Temes com A València, Flores i Falleres, Noche de Fallas i l'emotiva interpretació de La Maredeueta de Manuel Penella, originalment per a Concha Piquer, van connectar profundament amb el sentiment popular valencià.
2: Yes.
1: No obstant això, van ser cançons com El Gitano Colorines i, sobretot, Libérate, les que van aportar una popularitat afegida al cantant. En particular, Libérate, un himne de llibertat sexual per al col·lectiu LGTBI durant els anys de la transició. Després de 44 anys vivint i treballant a València, Rafael Conde marxaria per a sempre i seria soterrat al cementeri general d'una ciutat que el va acollir per a convertir-se en sa casa per a sempre. El 19 d'agost del 2002.
0: Comprimits efervescents.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
4: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pinta convertir-se en sa casa per a sempre. El 19 d'agost del 2002.
0: Comprimits efervescents.
3: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.

0: en tacos.
1: Al mando.
2: Tú le has donado las claus.
1: Por algún lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
4: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
5: Preparat per a la selecció musical més random? Quédate en Apunt Ràdio.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Primera mirada als termòmetres per a saber on fa més calor en estos moments a la Comunitat Valenciana en el dia en què s'espera que siga el més calorós de l'estiu i, per tant, de l'any. Segons les dades que proporciona l'Associació Valenciana de Meteorologia, uns 15 municipis superen els 43 graus, tot i que on més apreta en estos moments és a Almàssera i també en el centre d'Oriola, on se superen els 43 graus i mig. També per damunt dels 43 graus es troben localitats com ara Alginet, Alzira, la Pobla Llarga, Càrcer, Antella, Sumacàrcer i Guadasséquies. Alejandro Molés.
2: I més d'un centenar sobrepassen els 40 graus, principalment a les comarques de la Ribera Alta i Baixa, la Safor, la Vall d'Albaida, de la Costera i també el Camp de Túria. Recordem que per a esta vesprada hi ha vist roig en tot el litoral de la província de València i el litoral nord de la d'Alacant, per temperatures màximes que podrien arribar als 44 graus. A més, este panorama i damunt amb un calor sec que és de ponent, el risc d'incendis forestals es dispara. La Generalitat ha decretat nivell 3 de preemergència del Pla Especial. El conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, que ha estat avui en les notícies del matí de Punt Ràdio, ha recordat que els parcs naturals estan tancats i les activitats agrícoles estan limitades.
3: Es tancar els parcs naturals, evitar que hi hagi capacitat de generar risc en aquests entorns forestals, també pues, ordenar millor o limitar les activitats agrícoles que puguen generar xispes, purnes en zones forestals.
0: La intensa calor seca està causada pel vent de ponent, radicalment diferent al de la calor humida a la qual estem acostumats.
2: Els professionals sanitaris recomanen molta hidratació perquè, tot i que la temperatura corporal baixa més fàcilment amb la calor seca, es perden més ràpidament els líquids per la suor i, a més, les persones amb malalties respiratòries han de tindre una cura especial. Així ho detalla el metge de família Fernando María Navarro.
4: És més fàcil que baixi la temperatura quan el calor és sec, perquè la transpiració, la suor que produïm, s'absorbeix molt millor per a l'ambient. La calor seca deshidrata més perquè el medi, diguem-ne, absorbeix més humitat de la persona. El que passa principalment és que les vies aèries no estan acostumbrades a rebre l'aire sec i es poden produir agravaments de la patologia respiratòria.
0: El govern espanyol treballa en el trasllat urgent d'unes 500 xiquetes migrants des de Ceuta a la península per a començar a donar eixida a la situació que viuen moltes menors no acompanyades, 20 dies després de l'entrada massiva per la frontera.
2: Este matí la ministra d'Inclusió i Migracions, Selma Sainz, confirma que tant el govern ceutí com el govern central estan col·laborant en este pla. Sainz, en declaracions a Radio Nacional.
5: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
2: Sobre el trasllat de menors emigrants de Ceuta a la península, el PP ha assenyalat que la millor opció per a xiquets i les xiquetes és tornar amb la seva família o als sistemes de protecció del seu país. Alicia García és portaveu popular al Senat.
6: Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias. Y en todo caso, de no tener familia, en los sistemas de protección de su país. Cuando su propio país está reclamando o está pidiendo el retorno. Eso es humanidad.
2: A més, el PP ha anunciat una ofensiva política i estudia mesures judicials per a dirimir responsabilitats sobre la situació a Ceuta. El Grup Popular al Senat ha registrat ja la reprovació del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, de la de Defensa, Margarita Robles, de l'Exterior, José Manuel Álvarez, de la de Sanitat, Mònica García, i també de la d'Igualtat, Anna Redondo.
0: En esports parlem de futbol perquè este migdia s'ha sortejat la primera eliminatòria de la Copa de la Reina, que es disputarà els dies 8, 9 i 10 de setembre. El sorteig, fet per proximitat geogràfica amb la participació de 32 equips, ha emparellat el Villarreal amb el Balears i l'Elx amb el Llevant. Tornem a les 5 amb més informació.
1: Som a punt.
7: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
10: Aquesta temporada de la vesprada d'Apunt ens ha deixat moments molt estimats que hem tingut el gust de compartir amb vosaltres i els nostres convidats i col·laboradors. Històries ben distintes, però totes interessants, amb uns protagonistes d'excepció. És el cas de Jorge Andrés. No es tracta d'un cuiner més. És un home d'una sensibilitat especial i enorme estima per les nostres arrels i tradicions. Ens va contar com ens va inspirar als magistrals murals de Joaquín Sorolla per a la Hispanic Society i al nostre receptari del segle XIV de la Corona d'Aragó per a presentar unes propostes gastronòmiques úniques.
9: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.

0: Jo no, és que no me facin ni eixa pregunta.
1: Este és un dels motius. El que ve a continuació és un dels motius.
0: Boniques, no?
1: Algunes d'elles són saboroses, sí, i nosaltres tenim debilitat pels bons sabors i sobretot per les visites xulíssimes.
0: Una gent que ve estupenda, que ens conta creativitat i gastronomia valenciana, que posa la gastronomia valenciana com a orgull també, i escolta, deprenem molt. I després es diuen, puestos per anar a dinar de categoria.
1: Mare meva, jo no tinc prou dies en l'any per anar a tots els llocs que me recomana Vicent.
2: Teniu molt tal, bona Vicent? Gana, bandidos. Ai. Teniu molt bona gana. Vos va molt a marxa, això no pot ser.
0: Va a marxa, sí, i a més
1: és i que tu ens dus per ixa vereda.
2: Bueno.
1: És una bona vereda, eh?
2: Jo l'altre dia algú m'ho preguntava, dic, home, la secció és formidable, és de la gastronomia valenciana, dic, allí no pot anar com se vol.
1: Té raó.
2: El que vaig allí s'ho té que haver guanyat. Ei, el nostre convidat d'avui, que ja va participar en el programa inicial de presentació de Formidables, bueno, va participar perquè era un homenatge a sa mare, a la gran Lole Salvador, i ell va ser uno de germans, però no el puc vindre en persona, va entrar per telèfon, però avui ha vingut per una raó essencial. Jorge Andrés, membre de la família, l'únic chef que exerceix com a chef en la casa, però ell no fa molt va rebre un premi, el Premi Nacional d'Hostaleria de Gastronomia i Cultura. En el 23, Jorge?
3: Va ser en el 23.
2: En el 23, sí.
1: Arrima't el micro, Jorge, per favor.
2: Sí,
1: en el 23.
2: I el va rebre perquè va fer el menú Sorolla dedicat a Visions d'Espanya. Ell, quan va visitar l'exposició, allò va ser com una catarsis. Ell va dir això i
1: va inspirar,
2: i,
1: no?
2: Sí, va estar dies sense dormir, i fins que va dir, jo tinc que fer un menú dedicat a les Visions d'Espanya de Joaquín Sorolla. Com va ser això, Jorge? Com te pega aixa
4: vena? Bona vesprada, primer.
5: Què tal, Jorge? Pues, benvingut.
4: Això va ser moltes nits sense dormir, però el projecte i la preparació del projecte, documentació, pues, va durar 7 anys. I finalment vam poder presentar el menú en el 2022, i en el 2023 ens donaren el premi a la millor oferta cultural.
0: Jorge, quan ho has dit, ja s'ha escapat i ho has dit molt ràpid. Torna-ho a dir, per favor. Quant de temps has estat documentant?
4: Jo vaig veure... Te vaig dir que l'exposició la vaig veure en el 2007, en la Fundació Bancaixa, en València, sí, quan va vindre la Visió d'Espanya.
0: Brutal.
4: Els 14 panells que van vindre de l'Spanish Society. Sí. Ahir ja m'hi vaig donar compte que ahir n'hi havia un relat gastronòmic a contar, i el vaig presentar el menú en el 2022.
2: Bueno, jo tinc que dir-vos...
1: Imagineu-se la feina.
2: Tinc que dir-vos que probablement Jorge s'ha convertit en un dels majors especialistes en Sorolla que n'hi ha en Espanya. Vull dir, el menú és un show magnífic.
1: Perquè a una, clar, és un passeig per tota Espanya, entenc.
2: Claro, els 14 murals de Sorolla...
1: De sabor i d'imatge.
4: És el relat...
1: I de colors i de contrastos i de textures. I de
4: és el relat del viatge que Joaquín Sorolla va fer per tota Espanya.
1: Per pintar allò,
4: per pintar els 14 panells, van ser 240 metres quadrats, estan els panells en Nova York, en la Spanish Society.
1: Sí.
4: I en aquests panells, Joaquín Sorolla ens dona mostres de l'Espanya, de l'època. Ahí van apareixent els personatges.
1: De les collites.
4: Clar, que van apareixent en el menú, a lo llarg del menú i del relat, pues, apareixent pues, Alfonso XIII, Blasco Ibáñez, Clotilde sempre present, Clotilde García, el seu sogre, el fotògraf Antonio García, Valle Inclán, Unamuno, les disputes, l'Espanya Blanca, l'Espanya Negra, i tot això en aquest context, pues, Sorolla va recórrer tot el país per presentar una Espanya que estava en vies de modernització. S'acabava de signar el Pacte de París, Espanya havia perdut una guerra i les seves províncies en Filipines i en Cuba, i Espanya pues, estava pues, eixint d'aquest ostracisme, d'aquesta Espanya en blanc i negre, i Sorolla la transforma en color.
1: En Espanya luminosa, sí,
2: llum,
1: llum.
4: I tots contem també la biografia a lo llarg del menú, dels 14 panells, pues, tota la biografia de Sorolla, que va néixer a València, es va quedar ofre de pare i de mare en 3 anys, als 14 anys ja estava estudiant Belles Arts, i l'arribada
2: bueno, això, no, és que corres molt, Jorge, anem a veure. Ell es queda a Orfe i el crien els tios.
4: Sí, són tios.
2: I el porten a estudiar a l'escola. I el mestre què es diu?
4: No, el mestre diu que és un xiquet que no dona, no, que no dona, era un fracàs escolar, que, no, que era, vale, era l'últim de la classe.
2: Porteu-lo a treballar a qualsevol taller.
4: I es passava el dia fent garabatos en l'escola. I entonces el trauen de l'escola per estudiar. Va ser un fracàs escolar. Afortunadament...
1: Moltes superdotats els passa això, eh?
4: Un professor anava a parlar amb son tio. Son tio tenia un taller de xargeria en el carrer llarg de la Sequiola, avui és Don Juan d'Àustria, i li va dir que allò dels garabatos, que no, que era que ahí n'hi havia un don i tenia que explotar-lo. I ràpidament, pues, que el matricul es comença a estudiar per les nits.
1: I no és mal que el vam saber.
4: Clar, el matricularen després en l'escola d'artesans i finalment, als 14 anys, pues, ja estudia en Belles Arts.
1: I és Joaquín Sorolla.
2: Sí, un star system de l'època.
1: El primer professor va tindre una vista.
2: Claro,
1: no?
2: Hi ha hagut molts pintors que han triomfat després de mort. Afortunadament, Sorolla, sí. No? Sorolla
1: va viure,
2: el tio el començava a guanyar diners de molt jove i li se va reconèixer el seu deixat de molt jove.
4: Ell va ser el pintor millor pagat del món en la seva època. I, bueno, el New York Times el va presentar en Nova York com el millor pintor del món en vida i recordar l'exposició de París el 1900. Per el motiu era l'exposició universal de París, quan es va inaugurar la Torre Eiffel.
1: Ara va dir, però a mi el que m'ha fascinat tot això és que tu has traduït això en un menú?
4: En un menú, sí.
1: Tot això que estàs contant-nos i el que has estat estudiant i documentant-te...
2: Cada uno dels 14 quadres.
1: I tot això que eres sabedor, cada un...
2: Claro, i tiene
1: que ser passat, que... ho has transformat en un festival gastronòmic.
2: Corresponen cada quadre a un lloc. I ell ha tingut que plasmar la gastronomia d'eixe lloc, allò que volia dir el quadre, en un plat. Ojo! I ahí crec que la teua germana Silvana també ha tingut algo de culpa, que cada plat té la seua vaixella corresponent.
4: Sí, s'ha dissenyat...
1: És un festival pel sentit, complet.
4: Se va dissenyar una vaixella que és uns plats, cada plat fa referència o bé al motiu dels quadros, sí, o al relato del propi relato que es fa de la pròpia obra.
0: Vols posar-nos un exemple? Per a que es fem una idea...
2: D'un dels plats del menú.
0: D'algun dels plats vinculat en el quadre.
2: Bueno, el menú té dos passes, té un passe llarg i un pas curt. Cuidao, eh?
0: No, posa més llarg, ja que tenim, no?
4: Mira, vos a contar-vos uno que és una anècdota que agrada molt l'anècdota, no? I, a més, jo canviava el menú, no? Per les nits me despertava i tenia que canviar el menú perquè tenia una altra idea o qualsevol dubte. Yeah. L'americà a soles li demana quatre coses. Perquè n'hi ha uns problemes, però després de pactar l'obra li demana quatre coses i una de les quatre coses és que vol un quadre de toreros i corregudes de bous. Joaquín Sorolla és antitaurino. Ell diu que no li agraden els bous, el sacrifici li inspira la tauromàquia com a Goya o com a Velázquez, però que ell no veu lo del bou. El seu amic, Blas Ibáñez, amic germà, també era... L'Espanya Blanca eren antitaurinos. Però Joaquín Sorolla té que pintar 14 panells al natural, és a dir, a cel obert, i n'hi ha un que no el pinta, que el pinta en l'estudi. I això és el que li dedica als toreros. I és un passe, és un quadre que ell trau la idea d'una obra de Blas Ibáñez, de sangre de arroz y tartana, y pinta pues el paseillo y no clava el bou. El americà s'enfada perquè no està el bou i acaba entonces demanant-li un altre quadre en bous.
0: I se lia
4: una història en l'americà en els bous, i clar, uns padres que Joaquín Sorolla no sabia si este me'l pagarà o no me'l pagarà, si este el voldrà o no el voldrà. I jo ja tenia pensat el plat, una cua de bou. Però una nit vaig pensar, si Joaquín Sorolla i Blasco Ibáñez eren antitaurinos i vingueren a tastar el menú, com hi seria jo en una cua, de bou, fa sopar o fa dinar? I en aquest moment vaig pensar i vaig entendre que ni se passe el plat devia ser vegetarià. I el quadre dels toreros és un plat vegetarià que el servim, el fan servir el plat, que és una plaça de bous. És un plat de fusta, però que representa una plaça de bous.
1: I comptem... I la capacitat creativa de lliteua.
4: Comptem tota la història...
1: fabulós.
4: Els 14 plats, cada plat té la teva història.
2: Però als comensals els encanten les anècdotes perquè, claro, tu estàs sopant, però n'hi ha una pantalla gegant on van projectant-se les imatges de les visions d'Espanya de Sorolla. O sea, entonces, claro, no és el mateix així que ho estem contant que allí, que ho estan veient, i després ho menges, però lo de les anècdotes és... A veure, conta l'anècdota de quan Clota li diu a Sorolla que la xiqueta vol casar-se.
4: Bé, ell era un... ja és al final del menú, en el quadre que li dic a Aragó, que és la Xota, i Sorolla era un treballador incansable. Es tancava en l'estudi i no deixava que ningú entrara ni le molestara. Tan sols podia entrar Clotilde, Clota que li dia, o el meu ministre d'Hacienda, i una vesprada, pues, entra Clota i li diu: la xiqueta, la teua filla està ahí fora que vol parlar amb tu. Està en el núvol i volen parlar amb tu. I Joaquín Sorolla li va dir que no, que ja parlaríem en el sopar. Clotilde se va a ficar dura i és la teua filla i tu va per entrar i
1: parlaràs en ella,
4: i vas a parlar en ella, sí. Però entrar la filla i el novio i l'anunciaren la fecha de la boda. I primer les va felicitar i després les va dir que no, que buscaren una altra fecha perquè ell ese dia estaria en Jaca pintant la Jota per a l'Spanish Society. N'hi hagué drama familiar. La xiqueta comença a plorar, el nòvio s'amaga darrere d'un gir que...
1: La mare li donava la raó a la xiqueta, claro. Ell no baixava del burro, sí, és que m'ho menjé.
4: Entonces, el mestre va traure el seu geni de la xistera i li va dir a la xiqueta que molt bé, es casareu ese dia, però en Jaca. I portar a tots els convidats que venien de tots els puestos de molts racons d'Europa i de tota Espanya,
2: tots a Jaca.
4: I portar la filla i la casa en Jaca, tot per no perdre un dia de feina.
2: Sí, era Sorolla. Però bueno, anècdotes com ixes n'hi ha moltes. Jo li estava recordant ara a Jorge que jo quan el vaig, la primera volta que vaig tastar el menú, ni la meva germana, i que al final del passe, que es projecten imatges de l'enterro de Sorolla a València, la meva germana es posa a plorar. Jo li feia, però què fas? I feia, ai, és que no puc remedia, no m'he emocionat.
4: És una història molta èpica i molta gent l'ha passat, que plora. Sobretot els valencians, no? Perquè n'hi ha el quadro de les grupes, és un quadro que els valencians tots coneguem, però no, n'hi ha que interpretar-lo, n'hi ha que contar-lo.
1: Estem parlant d'una experiència sensorial a tots els nivells. Jo ho entenc, que al final una persona queda impressionada o, sí, o la sensibilitat a plorar.
4: En Belles Events fem els passes estos, i a més té una banda, sonora, cada quadro té la seva representació. Comencem al Venice, i pues està allí, ja està el Botifarra i per allí.
2: I encara sé que l'última volta que vaig tastar el menú, que m'estranya que no està, que era Ximo.
1: Ah,
2: el que ho organitzava el nostre amic Ricardo. No te digues res, per matar-lo.
1: No diré poder anar.
3: No me va comentar
2: no res. Te digues res.
3: Atenció, Ximo, si esteu escoltant algú de l'entorn de Ricardo Sisquer, no me va dir res.
2: Prepara't.
3: Perquè això quan... Cada quant és? Tu ho poses en les...
4: Ho fem per a grups.
3: O,
4: sí,
3: per a grups.
4: Fem dos o tres a l'any. Ho fiquem en xarxes o en la web, el comuniquem. I ja després per a grups, entre 30 i 60 persones, és en el hall del Belles Events, en una pantalla de 9 metres, ahí se van projectant tots els quadros de visió d'Espanya.
2: Que ixen quasi de tamany real.
4: Sí, menys uno.
2: Tots claro, els que claro, tamany real. Però o sigui, és prèvia petició, vull dir que normalment els que estan fent molt són empreses, no?
4: Sí, moltes empreses, i a més és un menú...
1: És una experiència molt xula.
4: És un menú que de la mà de la Càmera de Comerç i la Generalitat Valenciana varen poder oferir en... Estarem en Nova York, estarem en la Spanish Society en Nova York i varen contar la història a 150 periodistes i tour operadors neoyorquins, i a més les contarem que la ciutat de Nova York no seria la mateixa sense l'ADN valencià.
2: Perquè, hombre,
4: clar, les comptaren no solament lo de Sorolla, sinó també lo de Guastavino, Lucrecia Bori, pues, tot això li contaren la història, sí, que aquesta ciutat té un ADN i un gen valencià.
1: A què t'emociona? M'encanta, tot el que esteu contant.
4: Algo faríem bé, perquè això va ser en l'any 2023, i el 2024 la revista Time va declarar València com la millor ciutat del món per fer turisme.
2: Home, pues claro.
3: Doña Concha també passaria per allà, no?
2: També
3: passaria per allà. I Iturbi era més Hollywood, no? Iturbi era més Los Angeles, no?
4: No. Iturbi va dirigir la Filarmònica de Nova York.
2: Sí, sí.
4: I Lucrecia Boris, la gran dama del Metropolitan, 50 anys.
2: Imagina't.
0: Sí, sí.
1: I després... Pues te lo explica el Premi Nacional d'Hostaleria i Cultura 10.
0: És que és una idea... I com s'hi ha de o sea, vull dir... Imagina't que això és quin fruit d'un recorregut vital, però en quin moment on dius, ostres, tinc aquesta idea...
1: Mira, quan vas veure l'Expo, sí o no?
4: Sí, quan vas veure, en el 2007.
1: És que aquesta Expo, jo també vaig anar...
4: La vas veure en el 2007...
1: Tu també vas estar...
0: I va ser convidadora, veritat.
4: N'hi ha una cosa que és la xinestèsia.
1: Vaig anar dos voltes.
4: La xinestèsia diu que quan tu veus un quadre, pots sentir la música, o un aroma, o ràpidament una història. Però a mi m'he passat el mateix.
1: Alguna cosa t'evoca, no?
4: Jo vaig veure que ahir n'hi havia un relat gastronòmic, i realment estem ante, possiblement, una obra d'art que és de les millors documentades de la història. Perquè en els 9 anys que ell viatja per tota Espanya va intercanviar 2.000 cartes en Clotilde.
1: Sí, i tenia una sèrie i tot.
4: I en aquestes cartes conta tot el que li passa, si està bé, si no està bé, si ha patit gana, si està cansat, si està malalt. Entonces, clar, ahí n'hi ha molt de relat. I entonces, jo em vaig donar compte que allí n'hi havia un relat gastronòmic. Es comencé a investigar i ja, pues això, no vaig parar. No vaig parar hasta que...
0: Aquí estava connectant el projecte que no sé en quin punt està ara mateix i la mente tractarà desconeixement de quin és el minut i resultat d'aquest museu de Sorolla en el Palau de l'Exposició on estava l'històric edifici de Correus, sí, i telègrafs. Això per a la inauguració, si jo fos el que manara, per a la inauguració d'aquest museu,
1: allí estàvem,
0: muntàvem un tinglau, Jorge, que
2: la català ha estat
1: allí estàvem,
2: claro, menjant el menú. Mira, Sorolla, o sea, que ella ho coneix de primera mà.
4: El projecte no sé com està ara, pareix que no serà en Correus, i a més necessiten unes condicions, i pensa que s'estan mirant ja un altre lloc, i ja, ja està localitzat. Exactament, no sé ara en segon qual és, però pensa que és pel Palau de Cervelló o paregut. I la veritat que seria fantàstic, a més, sí, perquè, i que fora enguany, el 2026, perquè el 2026 se complixen 100 anys de l'obra Visió d'Espanya en Nova York, perquè arribà en 1926. O sigui, 2026 seran 100 anys de Visió d'Espanya en Nova York. Entonces, seria tot molt telúric, no?
1: Però tu, mentre estàs, per no avorrir-te, no vas estar fent una cosa medieval?
2: Sí,
1: que és també que està pegant-se una currada, estes igual?
2: Claro, ahí lo de les exposicions, això a ella el motiva.
1: Com l'hostaleria té tantes hores lliures, Marina.
2: La de llibre de Sensoví...
1: Vaig perdre la meva admiració, la del Sensoví, això volia preguntar-vos.
2: Sensoví, tenint en compte que és el primer recetari de cuina medieval que existeix al món. I, de fet, es conserven dos exemplars, el de la Universitat de València i el de la Universitat de Barcelona. Sembla que el de València és anterior. I són tota una sèrie de receptes que com és un echado pa'lante, diu, i per què no prepare jo algunes d'aquestes receptes, que en són moltes.
4: Bé, la història del Sensoví, bueno, és un llibre miscel·lani, és un recetari medieval, és de 1324, té tres parts, una part és de medicina, altra part és de gastronomia, 72 receptes, i altra part és d'astrologia.
1: Curiós,
0: és,
4: és el receptari més antic d'Espanya.
2: Ell pot en tot.
4: És el receptari més antic d'Espanya. Sí? I queden el manuscrit que tenim així a València, a la Universitat de València, és el manuscrit 217, és complet. El de Barcelona no és complet, són unes fulles, i este sí que està complet. I entonces jo el vaig conèixer fa uns 30 anys llegint un llibre d'un francès, feia una menció i dia que este llibre estava en València.
1: I vas anar a convollar?
4: Jo no, bueno, estudiar. No tenia oportunitat, no n'hi havia l'oportunitat. Ja quan arribava a internet i a més, pues ja comencé a investigar. Doncs ha treballat en aquestes receptes molt de temps, de sempre, sí. Alguna recepta o altra ha entrat en el menú. I fa un poc més d'un any, la Universitat de València va fer una magnífica exposició en la nau, estava comissionada per Marsella, i me convidaren a reproduir algunes de les receptes. Pues acabarem reproduint totes les receptes. Les adaptadors.
2: A veure que tenim una persona ahí al telèfon que Javi, este que és el más trastornado de todos los Andrés, ¿no?
5: Hombre, dentro del nivel de pasión de los Andrés, que es mucha, Jorge, creo que tiene el podium, ¿no? Es pura pasión, siempre.
1: Una pasión, sí, sí.
2: ¿Pero este qué es? ¿Este es cocinero o es artista?
1: Pasión y compromiso, sí, sí.
2: Javi,
5: yo creo que es un binomio que siempre debe ir junto, el de cocinero y artista. Yo creo que de alguna forma un cocinero expresa también una obra, ¿no? Expresa con un lenguaje, y creo que la cocina también es creatividad y sobre todo una forma de comunicación. Y Jorge creo que está a lo gorda, ¿no? Cocinar y comunicar creo que son sus dos pasiones.
2: No, comunicar comunica de maravilla, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo ya después de cómo lo he visto arriba del escenario explicando todo lo del menú Sorolla ya, yo, ¿qué quieres que te diga? Aquí nosotros estamos con el micro, pero este no saca el cuerpo de contar, ¿eh?
5: Sí.
2: Oye, entonces...
5: Mira, lo te contaré que en la última escena tuvimos la ocasión de que haya gente del mundo del teatro y sí. En concreto un director, y acabo y dice, oye, el menú es excepcional, el relato es tremendo, pero el acting de tu hermano es brutal, ¿dónde has estudiado? Yo no sabía muy bien lo que era acting, y yo, mira, con ejemplo, no sé si estaba acting por correspondencia, pero no me consta. Oye, pero ese, cuando alguien tiene un relato que se lo cree y lo vive, pues lo transmite.
2: Javier, y la clave, Javi. Sí, el menú Sensobi, ¿para cuándo en el VLS Events?
5: Sí. Pues mira, le estamos dando forma. Es verdad que la experiencia se ha marcado un nivel tan alto que queremos sacarlo, queremos rodarlo muy bien, porque va a ser difícil expresar las emociones como con el menú Sorolla. Pero es verdad que también tiene un relato de fondo fantástico que nos conecta con nuestro ADN, con nuestra cocina más pura tradicional, con el concepto mediterráneo. Y ese libro, lo importante, es que inaugura la cocina mediterránea como la entendemos hoy en día. Y me gusta decir que es el santo cáliz de la gastronomía. Y también, curiosamente, lo tenemos en Valencia.
2: Qué bonito, el santo cáliz de la gastronomía. Mm.
1: Oye, yo me lo imagino en oli, en armeles, sí, en duda, escabeches. Sí, claro. Pero claro, tomata no, quedadilla no.
4: No, tomata no.
2: Ni tomaca, ni querilla, ni pimentón.
5: No, claro.
4: Ni han receptes, algunes han desaparegut, altres receptes són molt, molt actuals, que bueno, estan els bunyols de Redolic, que són els bunyols de les falles.
1: Ai?
4: Està... bueno, està la iaia, no, de la horchata, que és l'ordiat, està l'abinat,
1: és una cuina... Massapanais, massapans i coses així, com...
4: Sí, n'hi ha, és una cuina que... De... És una cuina molt refinada, eh?
2: Molt arab, molt...
1: Ah, que, bueno, claro, té l'època...
4: És una cuina molt refinada, que és un reflexe també del segle d'or, el segle d'or que va tindre València en la literatura, sí. No va ser més que un reflexe de la societat, una societat culta i molt refinada. I això també es va veure en la taula, en la cuina.
2: Per cert, Javi, ara que estem parlant de receptes, estàs venint de Madrid, no?
5: Sí, així és.
2: Y digo yo,
5: después de pasar unos días nublados y lluviosos, con ganas de llegar al sol.
2: Que digo yo que la paella ya li ha guanyat al cocido madrileño, o com porteu això de l'Hotel 101? ¿Ya aneu ahí a muerte o qué?
5: Como diría Jorge, la paella ya está fuera de concurso. La paella ya es un plato que no tiene que competir ya contra nadie, afortunadamente. Ya es otra forma de entender la gastronomía. Bueno, aún así, nuestro máximo respeto al cocido, y es una buena versión del puchero valenciano.
2: No, exacto.
3: Me levanto
2: exacto.
3: Mi ovación cerrada, Javier.
2: Exacto, que España
3: no
2: es tierra.
3: No saben lo que es una pelota de puchero en Madrid.
2: España es tierra de cocidos, pero como el puchero valenciano y arles.
3: Por favor.
2: ¿Eh? Y pero
5: lo digo porque acabo de pasar Cuenca y ya lo puedo decir.
2: Escucha, pero que sé que la cosa va como un tiro. En el mes de abril habéis dado 8.000 y pico desayunos, 6.000 y pico comidas, 4.000 y pico cenas. Oye, esto va viento en popa.
5: Ha sido realmente una locura. De hecho, ahora venía, hemos estado unos días para acá, revisar la carta ya de cara al verano, una carta más fresca, más adaptado al producto, retirar la alcachofa, que es un éxito, y preparando la Fórmula 1, que en Madrid, la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, tenemos la Fórmula 1, el hotel ya a tope de reservas, y lo que vamos a hacer, y es primicia del cuento, vamos a hacer un pop-up de la sucursal del gastronómico en Madrid. Se va a poder comer como en la sucursal gastronómica en Madrid durante la celebración de la Fórmula 1.
2: Es que Gemma y Chimo no lo saben. Però ells s'han quedat tota la proposta gastronòmica de l'Hotel Sentú, que és un hotel d'una cadena filipina, 860 habitacions, al costaet de Valdebebas, de la Fira de Mostres...
1: Estos dos son tremendos.
2: I del circuit de Fórmula 1, eh?
3: En todo pijo. O sea,
2: paret en paret, el hotel en la Fórmula 1. I estos homes...
1: Són tremendos i són de treballar...
2: No tenen prou en València, han dit, ara Madrid.
3: Però això és portar-vos un tros de València allí a Valdebebas, a Madrid, no?
2: Imagina't ara estos quan tasten l'arròs en fesol sinap.
1: Oh, que bo!
2: O el arròs en bleda de l'Oles. Què farem?
4: Pues això és un secret, no? Tardarem en mostrar-los tot.
0: Poquet a poquet.
1: Tardarem en mostrar-los els nostres secrets.
0: De moment la Rosa Alfort ja comencen a descobrir-lo, que està Arturo Valls per ahí enredrant en la Rosa Alfort, i ja hi ha molt de madrileño que Núria Roca està fent també en Madrid el proselitisme de la Rosa Alfort, i ja van coneixent-lo.
2: Els amics del meu germà també.
0: També.
2: Que me diguen, oye, grava-li a tu padre la receta de la Rosa al horno i cuelga-la en YouTube, i ara ja estan fent-lo ells també, així que ahí estem.
0: Molt bé.
2: Què vos ha paregut?
0: Pues una maravilla, un es que projecte
1: es,
0: molt bonic.
1: És que me quedaria parada en ello, ara jo vull saber més del Sorolla, del Sevi, de tot. Del Sobí.
4: Del Sensobí.
2: El Sensobí. No, lo que han de fer, que tots els cuiners que passen per ací mos conviden a anar a sa casa i no anem mai, és que ara quan t'estrena el primer menú Sensobí, quedaria anar a tastar-lo.
4: Esteu convidats.
1: Seria un descobriment del nostre passat superimportant.
4: Continuarem la xerrada allí.
0: Un privilegi.
1: És que escoltar-te és fascinant, de veres. A banda de tastar allò que feu, però tot.
0: Javier, Jorge, moltíssimes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
0: Un plaer.

Quina sensibilitat la de Jorge Andrés per a barrejar gastronomia i història, i parlant d'història. Fa mig segle, en plena transició, va néixer Interviu, una revista icònica que va marcar una època. El 22 de maig de 1976, 6 mesos després de morir Franco, es publicava el primer número i va estar als quioscos durant 4 dècades, fins a 2018. Va ser una revista revolucionària per a l'època. Va saber la sensibilitat la de Jorge Andrés per a barrejar gastronomia i història, i parlant d'història. Fa mig segle, en plena transició, va néixer Interviu, una revista icònica que va marcar una època. El 22 de maig de 1976, 6 mesos després de morir Franco, es publicava el primer número i va estar a

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: Es compleixen les previsions i els termòmetres ja superen els 44 graus. És el cas d'Alzira, és la màxima, 44,2 graus que es registren en estos moments a la Comunitat Valenciana, segons les dades que proporciona l'Associació Valenciana de Meteorologia. Alejandro Molés.
2: I el tercer lloc per darrere d'Antella i on més apreta la calor és a l'exterior d'esta casa, de l'edifici de Punta, Burjassot, amb 43,7 graus, tot i que hi ha més d'una trentena de municipis que superen ja els 43 graus, com ara Almàssera, Gavarda, Alginet, Alzira o la Pobla Llarga.
0: Amb este panorama i damunt, amb una calor seca de ponent, el risc d'incendis es dispara. De fet, estem pendents de l'incendi de vegetació que s'ha declarat al barranc del Carraixet, concretament a la pedania de Carpesa, a València.
2: Segons testimonis del veïnat, l'incendi s'ha originat des d'una foguera i s'ha estès ràpidament pels marges dels camps cultivats i ha arribat a la zona de Canyar del barranc de Carraixet. Els primers que han arribat han sigut una patrulla de la policia local de Montcada, els quals ja s'han trobat una casa de fusta en flames. Els agents han ajudat a alliberar els animals que hi havia abans que l'habitatge quedara completament cremat. Les flames també han afectat un viver de fruiters i han fet que diverses persones de les cases disseminades es concentraren lluny de les flames per precaució. A hores d'ara, l'incendi està pràcticament controlat després de diverses descàrregues dels mitjans aeris i també de l'actuació dels bombers de València, del Consorci i les brigades de la Generalitat. El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha passat avui per a Punt Ràdio, on en les notícies del matí ha fet balanç precisament dels incendis forestals que s'han declarat aquest estiu al nostre territori. Més de 200. L'escoltem.
3: 210 incendis decretats, al voltant de 9.500 hectàrees, les que portem, que han patit els efectes del foc. És molta quantitat en comparació a l'any passat, que vam tindre un any especialment bo, que va ser algo més de 1.000 hectàrees, però en canvi, pues, en diferència de l'anterior, que vam tindre l'incendi de Begís, pues, són més de 30.000 les que vam patir aquest any. No? Per tant, estem en un any roïn, no dels pitjors, però no anem bé aquest estiu.
0: I aquest estiu de temperatures record i sostingudes amb el risc d'incendis forestals activat la major part dels dies ha provocat la cancel·lació de centenars d'espectacles de focs artificials que són habituals en les festes dels pobles del nostre territori.
2: Unes cancel·lacions que se produeixen en temporada alta amb pèrdues milionàries, segons apunta el sector de la pirotècnia. Escoltem la presidenta de Piroval, Maria José Lora, qui considera que en la majoria dels casos les cancel·lacions no estan justificades.
4: Cancel·lacions a vegades sense trellat. Se comprèn que n'hi ha llocs que no se pot disparar, però això de fer-ho global pues no és. Estem molt regulats per lleis forestals. S'està creant una conscienciació social de que la pirotècnia provoca incendis. S'estan prenent mesures que ens estan afectant d'un dia per altre i l'administració no dialoga amb nosaltres.
0: I la Unió Llauradora estima en més de 10 milions d'euros les pèrdues directes en la producció agrària pels últims episodis meteorològics adversos amb tempestes carregades de pedra i forts vents. Les comarques més afectades, la d'Utiel Requena, la Vall d'Albaida i l'Alt Palància.
2: La superfície agrícola afectada supera les 10.000 hectàrees i la Unió advertís que encara és una estimació provisional. El secretari general de la Unió, Carles Pérez, detalla tot seguit els principals cultius afectats, sobretot per l'efecte de la pedra.
5: La vinya, principalment en Utiel Requena, alguns camps també de llenyosos com és l'olivar i l'armeler, i també s'han vist afectat algun camp de cereals en eixa comarca. En la comarca de la Vall d'Albaida el cultiu més afectat és el caqui i també en importància estan afectats olivars i cítrics. I en la comarca de l'Alt Palància els danys se concentren sobretot en importància en olivar i armeler principalment.
0: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha tret a licitació les obres d'adequació del barranc de la Saleta, que va quedar durament afectat en la Dana. Es tracta del tram principal de l'actuació, un tram que va d'Aldaia a València.
2: Les obres inclouen la construcció d'una nova conducció soterrada i una via verda que connectarà en una segona fase amb el nou llit del Túria. L'obra té un pressupost de 132 milions d'euros i és una de les accions més importants de barrera de cara a pròximes avingudes d'aigua. El termini per a presentar les obres, les ofertes, volem dir, acaba el 22 del mes que ve.
0: En successos, la Policia Nacional investiga una bossa amb ossos que, segons els primers indicis, són humans i que van localitzar en la, i que es van localitzar en la xarxa de clavegueram de València, a prop de l'estació de bombament de Can Terranes, situada al barri de Nazaret. I continuem a València, on la Policia Nacional ha detingut un home de 51 anys acusat de gravar i assetjar 8 dones, 7 de les quals menors d'edat, entre elles la seva fillastra.
2: Després de declarar davant de la justícia, l'home ha quedat en llibertat amb una ordre d'allunyament respecte de les víctimes. I a Castelló, l'Audiència Provincial ha condemnat a 17 anys i mig de presó l'home acusat de fer tocaments i altres pràctiques de caràcter sexual a dos bessones menors d'edat amb les quals va conviure entre setembre i novembre del 2024 a la ciutat de Castelló de la Plana.
0: I un apunt internacional, un documental va rescatar la seva veu. La veu de la xiqueta palestina Hind Rajab, de 5 anys, demanant desesperadament que la rescataren.
2: Avui Israel ha reconegut que els seus soldats sí que van disparar al vehicle on viatjava en gener del 2024. L'exèrcit israelià ha obert ja una investigació per esclarir els fets. Ells recorden que Hind va morir després de la telefonada d'auxili a la mitja lluna roja que ha tret a la llum la seva història.
0: En esports parlem de tennis perquè a aquesta hora està previst que comenci el partit de Rafa Jodar, que ha de jugar en el Masters 1000 de Cincinnati. A l'essa de la vesprada, un altre dels duels més destacats de la jornada. El disputen Zverev i el nord-americà Paul. Tancaran el dia Fils i Àlex de Miñaur. Nosaltres tornem a les 6 amb més informació.
1: Som a punt.
6: Què fas este cate?
7: Tu què creus? Festa?
6: I el següent?
7: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
8: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
9: Els nostres moments favorits del programa és quan arriba el nostre gastroturista Vicent Gil a presentar-nos els millors cuiners i cuineres de la nostra comunitat valenciana. En aquesta ocasió va visitar el nostre estudi un xef molt particular que ha crescut des dels seus inicis en una bocateria creativa i d'ahir a consolidar la seva proposta com un dels restaurants més interessants del panorama. Parlem de David Joaquín, la seva proposta Farigola i Menta, un restaurant de Torrent que està donant molt que parlar.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: compartir amb en Pepe un bon rato en la ràdio i alguna que altra sorpresa. Avui, Pepa,
1: sí,
0: ens porta així a l'estudi... si dic una llegenda, igual és dir massa?
1: No sé, igual s'ofèn.
0: Bueno, perquè se va ofendre.
1: No sé. Perquè,
0: que li dius llegenda i almenys estàs dient-li
1: jo
0: major.
1: Jo què sé.
0: Però major, major en el millor sentit de la paraula. Jo sempre dic que persona major, persona que té molta joventut acumulada.
1: També pot ser.
0: També pot ser.
1: Però a veure, ell porta 50 anys fent la mateixa cosa, que no és poca, i jo crec que per a dir-se com es diu o com li diem, porta callant molt de rato.
0: Pues sí.
1: Pues perquè sí. Si és la veu, què fa callat?
0: La veu, que no és Frank Sinatra.

0: Però podria ser Frank Sinatra.
1: Podria, perfectament.
0: I triomfa al nivell que Frank Sinatra.
1: I més.
0: I més, inclús. I a més té este pas doble dedicat. Quina és esta música que sona, Pepa?
1: Esta música és la veu de l'Ofrena, que és el sinònim de Pepe García Bosch. Buenas tardes, bona vesprada.
0: Com estàs, Pepe?
2: Muy buenas tardes, bona vesprada.
0: Si te diguem llegenda, t'ofens, o llegenda, això que te diuen ídol, quan te donen així a la píldora i això te...
2: No, bueno, la gent...
0: Què penses? Que ja tens alguna altra arruga, pot ser? No.
2: La gent és molt amable, molt carinyosa, moltes vegades ho he dit jo, i diuen que ningú és profeta en la seva terra, i jo crec que ha caigut dret, ha caigut de peu, i la gent me vol molt i jo vull molt el gent.
0: És que, primer perquè te fas de voler, i després perquè durant tants anys, bueno, ara ens contaràs, a veure, si heu entrat a la Mare de Déu, i heu entrat acompanyat de la veu d'este home, en un 90% de possibilitats, és possible, encara que han hagut també altres locutors, últimament també locutores, fenomenal, però en estos 50 anys, tu has comptat les hores? O no. Tens alguna idea de les hores que t'has passat en el micròfon empentant el cor de les falleres cap a la Mare de Déu?
2: Pues la veritat és que no se m'ha ocorrit. No se t'ha ocorrit. Tampoc se m'havia ocorrit lo de 50 anys i que jo crec que l'any passat, pues no sé qui me pregunta algo, bueno... Ja sóc com ho portes i quant de temps portes així? I me fico a pensar, dic, escolta, espera, si l'any que ve faran 50 anys.
1: Sí.
2: I no m'havia donat compte. El mateix me passa parlant. Que, bueno, que te fiques allà a les 3 de la vesprada, acabes a les... Bueno, ara s'acaba ja a les 3 del matí, abans s'acabava molt antes, però no te dones compte. Te dones compte quan comences a caminar i tens les cames agarrotades d'estar allí dret tot el rato. I fins que no se calfen un poquetet, pues te costa un poquet a caminar, però res més.
0: Mira, vaig a fer les mates.
1: Mira,
0: 12 hores, no?
1: 12 11, hores?
0: 11 i 11, 22. Bueno, anem a fer 24 perquè resulta que també està el repico. 24 hores. Per...
1: Lleva algunes perquè en els últims anys ha compartit en gent. Ja. Lleva...
0: Bueno...
1: Dos.
0: Va, 24 per 50... 1.200 hores has estat en la plaça de la Mare de Déu.
1: Més...
0: Igual no són 1.180.
1: Més parlant que dormint.
0: Però més de 1.000 hores has estat en la plaça de la Mare de Déu.
2: I no cotitzen a la Seguretat Social. O sea que...
1: I escolta, improvisant.
2: Sí, sempre, sempre. Jo m'he aportat algo. Anem a veure. Tu saps que estiguere maní, xunx i tal, i Boro me recorda que me va dir, tu deixes papers. No, quan has que dir algo a la gent, jo necessite papers perquè està parlant del cap.
1: Uh-huh.
2: I te pots equivocar, però quan estàs a l'Ofrena està parlant del cor i a lo millor estàs repetint 40 vegades lo mateix.
1: Uh-huh.
2: Però estàs mirant a la fallera major que ve, a fallera major infantil sobretot, perquè les criatures per a mi són lo més gran que n'hi ha en el món quan entren a la plaça. Tan sols de veure els ulls oberts de pam a pam, de gom a gom, tot mirant a la imatge de la Mare de Déu, això val un imperi. I això és del cor, i el cor pues, no pensa, no se para a pensar, sinó que uno diu el que sent en aquest moment. I és aixina de fàcil, pareix que no, però és molt fàcil.
1: Així tot, Ximo, saps què passa? Que hi ha gent...
0: És que m'al·lucina, me quede mirant.
1: Hi ha gent
0: que, jo,
1: que
0: és
1: com
0: una
1: que vol fer coincidir la seva entrada, o la de la neta, o la de la filla... Pues este home, en aquestes dates, segur que tens quants missatges de WhatsApp, quantes sí. telefonades...

0: demanant-te, sí, per favor, Pepe, a tal hora, sí, és tu.
1: Sí, això sí que és de veres, això sí que és de veres. I ja no tinc enguany 4 o 5, a nit mateix ja vaig tindre una.
0: Una petició, no?
1: Sí. Lo fostut és que també quan estàs immers allí i estàs mirant lo que estàs mirant i veient lo que estàs veient, no? I tot el carrer ixe de Micalet, perquè és el carrer que el veus sencer, l'altre pues, veus un trosseu només. Pues això és algo... Mira, allí n'hi ha un fenomen que diuen que s'ha estudiat algo aixina com paranormal, que li diuen la llumenà, i tu la coneixes. Mm-hmm. I la llumenà, jo sé que quan entra una dona allí, a lo millor a mi no m'està sentint. T'està sentint la meva veu, però no sap el que jo dic, perquè no l'escolta bé. Però aquests 2-3 minuts en què tota la seva vida passa com previ a un accident que se diuen que ocorreix, això sí que està demostrat que passa. I és aquesta emoció tan forta la que pega en aquest carrer ple de llum i ple de joventut, de colorit, d'emoció, que sí, me sent a mi, sent la meva veu, però lògicament he de tirar-se a plorar perquè jo moltes vegades, a lo millor, parlant, m'ha sentit un nuc en la gola i ha tingut que parar de qualsevol manera per no esclatar també a plorar allí.
0: Estàveu parlant, no?, de l'acompanyament de la veu, òbviament de la nostra veu, que és Pepe, però hi ha professionals, nosaltres treballem, tu i jo, Ximo, hem fet hores i hores.
2: Algunes, no tantes com Pepe, no arribem a mil.
0: Però un altre tipus de micro, sí, també, sí, també. I tu treballes en ixe rerefons de la veu, sí, sí, sense ixa, sí, sí, veu, sense el so de la música, també. Mm. Jo crec que és un context que tots vivim, però, clar, hi ha més professionals, com són els vestidors, que també estan a tota hora treballant amb ixes veus i amb ixa veu de Pepe al rerefons, i jo volia preguntar a algun vestidor què sent amb ixa veu ahí alçat, sense vertigen o amb vertigen, i vestint la Verge i sentint a Pepe. A veure, aquí tenim el telèfon. Hola, vestidor.
3: Hola, com esteu?
0: Hola. És un vestidor que suposa que coneix Pepe no només com a vestidor.
2: Ah, que vos coneixeu, clar.
0: Pepe, tu el coneixes? La plaça, no sé, a veure, no? Parla un poc més. Vam estar també a nit junts,
3: potser?
0: Jo
3: he passat 2 dies escoltant lo mateix, i pel carrer del Micalet, i pel carrer de la Pau, i vis a redolar ixes llàgrimes.
0: Qui és, Pepe?
1: Pues en este moment no caic, la veritat, perquè... I bé, lo que t'ha dit abans, l'únic trauma que tinc és la sordera, i entonces està un poquet desvirtuada.
0: Pues esta persona jo suposo que haurà sentit tota la seua vida en sa casa, no només a la plaça, perquè és el teu fill.
4: Alfred Bonico.
1: Ja parlarem tu i jo.
0: No, volien tindre. Sempre el tinc jo d'aliat al teu fill per totes les nostres aventures. Jo l'agraeix moltíssim que també es diga en esta ocasió, perquè jo volia, no?, sentir un poc la conversa de pare i fill, perquè compartiu plaça, compartiu vida, sí, compartiu devoció i també secrets, com per exemple de què anirà aquest disseny enguany, perquè tant Pepe com Alfred suposo que ho saben.
2: Tinguérem a la dissenyadora, sí, només que es va faltar que torturar-la, la pobra, que estava allí des de Canadà, sí, i no n'hi hagué manera de que mollara... De...
0: Però per què volem saber o no volem?
2: Jo que sé.
3: Ni la meua, sí, ni la meua dona ho sap, eh?
0: Sí.
2: No. Però això que ho porteu dona, en un paperet o algo?
3: Sí.
2: Un paperet, una, està escrit, això?
3: Sí. Una xulleta, sí, el dijous abans de l'ofrena, aproximadament, fem un sopar, tots els vestidors, i ahí ho tenen a conèixer a tots. Que això, a veure, estem tot l'any 7 persones, aproximadament, que som com li diuen la directiva, com si li diuen la directiva, uh-huh, que som els que, bueno, pues, nos reunim a casa d'un, a casa d'un altre, a un bar, un restaurant, el que siga, una excusa per sopar tots junts i anem, pues, anem a veure. Este any que n'hi ha així de renombre, que n'hi haia per fer, no sé, pues... Pues el aniversario del Tribunal de les Aigües, pues, como va a hacer un,
0: ¿no?,
3: año.
0: Mm.
3: Sí, exactamente. Y en base a eso, pues a pensar.
0: Eso es un privilegio que teniu, sí, vosaltres, también de sorprende al món.
3: Mm. I en el sopar ja el donen a conèixer a tots, als 50 vestidors.
0: Mm-hmm. Mm. O tindreu ganes, suposo, que també de reunir-vos, perquè no tots esteu durant tot l'any, no? Ni en esta cita.
3: No, que va. Claro. Que va. No, un parell de vegades a l'any.
0: Escolta, i tu què sents, tenint a ton pare, sent una figura tan important per a tantíssima gent? Perquè són 50 anys que tu els coneixes millor que ningú i que el tens sí. a casa. I tots estem enamorats, i ja veu, què li diem? Què sents tu per ell?
3: Pues que canvia el disco.
0: Nosaltres no volem que ho canviï.
3: No,
2: però és que, tenen que ser aquestes paraules i tenen que ser dites així. Alfred, és que això ja és una institució. Això no es pot canviar. És com lo dels clavells. Sí, això no es pot canviar.
3: Además, els meus companys ho diuen. Jo, quan està el meu pare al micròfon, diu, macho, com se nota el teu pare quan se fica al micròfon? Jo,
2: ai. Veure, sense demèrit dels altres narradors o narradores també, però Pepe, és el Matías Prats, podien dir així, el Frank Sinatra de la plaça. Home, n'hi ha altres, home, sí, però no és igual.
1: El Frank Sinatra casolà.
3: I més mal que ja l'ajuden, que ja estan els meus companys d'ell, perquè és que si no...
2: Ja.
3: No tenia pare, no tenia veu.
2: Ja, estàvem comptant així les hores. Diu que no, jo no les he comptat. Hem fet així una multiplicació, si no saps, un poc d'aquella manera, i ens deixen com 1.000 hores. Tu ja ne portaràs uns quants centenars. Home, també,
3: Pues uns 35, 36 anys. Porto a la plaça.
1: Tu portes des dels 18 anys.
3: No,
1: i vas a complir 58. O sigui que portes vora 40 ja, xiquet.
0: Pues l'estàs... Quasi le pillas.
1: Sí.
0: Ei, 50 parlant, tu 40 pujant, ma meua. Peguis
2: una espenteta més. Sí. Bé, Alfred, moltíssimes gràcies per atendre, per l'estat pessic a ton pare, que vaig a de categoria internacional, i a més enguany que no ens plourà, millor encara.
3: Menys mal.
0: Gràcies també als vestidors per tot el que feu, perquè sense vosaltres no hi hauria frena i no seria mateix.
3: Sense vosaltres no. Sense les falles.
2: Sense les
0: I sense els clavells, sí. I això és que enguany entren i que és novetat.
2: T'ho dic, són rojos.
0: rojos
2: i blancs, que cosa.
0: Gràcies, bé, per estar sempre ahí.
2: Moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: I Pepe, això t'ho hauran preguntat 50.000 vegades, inclús segurament jo també, però com tinc mala memòria i tu no tens de ser molt bona, això quan m'emprèn? Lo de narrar-ho i lo de... Això,
1: anem
2: quan,
1: a veure,
2: això
1: sí.
2: Quan comença?
1: Lo de narrar ja, quan jo entri, ja estava funcionant. Però t'explico, jo entri en el 76, en juntes d'entrar al Fallera, per aquell entonces l'alcalde era Miguel Ramón Izquierdo, i a la primera ofrena que vaig anar va ser a la de l'any... Bueno, a la que li tocava aquest any, perquè era l'exercici 76-77.
2: Vale.
1: I vaig anar a aquesta ofrena perquè m'he portat de la mà Alfredo Prats, el creador de la Barca d'Or.
2: Uh-huh.
1: Vale. Pepe, tu te vols vindre a mi a la frena?
2: Perquè te va veure maneres. Tu
1: no,
2: veia que tenies bona veu.
1: Perquè jo encara, com si fos un polp en un garatge, igual anava un poc marejat per junta perquè no sabia encara què fer. Dic, bueno, pues me'n vaig en tu. Com me n'anien uns altres també a veure coses. I ella es comença a parlar i entonces jo recordo que passava l'estandard en el número de la falla i s'ha acabat. I ja està, i passa, la gent ocupava totes les voreres.
2: I el locutor què dia? A lo millor comissió...
1: Que jo recorde dia comissió el número 22.
2: Home, número 22, això és molt soso.
1: Bueno, ja, però...
2: Bueno, la cosa és també 70.
1: També eren molt poquetes, perquè jo recorde d'acabar i anar-me'n al casal a sopar, encara. Entrar en la Mare de Déu, cantar l'himne, aixir per el carrer de la Nyenya, per raere... I
2: que arribaves a sopar al casal?
0: En bona hora?
1: Sí.
2: Igual
1: sí,
2: que en guany.
1: Sí, igualet. I, bueno, i la gent en el carrer del Micalet, ple de gent, i la plaça ple de gent, també sense tanques metàl·liques per cap de lloc, i tal, bueno. I diu, pues, t'atreveixes? Diu, pues, deixa-me-ho. I es comenci a fer lo que ell feia. No vas fer res més.
2: Comissió,
1: però
2: no,
1: ja me cansi.
2: 23. Que era,
1: era el 77. Ja, pues. I me xire per dir-li, bueno, pues ara me xire, Alfredo Prats havia pegat a fugir i jo me quedia soles en la plaça.
2: Va fer-se un cafenet i te va deixar.
1: Un cafenet en uns quants croissants perquè vamos, no va tornar. I ahí es comença. Clar, jo me vaig donar compte de que allò era un poquet soso, un poquet... No sé, i vaig a començar pues, a dir-li algun piropet a alguna fallera major. I així, a poquet, pues, allò se va anar fent un poquet, no sé, com el pa, quan es comença... Bueno, no sé si I sí, no, ja quan es comença a fer dos, no me recordo en quin any, dos trajectes, jo necessitava un company en Barxilla i jo quedar-me una mica let i vigilar que un parlara i l'altre callara i tal i qual.
0: I ja són 50 anys i ja no està en batalla de gallos, ja ha estat la cosa un poc més equilibrada i tal. Ell sí que se guarda ben bé el moment de l'arribada de les falles majors. Ara parlarem d'això, perquè si són 50 anys de veu de l'ofrena, una expressió que no només t'hem posat els que t'estimem, sinó que tens un pas doble que està sonant, que té per nom ixa expressió precisament, i que l'ha fet un gran amic, no?
1: L'ha fet un grandíssim amic, al que jo vull molt, Hugo Ginesta, creador de pasodobles de falleres majors de València, i que va ser una autèntica sorpresa, perquè jo no sabia absolutament res. El canalla del meu fill Alfred i el seu germà també, que té la mateixa categoria de canalla, no me digueren res, els vestidors tampoc me digueren res, i un dia normal, un diumenge normal, que jo me n'anava cap a la plaça perquè m'havien dit, no, Pepe, veniros para acá, que tenemos no sé què hacer, que tal i que qual, me vaig trobar el meu fill, en Alfred. Ui, que casualitat, papà, pues, és que anem ahí a la hamburgueseria, en els xiquets. Bueno, en acabant l'altre, ui, tu què haces aquí? Ui, pues el meu germà que m'ha dit que... Total, que arriba a la plaça i vaig veure que estaven descarregant unes cadires enfront de la casa vestuari, que ahir vaig conèixer a la meva dona quan jo estudiava magisteri. I me diu, veig a Hugo Ginesta, ui, Pepe, què fas per així? I no res, que ha vingut, però què aneu a fer? No, mira, senta't ahí. No, en la primera fila. Tu senta't ahí en la primera fila, que ara que estàs així. I clar, de cop i repent, Manolo Andrés Tarapico, que agarra el telèfon, el micròfon, i es comença, bueno, inenarrable. Jo girant-me a la dreta, girant-me a l'esquerra.
0: I va ser l'estrena.
1: Els meus consogres, bueno, tota la família, tota la família.
0: Tota la família i Hugo Ginesta, que pràcticament és com si fora de la família. Hugo, hola, què tal? Està el telèfon?
4: Hola, bona vesprada, com estem?
0: Oh. Hem deixat que parlara de tu, a veure què deia, i jo crec que t'ha definit perfectament, no?
4: Bueno, Pepe, es que qui no estima a Pepe en el món de les falles?
0: Pues sí.
4: Entonces, pues bueno, sí. La veritat que és, bueno, quan vas tenir la idea un poc de quina manera poder-li agrair tot el que ha fet, dic que tens un paso doble que se diga la veu de l'ofrena, perquè al final jo pense que passarà la història com la veu de l'ofrena, o sea, tots tenim esa melodia que fa ell en la veu cada vegada que s'entra una comissió una fallera, no? I molts s'han criat en això, perquè estàveu contant-ho, vos estava escoltant i dic, és que si estic començant a narrar l'any que jo va néixer. Dic, entonces esto tenia relació.
0: Tot és simbòlic. I com comença este projecte? Perquè és una idea teua, és un encàrrec que...
4: Sí, no, és una idea com a regal, com a, pues, bueno, com a això, no? Com a gratificació un poc per tota la faena que ha fet. Jo a Pepe el conec, pues bueno, en tots els seus haveres en Junta Central Fallera, i en mi sempre tingué un tracte super, super exquisit, i bueno, vas coincidint, i vas coneguent un poc també fora de lo que és el personatge, no? Vas coneguent a la persona. I una persona amb tant de carinyo i tant que ha fet per la festa, dic, n'hi haurà que fer-li algo, i és quan se li monta tot el tema, que damunt va quedar molt bonico, perquè el pas doble se va estrenar a la plaça de la Mare de Déu, i pensava que no n'hi havia un altre lloc més idoni per poder gestionar-se. Pues
2: sí. I ben enganyat que el portàreu.
4: Que
2: se ho estava comentant, no, Hugo? I aquesta cantarella que fa Pepe, aquesta manera d'expressar, de, en realitat això és poesia en moviment, això, lo que li eix del cor, té una sonoritat també, com a música, això li he explicat una volteta?
4: Pues mira, el paso doble de Pepe, que la veu de l'ofrena, té una particularitat que és que té unes pincellades de lo que és el famós València de Padilla, però com jo sé que Pepe coincidís en mi de que n'hi ha molta més música que València de Padilla per entrar a la Mare de Déu,
2: sí,
4: entonces va com si fora una sombra durant tota la peça, però en lo que està basat un poc és en el himne de la Mare de Déu. I entonces, bueno, se va combinant un poc i fa com una espècie de diàleg, sí, com si el protagonista fora Pepe, que va, pues això, no? Fent un xicote periple des de que comença fins que acaba el pas doble.
2: Qué chulo.
4: I, bueno, és un pas doble que ha tingut una acceptació molt, molt, molt gran i, bueno, hi ha moltes bandes que entren a la plaça de la Mare de Déu en ese pas doble.
0: Això volia saber jo i reclamar-ho, no? Menys València, encara que ens encanta, i més veu de la frena.
4: Pues ja no és més veu de la frena, ja és
0: varietat.
4: Desafortunadament no tenim una gran quantitat de literatura musical fallera, però lo poc que n'hi ha, per lo menos ficar-ho en el que isca al carrer, no? Perquè n'hi ha moltes peces que,
5: sí,
4: que són clàssiques però que no se senten tampoc en falles, no? I és un poc la...
2: Estem molt d'acord, i la veu de la Frena, a més, sonaria en la plaça acompanyant les comissions de molta categoria. Coses que hem d'anar també avançant i canviant en la festa. Gràcies per este pessiguet que li has pegat al gran Pepe, Hugo, i bueno, enhorabona pel treball que fas.
4: Moltes gràcies a vosaltres i bones falles.
2: Moltes gràcies.
0: A tu també.
2: Bueno, mestre, per a tancar este ratet, hem volgut fer un... Sí, com una... La nostra enramà de Murta, per dir-ho així, el nostre xicotet homenatge d'aquesta casa, que també pues, tenim ja vocació de servici públic i d'estar al costat de les falles. Què t'agradaria dir per a tancar 50 anys després?
1: Pues no sé, hi hauria que dir moltes coses, però jo me quedo en lo meu, no puc aixir d'eixe rogle que jo tinc, l'amor per la festa i sobretot l'amor per la Mareta i l'Ofrena. Per a mi és el principal. I, bueno, mentre puga viure i puga estar dret, allí estaré, si me deixen.
2: Pepe, tens 60 quants, Pepe?
1: Tinc 85, compliré dins de 2 mesos i mig.
2: Sí, això que és... La Via pues, la Sèquia que veus? O...
1: No, anem a veure. No és mèrit meu ni no. En cap de moment. O sea, que jo
2: ahí
1: serà
2: no, que eres feliç?
1: No, tinc, no pues, anem a veure. La salut m'ha respetat.
2: Sí.
1: No estic pendent de cap pastilla en cap moment. I l'únic que bueno que té, porta els audífonos i quan més lleve pues ja no reconec ni la veu del meu fill. Què anem a fer?
2: Pues queda com a anècdota. Pepe, per molts anys més, no? Li diguem això a Pepa.
0: Clar que sí, i per disfrutar-los junts.
2: I que l'estimem molt.
0: Que me casen altre, però perquè tu no vols.
1: La traca s'acaba i el tro final està propet, però jo vaig a disfrutar-lo fins a l'últim moment. Això segur.
0: Nosaltres amb tu.

0: Una llegenda, una veu vinculada a la Festa de les Falles, la de Pepe García Bosch. I ja que parlem de veus especials, arriba el torn, una setmana més, de recordar com ens ha acompanyat la veu de la nostra Carme Juan, que ens va portar un recull de cançons parlant de la ciutat de València, de les que destaca un gran tema de Carlos Goñi titulat Dentro de ti. Com de costum, Carme la porta a la seva textura i en València ens va delectar en la seva pròpia versió.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: Són les 6.
1: A punt. Notícies.
0: Les previsions s'han complit i els termòmetres han superat els 40 graus, sobretot els 44 graus, sobretot al Cira, on s'apunten la màxima registrada a l'estat espanyol amb 44,7 graus. També per damunt dels 44 estan Xàtiva i Guadasséquies. Per comarques destaca la Ribera Alta, on pràcticament tots els pobles superen o han superat els 40 graus. Alejandro Molés.
2: Sí, i pel que fa a les capitals de província, els termòmetres marquen o han marcat 34 graus en algun indret de Castelló, 37 a Alacant i 42,5 a València. Són dades que arrepleguen tant la EMET com la FAMET.
0: El conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha passat avui per a Punt Ràdio, on, entre altres coses, s'ha referit a la prolongació de la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura.
2: Sí, pel que fa al futur de la central de Cofrents, el conseller destaca que no hi ha cap motiu ni cap informe tècnic que no permeta evitar el tancament de la nuclear l'any 2030.
3: No hi ha ningú motiu, ningú, que justifique un tractament distint al que s'ha tingut davant de la prolongació d'Almaraz. La necessitem, aquesta central nuclear, i ja dic, cada dia que passa sense prendre aquesta decisió són oportunitats que qui tinga que prendre oportunitats d'inversió i de crear ocupació i de crear activitat econòmica en la comunitat està dubtant.
0: I creix l'ocupació hotelera a la Comunitat Valenciana, ho assegura la patronal del sector Osbec. Parla d'una ocupació mitjana superior al 92% durant la primera quinzena d'agost. Això suposa un increment de 8 dècimes respecte al mateix període de l'any passat.
2: I una vegada més amb Benidorm al capdavant, amb més d'un 93%, seguida de prop per Alacant. La província de València ha registrat una ocupació de vora un 92%, la ciutat de València, poc més del 90%, i Castelló, un 88,5%.
0: I més coses, el Ministeri d'Igualtat ha demanat a la Fiscalia valorar l'agreujant per discriminació després de l'agressió mortal a un jove a Alacant, que podria haver tingut una motivació homòfoba.
2: Segons les primeres informacions, el presumpte agressor de 22 anys i la víctima de 27 van mantindre en la matinada del dijous una disputa verbal que va acabar en una baralla en la qual el jove de 22 anys presumptament li va propinar una patada al cap a la víctima, que va caure contra les vies del tram. Fruit de les ferides derivades de l'atac, finalment va morir. El detingut va passar a disposició judicial dissabte i el jutge va decidir deixar-lo en llibertat amb mesures cautelars. L'advocat de l'acusat assegura que el seu client forma part del col·lectiu LGTBI i que, per tant, no es pot parlar de delicte d'odi.
0: El Ministeri de Joventut i Infància treballa en el trasllat urgent a la península de 500 xiquetes migrants que estan a Ceuta des de l'entrada massiva del 30 de juliol. Segons fonts del departament, el trasllat dels menors es faria sense la necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes. Es parla d'acolliment familiar i altres fórmules que permeten agilitzar l'acollida.
2: Doncs sobre el trasllat de menors migrants de Ceuta a la península s'ha tornat a pronunciar el PP, esta vegada en boca de la portaveu popular al Senat, Alicia García, que considera que la millor opció per als xiquets és tornar amb la família o als sistemes de protecció del seu país.
4: Los menores con quien mejor están es con sus padres, con sus familias, y en todo caso, de no tener familia, en los sistemas de protección de su país, cuando su propio país está reclamando o está pidiendo el retorno. Eso es humanidad.
2: Per la seva part, Vox exigís que tots els migrants hospitalitzats a Ceuta siguin deportats ja al Marroc, excepte en casos d'urgència sanitària urgent.
0: I un apunt de l'exterior de l'Iran, que contesta amb la mateixa moneda al mapa publicat per Donald Trump, on es qualifica de territori nord-americà l'estret d'Hormuz.
2: Sí, i el govern de Teheran ha fet la seva rèplica penjant en les xarxes socials un mapa dels Estats Units amb l'estat de Califòrnia pintat com si fora Irània. Tot això quan Donald Trump ha reconegut que s'han paralitzat les negociacions entre les dues parts en el moment en què ha expirat el termini de 60 dies de treva que s'havien donat per arribar a un acord que posi fi a la guerra.
0: En esports, la Lliga ha desestimat la sol·licitud que ha fet el Rayo Vallecano a primera hora del matí per ajornar el partit que obrirà la segona jornada en primera divisió, demà a les 9, entre el conjunt de Vallecas i l'Alavés. L'entitat madrilenya ha insistit en el perjuí que representa per a l'equip i la seva afició disputar el duel lluny de Vallecas, després de triar com a seu del partit l'estadi de Butarque a Leganés. Així tot, la Lliga ha rebutjat la petició per considerar que no es tracta d'una raó reglamentària. Tornem a les 7 amb més informació. Així, en Apunt Ràdio.
1: Som Apunt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mónaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.

A la porta del camerino brilla amb lletres negres el seu nom. Recorda la primera vegada que es va trobar llegint la premsa i l'emoció que va sentir. Cada vegada que està immers en una situació així, com el rodatge d'avui, senteix el formigueig a la punta dels dits de les mans, com un gest inconscient de que no s'acaba d'acostumar mai. A l'estudi ressonen desenes de veus. El director dona les últimes anotacions, escolta a les extres nervioses parlant entre elles, ves a saber tu de què. Els tècnics acaben amb els últims retocs. Es permet un minut de tranquil·litat a porta tancada, acluca els ulls, respira profundament i no pot evitar somriure. És com si notara les tecles del piano baix dels dits, com si la música el perseguirà en una carrera en què no té escapatòria. José Iturbi mira el seu reflex a l'espí de l'habitació on es troba. El seu reflex li torna la mirada com volent dir: està tot bé, avui també serà un bon dia.

0: Encetem l'últim videoclub, l'espai radiofònic dedicat a l'audiovisual valencià, el nostre cinema i les nostres sèries per les zones d'Apunt Media. És el moment de pujar la persiana i obrir l'últim videoclub. Comencem!
1: Benvingudes i benvinguts a l'últim videoclub. Soc Pablo Plaza i durant els pròxims minuts vos convidem a unir-vos a un viatge musical dedicat a José Iturbi, una de les personalitats més il·lustres que han nascut a la nostra terra. Al meu costat i com en cada programa, el meu company Lluís Campello.
2: Durant el programa d'avui apujarem el volum al nostre videoclub i a més de descobrir el pianista José Iturbi, ens fixarem en altres músics valencians que vinculen la seva tasca musical amb l'audiovisual.
3: Yo creo que es casi una perogrullada lo que voy a decir y pido perdón por eso. La técnica del piano es muy fácil. Cuando un dedo baja, el otro sube. Ahora, hay que hacerlo.
2: Al llarg del programa tindrem l'ocasió d'escoltar la veu i les reflexions del mateix José Iturbi, gràcies al capítol que li dedica Radio Televisió Espanyola l'any 1967 al programa Biografia, com el fragment que acabem d'escoltar.
0: Pianista, compositor i director d'orquestra, José Iturbi va ser durant molts anys una de les figures més populars valencianes arreu del món. Nascut a la València de finals del segle XIX, Iturbi començaria els seus estudis musicals a la ciutat que el va veure néixer. Però prompte es va anar movent per l'ambient de prestigiosos conservatoris a tota Europa, encadenant premi rere premi. Fill d'una família humil i de la que sempre es va sentir orgullós, el jove Iturbi va aconseguir una beca per l'Ajuntament valencià l'any 1913 per tal d'ampliar els seus estudis musicals a la ciutat de París, on aconseguiria el seu primer premi de piano el mateix any.
1: Iturbi aconseguia als seus 40 anys convertir-se en un dels millors i més populars directors musicals del panorama, democratitzant la música clàssica i situant el seu nom a les produccions del moment a Hollywood.
2: La Comunitat Valenciana, terra on la música és un element tan important i que forma part de l'ADN de tantes persones, seria el bressol d'un dels músics més importants del segle passat, que es convertiria en l'únic valencià avui en dia i un dels tan sols nou espanyols, com Antonio Banderas o Penélope Cruz, a figurar a la llista de personatges que compten amb una estrella al Passeig de la Fama a Hollywood.
1: Per a parlar-nos d'Iturbi, comptem amb una sèrie d'experts en la matèria que ajudaran a entendre la seva figura i rellevància. Pepe Domènech, un dels seus biògrafs, i Manuel Molins, autor de l'obra de teatre València, Hollywood i Iturbi, aquí escoltarem.
4: València i Hollywood són els que configuren, des del meu punt de vista, la personalitat artística i la trajectòria vital de Josep Iturbi. La pregunta que jo em feia a l'hora d'escriure la seva i investigar sobre la seva vida i la seva obra era precisament plantejar-me si un gran artista és alhora un gran home. És un home que allà on va sempre porta al seu costat la mare, la mareta, en part, la germana, etc. I diguem-ne que per a ells això és la terra, per a ell això és València. I en la meva obra això es veu molt, molt clarament. Ell és un home que necessita les arrels, no abandona, de fet no les abandona mai.
1: Quin paper va tindre José Iturbi al Hollywood d'aquells anys?
4: Jo penso que ajudat o animat o induït per la mare, que era un personatge molt important en la seva vida, doncs fa que entre a formar part d'aquell món cinematogràfic, que és el moment del gran esplendor, la Metro-Goldwyn-Mayer. Això donaria molt de prestigi, donaria molt de nom, se vendrien molts discos, o sigui que la jugada li va eixir perfecta.
1: La vida del pianista valencià sembla que s'accelere a la dècada dels anys 40 durant la seva estança a Hollywood, on va treballar amb estrelles com Frank Sinatra, Gene Kelly o Judy Garland, entre molts altres. Mentrestant, continuava dirigint orquestres de primera línia.
2: Eixe període de temps ens regalaria la participació del valencià com a actor en 7 pel·lícules de la Metro-Goldwyn-Mayer, productora que experimentà un marcat èxit durant eixa època.

0: Iturbi era un pianista i director conegut arreu del món, amb la maleta sempre preparada, viatjava de nord a sud realitzant recitals, dirigint i carrejant èxits a tots els llocs que xafava.
1: El seu treball com a compositor potser no és molt extens, però podem dir que és l'artífex encarregat d'integrar gran part del seu repertori en les pel·lícules del moment i d'aconseguir dos discs d'or a la dècada dels anys 40, sent el primer en aconseguir-ho en l'àmbit de la música clàssica. Levando Anclas, pel·lícula dirigida l'any 1945 per George Sidney, va ser una de les incursions més importants del valencià al cine.
0: Tot i que la música en aquestes pel·lícules solia ser clàssica, sempre hi havia moments per a alguna peça moderna, on el mestre aprofitava per a demostrar la seva gran versatilitat com a pianista. Un exemple, Festival en México.
2: Three blind mice, tres ratoncitos, see how they run. Mira cómo corren. They all ran after the farmer's wife. She cut off their tails with a carving knife. Oh, you never saw such a sight in your life as three blind mice.
0: En Tres chicas atrevidas, Iturbi serà un dels protagonistes juntament amb Jane Powell i Janet McDonald, amb qui interpretarà Where There's Love, una cançó inspirada en un vals d'una òpera còmica d'estrats.

mateixa pel·lícula apareix al piano juntament amb la seva germana Amparo Iturbi, tocant la danza ritual del fuego de El amor brujo, de Manuel de Falla.

beso de medianoche, Iturbi interpreta la fantasia impromptu de Chopin amb gran mestria. És en este tipus de seqüències on apareix tocant, on podem observar com la càmera s'adapta al professional i els plans on apareixen les seues mans cobren importància, remarcant així que qui toca no és ningú més que ell.

0: Tot i això, la reputació d'Iturbi no va impedir veure's esguitada per certs desacords o polèmiques durant la Guerra Civil Espanyola. Alguns mitjans nord-americans l'acusaren de feixista i de donar suport al cop militar del general Franco.
1: Iturbi, a més, havia sigut considerat per Queipo de Llano i alguns dels, dels revoltats de los nacionales del franquisme, revoltats per la Guerra Civil, com un artista feixista. De fet, hi ha un moment en què se fa un cert escàndol perquè apareixen uns pasquins denunciant precisament que el mateix el general Mola o Queipo de Llano, no recordo ara exactament, bueno, un dels generals, això insistia que tant ell com Lucrecia Bori i altres eren els artistes feixistes que defensaven l'alçament nacional.

0: No podem oblidar que en la vida artística d'Iturbi sempre estaria molt present la seva germana Amparo. Pepe Domènech és un dels biògrafs que ha aprofundit en la vida del músic.
1: Ell me va dir: jo sóc el pitjor enemic de la meva germana. I s'entén, perquè clar, era sempre en totes les crítiques, sempre és the sister of José Iturbi. Però, i això, ella inclús va canviar-se el nom per a que no l'identificaren com a The Sister. Hi ha programes que ella figura com Amparo Navarro, que era el segon cognom del pare. Però bueno, finalment això se va anul·lar, no? I va continuar sempre com Amparo Iturbi.
2: La interpretació de música a quatre mans es va convertir en una activitat habitual compartida entre els germans, que fins i tot va fer que es feren arranjaments musicals d'algunes composicions pensant en este duo.
1: Sempre la va ajudar moltíssim, tocant individualment ella com a solista de grans orquestes, tocant a duo, perquè tu era molt atractiu, no? The Iturbi Brothers, després ella, tant com ella va ajudar en la Segona Guerra Mundial dins de l'exèrcit nord-americà, perquè saps que enviaven artistes a l'altra part del món per a que divertien una miqueta a les tropes, no? No, però jo pensé, sincerament, la relació entre ells va ser de bons germans.
2: A la dècada dels anys 30, Amparo Iturbi es va traslladar als Estats Units, on va tocar en grans salons i també en programes de televisió i ràdio, on destaquem les seues aparicions a llargmetratges al costat del seu germà.
3: Ell sempre insistia que la seva germana Amparo hauria sigut molt més reconeguda i molt més important en la seva carrera i en la seva vida si no s'haguera dit Iturbi, perquè ell pensava que ella era molt bona, però que al portar el nom d'Iturbi la gent se fixava més en ell que no en ella. Bé, això és una característica amable d'un bon germà i sobretot també d'un bon professional que sap reconèixer el que la germana aporta.
4: Pleasure to present the internationally famous pianist José Iturbi with his sister Amparo Navarro in the spectacular Ritual Fire Dance by Defia.
0: Amparo Iturbi es va establir de manera definitiva a Hollywood i mai més tornaria a casa. Continuaria tocant, fent gravacions i ensenyant música fins als seus últims dies. Fins i tot a la Universitat Estatal de Califòrnia trobem una beca de perfeccionament d'estudis de piano que porta el seu nom.

0: That was The Romantic Waltz by Chabrier. And this is my sister, Amparo Iturbe. We have been playing together for a good many years.
1: Encara que va viure gran part de la seva vida a l'estranger, José Iturbi mai oblidaria la terra que el va veure néixer. A finals dels anys 40 treballaria amb esforç per tal de rellançar l'Orquestra Municipal de València, agrupació que després dirigiria en diferents gires dins i fora de la península.
2: El Túria se desborda a conseqüència de les lluvias torrenciales i sus aguas anegan la hermosa i feraz cuenca de València. Este es el mayor estrago que ha sufrido la ciudad, superior inclusive al de 1897. La violencia de la riada lo arrastró todo a su paso. Las primeras cifras de los cálculos hechos acusan una pérdida de 6.000 millones de pesetas.
3: Després de la riuada, Iturbi i altres personalitats es varen volcar per tal d'aconseguir reunir donacions i ajudar tots els damnificats per la catàstrofe natural.
4: Iturbi era molt, molt generós. Tenia un geni molt fort, però era tremendament generós. Així en València, en Burriana, en Castelló, en ells, va col·laborar moltíssim gratuïtament tocant. El tema de l'igual és que ell va portar l'Orquestra Municipal de València a Bilbao, a Saragossa, a Madrid, a Alcoi, a Tarragona, a Alacant, per a col·laborar i, bueno, treure uns diners per al tema de damnificats. Igual que va fer una altra valenciana molt important en Amèrica, la soprano Lucrecia Bori, que va vindre així en $50.000 de l'època per a entregar-los a l'Ajuntament.

Trau-te el carnet de fidelitat de l'últim videoclub d'una manera molt senzilla. Només cal que ens seguisques a les nostres xarxes socials. Immediatament passaràs a formar part del nostre club.

0: La música de cinema està experimentant un gran moment creatiu en el nostre territori, com podem observar amb el sorgiment de nous compositors i compositores i del prestigi que veterans i veteranes han marcat pel camí.
1: Per això ens hem proposat recordar i posar en valor noms de la nostra història musical i cinematogràfica.

0: El compositor alacantí Luis Ibars no s'oblida de totes les pel·lícules que va veure amb el seu iaio, un projeccionista de cinema, quan era xicotet. Ningú s'imaginaria que de tornar a casa taralejant el que ha escoltat al cinema es pot acabar creant eixa mateixa música en un futur.
1: Tot i que la seva formació musical prové del conservatori i de mètodes canònics, el compositor ha dit en diferents ocasions que ningú li va dir com compondre per a cinema i que ell, en realitat, és una espècie de guionista que, en lloc de paraules, utilitza la música.
2: Las propiedades y las capacidades de la música son amplísimas, ¿no? Desde dar sensaciones de angustia, de que el tiempo corre, de que el tiempo se para, de emociones que no existen en la pantalla. Y entonces todos esos valores son realmente los que un compositor de cine debe de tener.

0: Al capdavant de l'orquestra es troba Constantino Martínez Orts, director i compositor musical del projecte. Fa un parell d'anys, els concerts de bandes sonores eren una cosa anecdòtica, però gràcies a la FASO s'ha convertit en un fenomen pel públic.
1: Todos consumimos música en algún momento para descansar, para trabajar, para estudiar, para viajar, ¿no? Y en ese sentido, pues la música de cine, al ser la música del medio, digamos, audiovisual más mainstream, que es el cine, y que nos acompaña, pues yo creo que de alguna manera pues se podría haber convertido en la música, no voy a decir música clásica de hoy, pero bueno, de alguna manera es un eufemismo, ¿no? La música sinfónica de nuestros días.
0: Però Martínez Orts també ha treballat component per a projectes d'animació, documentals i alguna telemovie.
1: Como compositor, la verdad es que bueno, siempre que puedo escribo algo, ¿no? Lo último así más relevante que hice fue la de los Goya, cuando estuvimos con la Film Symphony Orchestra acompañando la gala. Y desde luego, bueno, documentales, cortos, animaciones. El Dreams and Desires, aquel de Joanna Quinn, que fue muy divertido, es una bueno, realmente una genialidad de artista, ¿no? Esta dibujante. Bueno, para Valencia también alguna TV movie, El Criminal, creo que fue la que ganó en la mostra de Valencia, en la última mostra, el premio a la mejor banda sonora. Y pues bueno, al final he acabado siendo más un director que compone que no un compositor que dirige, ¿no?
2: Isabel Latorre, compositora valenciana d'àmplia formació, escriu música per a diferents mitjans com l'audiovisual, les arts escèniques, el concert i fins i tot el món dels videojocs.
3: Realment me vaig acostar al món de la composició en general gràcies a l'audiovisual. A mi m'agradava molt el cinema, aleshores vaig anar a la universitat a estudiar comunicació audiovisual i cada vegada m'agradava més el cinema, aleshores estava també en el moment de decidir quina carrera superior de música volia estudiar. Vaig triar composició perquè volia dedicar-me a la composició audiovisual concretament, perquè m'agradaven moltíssim, no?, les bandes sonores de les pel·lis. Els primers treballs van ser dins de la carrera mateix, per a curtmetratges que fèiem acadèmics. Sempre comences a escriure, no?, com per a projectes d'amics i gratuïtament, de manera que te vas fent un poc de portfolio i això cada vegada va creixent, no?, la carrera gràcies al propi

món de l'audiovisual ha obtingut nominacions als premis Jerry Goldsmith Awards dins de la categoria de publicitat i un premi a millor banda sonora original en el terrorífic Film Fest de Manresa pel curt Sinside, el director Miguel Ángel Fontvisier.

0: Al final, el compositor de música per audiovisual ha de ser més cineasta que compositor, no? I esa flexibilitat per entendre què és el que el projecte necessita. A mi m'agrada, si tinc temps, començar a pensar en idees musicals amb el guió. En quin moment pot ser que es necessite música, com la música pot inclús donar informació que no està en el guió. Està bé treballar des del principi, però no és el més habitual. Normalment els compositors arribem a última hora i treballem directament en pospo amb els ritmes que ja s'han donat en l'edició, no?
1: A més, la Torre ha ficat la música a la websèrie Generación Z o al documental El Último Abrazo, nominat als Premis Goya l'any 2014.
0: El documental El Último Abrazo, de Sergi Pitarch, li tinc estima perquè, bueno, no vaig compondre tota la música, però vaig compondre part vaig utilitzar el meu acordió, que és un acordió que tinc, que era del meu besavi, perquè és un instrument de l'època de la que parla el documental, no? I és una música molt, molt entranyable que, de fet, he continuat tocant, no? Posteriorment.

0: Amb un dels seus últims treballs, El viatge de la Marta, de la directora catalana Neus Ballús, la compositora s'estrenaria al món dels llargmetratges.
1: El viatge de la Marta va ser el primer llargmetratge al que vaig ficar la música, sí, i es va presentar a circuit de festivals estatals, però no només, perquè es va estrenar en la Berlinale, i aleshores va girar també a nivell internacional. Això, evidentment, va suposar un repte per a mi, i el procés realment va ser molt ràpid. El vaig fer en menys temps que música que he fet per a curtmetratges. És veritat que la pel·lícula té molt poca música original perquè hi ha moltes cançons dins, no?, que escolten els personatges. Aleshores no necessitava molta música extra, no?, també perquè la directora Neus Ballús treballa un poc a mig camí entre el documental i la ficció. Aleshores, com sabem, no?, el documental no necessita molta música, no?, moltes vegades, o almenys això és la meva opinió.

Jesús Gluck, músic valencià, començaria la seva trajectòria professional com a pianista en un gran número de programes de televisió, festivals nacionals i internacionals, però el seu veritable èxit el va rebre com a compositor de cinema i bandes sonores. Títols com Tánger, Sessió Contínua, Solos en la Madrugada o La Querida són alguns dels noms del jazz que porten la seva empremta. Entre els nombrosos guardons que ha rebut el compositor estan el de millor nou músic del cinema espanyol, el primer premi de composició del Festival de Benidorm o el de talent de l'Acadèmia de la Televisió.

0: Hi ha pel·lícules o hi ha projectes on es, pel gènere i per com està contat potser estan més tancats en quant a llibertat creativa, però jo he descobert que amb els condicionants també es pot ser molt creatiu, és a dir, a partir de les necessitats dramàtiques, narratives que té una pel·lícula, tu pots construir una idea que sigui original i que valga la pena a partir d'aquestes limitacions.
1: Arnau Bataller és altre compositor de cinema valencià especialitzat en cinema i televisió que ha treballat per a prestigiosos directors com Jaume Balagueró, Maria Ripoll, Pau Freixas.
2: Durant l'última dècada ha realitzat una àmplia gamma de projectes des de llargmetratges com Way Down, Rec 4 o A Perfect Day fins a sèries de televisió com Unió Musical da Capo o Polseres Vermelles.
0: Unió Musical da Capo va arribar a través de Carles Alberolo, que és el... diguem-ne, el director d'Albena Teatre, que és la productora, i que dona casualitat que és d'Alcira. Ja coneixia la meva faena i bueno, va pensar, suposa, que una sèrie que dedicada al voltant del món de la música, pues, jo podia fer-ho bé. I a través d'ell em van posar en contacte. Ja havia fet coses d'audiovisual i, per tant, bueno, estava bé, no?, que vinc també del món de la música, però, a més, he fet prou d'audiovisual, per sort, i aquesta va ser la raó.

Nascuda i crescuda al barri del Canyamelar a la ciutat de València, Amparo Edo és una artista multidisciplinària amb totes les lletres. El seu camí pel món de la música es va iniciar en la Societat Ateneu Musical del Port, però prompte, amb molta dedicació i esforç, va aconseguir una beca en la prestigiosa escola Berklee College of Music, on escolliria l'especialitat de composició per a mitjans audiovisuals i la subespecialitat de direcció d'orquestra. Una vegada finalitzats els seus estudis, es traslladaria a la ciutat de Los Angeles, on s'inicia al món de les orquestracions de pel·lícules, curts, sèries de televisió. Buñuel en el laberinto de las tortugas, Solo, In a Heartbeat i Lady Dynamite són alguns dels títols en els que ha participat.

0: Pues estava encara estudiant el grau mitjà quan em vaig donar compte de que jo volia ser compositora de cinema. Jo tenia com a instrument principal el piano i el meu mestre, Daniel De Haro, com a feina d'estiu, sempre em posava diverses obres obligades i una obra lliure. Jo vaig triar la partitura de Harry Potter com a obra lliure aquell estiu i a partir d'aquell moment, en el que vaig poder apreciar la bellesa de la música per a cinema, vaig saber que el meu camí indudablement aniria per aquesta rama.
1: Escoltàvem a Sara Galiana, compositora especialitzada en música de cinema, que a més ha participat en tasques com la d'orquestradora, copista, arranjadora, en una de les empreses més reputades de Hollywood.
0: Crec que he disfrutat de la major part dels projectes en els que he participat. Lo bo del meu treball és que té un abanic més ample del que la gent s'imagina. Jo compose, orqueste, arregle, copie, transcrivisc, produïsc, entre d'altres múltiples tarees. I precisament, esa varietat tan ampla és el que m'agrada de lo que faig. Cada dia és diferent per a mi, ja que cada projecte requereix d'unes habilitats diferents. Sí, és veritat que tinc preferències, ja que disfrute lleugerament més composant o orquestant, però no obstant això, una de les etapes que més he gaudit ha sigut l'etapa en la que vaig treballar com a copista en Joan Cain Music Service. Allí vaig formar part d'un gran equip de treball que van participar en projectes com Star Wars Now, Frozen 2, Onward, The Simpsons, entre molts d'altres. Va ser molt intens, a la vegada que molt gratificant poder treballar durant tot aquell temps en Hollywood, aprenent dels més grans en un dels llocs més capdavanters de la nostra indústria.
2: A més, Galiana ha treballat en diferents curtmetratges com el de Nevermore, basat en una interpretació del relat El corb d'Edgar Allan Poe, i esta obra seria premiada en diferents festivals i fins i tot seleccionada al Festival de Beverly Hills a Califòrnia.
0: A grans trets, quan treballes per a un projecte com una pel·lícula o un curtmetratge, procures que la música subratlli certs moments, que acople perfecte dins del metratge, que transmitisca idees o les reforce, que funcione com a element clarificador del missatge visual, cosa que de la que no t'has de preocupar tant quan es tracta d'un videojoc, excepte en els moments de cinemàtica o bueno, en la música clàssica i simfònica. En els videojocs has de cuidar més que la música siga loopable i que no afecte a la jugabilitat, és a dir, que no distraga al que juga.

0: Són les 7.
1: A punt. Notícies.
0: Alzira, amb 44,7 graus, s'apunta la temperatura màxima registrada durant el dia d'avui a l'estat espanyol, també superant els 44 en estat Xàtiva i Guadasséquies. Per comarques, destaca la Ribera Alta, on pràcticament tots els pobles superen o han superat els 40 graus. Alejandro Molés.
2: Pel que fa a les capitals de província, els termòmetres marquen o han marcat 34 graus en algun indret de Castelló, 37 a Alacant i 42,5 a València. Són dades que arrepleguen tant l'Avamet com l'AEMET. Per cert, que l'Agència Estatal de Meteorologia col·loca 6 municipis del nostre territori en la llista de poblacions on més calor ha fet avui en tot Espanya. Són Xàtiva, Carcaixent, l'aeroport de València a Manises, Pego, el Cap i Casal i Orihuela. Però recordem que ha sigut Alzira on s'ha registrat la màxima amb 44,7 graus segons les dades de l'Associació Valenciana de Meteorologia. I per a demà, les temperatures encara seran molt elevades, tot i que la previsió apunta a precipitacions que podrien anar acompanyades de pedra i fortes ràfegues de vent al litoral de la província de València i també a l'interior d'Alacant.
0: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, està a Ceuta. A la ciutat autònoma ha anunciat que el seu partit recorrerà al Tribunal Suprem perquè es pronuncie sobre la no compareixença dels ministres del govern al Senat per a donar explicacions sobre la crisi de Ceuta.
3: Nos hemos visto en la obligación de acudir al Tribunal Supremo para que el Supremo nos diga si los ministros del gobierno de España se pueden negar a comparecer en la Cámara Territorial de las Cortes Generales y no informar de lo que ha ocurrido en Ceuta, en primer lugar a los ceutíes y en segundo lugar al conjunto de los españoles.
2: Núñez Feijóo ha reiterat que tots els migrants que van entrar de manera irregular a la ciutat autònoma, inclosos els menors d'edat, han de eixir del territori nacional.
3: Quienes entraron ilegalmente y siguen aquí de forma ilegal han de volver a su país, bien de manera voluntaria o mediante expulsión, pero todos, y cuando digo todos, son todos. Todos tienen que regresar.
0: I precisament sobre el destí dels menors que van entrar il·legalment a Ceuta, el govern espanyol treballa en el trasllat urgent d'unes 500 xiquetes migrants des de Ceuta a la península per a començar a donar eixida a la situació que viuen moltes menors no acompanyades.
2: Este matí la ministra d'Inclusió i Migracions, Selma Saiz, ha confirmat que tant el govern ceutí com el govern central estan col·laborant en este pla. Saiz en declaracions a Ràdio Nacional.
4: Lo que no podemos olvidar es que estamos hablando de niños y niñas que están solos, que están solas, y cualquier medida que se adopte siempre, siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
0: La Unió Llauradora ha fet números i ha publicat avui la factura de danys al camp de les últimes pedregades. Els cultius més afectats, el raïm, el caqui, l'oliva, la mela i els cítrics.
2: L'organització xifra en 10 milions d'euros les pèrdues directes en les tres comarques més afectades, Utiel, Requena, la Vall d'Albaida i l'Alt Palància. Carles Peris és el secretari general de la Unió.
5: La Unió quantifica en més de 10 milions d'euros les pèrdues directes per als últims sinistres agraris, amb importància en alguns punts d'algunes comarques com Utiel, Requena, Vall d'Albaida i l'Alt Palància. Els danys s'estenen sobre 10.000 hectàrees de cultiu.
0: I el sector de la pirotècnia denuncia cancel·lacions massives d'espectacles sense atendre a les normatives existents.
2: Es queixen de la suspensió de focs artificials en entorns urbans de manera, diuen, injustificada. Maria José Lora és la presidenta de l'Associació Pirotècnica de la Comunitat Valenciana.
6: Cancel·lacions a vegades sense trellat. Se comprèn que n'hi ha llocs que no se pot disparar, però això de fer-ho global pues no és. Estem molt regulats per lleis forestals. S'està creant una conscienciació social de que la pirotècnia provoca incendis, s'estan prenent mesures que ens estan afectant d'un dia per altre i l'administració no dialoga amb nosaltres.
0: I en l'àmbit laboral, els sindicats majoritaris i la intersindical han convocat una vaga del personal de prevenció d'incendis forestals en Baersa per als dies 30 i 31 d'agost.
2: Abans, demà mateix, a les 10 del matí, es concentraran davant del Palau de la Generalitat per a reclamar millores en les condicions laborals i en el model de prevenció d'incendis forestals del nostre territori.
0: En successos, la Policia Nacional investiga una bossa amb ossos que, segons els primers indicis, són humans i que van localitzar en la xarxa de Clavegueram de València, a prop de l'estació de bombament de Cantarranes, situada al barri de Nazaret. Continuem a València, on la Policia Nacional ha detingut un home de 51 anys acusat de gravar i assetjar 8 dones, 7 de les quals menors d'edat, entre elles la seva fillastra.
2: Després de declarar davant la justícia, l'home ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament respecte de les víctimes, i a Castelló l'Audiència Provincial ha condemnat a 17 anys i mig de presó l'home de 51 anys acusat de fer tocaments i altres pràctiques de caràcter sexual a dos bessones menors d'edat amb les quals va conviure entre setembre i novembre del 2024 a la ciutat de Castelló de la Plana.
0: I en la informació esportiva continua l'extensa primera jornada de Lliga. Esta nit a les 9 és el torn de l'Atlètic de Madrid, que rep a casa un recentment ascendit Màlaga. El conjunt andalús torna a la primera divisió després de 9 anys. El projecte de l'equip encara està en construcció i té per fer oficial la incorporació a la plantilla de l'excapità llevantinista Pablo Martínez. Nosaltres tornem a les 8 amb més informació en Contrapunt.
7: Som A Punt. Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mónaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque, anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Chiquilla! Les cançons de la nostra vida.

El temps passa, i així ocorre també amb les cançons de la nostra vida. Però hi ha melodies que, per molt de temps que hagi passat, queden inesborrables a la nostra memòria. I ja hem vist que les comarques valencianes van viure uns anys 60 molt intensos. L'apertura econòmica i el conegut desenvolupisme van influir directament en algunes ciutats costaneres on el turisme era la punta de llança. I tot això va influir en les melodies que sonaven en aquell moment.

0: les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Som angelets perduts.
2: Però el temps avança i la dècada dels 70 va entrar amb força i així van aparèixer nous actors en el tauler de joc socioeconòmic que van afectar directament a les tendències musicals i a com es va desenvolupar la indústria cultural. El sud industrial va entrar en crisi. El tèxtil es va ressentir a l'Alcoià, el Comtat i la Vall d'Albaida. Això va crear inseguretat laboral, però també una generació que buscava identitat i fugida cultural.
3: A Sagunt es van crear los Altos Hornos del Mediterráneo. La siderúrgia va ser el caldo de cultiu per a crear associacions, xarxa veïnal i vida nocturna els caps de setmana. Però hi ha dos factors més. Ford va aterrar amb una factoria de producció automobilística a Almussafes i a la Plana es va consolidar la indústria del taulell. Tot això va portar treball, diners i temps d'oci per a gastar.
2: Els barris es van organitzar i el moviment veïnal es va reforçar en defensa del territori. La universitat va continuar sent palanca polític-social i una pedrera inabastable de músics i de públic.

0: I no podem oblidar que a nivell polític, a partir de l'any 1975, quan va morir el dictador, vam encetar una de les èpoques més vibrants i excitants que va fer el país canviar per complet. El referèndum, les primeres eleccions democràtiques, la legalització de partits polítics, l'aprovació de la Constitució, la demanda de l'autonomia, el conflicte identitari i la batalla de València, on la llengua va tornar a la primera pàgina, a pesar que la nova cançó ja portava prop d'una dècada reivindicant-la.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
0: El rock progressiu, el simfònic, la psicodèlia i el folk rock són les tendències musicals que van abraçar els i les joves al món anglosaxó. I a les nostres terres no podia ser diferent. Així que de les grans històries tornem de nou a les menudes i parlem ara de dos bandes pioneres d'este rock que també es va conèixer com underground.

Escoltem de fons Llegará el día que me quieras, de Modificación, una banda del barri de Russafa a la ciutat de València. I sabeu qui era el vocalista en este tema? Juan Bau, que mesos després abandonaria la banda per dedicar-se en cos i ànima a la cançó melòdica i les llistes d'èxit.

L'autor d'esta cançó és Pedro Jenner, el vocalista de Lone Star. Este EP el van editar el 1971. Després de molts canvis en la formació inicial del grup, el 1973, Modificación va editar 3 EPs en la producció de Félix Arribas, bateria de Los Pequeñiques. Es graven a Madrid i hi ha cançons com este, Across the Time.

Al gener de 1974 es fa la presentació oficial de la banda en televisió. Al programa de televisió espanyola Estudio Abierto, que presentava José María Íñigo. I això culmina amb un concert a la discoteca J&J de Madrid.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: L'altra de les bandes que naix a les nostres comarques a principi de la dècada dels 70 i que destaca per la seva adhesió total a les noves tendències va ser Control.

Cal destacar que entre els seus membres es trobava Antonio Ortiz Fuster al baix. Posteriorment, aquest artista va destacar per ser un dels dibuixants de premsa més importants del nostre temps, Ortifus.

van ser apadrinats per Enrique Ginés i el seu programa Disco Moder, i els va representar Brani, l'agència de management de Nino Bravo. D'estos anys inicials de la dècada dels 70, cal destacar un fet que va germanar gran part d'esta generació i que els va unir per treballar junts. Es tracta de l'estrena de l'òpera rock Tommy, amb música dels britànics de Who, al Teatre Princesa de València l'any 1973, on van participar la gran majoria de protagonistes d'este capítol.

0: sus ojos.
1: I una altra fita destacable per entendre esta època és el festival de rock a The Mood Country, del que podríem dir, amb la boca xicoteta, el nostre Woodstock particular. Un esdeveniment organitzat a la pedania valenciana de Benimàmet, on es troben ara mateix les instal·lacions de Fira València i que va ser un autèntic fracàs. Però ahí queda, com a demostració de tot aquell moviment rocker dels 70, es va anunciar com 9 hores de música en acampada. Dos de les primeres bandes que es presentaren davant del públic van ser precisament les dos que estem parlant, Modificació i Control. Però el cap de cartell indiscutible d'aquell festival va ser un dels grans guitarristes valencians i dels més avançats a la seva època, Eduardo Bort.

0: Ford va començar en alguns conjunts rockers dels 60 i de seguida se n'anà a Suïssa, Alemanya, Gran Bretanya i França per a treballar de músic de sessió. A principis dels 70 va fundar la banda Audi i va gravar algunes cançons a Madrid. L'any 1974 va decidir enviar-les a un productor britànic que va quedar impressionat pel talent i la interpretació. Però així apareix una de les mancances que van fer que els nostres músics no transcendiren més al món i en la indústria musical. En aquells anys, encara incipient, no va poder costejar el trasllat dels músics a Londres durant mesos per poder treballar.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al tecno i del pop a la cançó.
0: Eduardo Bort va treballar com a productor discogràfic durant els següents anys en discos de Pau Riba i la banda Iceberg. I aquell primer disc, que va impressionar els productors estrangers, va ser publicat sense èxit el 1975 per Moviplay. Posteriorment, este disc homònim va adquirir la condició de culte. La seva reputació va pujar tant que el preu de les còpies va pujar a xifres molt altes. I este disc comptava amb cançons com Thoughts.

Este disc és una peça clau per entendre la nostra història musical i el seu so està a l'alçada de qualsevol banda a nivell internacional. De fet, en alguna ocasió algú va dir que el seu so es podia situar entre Pink Floyd i Carlos Santana. Este disc és una peça clau per entendre la nostra història musical i el seu so està a l'alçada de qualsevol banda a nivell internacional. De fet, en alguna ocasió algú va dir que el seu so es podia situar entre Pink Floyd i Carlos Santana.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Però nosaltres el que volem en este recorregut és contar tot allò que va passar i descartar allò que haguera pogut ser. Per tant, continuem el repàs per la dècada dels 70 i ens trobem en la tríada sagrada. Pep Laguarda, Remigi Palmero i Julio Bustamante. Tres artistes i tres àlbums considerats com els creadors d'un concepte que no es va entendre massa en el seu moment, però que després es reivindicaria per tot arreu: el pop mediterrani de caràcter purament valencià. I el primer protagonista és Pep Laguarda.

Des de Rafael Buñol ens arriba este músic inconformista i polièdric que sent un xiquet va veure a Bruno Lomas i Los Milos al Teatre Principal de València i va tindre clar que volia dedicar-se a la música. Encara hauria de passar més d'una dècada per a que facturara Brossa d'Ahir, de 1977, un dels discos més importants de la psicodèlia valenciana i el precursor del que després es va conèixer com el pop, o rock, o folk mediterrani. Una etiqueta, per cert, que no es van posar ells. Només es deixaren dur per tot allò que portaven dins, en sons tan particulars com este.

Es va gravar a Deià, Mallorca, abonant amb un observatori, l'estudi que tenia el músic australià David Allen al terrat de sa casa. Allen va ser fundador dels històrics Soft Machine i en aquell moment tocava amb Gong, una banda de rock progressiu, jazz i space rock. Com a tècnic de so, ell va acompanyar Pau Riba. Quasi res.

0: Pep Laguarda i Tapineria es desmarcaven d'esta forma de la nova cançó, ja que cantaven en valencià, però sense missatge clarament polític-social. Laguarda anava en l'onada del que es va conèixer com a rock laietà de Jaume Sisa o Pau Riba. Encara que admirava profundament a Mina, Renato Carosone o Bob Dylan. I això es destila en les seues cançons.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: El segon disc en arribar va ser el del músic d'Alginet, Remigi Palmero. Si en l'anterior treball les Illes Balears van ser el punt d'encontre, en este cas serà la Marina Baixa en general i Altea en particular. Un paradís hippie amb una energia semblant a la que es podia viure a les Illes. Allí va conèixer a Julio Bustamante i allí va néixer la idea de publicar Humitat Relativa, l'any 1979, un altre dels discos capitals per entendre esta època.

Remigi Palmero, que ens va deixar fa poc, va formar part de ben jovenet del grup Els Cinc Xics. Humitat Relativa és el seu primer treball en solitari, un disc lluminós que desprèn mediterraneïtat en cadascun dels seus acords. Allí el rock, el jazz, el funk i la progressiva conviuen amb balbaes, tocs àrabs i percussions afrollatines. De fet, és el primer disc a tot l'estat on participen músics africans, un disc avançat al seu temps.

Remigi feia coses estrambòtiques. Li posava cordes metàl·liques a un llaüt o creava artefactes sonors per a les seues composicions. El disc el va gravar al Boraia, a Estudis Tabalet, mesos després que el creara un altre imprescindible de la nostra música, Lluís Miquel Campos. Humitat relativa és un disc que representa el moment en què es va concebir, quasi impossible de reeditar.

0: això, el mateix artista no va voler col·laborar quan es va recuperar el màster fa uns anys i es va tornar a editar. Ell mateixa va dir: els treballs pertanyen al seu context i ara mateix la música va en una altra direcció.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al techno i del pop a la cançó.
0: I dos anys després va arribar el torn de l'últim dels nostres protagonistes. Julio Bustamante, del barri de Marchalenes, a la ciutat de València. La seva aportació va ser Cambrers. Era l'any 1981 i comptava amb cançons com...

Cambrers tenia influències de ritmes africans i nord-americans. Tenia una qualitat que el va fer diferent i únic, i és que es va crear junt a la mar Mediterrània en una època de molta llibertat en la que hi havia temps per a fer les coses pausadament i entre amics. Un disc brillant, com l'ha batejat gran part de la crítica.

Dels tres artistes que hem parlat, Pep Laguarda, Remix i Palmero i Julio Bustamante, este últim és el que ha tingut una activitat musical molt més llarga i duradora en el temps. Ha editat 13 àlbums i ha estat reivindicat per gent de la seva generació i per altres més joves. Amb eixe parar d'home tranquil i savi, Bustamante ha aconseguit el reconeixement unànim, i això no és poc.

inventors o no d'una marca que els ha perseguit durant tota la vida, el que sí que està clar és que el pop mediterrani en clau valenciana són estos tres discos. Són les col·laboracions entre ells, són els riscos que van prendre per a crear-los i també són les cançons que queden per a testiguar-ho, com esta, Cambrers.

0: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
1: Ja arribem ja al final d'este recorregut pels anys 70 i ho fem amb una banda de la ciutat d'Alacant i un nom que ens ho diu tot: Mediterráneo. Més rock progressiu amb denominació d'origen. Es van crear en 1976 i el 1978 graven el seu primer disc a Madrid, Estrechas calles de Santa Cruz, que contava amb temes com este, que li dona nom al disc.
2: I des d'Alacant diem adeu a este capítol amb aromes a progressiu, a rock simfònic, underground, rock dur, folk, pop mediterrani, funk i moltes altres sonoritats que li van donar sentit musical a esta dècada. Cançons que ens van salvar a nosaltres i que ara poden també salvar-te a tu, que ens estàs escoltant. Ens agraden tots i cadascun dels matisos de la música valenciana i, com dirien en estos anys, llarga vida al rock.
1: I esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.

0: Passen uns segons de les 8 de la vesprada i obrim el contrapunt d'avui, dimecres 19 d'agost. I ho fem amb una xifra, 44,7 graus. Eixe és el rècord de calor avui a Espanya i s'ha registrat a Alzira. En un episodi, un pic de calor que s'estén per gran part del nostre territori. L'AEMET acaba de publicar en les xarxes que a València ciutat s'ha arribat als 42,8 graus, la quarta temperatura més alta des que hi ha registres, des de 1869. I mentre patim esta calor desmesurada, a Ceuta es tensa encara més la situació. 20 dies després de l'entrada massiva, el PP vol que el Suprem es pronunciï sobre la negativa dels ministres del govern a compareixer al Senat. I tot això sense que ningú resolga la situació dels menors que esperen a Ceuta un destí per a les seues vides. Comencem amb Tono Escribano i José Navas a la tècnica. El saluda Rubén Dempere.
1: Contrapunt en Apunt Ràdio.
0: Bona vesprada, Joan Carles Fortea. Avui no es parla d'una altra cosa. Calor, calor i més calor.
2: Bona vesprada, Rubén. Efectivament, moltíssima calor. Com bé has comentat, aquest quart valor més alt de la ciutat de València és molt significatiu, amb un observatori més que centenari. Encara tenim temperatures molt elevades. La veritat és que no només han sigut les màximes, sinó també les hores en les que estem encara, perquè són ja dos minuts passant les 8 i encara tenim molts observatoris de la zona sud de Castelló, entre l'Alt Palància i també punts del Camp de Morvedre, també del nord de València, molts observatoris de l'Horta, del Camp de Túria, punts també de la Vall del Vall, de la Costera. Tenim valors encara registrant els 40-41 graus i són les 8 de la vesprada. És molt curiós perquè en algunes zones litorals estem al voltant de 33-34 a la mateixa línia costanera amb humitats del 80%, però fem 20 quilòmetres terra endins i ens trobem amb 41 i 42 graus i humitats inferiors al 20%. Hem de destacar que també fa molta calor cap a l'extrem sud d'Alacant, a la zona interior. A Orihuela han arribat els 44, Alacant ciutat ha arribat a unes 39 de màxima, Elx 40, i això és 42,8 que hem comentat de València, i Castelló de la Plana avui 35. El litoral de Castelló ha sigut més protagonista en la humitat. Moltíssima calor hores d'ara i moltíssima calor esta pròxima nit. Ara estan entrant núvols des de la zona nord d'Àfrica, núvols que podien deixar alguna precipitació acompanyada de fang, fins i tot alguna tempesta seca podria formar-se esta matinada cap a Alacant, i estos núvols el que faran serà com tindre un cobertor natural que provocarà que la temperatura encara baixi menys, o sigui que potser iniciarem esta nit a la mitjanit, quan tots intentem dormir, amb temperatures que estaran en molts observatoris superant els 35 o 36 graus. Per tant, una nit molt, molt càlida la que tenim per davant, i recordem aquesta probabilitat d'alguna tempesta seca cap a Alacant. Demà, al matí, s'obriran clars, tindrà lluirà el sol, no farà tanta calor com la d'avui, encara tenim avisos per calor perquè al litoral encara podrem superar demà els 35-36 graus. De fet, demà a Castelló serà el dia que més calor farà, podran tocar els 39-40, però la resta notarem que afluixa. Encara un dia de calor, però no tan intensa com avui. I demà, a partir del migdia, entren en joc les tempestes. Tenim avisos. Groc i taronja. Al nord d'Alacant, tota València, al sud de Castelló. Podrien ser fortes. Atenció a les tempestes de demà, perquè seran tempestes matineres, no de vesprada, d'entrada a vesprada, sinó pot ser que ja al migdia tindrien arruïssats a les muntanyes d'Alacant i al sud de València i avançaran de sud cap a nord. Localment amb granís que podria ser d'una grandària destacable, quantitats de pluja que poden superar els 30-40 litres en una hora, per tant són tempestes que en principi no seran seques i que avançaran molt ràpidament de sud a nord. Això farà també que refresque al final del dia i divendres sí que ja la baixada de temperatures serà més general, ja no tindrem avisos, i el cap de setmana es normalitzen les temperatures, fins i tot per davall de la mitjana per a aquestes dates, encara que tindrem un cap de setmana de ruixats, de tempestes de vesprada, un cap de setmana en el que ja es notarem que les temperatures no són tan elevades. Però esta nit, precaució, perquè tenim per davant una nit molt càlida després d'un dia, com bé comentaves, que ja feia molts anys en alguns observatoris que no teníem tanta calor.
0: Una muntanya russa és el que ens espera, no?, els pròxims dies. Però abans d'anar-te'n volia que ens comentaris alguna cosa més sobre aquesta previsió en relació a la nit, perquè ens estem ja començant a acostumar a aquestes temperatures diurnes, no?, per damunt dels 40 graus, però estaves parlant de temperatures per damunt dels 35,
2: sí, aquesta
0: nit.
2: A l'inici de la matinada, sí. De fet, sempre comentem que tenim nom per a les nits que no baixem dels 20, que ja dels tropicals, que ja quasi quan estem conformant amb aquests valors, perquè ja estem cada vegada són més freqüents les nits de que no baixem de 25, que són nits tòrrides, però no tenim nom de moment per a nits que no baixem de 30. És molt poc habitual, però aquesta nit podria ser que tinguem molts observatoris que no baixen de 30 i estem parlant que 30 arribarem demà de matí, o sigui, la pròxima matinada, demà a primeres hores del dia, però és que pot ser que entrarem en la nit amb valors superiors als 35. Estem parlant de que la primera part de la nit i matinada serà molt càlida i, per tant, tornem a insistir també, precaució, perquè bufarà el vent de ponent i s'ha probabilitat alguna tempesta seca cap a les muntanyes d'Alacant. Les primeres sí que poden ser amb poca aigua, demà és diferent. Toca estar pendents d'esta nit i esta nit paciència, passarà i serà una de les nits que potser també marcarà alguns registres, si no rècord, entre les nits més càlides des de que tenim registres també.
0: Joan Carles Fortea, moltes gràcies.
2: Bona nit.
0: I anem en este moment al lloc on avui ha fet més calor de tota Espanya. 44,7 graus, ja ho hem comentat. Joan Miquel Llopis, ha baixat una miqueta la temperatura ja al Cira?
3: Sí, ha baixat una barbaritat, Rubén. Ara estem a 41 graus. Vull dir-te que estem encara en el forn, que s'acaba de desconnectar, el sol ha començat a baixar i encara estem a 40. Però recordem, com has dit, que Alzira ha sigut la màxima més alta d'Espanya, 44,7. I juntament amb Alzira, Guadasséquies, a la Vall d'Albaida, 44,2, Xàtiva, 44,1, i Antella, 44, formen el escaló del Club dels 44. Però si parlem d'altres temperatures molt consistents, i podem parlar per comarques, des de l'Alt Palància, a Castelló, el Camp de Túria, l'Horta Sud, la Ribera Alta, la Costera, la Vall d'Albaida, una part de la Safor, la de Dins, i el Baix Segura, han celebrat la festa dels 40, és a dir, dels 40 graus, fregant-los o molt passats, amb 41 i 42 graus. S'ha confirmat que la zona que estava en avís roig ha sigut la que ha donat de ple aquestes altes temperatures que ara ja Alzira comença, podríem dir que a despertar. Ha començat des de fa una mitja hora a eixir la gent perquè ja està la sombreta, però recordem que en estos moments està marcant-nos ara 40 graus, un forn i fins ara carrers buits. I com deia Joan Carles Fortea, bueno, ell no ho ha dit, esta nit la nit va ser infernal, perquè segur que tenim temperatures d'entre 30 i 35 graus entre les 12 i les 3 de la matinada. No puc dir-vos una altra cosa que donar-vos una càlida abraçada des d'Alzira.
0: Una altra per a tu, Joan Miquel. Calor, la calor extrema obliga a prendre mesures extraordinàries. Alejandro Molés, bona vesprada.
4: Bona vesprada. Així és, i està activat en tota la Comunitat Valenciana el nivell 3 d'emergència per risc extrem d'incendis forestals. Per això, els parcs naturals tanquen alguns espais a l'aire lliure també, i els refugis climàtics es converteixen en la millor opció per a suportar les temperatures extremes. Sense ho compta, Víctor Vidal.
5: 13 parcs naturals de la Comunitat Valenciana tanquen fins divendres a la nit per a reduir al mínim la presència humana i protegir la massa forestal. No es pot accedir ni en cotxe, ni en bicicleta, ni a peu. A alguns visitants, el Penyal li fa que els ha pillat per sorpresa.
6: Avui havíem pensat passar el dia en Calp i pujar a veure el Penyó, i ens hem trobat doncs que està tancat. Imagino que, bueno, normal pel tema del risc, de la calor, els incendis.
5: La cinta policial també s'ha desenrotllat a la Devesa del Saler. Els canons d'aigua i bombers han refrescat el bosc, amenaçat per les altes temperatures i la baixa humitat que deixa la ponentada. Juan Carlos Caballero és regidor de Prevenció d'Incendis de l'Ajuntament de València.
7: La gent que viu en la Devesa, bueno, pues pot evidentment accedir i anar a la platja, però el que volem és evitar molta gent dins d'un parc natural que, en qualsevol cas de risc, pues és un risc potencial.
5: I la protecció també arriba a la ciutat. València ha tancat monuments històrics a l'aire lliure, com les Torres de Serrans i les de Quart, i esta vesprada també ha tancat el Parc Gulliver. I com que al carrer no es pot estar, s'han habilitat espais interiors per a protegir-se. La xarxa de museus municipals de València ha obert les portes com a refugis climàtics. A Castelló de la Plana hi ha refugis que venen de sèrie, la vegetació dels parcs urbans. Al Pinar del Grau, els arbres actuen com un filtre natural i poden fer baixar la temperatura entre 4 i 5 graus. Per quedar davant d'una calor que no dona treva, el millor és esperar que passe ben a recer.
1: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana, en A.Ràdio.
0: I no deixem de parlar de l'oratge i de les conseqüències de l'oratge. La Unió Llauradora ha fet números i estima en més de 10 milions d'euros les pèrdues directes en la producció agrària pels últims episodis meteorològics adversos amb tempestes carregades de pedra i forts vents. Una factura que assenyala les comarques més afectades, les de Utiel-Requena, la Vall d'Albaida i l'Alt Palància.
4: La superfície agrícola afectada supera les 10.000 hectàrees i la Unió advertís que encara és una estimació provisional que haurà d'actualitzar-se. El secretari general de la Unió, Carles Peris, detalla tot seguit els principals cultius afectats, sobretot per l'efecte de la pedra.
8: La vinya, principalment en Utiel-Requena, alguns camps també de llenyosos, com és l'olivar i l'armeler, i també s'han vist afectat algun camp de cereals en eixa comarca. En la comarca de la Vall d'Albaida, el cultiu més afectat és el caqui, i també en importància estan afectats olivars i cítrics. I en la comarca de l'Alt Palància, els danys se concentren sobretot en importància en olivar i armeler principalment.
0: Números molt més positius els que presenta el turisme. Creix l'ocupació hotelera a la Comunitat Valenciana durant la primera quinzena d'agost. Ho assegura la patronal del sector, Osbec. Parla d'una ocupació mitjana superior al 92%, és a dir, 8 dècimes més respecte al mateix període de l'any passat. Un increment basat sobretot en el poder que ha tingut l'eclipse total de sol a l'hora d'atraure nous turistes.
4: I una vegada més, amb Benidorm al cap davant, amb més d'un 93% d'ocupació seguida de prop per Alacant. La província de València ha registrat una ocupació de vora un 92%, el Cap i Casal poc més del 90% i Castelló un 88,5%. I tot això, com hem dit, gràcies a l'eclipsi de dimecres de la setmana passada. Escoltem un grapat de testimonis d'empresaris de l'hostaleria de la ciutat de València.
9: Plens, perquè hem estat a tope.
10: Bueno, tenim que dir un 100%.
11: La ocupació la noche del eclipse fue muy positiva en la ciudad, llegando a alcanzar el 96%, además impulsando el precio medio hasta los 210 euros.
1: Contrapunt en A.Ràdio.
12: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
14: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia, en A.Ràdio.
0: I anem ara ja amb la qüestió política i amb la qüestió migratòria que marca l'actualitat des de fa setmanes. La tensió política continua a Ceuta. El seu president reclama restablir la seguretat a la frontera a través d'Europa i la tornada de tots els migrants. El Ministeri d'Infància treballa, per la seva banda, per la tornada de 500 xiquetes menors o el trasllat de 500 xiquetes menors a la península. Alba Rocher, Madrid, bona nit.
15: Sí, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, que ha estat per segona vegada a la ciutat autònoma des que esclatara la crisi migratòria, denuncia una invasió a Ceuta i avisa que tots els migrants han de tornar.
16: Una ciutat espanyola ha sido invadida, invadida en pleno 2026. Y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano. En ningún caso, ni mayores ni menores. Han de regresar todos.
15: Des d'allí ha anunciat que el PP acudirà al Tribunal Suprem després que els ministres s'hagin absentat de les comissions d'investigació del Senat, on havien d'explicar el que va passar a Ceuta. El president ceutí, Juan Jesús Vivas, exigeix recuperar la normalitat després de l'entrada massiva i seguretat a la frontera.
17: Emplear por parte de quien puede y debe cuantos medios sean necesarios para que Ceuta recupere esa ansiada normalidad. Frontex tiene que estar en la frontera del Tarajal.
15: L'executiu continua defensant la seva gestió i treballa en el trasllat a la península de 500 xiquetes menors. Escoltem la ministra Elma Saiz.
18: Que estamos hablando de niños y niñas que están solos. Cualquier medida que se adopte siempre va a velar por proteger el interés superior del menor.
15: Avui la titular d'Infància, Sira Rego, critica els populars en xarxes i assegura que parlar de deportar els menors migrants és una barbaritat.
1: Contrapunt, en A.Punt Ràdio.
0: I canviem d'assumpte. Garantir la seguretat dels grans festivals i també de les persones que viuen prop és l'objectiu del dispositiu que la Guàrdia Civil ha desplegat en el Rototom, que se celebra a Benicàssim fins dissabte i en el qual hi participen més de 1.000 agents. Ens ho conta Guillem Nicolàs.
19: Mantindre l'ordre quan més de 10.000 persones es reuneixen en un mateix punt no és fàcil.
20: Un evento d'estas característiques, lo más importante es la preparación previa, establecer un dispositivo especial que la gente disfrute del evento y que los restos de ciudadanos puedan tener transcurrir su vida con normalidad.
19: És David García, capità de la Comandància de Castelló de la Guàrdia Civil i cap del dispositiu de seguretat del Rototom. Participen més d'un miler d'agents de diverses unitats al llarg dels 7 dies que dura el festival. Estan preparats per al que puga passar, però només la seva presència evita problemes.
20: Lo más importante es que no tengamos que actuar. Y si algo aconteciera, pues tener una reserva y efectivos dispuestos a actuar y a contrarrestar cualquier incidencia que pudiera ocurrir.
19: En el dispositiu participen unitats especialitzades i també preveu l'ús de drons.
21: Los utilizamos en la gran mayoría de dispositivos que montamos, tenemos como otro punto de vista, ¿no? mucho más amplio y podemos controlar mucho mejor todas las áreas del festival.
19: A la vigilancia per l'aire se li sumen els gossos que poden ajudar en situacions diferents.
22: Son perros de drogas o perros de búsqueda y rescate o perros de detectores de explosivos. Hay gente que le gusta mucho y otros que cuando te ven pues se van en sentido contrario, lógicamente.
19: Encara queden 5 dies de festival i estos agents tenen molta faena per davant.
20: Por ahora ha desarrollado con bastante normalidad. Ahí puede haber incidentes de asistencia sanitaria, por un exceso consumo de bebidas alcohólicas, pero la verdad que ha desarrollado con bastante normalidad y no ha habido altercados de gran magnitud.
19: També així, el millor és previndre.

0: Avui, 19 d'agost, és el Dia Mundial de l'Assistència Humanitària, una jornada per reconèixer el treball pràcticament desinteressat de les persones que arrisquen la vida per millorar la d'altres. En els últims 3 anys, i segons dades de l'ONU, unes 1.000 persones haurien mort al món desenvolupant aquestes tasques. Avui hem parlat amb Salva, Adelaida i Paula, tres cooperants alacantins de Creu Roja, que es troben a Veneçuela des que es produí el terratrèmol. Amparo Fernández ha parlat amb ells. Esta és la seva crònica.
1: Mis compañeros que vinieron en la primera acción, el primer grupo, se encontraron sobre todo con personas con heridas físicas y también con heridas de carácter psicosocial.
2: 91 años con una fractura de cadera.
3: Yo llegué hace poquitos días haciendo el relevo a las compañeras de la primera rotación. Creo que lo que han hecho aquí es excepcional, la verdad. Han montado una clínica con unos recursos bastante limitados en comparación con lo que tenemos en España.
1: El equipo que hay son 3 doctores, 5 enfermeras, 3 personas de apoyo psicosocial y 2 técnicos.
4: A quitar la cabecita, hombre, se movió una patada.
5: Tengo 25 semanas, vine por chequeo para ver cómo está la bebé.
6: Me ocupo de las mujeres embarazadas y de mujeres con problemáticas ginecológicas. Eran personas con una salud dificultosa que se ha añadido todo lo que están viviendo, y los niños están muy inquietos cuando oyen cualquier ruido de lo que sea, duermen mal, están durmiendo mal.
3: Y ahora vienen más pacientes con enfermedades crónicas, ¿no?, que están desatendidas.
1: Las cifras demuestran que no se está respetando a los trabajadores humanitarios, sobre todo al personal local.
3: Apoyarla y financiarla es muy importante para que podamos seguir ayudándonos entre todos, ¿no? Cuando falte en un ladito, poder ayudar desde el otro.
6: Y una mirada de la población para que sepan que hay muchísima gente haciendo cosas grandes.
7: Contrapunt, on els protagonistes escriuen els titulars en directe, en A.Punt Ràdio.
8: Aló?
0: Esta veu que acabem d'escoltar era la de Hind, una xiqueta gazatí de 5 anys. Hind demanava auxili per telèfon a la mitja lluna roja. L'exèrcit israelià va obrir foc contra el cotxe on viatjava la xiqueta amb els seus tios i els seus cosins. Ella era l'única supervivent i durant hores els equips de rescat van tractar de traure-la d'allí. Finalment Hind va morir. La història de Hind va fer la volta al món gràcies a una pel·lícula on s'escoltava la telefonada real. Avui, la veu de Hind lluita per no apagar-se del tot. L'exèrcit israelià admet per primera vegada que les seues tropes van disparar contra el cotxe de Hind Rajab. Ens ho conta Arturo Monedero.
9: Un àudio va pegar la volta al món el gener del 2024. Ens estan disparant. Tinc el tanc al meu costat. La Jan reclama ajuda a la mitja lluna roja. Té 15 anys i està atrapada en un cotxe amb familiars morts. La jove també és assassinada i Hind Rajab, de només 5 anys, continua al telèfon durant hores demanant auxili. L'atac acaba finalment amb ella i amb l'ambulància i els 2 paramètges que anaven a rescatar-la. Ara, l'exèrcit d'Israel reconeix que els seus soldats dispararen contra el vehicle. Fins ara havia sostingut que no hi havia tropes a la zona. La justícia militar investigarà penalment el cas, com també la mort de 15 sanitaris en març del 2025. En canvi, descarta indagar sobre un altre atac l'abril del 2024 que va matar 7 cooperants de Wall Central Kitchen. Les ONGs de drets humans alerten que estos processos interns contra soldats israelians poques vegades acaben en condemna.
10: Allahu Akbar!
9: Tot mentre la guerra no s'atura, nous bombardejos deixen avui almenys 16 morts a la ciutat de Gaza.
0: I no deixem esta regió, parlem ara de l'Iran, que contesta amb la mateixa moneda al mapa publicat per Donald Trump, on es qualifica de territori nord-americà l'estret d'Hormuz. Sí, el govern de Teheran ha fet la seva rèplica penjant a les xarxes un mapa dels Estats Units amb l'estat de Califòrnia pintat com si fora iranià. Tot això mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, ha reconegut que s'han paralitzat les negociacions entre les dues parts en el moment en què ha expirat el termini de 60 dies de treva que s'havien donat per arribar a un acord que posi fi a la guerra.
7: Contrapunt. en A Punt Ràdio.

0: Temps per als esports amb Isaac Almendros i amb la primera jornada de Lliga, que encara continua. Bona nit.
1: Bona nit. Així és, una inusual jornada que s'estendrà fins dijous de la setmana que ve. En uns minuts, a les 9, és el torn de l'Atlètic de Madrid que rep a casa a un recentment ascendit Màlaga. El conjunt andalús torna a primera divisió després de 9 anys, un equip que encara està en construcció i té per fer oficial la incorporació a la seva plantilla de l'excapità llevantinista Pablo Martínez.
0: I del Llevant, Isaac, hem estat molt pendents de Marc Santos, el jove de 15 anys que va debutar fa uns dies.
1: És el tercer jugador més jove a debutar en primera, un rècord que, això sí, s'ha guanyat el mateix fent mèrits. Hem parlat amb Joaquín Navarro, director del planter Granota, i així parla del de Massanassa.
2: Quan un jugador està preparat, jo crec que és independent de la edat. Él ha demostrado durante estos años en el club que los procesos los ha ido avanzando con facilidad porque estaba preparado para ello. Si mantiene el nivel que está mostrando, pues estoy convencido que habrá muchos más momentos como el del domingo.
0: I el València porta novetats en el mercat de fitxatges.
1: A falta d'un, en podrien ser dos els laterals drets que fitxe el València. Pablo Maffeo arriba esta matinada i demà s'espera que passi la revisió mèdica i es faça oficial. L'italo-argentí va fitxar a principi de l'estiu per l'Olympiacos grec i ara arriba cedit al conjunt de Mestalla per una temporada. Esta incorporació no impedís que l'operació per Arnau Martínez continuï avant.
0: I anem ara al bàsquet, perquè per fi el València ha presentat a Xavi Albert com a nou entrenador.
1: Tot i que de manera circumstancial ja va ocupar la banqueta fa 2 anys, ara té l'oportunitat d'arrencar un projecte des de zero, al qual per a ell és l'equip de la seva vida.
3: Comencem una nova etapa, comencem un nou projecte. El passat són records meravellosos, el futur no existeix, llavors tenim un present per davant que és en l'únic que em centre, poder establir tot el que volem fer, construir des de l'inici, poder viure una pretemporada, poder liderar des del primer dia.
0: I no deixem el bàsquet, Isaac, perquè les jugadores de la selecció espanyola continuen preparant el Mundial d'Alemanya de setembre.
1: Avui, nova sessió al pavelló Santiago Martín de Tenerife, on el cap de setmana disputen un torneig contra Bèlgica i Nigèria. L'alera del València Bàsquet, Elena Bonavida, es mostra il·lusionada amb la possibilitat de participar en un Mundial.
4: Creo que estoy preparada, me motiva mucho. Después de la temporada pasada siempre he tenido el Mundial muy en la cabeza y muy presente. Entonces, si cuentan conmigo, yo encantada y muy, tengo muy claro de que lo daré todo en la pista.
0: I anem al tenis, on no tenim bones notícies des dels Masters de Cincinnati.
1: No, perquè l'únic espanyol que quedava en peu era Rafa Jodar, però fa només uns minuts ha caigut en octaus contra l'italià Coboli.
0: I tanquem amb la Fórmula 1, que torna este cap de setmana després del descans d'estiu.
1: Sí, serà el Gran Premi dels Països Baixos, però la notícia avui ens la porta Carlos Sainz.
5: Hi everyone, I'm very excited to tell you that I'm gonna keep being a Williams driver for the coming years.
1: El pilot madrileny ha renovat amb Williams amb un contracte multianual, però sense especificar per quantes temporades. Sainz confia en el projecte a llarg termini de l'escuderia britànica, tot i que reconeix que ara mateix travessen temps complicats. La renovació, a més, arriba amb pujada de sou, rondarà els 30 milions d'euros per curs.
0: Gràcies, Isaac Almendros.

Is Love. Era el 19 d'agost de 1967 quan esta cançó immortal dels Beatles arribava al número 1 en les llistes dels Estats Units. Coincidia, a més, amb l'anomenat Estiu de l'Amor, el moment àlgid, el moment culminant del moviment hippie.

0: Contrapunt en A Punt Ràdio.
1: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
2: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
3: A Punt Ràdio, de tu a tu, amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: El saludem a les 8 i 32 minuts de la vesprada una altra vegada des d'ací, des de Contrapunt, en l'inici d'esta segona part del programa, una segona part dedicada a la tertúlia, al comentari, i ens acompanya esta vesprada, sí, a l'estudi d'A Punt Ràdio, Álvaro Errazu, delegat d'Es Diario, la Comunitat Valenciana. Bona vesprada, Álvaro.
1: Bona vesprada, Rubén.
0: I al telèfon tenim el nostre habitual contertuli, Toni Cabot, que al qui saludem també, director del diari Informació. Bona vesprada, Toni.
2: Rubén, molt bona vesprada.
0: Imagina que ja ens vas revelar ahir que estaves en un lloc fresquet i avui suposa que no et farem molta enveja dient-te que a Alcira estem a 44,7 graus. Suposa que no et farem molta enveja, no?
2: Ho ha vist, Rubén. Sí, no, jo us parlo precisament ara mateix des de la plaça d'on està el govern d'Aran, en Vieja, i per a que es facis una idea, dividis per dos i encara es quedes curt els graus que fa aquí. Ara mateix estem en 21 graus, fa una briseta absolutament extraordinària i vas a permetre que amb ella no es pot tindre en aquest moment, no? I però bueno, demà crec que ja tornem per a la Comunitat Valenciana.
0: I menys amb ella que ens tindràs probablement esta nit. Joan Carles Fortea, el nostre meteoròleg de capçalera, ens indicava que esta nit es preveuen temperatures entre els 30 i els 35 graus. És a dir, no hi ha ni nom per a aquestes nits, ja no són tòrrides, són nits ja desconegudes, no tenen encara nom.
2: Sí, està sent impressionant, la veritat és que sí, ja que poses un mas al cap de veure aquestes altes temperatures extremes, i evidentment estar aquí no vaig ocultar, és un autèntic goig, no? Poder dir un poquet d'aquestes temperatures i estar a 20 graus en el mes d'agost, és algo absolutament ara mateix, imagina que inimaginable per als que esteu en la Comunitat Valenciana.
0: Álvaro, estem començant a normalitzar tot això d'una manera preocupant. No podem fer altra cosa, tampoc, però...
1: Cert. Tenim que buscar un nom per a esta nit. És de veres que Joan Carles Fortea no ha donat un nom, però Jopi sí que ha donat el nom des d'Alcira. Sí que mos ha dit que, bueno, que això no era tòrrid, que era algo més, no? Però tenim que batejar, no? Esperem que siga una i l'última per a patir, no? Però és que de veres que quan dius, bueno, són 40 graus, 44 graus, no? Així a València crec que hem arribat a 42 o 42 i mig. Ara mateix, per exemple, bueno, la calor que fa és espectacular. És que, bueno, això quan ho ha anat a Dubai, pues bueno, ja va mentalitzat, no? Però és que així, de veres que anem a patir tots els rècords. I la qüestió és que el proper estiu passarà el mateix, probablement, no? I tenen que canviar un poc el concepte de lo que és este tipus de temperatures que pensem que, bueno, és una vegada cada 10 anys, no? És que ja no es produeix cada 10 anys, ja es produeix cada 5, i després ja anirem acortant, i serà un any sí i un altre també, no? Jo crec que és una situació a pensar què és el que estem fent mal i sobretot què és el que podem fer per a intentar viure com esta nit, no? Que, bueno, el que tingui aire al condicionat molt bé, però n'hi ha moltes cases, evidentment, que no.
0: I que és un infern absolut.
1: No, aixir a lo que és dia la fresca, però és que avui no n'hi haurà fresca.
0: Impossible. I on no baixa tampoc la temperatura, en este cas ambiental, de la crispació política i de la complexitat de la situació, és a...
1: Esta nit, no? Que, bueno, el que tingui aire al condicionat molt bé, però n'hi ha moltes cases, evidentment, que no.
0: És un infern absolut.
1: No, aixir a lo que és dia la fresca, però és que avui no n'hi haurà fresca.
0: Impossible. I on no baixa tampoc la temperatura, en este cas ambiental, de la crispació política,

0: Els anys 60 i 70 no van ser una època fàcil per a fer música pop a Espanya. El franquisme ens mantenia culturalment aïllats i tot allò considerat perillós pel règim feixista de Franco estava prohibit. Malgrat aquestes coses, van existir bandes i solistes que van posar en pràctica la idea de fer música pop, seguint els passos dels artistes anglosaxons i europeus, però donant-li inevitablement una identitat pròpia. Un dels solistes més importants d'aquesta època va ser el valencià Nino Bravo. Avui, en Col·lecció de Vinils, parlarem del seu primer disc, anomenat Te Quiero, Te Quiero. Te Quiero, Te Quiero és un àlbum important per dos raons. Per un costat, estan els seus valors musicals i artístics, les seues cançons i la manera que va tindre el cantant d'interpretar-les. Però a més, Te Quiero, Te Quiero va marcar el naixement d'una estrella del pop i va transformar Luis Manuel Ferri Llopis en Nino Bravo. Un artista que, a més d'una gran veu, tenia idees innovadores i volia aprofitar l'èxit per a desenvolupar-les. Como todos, soñando, soñando. Per a parlar d'este disc i de la importància de la figura de Nino Bravo, tenim avui a l'estudi dos convidats. Per una banda, ens acompanya el periodista César Campoy, firma habitual en Les Províncies i la revista FM, i també tenim Manu Martínez, l'home que va exercir com a mà dreta de Nino i que en 1970, data en què eix este primer àlbum, comença a treballar com el seu assistent. Benvinguts els dos a la vostra ràdio.
1: Hola, què tal?
2: Hola, què tal?
0: Com esteu?
2: Bien, bien.
0: Contents de fer este homenatge a Nino?
2: Bueno, personalmente muy emocionado, desde luego. Para mí hablar de Nino Bravo y de su historia es una cosa que me marca mucho y encantado de estar aquí para contestar a tus preguntas.
0: César, abans de començar a parlar del disc, m'agradaria que ens digueres, ¿es pot parlar de Nino Bravo com a influència, com a figura que obri portes a un estil a Espanya?
1: Bé, evidentment, històricament no és la primera veu valenciana de renom, la de Nino, perquè abans, òbviament, està gent com Jorge Sepúlveda, en una vessant més romàntica, o Bruno Lomas més rockera. Això sí, és cert que Nino va obrir les portes d'un estil romàntic que després se va anomenar netament valencià, no? Caracteritzat per un timbre que aclapara, no? que crea escola. Estem parlant de Camilo VI, de Juan Camacho, de Juan Bau, més tard de Francisco. En aquest sentit sí que és veritat que Nino marca un poquet, obri i s'aporta. No?
0: Marca el camí, no? Què penses tu d'això, Manu?
2: Bueno, pues personalmente estoy de acuerdo con César en parte, pero para mí mi opinión es que la música siempre tiene tendencias. Entonces, si partimos de la base de muchos años atrás del rock and roll, llega un momento que entran los Beatles en juego, cambia esa tendencia del rock and roll a la música beat. Y de la música beat, en los años 68-70, hay una tendencia en el extranjero de vocalistas, como por ejemplo, no sé, Tom Jones, inclusive el propio Frank Sinatra. En su época sale Engelbert Humperdinck, John Rawls. Y entonces, ¿cambia la cosa? Pues sí, Nino en ese momento tiene una voz y un don en el cual se acopla a ese tipo de música, cuando él siempre ha cantado todo tipo de música, inclusive la italiana. Con lo cual, a raíz de ahí, surge un poco la parte solista de él.
0: Manu, al principio Nino formaba parte de un grupo, Los Supersons. ¿Cómo se va a convertir en solista?
2: Es una pregunta un poco complicada, porque solista siempre ha sido, porque él empezó con Los Hispánicos, que fue su primer grupo, y a raíz de cambiar de grupo ya, que fueron Los Supersons, ya acabó su vida musical y su vida personal con Los Supersons. Quiero decir con esto que se hizo, digamos, ¿me has dicho? La pregunta
0: era cómo es va a convertir en solista.
2: Ah, convertirse en solista. Sí, bueno, él tocando con el grupo tiene una oferta de la casa de discos de Fonogram, a la cual le propone venir a grabar un disco, empezando por Manuel Alejandro. Y entonces la casa de discos se opone totalmente a que el grupo entre dentro del cupo, que digo yo. Con lo cual, dado la oportunidad que tiene Nino, pues lógicamente se pone de acuerdo con sus músicos y entra con la primera grabación de solista con Fonogram, con él como todos.
1: Y es curioso, perdona, sí. Es curioso, Manu, y sabes tú que RCA, creo que va a ser RCA La primera casa discográfica a on va anar Nino i consideraren que no tenia les possibilitats que després se va confirmar que tenia, no?
2: Sí, fue un rechazo de la RCA. Bueno, eso ocurre en muchas compañías, a veces acierta con los artistas y a veces pues no, en este caso se equivocaron.
0: Sí, les companyies no sempre encerten. César, la cançó que hem escoltat al principi, com a tots, era el seu primer senzill. Quina repercussió va tindre?
1: Molt pobre, perquè es diu que va vendre al voltant de 500, 600 còpies.
2: Sí.
1: És una cosa que jo realment no entenc. I de fet, moltes crítiques van ser molt dures, no? És una cosa que demostra que els periodistes musicals no sempre, igual que les cases discogràfiques, no sempre són...
0: No sempre certen, tampoc. No?
1: I és curiós perquè com comentava Manu, este primer senzill, Nino està treballant amb Manuel Alejandro, que és un compositor molt important, Fonogram confia en Manuel Alejandro, però no té apenes repercussió el senzill, i de fet això, i dos cosetes més que després igual comentarem, marquen el trencament de les relacions professionals de Manuel Alejandro, un compositor d'èxit també, i Nino Bravo.
0: Escoltem ara Tu canviaràs, segon senzill de Nino Bravo, i una cançó que també va ser inclosa a l'àlbum Te quiero, te quiero.

0: César, com descriuries el Nino Bravo que estem escoltant?
1: És el Nino Bravo que comentava abans Manu, el Nino Bravo enamorat de Tom Jones, no? Que és un dels seus ídols, amb influències més mogudes, més romàntiques, i això també demostra com d'increïbles eren los Supersons, no? La banda que va acompanyar a Nino des dels seus inicis fins al final, no? Això és un assaig d'un tema que originalment estava ple d'espectaculars arranjaments i Pepe Joves a Vicente López i companyia, que amb una formació que és guitarra, baix, bateria, teclat, eren capaços de transformar tot això i el resultat
0: és espectacular.
1: Espectacular,
0: el so de l'assaig és...
1: Tenia una banda excepcional. I per cert, este és un altre dels pocs temes que de Manuel Alejandro. Amb ell se va presentar Nino al Festival de Barcelona. Esta cançó no va tindre molt de ressò i, curiosament, també, no? El públic tampoc i el jurat tampoc estaven molt... I és el que va marcar, sí, definitivament, ja el trencament entre Manuel d'Alejandro i Nino Bravo.
0: I tu, Manu, què en penses del so d'este assaig gravat que estem escoltant?
2: Jo és que Nino tuvo mucha suerte de tener a su lado, aparte sus cuatro músicos, dos de ellos como Pepe y Vicente, grandes compositores y arreglistas, de los cuales habéis podido escuchar aquí esta canción, No debo pensar en ti, que en directo a mí me gusta más que casi grabada. Porque quiero decir una cosa, esta canción de Manuel Alejandro no fue de buena prueba de cara al público, no fue de lo mejor, ni muchísimo menos, porque esta canción se iba a presentar al Festival de Benidorm en un principio, y la casa Phonogram se negó totalmente. Con lo cual, Manuel Alejandro eligió otro cantante con otra canción, de cual esos cantantes ganaron el festival. La casa de discos se tiró atrás y se arrepintió. Y entonces fue lo que hizo César. Se presentó al Festival de Barcelona sin tampoco muy poco éxito, pero no por culpa del cantante.
1: No,
2: el cantante fue aplaudido por su voz, por su forma de actuar, pero la canción...
0: No va acabar de funcionar.
2: No acabo de cojar. És una canció molt normalita.
0: Escoltem ara la versió d'estudi de No debo pensar en ti, que va eixir a l'àlbum.

0: Yo te seré siempre fiel.
1: Te quiero va ser el quart single de Nino Bravo i també el tema que el va fer famós. Però la cançó té tota una història darrere, veritat, César?
2: Té una història molt, però que molt curiosa, perquè Algueró, Augusto Algueró, la va composar per a Lola Flores, per a una pel·lícula argentina, molt, molt marciana, increïble, titulada Un ataúd para Hong Kong, o Kumachun, que també li diuen.
3: Sí, la, no? la primera era Más sola que la una.
2: Efectivament, era Más sola que la una, que era tenia una lletra que, òbviament, en la censura sí, no haguera passat. Era una lletra que estava en part influïda per un poema de Solinés de la Cruz.
3: Efectivamente.
2: Que era, que comentava, sí. Lola Flores comentava en la tua acció, en la pel·lícula, diu, ¿quién será más culpable? La que peca por la paga o el que paga por pecar. És a dir, estàvem parlant de prostitució i era com una reivindicació dels drets de la dona, no? Era un tema molt curiós que en el 69 s'hagués fet això. Augusto Algueró, òbviament la letra és conscient de que a Espanya no va funcionar. Entra en escena Rafael de León, mític lletrista de la història de la música espanyola, i sa cançó, Te quiero, la grava Carmen Sevilla, aleshores era esposa d'Algueró,
3: sí.
2: I Rafael també, però Rafael no la grava així.
3: En México.
2: En México, efectivament. Uh-huh. I sa cançó és publicada no a Espanya, ni somen, crec que Rafael tenia problemes en el seu celler, en Hispavox, i crec que ells només als Estats Units, al mercat americà. I, bueno, i després, jo imagino que Manu sabrà millor, li va plegar la cançó a Nino Bravo, jo crec que va, finalment, després de tant de recorregut, va fer la millor versió que se podia fer d'aquesta cançó, no? No sé si saps tu com li va arribar la cançó a Nino.
3: Sí, lo has contado todo perfectamente, tal cual. Le llega justamente, dado que la canción fracasa en Sudamérica con Lola Flores, y con Rafael también, porque Rafael no absorbe esa canción porque no le va. Entonces es cuando Algueró decide, porque Nino se empeña en grabar esa canción, le gusta, y le gusta como cara A de su disco, cuando la casa de disco quería Esta será mi casa, como cara A. Ahí hay una discusión entre Nino y la casa de discos, que al final Nino se lleva el gato al agua, y Algueró lo apoya, con lo cual interviene Rafael de León, pone la letra, y en el año 70 Nino grava esta canción, Te quiero, con la letra de Rafael de León.
1: Una cançó que es converteix en història de la música espanyola.
2: I en el primer número 1 de Nino.
3: Sí, uh-huh. a raíz de esa grabación, bueno, eso ya todo el mundo lo sabe, número 1 en España, en casi todas las listas musicales, a nivel sudamericano, sin comentario, vamos, eso fue un boom total.
1: Pepe Juesas va ser membre del Supersón i, a més de tocar la guitarra amb Nino Bravo, també va compondre cançons per a ell. El tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Hola, Pepe.
4: Hola.
1: Com estàs?
4: Bé, estic bé.
1: Content de participar en este xicotet homenatge a Nino?
4: Sí, perquè jo crec que tot el que se passa per recordar a Nino és poc. Jo penso que sí.
1: Com va canviar la vostra situació amb l'àlbum Te quiero, te quiero?
4: La situació canvia molt perquè, a veure, va ser el primer èxit d'ell. Entonces, nostra vida i la vida d'ell, sobretot, canvia molt perquè de ser pues, un artista que ja havia gravat algun disco, però no tenia, considerem, l'acceptació popular, a ser un número 1 perquè la cançó del Te quiero va ser una bomba, no? Entonces, tot el món la tararejava, tot el món la cantava, tot el món, com ara també, després de tants anys, pues aprofita lo de la lletra de la cançó per dir-li, no sé, a la seva mare o a la seva nòvia o la que sigui, perquè te quiero, no? O sea, això se va quedar molt en la gent.
1: Abans parlàvem amb Manu i César que els inicis de Nino Bravo no van ser fàcils i que pot ser este àlbum va ser el punt d'inflexió, com tu deies, no?
4: Sí, bueno, el principi de Nino no va ser fàcil perquè, bueno, pues fa 45 anys la casa discogràfica o la indústria discogràfica estava molt menys arreglada ara, no? I per supost, en València no hi havia res. Ara n'hi ha un poquet, però en aquella època res. Entonces ahí no tenies que anar-te a Barcelona o a Madrid perquè així no se feia res, no? I entonces, clar, era molt difícil per la gent que estava així en València el despuntar d'alguna manera. I ell, encara que tenia unes facultats pues, tremendes, pues, no tenia projecció. La projecció va ser pues, el tindre que muntar un espectacle, tindre que muntar un concert en el teatre principal, el tindre que fer una prova, pues, com se feia entonces, que portaves una cinteta d'un radiocasset a Madrid. En Madrid pues, pareix que va ser que la gent digui, bueno, pues, això pareix que està bé, però volem veure-lo en actuació directa. Mm-hmm. I per això se va fer el concert del teatre principal. I a partir d'ahí, bueno, pues a partir d'ahí, clar, la gent que tenia en el moment de veure en directe cantar, digue, això n'hi ha que fer alguna cosa.
1: En esta veu s'ha de fer alguna
4: claro,
1: cosa.
4: Claro, claro.
1: Nino volia que tu i Vicente López, un altre membre del Supersón, compongueu per a ell, però la companyia discogràfica no ho va posar fàcil, veritat?
4: Ui, mare meva, la primera cançó que li van compondre, això em pareixia, anàvem Vicente i jo a Madrid, i bueno, pues això pareixia, jo me recordava en l'època del batxillerat, jo pensava que això era una, un poc més o menys que una revàlida, no? Perquè hi havia una quantitat de gent allí a veure si la cançó, però jo de certa manera jo ho comprenia, no? Perquè bueno, pues les expectacions que tenia a la casa de discos Nino era de ser un gran cantant i a més pues tenies que Pepe Juezas y Vicente López tenían que competir pues en Juan Carlos Calderón, en Augusto Alguero, en José Luis Armenteros, o sea, el gente de
1: primer nivel
4: de Hollywood, ¿no? Y entonces pues, yo entiendo que la gente de la casa de discos le dirá, bueno, vamos a ver, serán los compañeros y será lo que tú quieras, pero aquí si no tiene un cierto nivel esto no se va a hacer, ¿no?
1: Però el nivell el teníeu, perquè, de fet, ara escoltarem una de les cançons compostes
4: sí, sí,
1: per Juezas i López.
4: Jo crec que sí.
1: Per a este àlbum i que va ser rebutjada per Polydor per ser molt moguda. Te amaré.

0: Estem escoltant un altre assaig en esta ocasió. Es tracta de Esa serà mi casa, altra cançó molt popular en el repertori de Nino Bravo. Una cançó que va competir per a representar Espanya en Eurovisió. Com va ser aquesta història, César?
1: Nino va optar dues vegades a representar Radio Televisió Espanyola a Eurovisió. La segona, que és la més coneguda, és la de Passaporte a Dublín, que tinc entès que Nino Bravo va quedar segon, va guanyar, evidentment, Karina, que va en un mundo nuevo, i la primera va ser amb Esta serà mi casa, Esa serà mi casa, que és la cançó que estem escoltant. Es va presentar la cançó a Televisió Espanyola en dos versions, en la de Nino Bravo i en la de masculina, i una femenina cantada per Francisca, que és la mare de Rebeca, la cantant de Duro de Pelar, final en un mundo nuevo. I la primera va ser amb Esta serà mi casa, Esa serà mi casa, que és la cançó que estem escoltant. Es va presentar la cançó a Televisió Espanyola en dos versions, en la de Nino Bravo i en la de masculina, i una femenina cantada per Francisca.

0: força que tenia Nino en directe, no? De cara està en un to molt alt, més alt del que es va gravar finalment. En esta grabació al final, quan acaba la cançó, Nino no arriba, però arriba, però al final solta un ayuda, no? Perquè i el mestre que estava en ell li diu: "Baja, baja", i és veritat que al final esta versió se va gravar mig to més baix, però ell aguanta. En esta versió aguanta hasta el final.
1: Pepe Juesa segueix encara a l'altre costat de la línia telefònica. I jo volia preguntar-te, una vegada va arribar l'èxit, què va passar? Com treballàveu?
2: Bueno, en principi hi ha que diferenciar el Nino Bravo sense família i el Nino Bravo família, no? Entonces, clar, el assaig que fem en Nino, a banda de tots els compromisos que tenia, pues, de xires quan anava a Sud-amèrica o de compromisos en la ràdio o la televisió, a banda d'això, venia més vegades a assaig, no? Lo que passa que després de casar-se, bueno, pues ja la cosa canvia, i entonces ja venia de quan en quan, a vegades ell me quedava per telèfon quan se gravava un LP i teníem una actuació, pues me quedava per telèfon perquè jo feia els arreglos pel grup, i me: "Oye, Pepe, tal dia, el sábado que viene o el domingo que viene, que actuamos en tal sitio, tal canción del nuevo LP se puede cantar ya, o tal canción necesitamos cantarla ya". Y entonces se comunicaven, y si podía, pues se pasaba por el assaig que teníem, que estaba, teníem una planta baixa insonorizada en front de la Fe Antiga, y entonces pues ya ensayaba un rato con vosotros y ya está. O sea que ya la seva vida había canviat, no? I entonces ja tenia menys temps que abans d'estar casat, no?
1: Però a nivell personal...
2: Sempre que podia estàvem vosaltres.
1: I a nivell personal, fins i tot després de l'èxit que va suposar la irrupció de Nino Bravo, la relació amb vosaltres entenc que era,
2: no,
1: igual.
2: Anem a veure, mira, la relació amb vosaltres sempre ha sigut una cosa excepcional, perquè jo moltes vegades ho explique i no s'ho creuen. Anem a veure. Des del principi, des de que se va fer el concert de principal, la música, jo ho he dit moltes vegades, la música sempre va per qüestió de modes, no? Entonces, quan arriba la moda dels Beatles, pues els Beatles arrasaren tot el món. I entonces, què passa? Que la gent que anem a rebuig de lo que estava de moda, pues era los supersos, los fulanitos, los jorpiones, los no sé què, los no sé quantos. Però, clar, arriba un moment que això... canvia un poquet, i entonces què passa? Que isqueren artistes que no eren los, era ell, era Tom Jones, era Humphrey, era John Rawls, era Barry Ryan, era gent solista. Entonces, clar, la moda ja no era los. Entonces, clar, la casa de discos, que estava pendent de les modes, quan va veure un producte com Nino, con la veu que tenia, i estant a la moda, digue: "No, així el producte que interessa és ell, no los, ell". Des d'aquest moment, que vosaltres, tots els que érem els supersos, ho tinguem clar: no passa nada, sin problemas, el producto que se va a lanzar es Nino Bravo, no passa nada. Nosotros nos quedamos en un segundo plano y somos su grupo. Y a partir d'ahí, es que lo nostre era amistad desde Chumanets, ¿no? Y entonces, havien passat moltes coses junts y havien viscut moltes coses junts, y entonces no había cap de problema de que, bueno, pues si no somos todos, yo me voy porque no sé qué. O sea,
1: el nom no importava, ¿no?
2: Claro, rivalitat a nivell de bueno, pues aquí triunfamos todos, no, triunfamos, aquí triunfamos lo que tenga que triunfar, y ya está. Y vosotros quedamos en un segon pla, y entonces eso siempre es lo que ha sigut la tónica de la nostra relació. Tú dius, bueno, es que venía a ensayar de cuando en cuando, no podía, pero es que, además, bueno, y eso está mano ahí que puedo corroborar. O sea, nosotros anábamos a tocar a cualsevol puesto que tocaven Vesprà i Nit, y la mayoría de vegades acababan la actuación de l'Esprà, y cuando acababan de actuar, vámonos a cenar. Y se la venía a sopar, y a Nino el marisc le encantaba. Y a la verdad, siempre de marisc.
1: No tenía mal gusto.
2: Y además, una anécdota que ha contado muchas veces era que casi siempre pagaba él. Pero que arribaba un momento, y así, por lo que explique yo, habría que borrarlo. Arribaba un momento a la que fea, sí, o sea, vegáis, o de un vegáis que había pagado él. Y entonces arribaban a sopar, y arribaba la hora de acabar de sopar y de pagar, y es que daban todos muchos. Y él también. I arribava un moment que, clar, els dos mirats, els vosaltres allí més callats, jo què sé, i aquell també. I de quan a la fila ja explotava, feia: "Ja està bé, que jo s'he invitat almenys 10 vegades.

0: ahí vosotros, ¿eh?
1: José.
0: O sea, que es que era... Sí, era un hacer menor, mira, en una paraula. Jo és que, per això, moltes vegades m'emociona, perquè és que era... si era gran, era com a cantant, era extraordinari, com a amic, era...
1: Encara millor. José, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en este xicotet homenatge a Nino Bravo. Ha sigut un plaer.
0: Molt bé, igualment. Gràcies per tots i un salut molt...
1: Un abraç ben fort. Tinc quasi a Manu que vol acomiadar-se.
2: Un saludo, Pepe. Me alegro mucho de escucharte, ¿eh?
0: Yo también.
2: Hasta muy pronto.
0: Hasta muy pronto.
2: Adiós, amigo. Adiós.

Escoltes col·lecció de vinils en la sintonia de Punt, on seguim parlant sobre l'àlbum Te quiero, te quiero amb el periodista César Campoy i Manu Martínez, mànager i home de confiança de Nino Bravo.

0: Manu, César, moltíssimes gràcies per col·laborar, perquè Te Quiero forme part de la nostra col·lecció de vinils. Ha sigut un plaer enorme.
1: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
2: Para mí también ha sido un placer y muchísimas gracias por invitarme.

Així acaba esta nova entrega de Col·lecció de Vinils, un programa dirigit per Rafa Cervera i presentat per Àlex Martínez Horts, on recordem discos que formen part de la nostra història.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
2: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
1: No pintem les coses de color de rosa.
2: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
1: I parlem l'idioma de l'esport.
3: Los 11 que salgan a morder como perros.
4: Tornarem al 4-4-2
5: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
6: Al mando.
4: Tu li has donat les claus.
6: Por algun lado saldrà la rata.
1: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
7: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents: temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
8: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
9: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
1: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
10: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada este diumenge al Punt a Punt.
11: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2. De tu

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Amàlia Garrigós presenta Les 5 llunes.
2: La nostra lletra preferida és la L. En Les 5 llunes, el concepte llunàtics i llunàtiques es refereix als canvis de lluna i a les diferents expressions artístiques que trobem en elles. En tenim 5: la lluna del circ, la del teatre, la del cinema, la lluna de la dansa i la de la música.
3: Lluna plena de música.
2: Hem rescatat del diccionari de les 5 llunes la paraula luthier, aquell artesà de la fusta i les cordes que treballa amb meticulositat reparant o produint instruments que omplin les ànimes d'alegria. Ell, o la luthier, hereta un dels oficis més antics i meravellosos, que consisteix a convertir una sèrie de fustes, com la xicranda, el pi, el banús, la noguera o l'avet, en un instrument de corda, des de la guitarra, el violí, la viola, el violoncel, fins a la cítara, les mandolines o els llauts. En la lluna de la música sonaran i resonaran alguns d'estos màgics instruments amb el luthier J. Martínez i la cantant Mar Aranda, i també sentirem alguns altres sons llunars.
1: Les 5 llunes t'acullen en la Ràdio Valenciana.
4: És un error considerar l'animació com un gènere, perquè no és un gènere. Els gèneres són estils de narració que se pueden desarrollar tanto con actores como con animación.
2: Del soroll a l'escolta crítica.
1: Escolta el que ens conten Les 5 llunes.
5: Hola, sóc Maria Jesús Volta i vaig a llegir-vos unes poesies inèdites que he escrit en memòria de la meva mare. Paper assecant. Has deixat caure les últimes gotes de vida sobre el paper assecant del temps. No hi ha més tinta per escriure el teu nom a les pàgines flonges que s'esvaeixen cap a un futur que t'ignora i sotsobren, enmig de l'oceà orfe d'escuma, les darreres línies de la teua història. El brunzit del buit violent gemega la teua absència. No queden marges ni punts suspensius. Res ja no s'encavalca ni arrima. El temps t'ha espentat. I el teu morir ha caigut per l'abisme del final d'un vers.
1: Les 5 llunes ofereixen les sonoritats de la música.

0: El Mediterrani és un espai comú on des de fa milers d'anys convergeixen civilitzacions del sud d'Europa, nord d'Àfrica i Àsia Occidental. Un mar de cultures i de músiques que durant 30 anys han sigut investigades i interpretades per la nostra convidada d'avui, Mara Aranda. I avui me dona alegrança perquè ho xampluga i amem. Melodies valencianes, turques, gregues, occitanes i músiques antigues, medievals i sefardites que es poden escoltar en una vintena de discos, els quals són una autèntica delícia. Un dels seus últims treballs, que ha sigut Trobaïdits, amb el qual celebra 3 dècades damunt els escenaris i on Mara aprofundeix en les dones compositores, en les Trobaïdits de l'edat mitjana. I d'aquest projecte i d'altres més, en parlem així en les 5 llunes, en la lluna de la música. Hola Mara, tu eres la nostra Trobaïdits del segle XXI.
1: Bueno, un plaer.
0: Com sí. Estàs, bé?
1: Sí, molt bé, la veritat que sí. Com en casa, quan estic així, escoltant la teua veu, la veritat és que em porta sempre ixa salnitre de la nostra mar compartida.
0: Doncs jo sento el mateix per tu exactament, Mara, saps? Ixes trobaïdits de l'edat mitjana, ara mateix les has rescatades tu, del silenci, de l'oblit, de la foscor. Quin treball, no?, més interessant i més engrescador.
1: És interessant, sobretot, per a un mateixa, perquè al final les coses les fas per al món, però les fas també per tu, i és el motor en realitat de que tot això finalment tinga la seva vida.
0: També ens acompanya J. Martínez, especialista en instruments de la tradició medieval espanyola, luthier, col·laborador habitual de Mara. J ha guanyat el Premi Carles Santos de la Música Valenciana en el 2020 pel seu disc Instrumentos para loar a Santa Maria, un treball en el qual, juntament amb l'ensemble Alfonsí, ha reconstruït 70 instruments musicals de l'època d'Alfons X, el savi, partint de les miniatures dels còdecs alfonsins. Com estàs, J? Benvingut.
2: Pues muy a gusto, y con muchas ganas de verte y pasar un rato contigo.
0: Igualmente. ¿Quins instruments ens has portat? ¿Quants?
2: Pues hemos traído 3 instrumentos y, bueno, para que gocemos de ellos en este ratito.
0: ¿Ens pots presentar a un d'ells, així d'entrada?
2: Pues vamos a presentar esta guitarra medieval, que también llamamos cítola, y que es un instrumento representado en estos códices alfonsíes en los cuales llevo 15 años metido buscando estos instrumentos para prepararlos para una celebración que vamos a hacer este año y de la cual quizá hablemos más tarde, ¿no?
0: Podemos hablar ya, de hecho, porque es muy importante. El 2021 es... ¿Qué celebra o qué es conmemora?
2: Sí, podríamos conmemorar, bueno, de hecho se conmemora el nacimiento de Alfonso X el Sabio en Toledo y serían 800 años del nacimiento.
0: ¿Y tú tens a casa cuántos instrumentos de aquella época, Alfonsí?
2: Bueno, hemos reconstruido 70 instrumentos.
0: ¿Y esos son 70 y están en la vuestra casa?
2: Sí, están allí junto a otros 100 y pico ahí en la colección. En total son casi 200 instrumentos medievales, solo medievales. Pero alfonsíes, que son, digamos, las estrellas de este año, son 70 reconstrucciones las que se han hecho.
0: ¿Ahora cómo suena? Es impresionante.

0: Seria com l'avantpassat de la nostra guitarra.
1: L'avantpassat de la nostra guitarra, que té com a nom...
2: Cítola.
1: Cítola.
2: Uh-huh. O guitarra. En l'època també se usava el concepte o el tecnicisme de guitarra.
1: Dic jo que amb 70 instruments de l'època d'Alfons el Savi, això algú més ho té en sa casa, com vosaltres?
3: Jo penso que n'hi ha gent que està que ha perdut el seny, però jo crec que tant com Jota, que en este cas està absolutament com connectat en l'època i en tot el sentir, tota la vivència que va dur Alfons a aquesta boxeria també de fer de la cultura una manera de viure, perquè ell ha passat a la història més com un rei que va estar al costat de la cultura, que no dels altres afers polítics, que també els va tindre, però... Jo crec que sí, que Jota està molt connectat amb Alfons de Sé. No vaig a ser una reencarnació del mateix rei Savi.
1: Això anava a dir jo, igual en la vostra casa viu Alfons. Igual eres tu la reencarnació, no?
2: Parte d'ell vive, desde luego, porque claro, yo son muchos años ya, digamos, investigando no solamente su parte musical, sino un poco todo su hacer cultural, que fue impresionante.

0: Mare, què està sonant ara?
1: Ara està sonant...
0: Nacarença.
1: Una cançó de dones, totalment, de tres dones, que es donen consell unes a altres.

0: Una carença, Albert Cor Savinen, que és de les trobairits, no? Hi ha sororitat, hi ha, entre tres dones.
1: Exacte, sí, sí.
0: Per què vas decidir submergir-te en aquestes dones músiques del període medieval?
1: Bueno, l'edat mitjana sempre m'havia interessat. Des del principi de la meva carrera havia sigut una assignatura ajornada, o una carrera més bé ajornada, esta de la música medieval. I finalment, quan les meves obligacions professionals m'han donat suficient espai i recursos per a dedicar-me al que realment volia, en el que volia posar-me, he entrat simplement en la porta de màgica de l'edat mitjana, perquè és un viatge en el temps total, total.
0: Les trobairits eren dones nobles, cultes, que sabien escriure, compondre, tocar. Estes cantautores de l'edat mitjana, prou desconegudes, contrasten amb l'estereotip de les dones en la societat medieval, que eren considerades bruixes, santes o meretrius, no? Les trobairits van ser dones silenciades, claríssimament.
1: Foren l'edat mitjana. N'hi ha que tindre en compte que no es pot parlar de manera tan categòrica, perquè són mil anys d'història, i en mil anys d'història i en tants espais geogràfics diferents on es dona l'edat mitjana a tota Europa, n'hi ha moltes diferents maneres de viure, i la dona està considerada moltes vegades, si té un paper fonamental i té veu i té veu en assumptes d'estat, no només en d'art, no? Com en este cas les trobairits, però també és de veres que hi havia molta preferència perquè foren els homes bàsicament els que dugueren les regnes de tot, dels béns, dels estats, de les famílies.
0: Escolta, mare, on has fet la investigació de tot este món de les trobairits?
1: Doncs l'he fet bàsicament remitint-me a treballs que hi han fet altres dones, generalment, qui han buscat en tot este món també de còdecs, manuscrits, i han extret totes aquestes lletres que quedaven encara, molt poques d'elles amb música.
0: I la música, qui li la posa?
1: La música ha sigut una aportació d'una trobairis del segle XXI. Jo mateixa. Ensaiats de mi en l'ombra de Guirensa, quan eixirets prejats lo gloriós, cal de partir, mi ritenga pres vos.
0: En el treball Trobairits de Mare Aranda està acompanyada de dones, concretament de les músiques Sara Àgueda, salteris, arpa i cors, Belisana Ruiz, amb la cítola, rota i cors, Míriam Encinas, flautes i percussió, i Patricia García, la viola. Com és treballar amb elles?
1: Bé, és un altre sabor. És un altre sabor. Tinc en compte que jo he estat durant 30 anys treballant pràcticament en homes, i ho he gaudit moltíssim, perquè treballar en homes et dona una altra visió. Però també m'avellia treballar, trobar aquest altre gust, aquest sabor, el nostre sabor, i ha sigut una altra experiència totalment diferent. No dic ni millor ni pitjor, he gaudit molt i he sofert molt en els dos, treballant amb homes i amb dones, no? Independentment del sexe, jo penso que l'important és el treball que hi ha darrere.
2: Hola, sóc la Belisana Ruiz i toco instruments de corda pulsada. Amb la Mare Aranda he participat al disc de Trobairits tocant cítoles, saltiris i també cantant. Des de que em va cridar la Mare Aranda per participar en aquest projecte, em vaig emocionar molt per l'oportunitat que era per mi treballar amb ella i treballar amb la resta de companyes, que són totes molt inspiradores per mi. I bé, Trobairits ha sigut una confluència d'això de cinc dones amb un bagatge musical molt divers, i també alhora una confluència amb la música que la mare ha rescatat, ha creat i ha donat vida i veu. i bueno, per mi és un regal aquest disc i aquest projecte.
3: Hola, soc la Miriam Mencinas i bueno, participar en aquest projecte de la Mar Aranda ha sigut realment un plaer. I personalment el que puc dir és que ha sigut una experiència real, de veritat, de una mica del concepte de l'amor. I en aquest cas, doncs, no sé, amor a l'art, amor a la figura femenina, a les companyes que hi han participat, que va ser una experiència molt bonica i vam connectar molt fàcilment i ens ho vam passar molt bé. I també amor a la professió i a la música. Bueno, i crec que és important fer viure aquestes històries d'aquestes dones de l'època medieval i, no sé, i replantejar-nos una mica la realitat en què vivim, no? Que, bueno, si més no, pensar-hi una miqueta amb el que ens han deixat. I, bueno, en el meu cas vaig gravar les flautes de bec, la viola medieval i percussions. I bueno, espero que en gaudiu i moltes gràcies per tot.
0: Ahí estan algunes de les teues companyes, Mara.
4: Vaig, a quina emoció escoltar-les.
0: Hem de dir que eres també la directora del Centre Internacional per a la Investigació i Interpretació de la Música Medieval, el CIM, que té la seu al Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna i que vol fer valdre la música medieval. Imaginem que dirigir i coordinar aquest centre serà tot un repte. Quins són els objectius i quines activitats es realitzen?
1: Els objectius estan molt clars. És un centre que no ve a substituir l'ensenyament reglat de música, sinó ser un complement, perquè tots aquests 1000 anys d'història de la música que estem parlant, de la edat mitjana, passen en com un sospir, en realitat unes quantes hores en tot el que és la carrera musical avui en dia. I hi havia una mancança que teníem absolutament constatada. Per tant, el fet de tindre, per a mi, la inspiració de tot el treball de J. Martínez, que du tants anys darrere d'este somni gran de tot aquest instrumental immens, tots aquests instruments musicals que ja se'ns desborden, no? I tota la informació que ha anat replegant tenia que estar en algun lloc. I jo vaig entrar de seguida en ressonància amb el seu propi projecte i igual que existeix ell, hi ha moltíssima gent interessada en esta edat.
5: Hola, sóc Josep Antoni Umberola, sóc el president de la Mancomunitat de la Valldigna. La Mancomunitat la conformem 3 pobles, Bar, Simat i Benifairó. La Mancomunitat bàsicament es dedica a mancomunar serveis i oferir servei als 3 pobles. Entre ells estan també oferir-los serveis a nivell cultural i patrimonial. D'ahir l'interès nostre en realitzar una programació que siga atractiva no només als 3 pobles, sinó també a la gent que puga vindre de fora. El Monestir de la Valldigna patrimonialment és el més important que tenim a aquesta vall. De fet, és un dels monuments més importants que hi ha al País Valencià. Per a nosaltres, poder programar i fer-nos càrrec de la programació és realment un fet de molta responsabilitat, però també una cosa que ens il·lusiona moltíssim. És a dir, donar-li una vida cultural, donar-li un significat, donar-li un servei, que aquell espai sigui un espai per al poble, per al gaudi de les arts, per a nosaltres és un fet importantíssim, també un fet simbòlic, és a dir, que siguem els pobles de la Valldigna els que estem portant a terme este projecte, i la música medieval, que és importantíssima per la quantitat i pel llegat i també per la desconeixença que hi ha, que es programa, que s'estudia i que hi hagi un centre que es dediqui exclusivament a la seva interpretació i a la seva difusió hacia el País Valencià.
0: És un privilegi tindre un lloc com el Reial Monestir de Santa Maria de la Valldigna i que tinguem este centre internacional de la per a la investigació i la interpretació de la música medieval. Tot el nostre patrimoni ahí protegit, no en un, com si fos un museu, sinó que estiga ben viu, com està treballant Mara Aranda i J. Martínez. No estem al monestir, estem al nostre estudi, l'estudi de les 5 llunes, estem en la lluna de la música. I què ens interpreteu ara en directe, J. Martínez, Mara Aranda?
1: Anem a fer una cançó de Trobairits, Na Maria Prets e Fina Valors, una cançó que una dona dedica a una altra dona amb molt d'amor.
0: Gràcies.

0: Quina meravella, a més és preciós. Tots els instruments són molt bonics. M'imagine la vostra casa caminant per allí, saludant. Ui, salude a la Cítola. Un altre dia, no? Ahí es teniu tots fent-vos companyia, cuidant-vos mútuament. Moltíssimes gràcies per este treball tan extraordinari, per tanta bellesa i per tanta cultura. Ha sigut un gran plaer acostar-nos a l'univers medieval i a la seua música i les seues protagonistes femenines, sobretot les trobaraïrits. Què fem? Ens acomiadem de la lluna de la música amb alguna altra peça en directe?
1: Jo penso que sí, que, sí, que mereix, com cal, acomiadar-ho amb una peça medieval.
0: Quina?
1: No, Jota?
0: Sí.
2: Una cantiga de Santa Maria, creo que tiene el número de 129, y habla de un soldado que recibe un flechazo en un ojo, ahí en Sagunto además, relativamente cerca, y nada, se lo pasa muy mal, la Virgen se le aparece y consigue recuperar el ojo y tener una vista excelente el resto de su vida.
0: ¿Té un final feliz?
2: Siempre, todos los milagros.
0: Maravillós. Endavant, amics.

Després de parlar amb Pablo, treballa un temps en la música d'una escena i li ensenya el resultat. A partir d'ahí, ell me dona les seves impressions, el seu feedback, i la modifique o la torna a fer directament si no era el que se buscava. Conec a Pablo Llorens des de l'any 1998, quan vaig compondre la música per a la seva pel·lícula Juego de Niños. Des d'aquest moment he fet la música i també els efectes de so en les seues pel·lícules i també en la sèrie Doc Frankie. Treballar amb Pablo és sempre molt motivador. Per a mi és un repte posar música a les seues increïbles animacions i ajudar a contar la història. Però cada història és completament diferent i requereix, per tant, un diferent tipus de música. La música de l'Enigma del Chico Croqueta, per exemple, està molt inspirada en la música de detective dels anys 70.

0: en el cas concret de Molecular Zombie, el que va fer Pablo va ser agrupar les músiques que jo anava fent en diferents categories i després agafava una espècie de tisores virtuals de manera que anava fragmentant aquestes músiques i col·locant-les en llocs que potser no eren els mateixos que jo havia pensat per a la música. Però el resultat era extraordinari. Aleshores jo després agafava aquesta espècie de collage virtual de la meva pròpia música i intentava donar-li certa estructura musical. Des d'ací animo a Pablo Llorens que faci una nova pel·lícula, una superpel·lícula, perquè tinc moltes ganes de treballar en ella altra volta.
1: Doncs alguna coseta et portes entre mans, no? Què pots avançar-nos, Pablo?
2: Sí, en estos tiempos de pandemia, pues tiene un lado bueno para mí, que es que he podido desarrollar ideas e historias que antes, al estar ocupado con tareas profesionales, pues no podía. Entonces me he creado mi propio sistema de producción confinado, de manera que yo mismo, prácticamente de manera autosuficiente, produzco

0: cortos y a través de teletrabajo me comunico con el otro miembro del equipo, que es un equipo muy reducido, para que haga las tareas de postproducción que yo no domino. Es un proceso muy, muy curioso porque ahora estoy haciendo cortometrajes de animación, pero donde intervienen actores. Y claro, como el único actor que tengo a mano ahora mismo soy yo mismo, pues me pongo una peluca, me disfrazo, grabo en un pequeño croma, en un rinconcito de mi casa, unas escenas y todo eso lo combino con escenarios y elementos de animación. Y entonces esto me está retrotrayendo un poco a mis inicios y me he dado cuenta que es el proceso y el ecosistema donde más contento y más feliz estoy. Entonces acabo de terminar uno que está prácticamente a punto de rematarse la postproducción y voy a empezar otro en breve, pues eso, llevando a la realidad todos mis fantasías más salvajes que hasta ahora no había podido hacer.
1: ¡Ah, maldito coronavirus!
2: Les 5 Llunes, un programa de radio per a melòmans, humanistes i altres espècies.
3: Notes de so, un espai dedicat als paisatges sonors i l'escolta, de la mà d'Edu Comelles.
4: Nota de so número 3. Màquines que fan soroll.
5: Avui som a Langreo, enmig de les conques mineres asturianes. En concret, ens trobem rodejats d'un paisatge sonor que ja no existeix, ha desaparegut per complet. Trobem a dalt del castellet del Pou Maria Luisa, una de les explotacions mineres de carbó més emblemàtiques d'Astúries. Esta gravació que escolteu es va realitzar l'any 2013. 3 anys més tard, al 2016, el Pozu Maria Luisa tancà per sempre, després d'una agònica mort de la mineria asturiana. En concret, som al Rèter, la part del castellet on arriben les vagonetes carregades de carbó per a classificar-ne el material. Aquestes són estructures metàl·liques construïdes damunt dels pous miners i que serveixen com a macroestructura per a pujar el carbó a la superfície i així classificar-ne a través d'un sistema de rails i vagonetes. Davall del castellet tenim l'embarque, on es carreguen les vagonetes buides i els miners accedeixen al pou. També podem perdre'ns en l'intrincat joc de colps, arrossegaments, girs, alarmes, esclafits, cruixits i altres sorolls estridents d'una estructura industrial com esta.
4: Què és ixe so constant que s'escolta de fons en tota la gravació?
5: Eixe so que escoltem de fons és el de la sala de compressors on tota l'electricitat necessària per a tan monumental tasca es tradueix en un so constant, profund i homogeni. En anglès, la paraula que defineix eixe tipus de so és un dron, que curiosament és el mateix nom que rep el mascle de l'abella, l'abellot. Un dron és un so constant i sostingut en el temps. Avui en dia hi ha fins i tot un estil musical anomenat música dron, una derivació de la música ambient en la que explorar sonoritats sostingudes i notes llargues. I és que, de vegades, l'escolta de paisatges sonors ens pot servir per estirar el fil de com la música que escoltem està influenciada pels sons que ens envolten. Però de seguida torne a aquesta idea. Per als miners amb els quals vaig estar convivint els dies que vaig gravar als pous miners, Aquest paisatge sonor de sorolls extrems és música, o més aviat era música. Significava que l'activitat seguia endavant, que hi havia faena. A dia d'avui, amb la mineria asturiana liquidada, el que resta és la memòria, la pluja i el silenci. Tot això ho dic perquè de vegades sons aparentment desagradables, hostils, toscos i aparentment allunyats d'allò que entenem per música poden ser un cant únic, emotiu i molt especial per a alguns. Sens dubte l'himne de la mineria ho era, però també ho era el paisatge sonor industrial, metàl·lic i rocallós de les conques mineres asturianes.
4: L'eco d'ixe paisatge sonor industrial es manté viu a Astúries a través del record i a través de gravacions com aquestes que hem escoltat.
5: I no sols es manté en el record per als miners asturians que dipositaren el seu futur i el de la regió a aixos paisatges sonors rugosos, sinó també per a tothom que arreu del món sent una passió especial pel soroll, més enllà del simbolisme de la lluita obrera. Una passió per eixes sonoritats repetitives, mecàniques i, en certa forma, violentes i estridents. El que ens permet l'escolta de paisatges sonors és descobrir i traçar un camí d'anada i tornada des dels sons en el nostre dia a dia fins als sons que formen part de la nostra cultura musical. I, tot i que a tàctiques de xoc ho expliquin molt millor, aquí va el meu humil i accelerat intent d'exemplificar-ho. Així que si vos agraden els sorolls desapareguts de la mineria asturiana i els pensem i els reflexionem un poc, hi trobarem connexions amb el rock and roll que ens dugué la distorsió de les guitarres. Com el krautrock i l'experimentació alemana utilitzar estris i eines com a instruments d'una forma completament normal.
6: Ich bin 6 Meter groß und alles ist wichtig.
5: O amb el techno i la repetició, el loop i la recreació de seqüències automatitzades. I, en definitiva, en l'electrònica, com a promesa sonora futurista. I deixa electrònica, que en algun moment va ser el paisatge sonor futurista per excel·lència, de la qual eixa idea sembla que ja al dia d'avui en prou feines té sentit, o si més no ha deixat de ser un encís de futur, una provocació, una expressió de radicalitat, i ha passat a formar part de la música del nostre temps. En definitiva, si fem eixe viatge que fèiem abans d'anada i tornada des del soroll fins a la música, el que estem és fent una escolta crítica. I és precisament eixa escolta crítica la que ens pot fer veure clarament com quelcom com el soroll s'ha infiltrat en total normalitat en el nostre dia a dia. El soroll forma ja part indissociable del paisatge sonor de la nostra música i de la nostra cultura contemporània.

0: Del soroll de les màquines saltem fins a l'alegria, somrient a la vida rosada de plaer. La vida ens torna el somriure. L'alegria no camina, balla, xiula, riu i canta. Visca l'alegria.
1: En la redacció, Sarai Puchades, Guillem Nicolás i Cristina Quire. En la producció, Estela Martínez. En l'edició i sonorització, Francesc Bosch. En la realització, Arnau Muria. Dirigix, Amàlia Garrigós.

0: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
1: Front a una onada de calor, actua. Beu aigua amb regularitat. Encara que no tingués set, mantén un consum constant, uns 2 litres diaris, prioritzant l'aigua i evitant les begudes alcohòliques o amb excés de sucre i cafeïna, ja que afavoreixen la deshidratació. Tria menjars lleugers. Consumix fruites, verdures fresques i amanides per recuperar les sals perdudes per la suor. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, Punt a Punt. Segona jornada de Lliga. En directe, Osasuna Llevant, amb la narració de Manolo Montalt i els comentaris de Vicent Latorre. Este dilluns, des de les 7 de la vesprada, l'Osasuna Llevant es juga al Punt a Punt.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Vall d'Ayora, 100.9.
4: De tu a tu.
5: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
6: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Diumenge de grans emocions al Punt a Punt. Amb dos grans partits, des del Martínez Valero a Elx Barcelona i des del Metropolitano Atlètic de Madrid Villarreal. I en segona, en directe des de Castàlia, Castelló Sabadell. Tot en directe des de les 3 i mitja de la vesprada, este diumenge al Punt a Punt.
2: Front a una onada de calor, actua. Davant d'una onada de calor extrema o quan les temperatures pugen, mai deixes ningú dins d'un vehicle. Els cotxes aparcats al sol arriben a temperatures mortals en pocs minuts. No deixes mai persones vulnerables ni mascotes dins d'un vehicle tancat ni amb poca ventilació. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
3: Esports a Punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
4: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a Punt, amb Dani Hermosilla. Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València 102.

0: Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts. Són les 11 i 2 de la nit i així estem els que fem possible este programa diari des de la ràdio d'Apunt per acompanyar-vos i per a donar-vos detalls de l'actualitat dels nostres equips d'elit. Este és el 90 minuts, està José Navas en el control de so. Vos parla encantat de fer com sempre Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, també a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils, tant Apple com Android, per supost. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en este, que és el vostre programa, insistim, com si fóreu un més de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar-nos textos en Instagram o en Twitter, @90minuts i 90 en xifra, en TikTok 90 minuts ràdio 90 en xifra i a Instagram 90 minuts ràdio 90 en lletra en este cas. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-421-801. 619-421-801, ahí podeu opinar de qualsevol cosa que vulgueu respecte a l'actualitat dels nostres, dels vostres equips. I sobre la pregunta que habitualment vos fem i que està en xarxes socials, i la d'esta nit és si vos convenç la incorporació de Pablo Maffeo, que és este lateral que ha contra el rellotge, ha incorporat el València, se l'espera en un parell d'horetes en l'aeroport de Manises. Demà passarà, bueno, tota la revisió mèdica protocolària, signarà el contracte de cessió i a partir d'ahí s'incorporarà de manera immediata a la disciplina de l'equip de Carlos Corberán. Vos convenç la incorporació de Pablo Maffeo? Anem a parlar-vos en este programa de dades de mercat i d'una dada de mercat vinculada al València que ha transcendit fa apenas uns minuts i que vos la hem donat a conèixer en les xarxes socials i el company Salva Gómez la llançava també en les seues xarxes socials. De fet, la informació és de Gómez. Fa referència a Arnau Danjuma. Sabeu que en les primeres dates d'esta setmana vos contarem que des d'un portal de mercat dels Països Baixos, des d'un portal de mercat neerlandès, se parlava de l'interès del PSV d'Eindhoven i de l'Ajax d'Amsterdam en Arnau Danjuma, que de moment aquesta operació estava en Volkers, que el jugador sabia de l'interès dels clubs holandesos, que probablement els seus representants, tenint en compte el descontent del jugador amb Corberán, pues havien començat a oferir-lo en Holanda. El València no sabia res, però ja vos van comptar que en un primer moment el València, en la boca xicoteta, deia que no, que en absolut anava a vendre les d'ara ja a aquestes alçades del mercat a Danjuma, però que després ja deia que si l'oferta era important que estaria disposat a acceptar-la. I ja vos recordarem així en esta sintonia que qualsevol futbolista del València, perquè és cert, independentment de les alçades del mercat en les que ens trobem, qualsevol futbolista del València estava en venda. Bé, compte, i ara vos donarà més detalls Salva Gómez, que el València ja coneix l'oferta que ha fet, que ha efectuat el PSV d'Eindhoven per Arnau Danjuma. L'interès del PSV ve de més juny, és més recent, l'interès de l'Ajax d'Amsterdam, però el València ja coneix algo que no coneixia, i és una proposta formal del PSV d'Eindhoven per a tractar de contratar Arnau Danjuma. Dades de Danjuma, dades de Maffeo, dades d'Arnau Martínez, de com prepara el Girona amb Arnau Martínez el partit de divendres davant el Córdoba, i dades interessants, com és habitual, vos les anem a fer en esta sintonia que és la vostra, la del 90 minuts, i que comença a les d'ara, com sempre, amb la nostra bateria de fotos. Maffeo plega esta nit el lateral dret hispano-argentí a terra en unes hores en l'aeroport de Manises per incorporar-se de forma immediata a la plantilla de Carlos Corberán. El tècnic, mentre aplega, Maffeo treballa amb el sistema d'emergència que va provar en el Taronxa, on els carrils seran per a Jesús Vázquez i Gallà. En el rival, el Celta de Vigo, avui ha parlat l'ex del València, Hugo González, que ha dit que si marca en Mestalla no ho celebrarà.
1: No, bueno, yo creo que siempre... Pues el Valencia también va a tener un lugar en mi corazón y hay que mostrar siempre respeto. Y yo te diría que no, pero ojalá marque.
0: El Llevant troba una joia en el mercat. El conjunt granota està molt prou de tancar la sessió de Ifeanyi Ndoukaye, central austríac del Liverpool de 18 anys, pel que el conjunt d'Alfil ha pagat 3 milions d'euros aquest estiu procedent de l'Àustria de Viena i que a causa de les restriccions post-Brexit no ha pogut obtindre el permís de treball per a jugar a la Premier League. El pròxim curs jugarà, per tant, a Orriols. Renovació i sessió. El lateral Dani Budesca, que va renovar ahir amb el Villarreal, jugarà com a cedit la pròxima temporada en el Córdoba. A més, Canguala està a punt de formar part de la plantilla 2-1 per al pròxim curs en qualitat de cedit i sense opció de compra. L'Eldense continua presentant a jugadors abans de debutar al nou Pepico Amat contra el Cádiz d'Albert Celades en la segona jornada de Lliga. El pròxim cap de setmana, avui ha sigut torn per a la presentació de Jordi Martín i Javier Martínez. Els dos jugadors s'han mostrat il·lusionats i han destacat les dificultats de la categoria.
2: Somos un equipo joven, que eso nos tiene que hacer crecer con la ilusión de muchos debutantes en segunda división.
3: Aquí jugar bien y ganar no es nada sencillo, ni siquiera para los mejores de la categoría, entonces nosotros creo que lo que tenemos que hacer es reforzarnos en nuestro juego, pero sobre todo ser consecuentes y saber que hacer el ABC del fútbol bien es lo que nos va a llevar a cumplir objetivos.
0: Xavi Albert, il·lusionat, el tècnic valencià que ja va assumir provisionalment la banqueta de València Bàsquet en el tram final de la temporada 2023-2024, després de la destitució d'Àlex Mumbrú, ha assegurat avui que dirigir l'equip taronja és un somni que ha arribat a fer-se realitat.
4: Al final és un somni que ha arribat a fer-se realitat, poder liderar des del primer dia el club, que és, bueno, no falta que ho diga de nou, però és el club de la meva vida, no? Tindre l'oportunitat de sentar-me a la banqueta de València Bàsquet actualment, com està posicionat tant en la Liga Nacional com una banqueta d'Euroliga, que és un privilegi, i que ho afronte amb tota la emoció, tota la il·lusió i totes les ganes que suposa per la pròpia ment esportiva, que és un equip i el que representa, i per la part emocional del que significa aquest club per a mi, clar.
0: I el director general del club, Enric Carbonell, ha agraït a Xavi Albert la valentia per acceptar el repte d'assumir la banqueta i ha assegurat que és la persona idònia per a entrenar l'equip taronja.
5: De veritat que en València Bàsquet som uns afortunats de tindre a un professional com Xavi, que ja porta uns anys sentat en la banqueta del primer equip, però per tota la trajectòria, per el seu nivell. Som els molt afortunats d'avui poder estar presentant una persona en la seva capacitat i el seu sentiment i la seva estima per el club. Crec que hi ha molt poques organitzacions, no només esportives, que puguen juntar l'estima, la passió, la identitat per l'organització i a la vegada la capacitat per a portar a terme, per a dirigir un vaixell, per a dirigir un projecte com el de València Bàsquet, i realment Xavi reuneix aquests dos requisits.
0: Les gimnastes valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles, campiones del món de gimnàstica rítmica en conjunts, ja estan a casa. Han arribat entre pancartes i l'orgull de la seva família i amics. Les dos valencianes formen part de l'equip espanyol que ha conquistat l'or mundial a Frankfurt i ha segellat la classificació per als pròxims Jocs Olímpics. Escoltem Lucía i Marina en declaracions a Apunt.
6: Todavía creo que no somos conscientes del todo de lo que acabamos de conseguir.
7: Entrenamos 8 horas diarias, que se consiga el objetivo, porque es un deporte muy variable, que tú puedes salir a competir y pues que no salga ese día, es increíble.
6: Y conseguir el mayor objetivo que teníamos, que era esa clasificación a los Juegos Olímpicos.
7: Y obviamente una medalla olímpica es lo único que nos queda y vamos a por ello.
0: Son les 11 y 11, benvinguts y benvingudes al 90 Minuts.
8: ¿Y dices que siempre sucede?
9: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
10: Solo se me ocurre. ¡Wow!
8: Increíble. Pasa siempre.
9: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
10: ¡Wow!
9: Descúbrelo en tu concesionario.
11: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mónaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
13: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
14: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
15: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
14: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
13: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
15: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
16: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
15: Juga amb nosaltres esta temporada.
17: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
18: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Salva Folgado.
0: Són les 11 i 14 minuts, comuniquem, i a més de manera urgent, amb Salva Gómez, que en xarxes socials avança la informació que té relació amb l'interès del PSV d'Eindhoven, que ja coneix el València, sobre Arnau Danjuma. Hola, Salva, què tal? Bona nit.
19: Hola, Salva, què tal? Com estàs? Bona nit.
0: Com me mola lo de la Salva. Quan
19: de temps,
0: Quan de temps. I com me mola, no? Com el meme ese famós de Spider-Man. Bé, Salva, estàs de vacances. Primera, de felicitar-te perquè va ser el teu aniversari. Estàs absolutament jove per a l'edat que tens. Per tant, des d'ací les felicitacions per a un tipus com Salva Gómez, que està de vacances, però el tio continua treballant i acaba de contar en xarxes socials, Salva, acabes de contar l'interès del PSV d'Eindhoven, que ja coneix el València Club de Futbol. Què detalls pots aportar en esta sintonia de 90 minuts?
19: Bueno, pues lo primero de todo, gracias, ¿eh? Ya ens acostem perillosament a la barrera dels 30 i ja comença a accelerar-se tot, però sí, com dius, és un estiu en el que jo crec que una altra vegada anem a últimes setmanes, a últims dies de moviment, de coses que pareixia que sí, després que no, i tornen a ser que sí, i un dels noms propis és Arnau Danjuma. Jo vos escoltava estos dies parlar de Danjuma, del seu cabreig, de la seva posició en el club, per tot el que ha estat passant durant aquestes setmanes i sobretot el que va passar el dia del taronja. Però en les últimes hores també ha passat és que el PSV Eindhoven ja ha traslladat de manera formal al València Club de Futbol ixa oferta, ixa intenció d'emportar-se de manera permanent, és a dir, via traspàs, a Arnau Danjuma, el jugador que no veu, a mi me diuen que no veu en mal suís tornar a la seva terra, tornar als Països Baixos, i que evidentment sap que així pues, titular no està seguint, que en Corberà pues, igual un dia sí, un dia no, però també per el seu rendiment, vull dir, no estem enfocant a Corberà, sinó que realment Danjuma un dia es cal i un altre s'arena.
0: Ah, exacte.
19: I evidentment, bueno, pues, tot això fa que si arriba esta oferta, jo no sé la xifra que ficaria damunt la taula el PSV. Cal recordar, com comentàveu també esta setmana, que la meitat és del Villarreal i que, per tant, ahí pues, n'hi ha una rebaixa considerable en el muntant total, però que si és Arnau Danjuma, alliberes una part important en quant a sou de la fitxa d'un jugador que és un dels millors pagats de la plantilla. Si és Danjuma, a més, la informació que podem afegir en 90 minuts és que el València no tan sols buscarà un extrem, sinó que també anirà a per el perfil que és Danjuma. Quin perfil és Danjuma? Un extrem que pugui jugar de davanter. Mm. És a dir, buscarà un davanter. Un davanter que pugui caure a banda, un banda que pugui caure més sovint a davanter, i és el perfil que aniria i que, de fet, me consta que ja és un dels requisits, no com a prioritat. Com a prioritat està clar que és tancar Arnau, que és fitxar un lateral com Arnau, i també un extrem. Lo del central no ho deixaria a banda, i jo crec que parlarem els pròxims dies de tema central, però, evidentment, si és Danjuma, caldrà anar al mercat a per un jugador d'eixa perfil, d'eixa rol, que el dubte i jo entenc que Corberan, el dubte, i ara jo crec que parlareu en Tertúria i en Nacho Sánchez, el dubte és, clar, si és Danjuma, qui ve? És millor que Danjuma? No ho sabem, i jo penso que difícil.
0: A partir d'ahí, Salva, no ha transcendit encara l'oferta, però el PSV ja li ha dit al València que està interessat en començar a negociar perquè vol contractar a este futbolista, vol emportar-se un traspàs. Efectivament, acabes de recordar, perquè, ojo, no és baladí esta circumstància, el 50% del traspàs de Danjuma li pertany al Villarreal, que va deixar eixir en unes condicions ventajoses la temporada passada Arnau Danjuma cap al València. És cert que si se'n va Danjuma, el conjunt de Mestalla per ajuda del fair play financer, etcètera, alliberaria una bona massa salarial per incorporar altres jugadors, però si el València estava centrat també en tractar d'incorporar a última hora un extrem que crec que podria ser, no sé si serà, però que podria ser Ramazzani, a hores d'ara, Salva, si a més es produeix esta eixida d'Arnau Danjuma, sempre que l'oferta l'accepte el València, comptes que el conjunt de Mestalla buscaria un futbolista que tingués esa dualitat, la que tenia Danjuma, que poguera jugar en banda i que poguera jugar com a davanter.
19: Correcte, correcte. És la informació que tenim a dia d'avui. És de veres que encara, pues, encara queden vora 10 dies, no?
0: Sí, sí, sí.
19: De mercat. Però van a ser 10 dies, jo crec que entretinguts.
0: Sí, sí,
19: sí. I ja, contra rellonxa, com ens té pues, habitualment ja acostumats el València en els últims anys. Així que veurem què és el que passa en Danjuma. És un jugador que, evidentment, a nivell de qualitat pues, és important en el València, sí, però també ho és a nivell econòmic en quant al sou i la fitxa que té. Així que si arriba una oferta que puga portar algo de diners a València i alliberar aquest sou, pues caldria, jo crec que el València la va escoltar. Ah. Crec que el València escoltarà. Falta el que diga Corberan, que és que si aneu a portar-me uno que siga, entre cometes, pitjor, pues igual no vull que siga la llum.
0: 11 i 20. Salva Gomis, gràcies.
19: Un abraç, bona nit.
0: Adéu a Gomis, amb esta informació interessant de mercat. Ja vos contarem en el seu dia que Arnau Danjuma havia acabat molt cabrejat amb Corberan. Molta gent diu, bueno, no se va prendre massa en sèrio el cabreig de Danjuma, però que Danjuma interprete des de l'inici de, bueno, tram final de pretemporada, inici o començament de temporada, que no va ser titular, que Danjuma s'aulore perquè se aulora que no va ser titular, bueno, pues tot això ha provocat ese moviment del seu representant en Holanda, i l'oferta que acaba de traslladar ja, o l'interès que acaba de traslladar el PSV d'Eindhoven al València de començar a negociar. Vos ho contarem en esta sintonia, Danjuma portava un globo important en Corberan perquè no va jugar com a titular en el València davant del Newcastle, considerava que havia fet millor pretemporada o millors xifres en gols en esta pretemporada, sense tindre en compte la temporada passada, que Hugo Duro, i no entenia per què el titular va ser Hugo Duro. El cabreix de Danjuma va gravar-se en el moment, va veure com en les acaballes de la passada setmana era titular amb la unitat B del València a Paterna contra el Terol i a partir d'ahí, contra el Teruel, Club Deportivo Teruel, i a partir d'ahí, bueno, pues tot això ha provocat que finalment els seus representants hagin portat una oferta des del PSV d'Eindhoven i que el mateix PSV d'Eindhoven ja ha contactat oficialment amb el València Club de Futbol. Així estan les coses amb Arnau Danjuma, que a més, com va desvelar també dilluns, en esta sintonia, diumenge, perdó, en esta sintonia Pablo Leiva, el director de Superdeporte, Danjuma, que s'aulorava que no anava a ser important, que no anava a ser titular, va entrar en el despatx de Paterna de Carlos Corberan i li va demanar explicacions respecte al rol que tindria esta temporada. La resposta de Corberan no va convèncer, no va agradar Danjuma i a partir d'ahí, bueno, pues Danjuma ja va començar a manejar-se via el seu representant en el mercat. No li va agradar la resposta de Corberan, eixa que li va dir, si vols ser titular has de treballar, has de treballar-te eixa titularitat i has de rendir millor en els entrenaments a Paterna, i a partir d'ahí tot suma, finalment, oferta que el PSV d'Eindhoven pues, entén que traslladarà ja oficialment una xifra concreta cap al València Club de Futbol, o almenys si l'ha traslladada ja, a nosaltres no ens ha transcendit. De Danjuma parlarem de seguida també en tertúlia en companyia del company Fernando Álvarez del diari Marca i de Nacho Sánchez, però més de mercat en clau valencianista, d'acostar-nos cap al diari Última Hora de Mallorca per a que el company amic Carlos Román ens conte quin tipus de futbolista ha incorporat el València en Pablo Maffeo? Maffeo aterrarà al voltant de la una de la matinada a l'aeroport de Manises. És el lateral que a contrarrellotge, i tenint en compte totes les dificultats econòmiques que ha tingut el València amb el Girona per a contractar en propietat Arnau Danyuma, pues este és el lateral que arriba al València, que demà ja passarà revisió mèdica, signarà contracte com s'eviten el València, i automàticament s'incorporarà als preparatius de Corberan. Sembla que no serà titular davant el Celta de Vigo dissabte, o sí, no ho sabem, sembla que no, però arribarà esta matinada a Manises i volem que el company Carlos Román ens detalli quin tipus de futbolista va incorporar el València en Pablo Maffeo. Hola, Carlos, què tal? Bona nit.
16: Hola, bona nit, com estàs?
0: De Carlos, el Mallorca és, de manera, diríem, inesperada, sorprenent, encara que és cert que estava en aquesta llista de possibilitats per a reforçar el seu lateral dret des del moment en què conclou la temporada, mentre sembla que treballava per a incorporar a la seva plantilla Arnau Martínez, tenint en compte totes les dificultats econòmiques que s'ha trobat amb Arnau Martínez, i bueno, pues, a última hora acaba d'aconseguir la sessió des d'Olympiacos de Pablo Maffeo, com que el conegau bé des de la seva etapa en el Mallorca. Carlos, te pregunte quin tipus de lateral ha incorporat el València, què destacaries del pas de Pablo Maffeo pel Mallorca, Carlos?
16: Bueno, destacaria sobre todo que es un jugador volcánico, con un carácter, sí, con un carácter peculiar, tanto para lo bueno como para lo malo. Es un jugador con mucha personalidad. Aquí en el Mallorca el problema que ha tenido es que ha ido de más a menos. Las 5 temporadas que ha estado aquí, la verdad es que tampoco tuvo demasiada competencia en el lateral derecho, pero empezó rindiendo a un muy buen nivel. Llegó aquí cedido por el Stuttgart, que después el Mallorca el verano siguiente acabó ejecutando la opción de compra, y la verdad es que aquí los problemas que ha tenido fuera del campo han sido siempre sobre todo con temas de declaraciones desafortunadas, hablando sobre todo de su marcha. Él ha cerrado este año el ciclo en el club después de 5 años, como te comentaba, básicamente forzado por el descenso. Pero lo cierto es que si repasamos un poco cuál ha sido su historia, su trayectoria en Somos, seguramente le habrán sobrado 2 temporadas, o por lo menos esta última ya le habrá sobrado, porque él ya dejó muy claro la temporada pasada que quería abandonar el club. De hecho, acaba enfrentado a parte de la grada, sí, después del partido contra el Getafe, en el que el Mallorca, Iago Barrasate, se queda sin opciones de entrar en Europa. Tanto como Larín dedica una serie de gestos a la grada, el agrado como que le indica que bueno, su desaprobación, y parece que todo se va a romper ahí. Lo que pasa es que al final el jugador no encuentra nada en el mercado y acaba quedándose, acaba pidiendo disculpas el último día de mercado prácticamente, y bueno, después de su temporada, en esta última temporada en primera, yo creo que ha estado un poco en la línea del resto del equipo, ¿no? Que más allá de 4 fogonazos puntuales y de la aportación de jugadores como Samu Costa o Muriqui, ha sido bastante floja en líneas generales. Su lateral, uh-huh, yo destacaría sobre todo su aportación al Mallorca, me refiero en el tema ofensivo, ¿no? Sus incorporaciones en ataque siempre han sido muy provechosas para el equipo. De hecho, ha actuado como desatascador del equipo en ataque en temporadas muy concretas, sobre todo con Javier Aguirre, y bueno, ha llegado incluso a solucionar según qué partido esa temporada. Por ejemplo, la última temporada contra el Levante, acaba salvando puntos gracias a un zurdazo desde fuera del área. O sea, su mayor virtud, yo creo que ha estado su mejor rendimiento ha sido del centro del campo hacia adelante, ¿no? En defensa es verdad que empezó cumpliendo muy bien, sobre todo en su primera temporada con Luis García Plaza, pero después ese rendimiento ha ido decreciendo con el paso de las temporadas, y bueno, sí que lo hemos visto sufriendo más a la hora de tener que defender, a la hora de tener que protegerse. Creo que es un jugador que sí que suele dejarlo todo en el campo, no es de los que escatima esfuerzos, y como te decía, es un jugador volcánico, ya no por sus enfrentamientos con la grabación, también por sus enfrentamientos con los rivales, ¿no? Seguro que todos recordáis sus piques con Vinicius, con el Real Madrid en general, sí, con el que ha tenido más de uno, y bueno, después también ha tenido alguna que otra, ¿no? Con Paco López, el técnico del Levante en su momento también tuvo alguna. Correcte, y bueno,
0: sí.
16: Es un jugador que no suele pasar desapercibido, no va en ese perfil bajo que a veces se requieren en equipos como el Mallorca, sobre todo en Primera División. Pero bueno, aquí ya te digo, empezó dejando un muy buen pozo en sus primeros años, pero lo cierto es que con el paso del tiempo su figura se ha ido erosionando demasiado hasta que al final será este verano. Hace exactamente 2 meses se producía de manera oficial ese fin de ciclo.
0: Ah, desde Mallorca, Carlos, vosaltres el que el conega o millor, ¿trobeu alguna explicació al per què de repente este es un futbolista al que el Mallorca traspassa després del descens cap a Olympiacos i automàticament demana eixir per a vindre al València?
16: Es extraño y aquí he sorprendido sobre todo por eso, porque Olympiacos anunciaba su fichaje el pasado 19 de junio, o sea, uh-huh. Han pasado exactamente 2 meses y bueno, por informaciones que nosotros sí que manejamos, el jugador dice que no se siente del todo adaptado a su nueva vida en Grecia. Lo cierto es que lleva un poco tiempo y bueno, y es probable que haya tenido algún desencuentro con José Luis Mendilibar también, aunque eso ya es quizá entrar en el terreno de la especulación, ¿no? Porque no deja de ser sorprendente que bueno, que firmaron un contrato con el conjunto griego para los próximos años y que en solo 2 meses se le haya acabado la paciencia. No había jugado tampoco demasiado, más allá de 3 minutos en el partido de ida de la eliminatoria de Champions contra el Nenni Mega, que su equipo acabó perdiendo. Y bueno, también es verdad que él tiene algún que otro lazo familiar que lo une con la ciudad de Valencia y que seguramente ha querido aprovechar eso para, bueno, al ver que no se encontraba del todo a gusto en el Pireo, pues intentar volver cuanto antes a la Liga y, bueno, estar cerca de los suyos.
0: Sí, porque habitualmente, Carlos, era un futbolista, me contabas abans mentre preparàvem el programa, que és un futbolista que habitualment visitava València per circumstàncies familiars, clar. Per tant, sí, ara estarà més a prop, no?, d'aquest lligam familiar que té en la ciutat.
16: Exactament, así como dices, es un jugador que normalmente aprovechaba los días libres que le concedía el entrenador de turno, sobre todo la temporada pasada, y cada vez que reunía 10 y medio, 2 días libres, viajaba a Valencia para estar acompañado de los suyos. O sea que quizá por ahí el Valencia tenía algún tipo de ventaja con respecto a otros pretendientes que pudiera tener la Liga, y seguramente eso habrá jugado un papel importante a la hora de acelerar este regreso, que, ya te digo, para mí no deja de ser sorprendente porque final solo han pasado 2 meses desde que fichó por Olympiacos.
0: Tal qual. Carlos, segons la teua percepció, este és un futbolista que pot donar-li rendiment al València, o penses que ja és un futbolista que està, com es diu en castellà, de vuelta?
16: A ver, si preguntas aquí en Somos, todo el mundo te dirá que está de vuelta, más que nada porque tenemos la imagen de lo que ha sido el mafeo ya te digo, esa progresión descendente que había seguido en Somos, y sobre todo con lo que pasó esta última temporada y el descenso. Pero bueno, al final yo soy de los que piensan que el fútbol, el tema de los contextos, al final es muy importante y que quizá en un nuevo escenario y en un nuevo ecosistema y en Mestalla, y seguramente con esa motivación con la que puedo volver ahora que puede volver a la Liga de forma tan rápida, yo creo que quizá le puede llegar. Ya digo, es un jugador con mucha personalidad y que cuando está motivado es capaz de mejorar mucho en su rendimiento, ¿no? Uh-huh. Y ya te digo, no suele economizar en el tema de esfuerzo, y yo creo que eso también le va a ayudar, sobre todo al principio. Otra cosa es que después el rendimiento también del equipo le acompañe, que yo creo que eso va a ser fundamental. Y bueno, la verdad es que ahora mismo te diría que es una incógnita cuál va a ser su rendimiento, teniendo en cuenta de dónde venimos. Uh-huh. Pero ya te digo, si el fútbol es tan grande es porque nunca sabemos hacia dónde va a tirar, y es probable que veamos a un nuevo Mafia en Mestalla a partir de las próximas semanas.
0: Carlos Román, desde el diari Última Hora de Mallorca, gràcies per acompanyar-nos esta nit, així en 90 minuts, i per ajudar-nos a conèixer una miqueta més al lateral que acaba d'incorporar, com ha cedit fins al final de temporada, el València Club de Futbol, que és l'ex del Mallorca, Pablo Mafeo. Carlos, gràcies, bona nit.
16: Un placer, como siempre, Salva. Una parrada. Buena nit.
0: Adeu al company de Última Hora en Mallorca, Carlos Román, i de Mafeo, ja vos dic, demás de futbolista estarà a València. Se l'espera de seguida, no sé si a les 12 o a la 1 de la matinada en l'aeroport de Manises. Demà farà tot el tràmit, tots els tràmits, diríem, protocolaris abans d'incorporar-se als entrenaments de Corberan. Entrenarà divendres ja amb Corberan, el partit és dissabte, i veurem que determina, que decidís Corberan respecte a si l'utilitza o no en el primer 11 de la temporada dissabte a Mestalla davant el Celta de Vigo. Sembla que no, sembla que no, que entrarà en convocatòria, que estarà en banqueta, altra cosa si disputa minuts o no en la segona part, però pareix ser que Corberán continuarà treballant i ser sistema d'emergència davant l'absència del lateral dret, és a dir, els tres centrals, amb Pepelu, amb De Haas, amb Tàrrega, els dos carrilers llargs, per la dreta Jesús Vázquez, per l'esquerra Egaia, i a partir d'ahí, bueno, pues els Guido, Guerra, Ugrinich, Hugo Duro i Sato. Ise serà el primer 11 oficial de la temporada en el tècnic del València, Carlos Corberán, excepte sorpresa i que llama feo, debute en una línia de 4 davant del Celta de Vigo. Sembla complicat, sembla difícil, però ja veurem què és el que ocorre este pròxim cap de setmana en Mestalla, en la segona jornada de Lliga, primera per al València Club de Futbol. Deu lateral cap a un altre, Arnau Martínez. No està descartada l'arribada d'Arnau Martínez cap al València. De moment, com que el Girona té partit divendres, avui, en la roda de premsa, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, pues ha admès que Arnau Martínez i altre jugador, no recordarà el nom, que tampoc té clar el seu futur en el club, que tots dos pues van a formar part de la convocatòria i que van a tindre minuts divendres en el partit que li espera el nou arcàngel al Girona contra el Córdoba.
20: Són nanos que han jugat perquè també la seva, tot i la situació que tenen, doncs, bueno, sempre han mostrat un gran nivell d'entrenament i de disposició cap a mi, i tampoc ha canviat res, no ha canviat gaire, així que jo crec que tenir el partit tant d'hora, tan seguit, doncs, crec que estarà a la convocatòria, sí.
0: Creu que estaran en la convocatòria i van estar en l'11 inicial. Estos dos futbolistes, un d'ells és Arnau Martínez, futbolista del Girona. No està descartada, jo l'havia compromesa, complicada, però no està descartada la incorporació en propietat d'Arnau Martínez des del Girona cap al València, sempre que ve el València puxe les seues condicions econòmiques, circumstància que ja vos dic que no va a ocórrer, sinó ja que era passat i el València no haguera anat a per Pablo Maffeo, o que el València, perdó, que el Girona rebaixi les seves pretensions econòmiques. En tot cas, a veure què ens conten des de Girona i què ens conta el company Moi García des del programa El Girona Juga. Hola, Moi, què tal? Bona nit.
21: Què tal, Salva? Bona nit.
0: És un habitual del programa Moi García, des d'aquest programa El Girona Juga, perquè el València continua darrere d'Arnau Martínez i la pregunta és precisament d'això, Moi. La informació que tenim així nosaltres, ja ens la donava ahir en este programa el company Nacho Sánchez, és que la incorporació de Pablo Maffeo, ex del Mallorca, actual futbolista de l'Olympiacos, com ha cedit fins al final de temporada, no descarta la incorporació en propietat d'Arnau Martínez. Però clar, com que així les versions moltes vegades són diferents entre València i Girona, i perquè estem en temps de mercat i cada 24 hores sol canviar la informació, te pregunte la teva informació des de Girona respecte a Arnau Martínez, quina és, Moi? Descarten a Girona el mateix Arnau, descarta la seva arribada a València, o és una operació que encara està viva?
21: No es descarta. El que passa que, òbviament, el Girona sap que la València ja no té tanta necessitat i veurem Girona fins on pot estirar. A mi el que m'explicàvem és que la diferència era al voltant de 500.000 euros, era la diferència en la negociació en la part de les xifres de les variables. Val? Mm. A mi el que m'explicaven és que València havia oferit 4 milions més 1,5 en variables, i que Girona en això no estava d'acord i que volia arribar com a mínim fins als 6 milions. ¿Vale? Per tant, a mi m'expliquen que és les diferències, les petites diferències que han tingut, que de boca d'una persona del Girona em deia: ostres, això per nosaltres és molt, per al València no hauria de ser tant. Entenem que s'acabarà fent, però clar, això m'ho van dir abans de que coneguéssim l'arribada, la incorporació de Maffeo al València. Per tant, ara entenem que a València Budé ja no té tant la necessitat. Uh-huh. Veurem si en el moment en què es tornin a parlar entre els clubs, Girona baixa les seves pretensions i accepta el que li oferia inicialment al València.
0: Com ha sentat en Girona este moviment de mercat del València d'incorporar, diríem, en una operació Jampec a Pablo Maffeo? Com li ha sentat al Girona? I fonamentalment també, Moi, com li ha sentat al mateix jugador? Com li ha sentat a Arnau Martínez?
21: Doncs sorpresa, perquè al final jo crec que Girona pensava o tenia la convicció de que s'acabaria fent l'operació i ja bastant ràpid. Arnau també es deia que ja tenia les maletes fetes per anar cap a València i en el seu cap també estava pràcticament fet tota aquesta operació. Doncs això, no sé si dir que és una gerra d'aigua freda per al jugador, però pràcticament sí que és cert que sabem que bé, el Girona juga el divendres, en dos dies estarà jugant, i Arnau Martínez, com ja dèiem en una de les últimes per anar cap a València i en el seu cap també estava pràcticament fet tota aquesta operació, doncs això, no sé si dir que és una gerra d'aigua freda per al jugador, però pràcticament sí que és cert que sabem que bé, el Girona juga el divendres, en dos dies.

0: partit, però Arnau continua amb la idea de voler marxar i Arnau espera que el Girona posi de la seva part per acceptar l'oferta que pugui fer el València.
1: No ha aparegut el Fulham anglès, Moi, que ell també va ser notícia, tant a Girona com a València, per l'interès del seu tècnic, d'Álvaro Arbeloa. De moment tot queda simplement en un interès, no ha aparegut amb una oferta el Fulham, de moment.
0: No, a mi no em consta que el Fulham hagi presentat una oferta formal. De fet, el que sabíem fins ahir, com a mínim fins ahir, és que sí que hi havia hagut aquesta conversa d'Álvaro Arbeloa amb Arnau Martínez. Tot i això, Arnau Martínez, entre Fulham i València, preferia l'opció València, i en el cas que Arnau Martínez acabés sortint al Fulham, el Girona el que tenia clar és que no hi hauria cap negociació, que seria a través de la clàusula.
1: Ah. Bé, doncs queda clar, quina és la informació des de Girona, en la veu del company del programa El Girona Juga, Moi García, respecte a Arnau Martínez. Hi ha compromís en segona divisió, segona jornada, el divendres a les 9 s'enfronten al nou Arcángel, el Córdoba i el Girona. En principi, si no canvien les coses, Arnau Martínez va ser titular en la formació de Quique Álvarez. Veurem què ocorre la jornada de mai, com transcorren les hores i si a més de Pablo Maffeo, a la fi en propietat del València pot incorporar també Arnau Martínez, el futbolista espera també un altre moviment del València, ja veure si afluix a les seves pretensions econòmiques el Girona. Estem en contacte pràcticament l'última setmana i mitja. Moi García, des del Girona Juga, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres, abraçada.
1: Adéu, bona nit a Moi García, des del programa Girona Juga, que ens ha ajudat a conèixer quina és la situació d'Arnau Martínez després del moviment del València en el mercat i de la incorporació de Pablo Maffeo. Són dades de mercat les que vos acabem d'oferir. Vos hem parlat també dels preparatius de Corberana a l'espera del que passe amb Pablo Maffeo. El rival és el Celta de Vigo. En el Celta de Vigo hi ha un exjugador del València com és Hugo González, que este matí ha parlat en roda de premsa.
2: Pues bueno, es muy especial también porque es el primer partido de este año tan ilusionante y con muchas ganas. Y sobre todo, como tú dices, pues tengo la suerte de que va a poder estar mi familia, mis amigos y toda mi gente viéndome allí. Y no hay nada que me haga más ilusión que poder jugar al fútbol y hacer lo que me gusta delante de ellos.
3: Tengo un poco de morbo para ti, o que precisamente donde puedas jugar tu primer partido en primera con Celta Sella en Valencia.
2: Me gusta y pienso que es bonito y que mejor hacerlo con esta camiseta y con este grupo que somos y hacerlo, pues bueno, como bien he dicho, en la ciudad donde me he criado y donde está toda mi familia y mis amigos apoyándome.
4: Marcar el primer gol en Valencia sería cumplir otro sueño, a mejor, ¿no?
2: Total, sería muy bonito y ojalá sea este cine.
4: Cuando te preguntaba por el gol, ¿qué es si lo celebrarías? Porque en Valencia.
2: No, bueno, yo creo que siempre, pues el Valencia también va a tener un lugar en mi corazón y hay que mostrar siempre respeto. Y yo te diría que no, pero ojalá marque.
1: Ojalá marque, pero no celebraría. Hugo González, ahora también paran de Hugo González y del Celta Vigo en tertulia. Son les 11:42 minuts. Una pausa per a la publi i de seguida obrim tertulia avui amb Nacho Sánchez i amb Fernando Álvarez.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts en A.Punt Radio.
6: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
7: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: La tertúlia esportiva en 90 minuts.
1: La tertúlia esportiva, 190 minuts, esta nit, amb Fernando Álvarez de Márquez i amb Nacho Sánchez. Hola, Fernando, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Fernando Álvarez, té que contar moltes coses també de mercat, al igual que Nacho Sánchez. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
3: Què tal, Salva? Bona nit.
1: Bé, Nacho, última hora de mercat, la que contava Gómez, tu també afegis la teua en xarxes socials respecte a que el València ja coneix l'interès ferm del PSV d'Eindhoven en comptar amb Arnau Danjuma.
3: Correcte, ha sigut una informació que quasi em fa arribar tard així als 90 minuts perquè l'hem estat treballant junts, Salva, Gomis i jo. Bé, la realitat és que el que havia sigut d'inici un barrejat dels representants al València de no, tenim aquest interès del PSV, tenim un interès de l'Ajax, que per a mi això no existia perquè Mitchell i Danjuma van acabar a pals a Girona, per tant, era inviable. Bé, el PSV sí que ha donat un pas endavant i és una realitat. Jo sé que no és en forma d'oferta, no ha fet una oferta de oye, València, t'oferisc 10 milions, però sí que han fet una consulta formal al València. A partir d'ahí, coses. Primer, a l'entorn de Danjuma li interessa que isca esta informació.
1: Tal qual, sí.
3: Per què? Perquè Danjuma està fent pressió per a tindre un millor rol a la plantilla mitjançant els despatxos, cosa que jo no entenc, d'acord? Segon, contactes formals mai implica una oferta. I tercer, el València, que d'inici al mercat sí volia desprendre-se de la fitxa d'Arnau Danjuma, ara mateix no vol, perquè són conscients de que per Danjuma que poden ingressar. En un cas optimista, 3 milions, això no és informació, és opinió.
1: No, sí, una oferta de 7 milions.
3: 3 milions, sí, sí. 4 milions, val.
1: Només, sí.
3: A on va el València en això? Per això, ara mateix, la posició del València és, oye, evidentment, Danjuma no és Javi Guerra o Guido Rodríguez, però tampoc és Txenc, no? És, oye, nosaltres no volem vendre, no volem vendre a Arnau Danjuma, però, oye, passa una oferta i veurem. Què va fer el PSV? O desconec, sí que puc dir que ha fet una consulta formal. Danjuma, què trasllada l'entorn de Danjuma? Que ell els vol quedar? Sí, va ser important.
1: I va tenir un rol important.
3: Però jo, ara, la meva reflexió i opinió és, de veritat necessitar Arnau Danjuma guanyar-se als despatxos un rol important en este València? Pregunte. En este València, que no té extrems, no té jugadors de banda, no té. Té a Rioja, lesionat. Té a Diego López, lesionat. Té a Sato, que acaba d'arribar, i a mi m'encanta, eh? Però està per veure que, per exemple, en una setmana de tres partits, físicament, com dona resposta.
1: O en competició.
3: Correcte, sí, sí, sí. Està per veure. De veritat, als despatxos.
1: En tot cas, Fernando, tot això té relació amb el mosqueig de Danjuma des del Taronja, en veure que no és, no va ser titular contra el Newcastle, que a veure que va incrementar-se després de veure com era titular contra el...
3: Ah, ho sabies, Salva, que se va cabrejar.
1: Contra el Teruel, amb la unitat de Corberán. Situació que provoca el que contaran els companys de Súper de, i se reunió amb Corberán per a dir, oye, mister, o sea, què passa con mi rol, no? Estoy haciendo goles, juego duro, què passa? Tot això ja provoca també ese moviment de representants.
2: Sí, sabíamos o intuíamos, y por lo que había pasado en otros clubes lo habíamos confirmado, que Danjuma, cuando vino al Valencia, era uno de los grandes representantes de la cofradía del cable pelado. Ay. Pero lo está demostrando, creo que ahora ya se está erigiendo en presidente o no sé cuál sería el cargo, porque un futbolista, después de la temporada que hizo, la pasada temporada que hace en el Valencia, seguramente también... animado porque el equipo no iba, porque Corberán no encontraba la fórmula para que el Valencia jugara, que jugara bien o jugara a algo, pero no puede ser que un futbolista, o sea, todo lo que ha pasado con Danjuma este verano, desde un poco el secretismo que hubo, no diré, no es tanto secretismo como que si no juega los primeros amistosos porque tiene unos problemas en la espalda, se podía haber dicho sin ningún problema. Ya cuando entra a jugar empieza a marcar goles y da la sensación de que el futbolista está enchufado. Aquí estoy de acuerdo con Nacho, que lo he escuchado en alguna tertulia, pues hablar también de que Raba es un futbolista que está fuera, pero que está rindiendo, que por otra parte es lo que le corresponde a un profesional, a un futbolista profesional. Pero yo creo que, o sea, no, para mí, que Danjuma vaya al entrenador a decir, a preguntarle qué papel voy a tener, y de segundas a decirle que yo quiero ser titular después de la temporada que has hecho, o sea, demuestra que es un foco de problemas. Aunque te lo creas muchísimo, aunque Corberán sea el mismo que lo llamó por teléfono y lo sacó del cine en la temporada pasada, como él mismo desveló en una entrevista en el AS. Me parece que es un problema y creo que efectivamente esto de que él es su entorno, sus agentes se estén moviendo en su país o en otros clubes, porque no deja ser un futbolista que tiene cartel, es también un modo de presionar al Valencia.
1: ¿Interpreteu realmente que, vull dir, en quin percentatge penseu que és maniobra del futbolista i dels seus representants o realment interès de Holanda en recuperar al jugador?
3: Jo crec que hi ha un interès. Jo crec que no, jo tinc la informació que hi ha un interès, que ha hagut un pas formal del PSV. També crec que és el típic pas formal que pot desembocar en oferta o no. Normalment els periodistes ens enterem d'aquestes coses quan hi ha hagut oferta i ara no ha sigut el cas. Per tant, jo crec que a l'entorn li interessa que és aquesta informació. N'hi hagi oferta o no, però sí que té, o sigui, per posar context a la informació, no és que els agents hagin dit «Oye, Nacho, salva». Tenim una oferta de tal, i Salva i jo hem dit vinga va, la tirem. No, no, o sigui, hem tractat de contrastar la informació i sí que ha hagut un pas formal. Dit això, jo sí que interprete en base a la informació que tinc de l'entorn de Danjuma, del València i per companys de Holanda del PSV, que Danjuma no se va anar, però això ja és opinió. És opinió, i que està tirant un pols. Dit això, si el València clar, si fora seriós no, però si tinguera diners, ja, si tinguera diners, és per la Danjuma. Què? Perfecte, te'n vas, perquè que un futbolista reclame ser titular públicament no, però o reconega als que ens molestem en preguntar a l'entorn, jo crec que és rebassar ja qualsevol barrera. Perquè jo he escoltat jugadors, entorn de jugadors, pares, agents que diuen no, lo típic, no, demanem justícia, que si està bé jugui, si no, no. Que en el fons te volen dir que no, que és que ha de jugar, però almenys, no, veritat, que se tapen un poc, no? De no, jo, si està bé que jugui. Per a ell sempre està bé, per als agents, sempre està bé el seu fill, el seu jugador, tal, però oye, almenys se tapen. Així no, així és. No, no, és que ha de ser important. Bueno, ja, però haurà de fer algo ell, no?
2: Sí, además, si el club està fuerte y o el entrenador se siente respaldado en cómo, oye, tengo dos opciones para que jueguen en la posición de Danjuma. El problema es que precisamente esa posición es un problema. Tú solo puedes presionar, o sea, yo creo que un jugador no puede presionar para ser titular, puede presionar para irse, pero no para que le obliguen. Por eso yo creo que seguro que ha habido la información que cuentan Salva y Nacho. Ahora, el Valencia, si tuviera dos opciones, venga, oye, Arnaut, fuera, ¿cuánto es? Dos, venga, uno para Villarreal, otro para mí. El problema es, ¿qué tienes a cambio? También te digo una cosa, entre no tener nada y el Arnaut Danjuma de la temporada pasada, yo tampoco sé, a ver, necesitas un futbolista, pero no vas a perder muchísimo.
3: Sí, pero Fer, el problema es, Raba, ya le han dicho que tot i la bona pretemporada que ha fet, no compta. Almeida, no compta, y a més, inmediatamente, está fuera. Ara Danjuma, es veritat que per a ser el de la temporada pasada, es que hauria que dir-li, oye, mira, te'n vas... Es que Valencia necesita jugadores.
2: Claro, tendrás que moverte en el mercado para tener recambios, ¿no? Oye, que se va Danjuma, pues venga. No, no. O sea, que el problema no sea que te quedes más cojo, sino que tengas una alternativa para mejorar o no empeorar. Y si es que
3: a la fi, pero a mí pasa el de siempre, que el Valencia perpora que venga algo pichor no fa moviments.
1: Però jo vos...
3: que hablo que chat.
1: Entenc la lectura de Nacho, però jo vos pregunté, de veres no vendríeu a Danjuma? Tenint en compte rendiment, situació conflictiva en el vestidor?
3: Te dono la resposta.
1: Tenint en compte, Nacho, sí, que l'operació econòmicament al València, vull dir, Danjuma no va ser un futbolista car?
3: No, va arribar gratis, de fet.
1: Efectivament.
3: Te dono la resposta de Carlos Corberán. Què ve després?
1: Però aquesta és la resposta que te va donar qualsevol entrenador.
3: Pues ja està.
1: Si és un futbolista, jo vull que un altre. Claro. És evident. Però, Nacho... Jo
3: la, meua, que... la meua resposta, sí, per tant...
1: La teua opinió.
3: Nacho, periodista, con el Gente Club, no.
1: Tu no el vendries?
3: No. Ni casualitat.
1: No?
3: Perquè pense que en una temporada roïna, Danjuma crec que va fer 3 gols i va donar 2 assistències o 3 assistències, i en el pressupost que puga deixar Danjuma, em dona por que no arriben ni a això. No arriben ni a això.
1: Encara que alliberes també
3: 2,4
1: la seva fitxa.
3: Claro. Encara que l'allibere.
1: Sí.
3: És que València no té jugadors d'atac. I que Danjuma està, entre cometes, boig. Però...
1: La meva opinió és totalment contrària. Fernando Buicón, i ser la teua. Tu el vendries?
2: Jo crec que... jo lo vendería. I, además, creo que le mandarías un mensaje. Además, lo haría... dejaría claro por qué. Oiga, este señor... No digo públicamente, pero en el vestuario creo que hay que decirlo. Señores, este tipo ha venido... Y me ha pedido la titularidad. ¿Y qué hago yo? Siento a Sato, que estoy de acuerdo con Nacho. Sato, a mí me ha iluminado los ojos, pero es verdad que no deja ser un futbolista que viene de Japón.
1: Bueno, no competir ahora, sí. No sabemos. Sí.
2: Pero le mandas un mensaje al vestuario. Este ha pedido ser titular. Había una oferta, evidentemente no lo regalas porque eso no. Y entonces, pues fuera. Ahora, entre decir eso, no, voy a decir una burrada. Y en su lugar va a jugar Otorbi. Pues no, yo creo que ahí Gurley se tiene que mover y traer un futbolista o dos. Porque es que está cojísima la banda, bueno, que bueno, tienes a Sato, pero necesitas el perfil, lo estabais comentando antes con Salva, el del delantero y banda, ¿no? Para reforzar, para equilibrar la plantilla, porque se te va un jugador que tiene muchísima calidad, que lo demuestra, pero lo demuestra de higos a brevas.
1: A contagotes, sí. La meva reflexió és molt pareguda a la de Fernando, Nacho. Jo sí que me desfaria de Danjuma, primer per la fitxa, després perquè al final a tu no te va costar absolutament res Danjuma i pots ingressar una quantitat, encara que el 50% va ser per al Villarreal, però després, i més enllà de que s'ha reunit amb Corberán per a demanar-li la titularitat, que desconec el to d'aquesta
3: a mi m'han dit que cordial
1: d'aquesta conversa, pues a partir de mi sembla normal que hagi demanat explicacions. Més enllà, Nacho, que és un futbolista que té tot el talent del món, però que és un desperdici de talent, perquè té un altre talent.
3: Però si jo estic d'acord, el tema és que estem a 20 ja d'agost. Jo el 20 de juliol estic totalment d'acord amb vosaltres. A 20 d'agost, veiem, per exemple, com ha costat Arnau Martínez, que encara no està, sí, i potser ni arribarà. Veiem com costa tancar cada traspàs al València Club de Futbol. Jo, a 11 dies de tancar el mercat de fitxatges, jo no me la jugue a... però una oferta baixa, ¿no? Si demà arriba el PSG en 7 milions...
1: No te parles de 7 quilos.
3: 7 quilos?
1: Sí, 7 quilos.
3: O sigui, 3 milions i mig per al València, més la fitxa? Sí, de cap. Això sí. Jo te parle... de els números que a mi sí que em consta que orientativament el PSV barallà a oferir, que són per als 3 milions. Jo per aquesta quantitat no. Te dic més. Jo per a vendre André Almeida per 3 milions a lo millor també m'ho pensava. Sincerament, perquè té contracte fins a 2028 i jo crec que rebaixar més el seu preu no va baixar més. Però això ja és altra història. Però jo a 20 d'agost, de nou, però queden 4 minuts, no? I tal. Jo no. Per què no? Perquè és que jo crec que estem veient com li costa al València tancar un fitxatge.
1: Però no el vendries per la por que te dona després,
3: claro,
1: que Meriton de repente diga, no porte res.
3: No, o porte a...
1: sí, a una ganga de última hora de mercat.
3: Anem a dir, a un Sato de la vida, que és una incògnita. Sí. Sato sembla que ha sigut bé, sembla, és veritat. Però i si no? Pues jo, en este cas, em quede en mal conegut.
2: Jo, con lo que dice Nacho... a ver, es la lógica, ¿no? Si te faltan, si te quedan 2 días para empezar la liga y 10 para acabar el mercado, pues más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no?
1: Ah, pero es que es muy ruin, Fernando.
2: Pero espera, que voy a terminar. Pero que el Valencia estamos hartos de ver unos de septiembre y dos de septiembre en los que presenta a tres futbolistas. Y sí, que evidentemente no está bien. Y por eso te han caído, por ejemplo, Beltrán, que es un futbolista que no lo digo porque fuera malo, sino porque no era lo que buscabas. De hecho, fuiste a por Sadik y te trajiste a Beltrán. Entonces, por ahí sí que podría comprarla. Es que a ver si te vas a traer una cosa. Pero igual te da algo, te da. Pero me parece que es una. El tema del tiempo. Creo que no es algo en lo que, y sé que no lo dices porque defiendas la postura del club, ¿no? Sino creo que el club lo que tenía que hacer es, ¿qué son 10 días? Pues 10 días, si encuentro un futbolista.
1: Yo pensé que sí. Pero más que res, Nacho, porque Dan Juma no se va a revalorizar así. Yo no considero que Dan Juma vaya a revalorizarse. Si a las primeras de cambio habéis que no es titular y ya no te ha quedado la puerta de Corberán, no, él no. O sea, yo no confío en este futbolista, perdón, yo me llevaría de Damunt. Sí.
2: O sea, el año pasado hizo partidos, todos recordamos que empezó muy bien, que lo vio.
1: Yo le tenía fe y pensaba que Corberán recuperaba.
2: Y de hecho empieza muy bien. Pero hizo partidos
1: de despido
2: procedente. Sí, sí, o sea, sí. Era una cosa que, pero bueno, es que se está arrastrando y además creo que lo hacía aposta. Creo que lo hacía para demostrarlo. Por eso me parece. De hecho, me sorprende un poco que Corberán también siempre haya querido, también es verdad que fue una de sus apuestas, ¿no? Meterlo en el redil cuando se ve que.
3: Es cert que Dan Juma, para mí, está siguiendo un desagredit.
1: Sí, sí.
3: O sea, yo sé que. Cuando lo van a contar la temporada pasada, desde algún sector se les va a vestir como una chorrada. Que el Valencia li donarà el set a Dan Juma.
1: Efectivament.
3: El tracte d'estrella. El tracte d'estrella que va
1: sí,
3: tindre.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Que Corberán li donara els penals a Dan Juma, quan en esa època era titular Pepelu. Que li donara els penals a Dan Juma. Que les faltes també foren per a Dan Juma. Que tot girara al voltant de Dan Juma. I que ara estiga com està. A mi me flipa. Me fa no entendre res. Per una senzilla raó. Te lo han donado tot. Ara que estàs en un mal moment, te queixes per no jugar el taronja. Oiga, si estigués a la jornada 5 i Dan Juma ha jugat dos partits, o sigui, els 5 partits com a suplent, i ha clavat dos gols i Hugo Duro no ha clavat cap, jo entenc que Dan Juma vaya a l'entrenador i diga, hay una cosa, què he de fer per a ser titular? Perquè portem 5 jornades, jo he marcat i Hugo Duro no. I jo he sigut el suplent i Hugo Duro ha sigut el titular. Estem d'acord. Val. Però per 3 gols en pretemporada? És que te dic més. Crec que Depor, Betis i Celta són encara al mercat. Juga Dan Juma les 3 jornades. Com a suplent, eh? I marca. A lo millor la sol és un gol, dos. Oye, i a lo millor dic, oye, que no m'ha ficat de titular en cap de les 3 jornades i jo he marcat i digo, no, jo me vull ganar. Te puc arribar a comprar. Però després de la pretemporada?
2: Sí, sí. De hecho, cuando dices, no, por no jugar el taroncha o por jugar con la unidad B el día del Teruel.
3: Por favor.
2: Que te puedes. Yo puedo entender que te siente mal. Que te reúnas con el. Que pidas hablar con el entrenador para decírselo, me parece. O sea, de.
3: No, pero. Y. Pot ser, perquè a un vestidor. Pero que es filtre. Ya. Per part de la part del futbolista.
2: Ya, ya.
3: És el que dius, oye, perquè mira, oye, jo puc entendre que Dan Juma, vull saber, oye, jo parlo en Corberán, és una conversa privada. Ja. Jo dic, oye, quin rol me vas a donar? Però que es filtre per part del futbolista, i no perquè es filtre, jo mai criticaré una filtració, perquè vivim els periodistes de les notícies, però el fet de que es filtre ja deixa clar, per part de l'entorn del futbolista, deixa clar que volen fer soroll. És una realitat i no passa res.
1: Sí. Bé, doncs a veure com acaba la cosa i quina és l'oferta que planteja el PSV d'Eindhoven, si és una oferta baixa, con la que intuís Nacho de 3 quilos, o si és una oferta més alta, 6-7, que probablement això sí que l'acceptaria el Valencia. Bueno, jo crec que si el PSV ve amb 6 o 6 quilos...
3: Jo crec que ahí no hi hauria...
1: No hi ha dubtes. Però estem especulant, Així, que alguns xarxes socials ja s'ha confós, no hem dit que l'oferta siga de 6 o 7 milions.
3: No.
1: Jo dic que si és de 6 o 7, el València el vendria i Nacho interpreta que probablement l'oferta siga molt inferior i a partir d'ahí ja veurem què és el que fa el València.
3: Si arriba oferta, jo torno a la meua.
1: Si arriba oferta.
3: Si arriba oferta.
1: Igual tot això, com tu dius, i jo tampoc ho descarte, que siga pues, això, que els repres del futbolista, amb connivencia amb el mateix futbolista, comencen...
3: I amb connivencia al club, que el club sí que ha fet la consulta formal. El club sí que ha alçat el telèfon i ha dit, oye, però mira, per exemple, ahir el Fulham fa una consulta per Arnau Martínez. No. I avui el Girona no tenia notícies del Fulham.
1: Correcte, exacte. Avui
3: què va fer el Fulham?
1: Sí, sí, està clar.
3: Farà una oferta? No? Quantes consultes haurà fet el València a clubs?
1: A diari. Qualsevol club. A diari, Nacho, se fan consultes a diari. Mm-hmm. Transcendixen unes i altres no, però bé, hi ha consultes a diari.
2: Bueno, se hacen entre
1: i
2: clubes,
1: tu sabes,
2: no?
1: I Fernando també, clar.
2: Se hacen entre clubes. Sí, sí. Al jugador tú lo tanteas o dices, yo te vendrías o...
3: Sí, no, lo que está claro... Hombre, si un club, yo entenc que... O sea, entenc, no. Un club normalment fa una consulta al altre club quan ha tantejat el futbolista... O sigui, el València no va fer una consulta per Leo Messi, a l'Inter de Miami, vull dir, clar.
2: Ja. No, me refiero que los clubes tienen que saberlo. Sí,
3: sí, sí. Sí.
1: Bé, pues assumpte Arnau Danjuma, finiquitat, així. Són les 12:03 en la nit d'avui en la tertúlia del 90 minuts i a partir d'ahí, Arnau Martínez, via morta, via a recuperar. Uf. Via morta si no se vise el Girona, perquè el València jo crec que no va a pujar l'oferta
3: no.
1: Econòmica. Quina cara se li va quedar al futbolista que volia vindre?
3: A veure, informativament parlant, esta operació l'ha reavivat Arnau Martínez, que qui és qui avui ha anat a l'entrenador i li ha dit, oye, jo divendres estic a la teua disposició, si vols que jugue, jugaré, però jo preferisc no jugar. I aquest gest ha sigut ben interpretat en el València. Dit això, està la informació, eh? I que el Girona no dona per trencar les negociacions, el València no dona per trencar les negociacions, i Arnau ha fet ja i aquest gest que des del València li demanaven. Aquesta és la informació. Jo, opinativament, després del que ha passat, com s'ha filtrat les versions del Girona contra la versió del València, jo penso que no es va fer. No es va fer. I després, altra cosa. Quan parlem els mitjans de comunicació de que el montant era de 6 milions, és el montant al qual... taxa el Girona al futbolista.
1: Uh-huh.
3: I el València fa una oferta de 3 més 2, 3,8 per a ser concret, més 2 més un 25% de la futura venda. El Girona assegura que aquestes no eren les condicions pactades, el València sí. Jo no sé qui té raó, però si cap de les dues parts es mou, la cosa està acabada.
2: Yo creo que, por ejemplo, este caso, pasamos de Arnau Danjuma a Arnau Martínez, creo que el Valencia sí que se ha movido bien en el momento de que reactivó o activó o finiquitó la opción más feo, porque tú necesitas otro lateral derecho, que eso podríamos también hablar de eso en otra ocasión, necesitas otro... pero ya tienes uno, no tienes la urgencia. Y sabes que el tiempo, porque el jugador... A mí me parece que hay que valorar que un futbolista, aun teniendo otra oferta, es verdad que es del Fulham, el interés del Fulham, que quiera venir al Valencia, antes incluso de que apareciera el equipo inglés, ¿no?
3: Pero el Marsella le ha rebutjat, por ejemplo.
2: Sí, sí, por ejemplo, ¿no? Que él quiera venir, que haya hecho fuerza, que se lo haya dicho al propio Girona. Y sí que es verdad, yo entiendo que esto, por ejemplo, el Valencia, cuando le pasó algo parecido con Rafa Mir, el año de aquella última jornada de mercado de invierno, en el que se casi rompen relaciones los clubes, porque el Sevilla, según la versión del Valencia, había cambiado las condiciones. Es verdad que entonces era las últimas horas del mercado. Y ahí podías romper la baraja y decir, oye, pues ya no lo queremos ni no porque no sabéis cambiar las condiciones, que había otros motivos también, que es que en Singapur ya era de madrugada. Pero en este caso entiendo que el Valencia, que quedan 10 días de mercado y que es un futbolista al que quiere, apriete e insista. Ahora, también os digo una cosa, yo lo de que el Valencia vaya a gastarse la cantidad que se va a gastar por un lateral derecho...
3: Pero a mí...
2: En su economía... Que...
3: Pero a mí...
1: Pero operación global, temporales de contracte, salari...
2: Sí, sí, bueno.
1: Quantitat en traspàs, percentatge...
3: És que Arnau Martínez... I jo sé que ven més dir que Arnau Martínez està boig pel València. Que Arnau Martínez de primeres no volia vindre així. Sí. Però és que el València li planteja cobrar 15 milions de palos en 5 anys.
2: Sí.
3: És que és moltíssim diner.
1: No? Sí,
3: és
1: sí,
3: que
1: sí.
3: El diner és el que canvia la persona. Però és com jo ara que vaig entrar a esta casa estic la mar de feliç. I però Fernando, que està al Marca, me diu demà, oye, que te triplique el salari, i tu dius, ostres, claro.
2: Sí, sí,
3: però no, és que jo, xic. Però jo crec que a qualsevol professional, futbolista, pintor, periodista...
1: No, qualsevol.
3: O sigui, és que és el que n'hi ha. Dit això, jo, i me van caure pals als xarxes socials, jo pensava quan... es parlaven de, no, 6 milions de fix, jo pensé que això era sobrepagar un futbolista, no perquè Arnau no valga 6 milions, que pense que els val, és que acaba contracte en un any.
2: Claro,
3: És que, sí, sí, clar. I està en segona. Sí. Si estuvieran en primera, de, contracte fins al 2028 i tal, jo et dic, ostres, 6 milions, és una ganga, tu. Però acaba contracte un any i, a més, este any va cobrar 800.000 euros. 800.000 euros. I el València li està oferint el primer any 2,4 i el segon any 3 milions.
1: És que dice condicionant de que en gènere és lliure, l'operació encara és més cara.
3: Per a mi, jo he de dir una cosa, i ho dic com ho pense. Per a mi una oferta de 3,8 més 2 és raonable. L'assumpte per a mi és, si tu fas esa oferta, per què te tires 12 dies negociant en el Girona?
1: Claro. No, si no,
3: és que
1: són
3: puxar, pobres.
1: Claro,
3: no, és que, sí, sí. Si eres pobre, has de fer, al meu judici, el que va fer el València, Luis Rioja, fa dos anys, que li va dar a la vez 1,2 a 1 de juliol. 1,2, 1,2. Sabeu quan va pujar l'oferta a 1,3? Quan Rioja va dir, oye, com cap de l'espai està cedint, jo me rebaixo un poquet del meu salari i tal, podeu incloure no sé què. Però si tu eres pobre, jo crec que tu has d'anar, en vez d'anar de yes, de no, oye, mira, t'oferta... No, no, 3,8 més 2. L'acceptes bé? No! Pues val, però he de passar pàgina.
2: Sí, és verdad que dices 3,8 más 2 i...
1: Es que, perdona, estàs constipat, eh?
2: Sí, un
1: poco.
2: És que en realitat són 6, perquè les dos variables...
3: Ah, i el 25% d'una futura venda.
2: Los dos variables són molt fàcils de conseguir, ¿no? Que és que se salve el València, ¿no?
3: I altres per objectius per a ell.
2: Lo digo porque, claro, y por eso te digo que al final son 5,8 y me parece que, no sé, sigo pensando que es una operación cara. Claro, esto es como todo.
1: Igual arriba si el futbolista, claro, y es un canón.
2: Y se sale, claro, y te da 10 asistencias y marca 3 goles.
1: Y el Benz, el estigo que ve, sí, pero una cantidad importante.
3: Pero a mí, por ejemplo, es raonable. De verdad, pensé que es una oferta raonable. Oye, acaba en un año y tal. Pensé que el salario no es que no siga raonable, es sobrepagat.
1: Sí.
3: Pero es la única forma que has trobat d'arribar a un acord. Però pensé que l'oferta del València estava bé. Dit això, jo, pues bueno, també el Girona també està fent balanç. És a dir, és que a mi el que me diuen del Girona és què me paga més la pena, perdre Arnau en un any gratis o ingressar ara 3 més 2. És que Arnau me puja el nivell de la defensa i el Girona vol pujar. I per Arnau va no tindre 3 més 2. No és com si Gankov, que estan esperant 8, 9 milions d'euros. Què li paga més la pena al Girona? Bé, pues, ho veurem durant els pròxims dies.
1: Clar, perquè imagineu-vos, si el València Lix ve este moviment de Mafeo, igual provoca que si el Fulham o qualsevol altre club no oferta pel futbolista, igual el Girona diu, bueno, un moment, fa comptes, igual diu, mira, a mi m'interessa vendre'l, que igual se'l queda. Si el ven... El ven unes condicions, entenc, raonables, sí, per al València. I a partir del València podria comptar amb dos laterals, Arnau Martínez i Pablo Mafeo. Penseu que tot això és estratègia? O penseu, conyo, que en el cas de Mèrit, en el que, mira, com que se'ns ha complicat Arnau, anem a per Pablo Mafeo? Que no és una operació de porte a Mafeo, pressione el Girona me va a baixar el preu, no, per Arnau i tindré dos laterals. Mm. Penseu que tot això està estudiat?
3: No, el València li va prometre a Corberán que per la jornada 1 tindria un lateral. Mm. Mafeo, i no passa res per dir-lo, estava en la llista del València.
1: Sí, correcte.
3: Però és un oferiment de divendres.
1: No, no, això està clar. Ara vos pregunto per Mafeo, però, Nacho, si a la fi tens Arnau més econòmic i tens Arnau i Mafeo...
3: Més sobresalient. No, a veure, si el València tanca Arnau...
2: Ojalá tuvieras todas las posiciones cubiertas como el lateral derecho.
3: Igual, ¿no? Y como el lateral esquerre. O sea, si el seu lateral son Gallà, Jesús Vázquez, que m'han dit que està a un nivell brutal ara, i Arnau Mafeo, vamos, si totes les posicions són aixina, el València està per a lluitar per la sisena plaça.
1: Però si això corre, jo no crec que siga estratègia, vull dir, aixit, perquè els aixit.
2: I jo crec que tantes explicacions salva de por qué se ha roto, porque es porque no te esperabas que pasara esto. Y por eso explicas tanto, sobre todo el València lo está explicando. Me parece bien, ahora, me parecería bien que lo hiciera en todas las operaciones.
1: Y en roda de prensa, sí.
3: No, pero es veritat que si... Jo ahí estic, a mi em sembla correcte, i jo pense que el València ha de defensar-se o donar la seva visió i la seva postura, eh? Però si no t'agrada que s'estiguin filtrant tantes dades, tantes números, tantes no sé què, no estigues callat 15 dies.
2: Claro. Ja.
3: No?
1: Sí, correcte. Pots,
3: perquè el Girona no ha estat callat.
1: No, efectivament. No, el Girona no ha estat callat. Bé, veurem que és el que ocorre amb Arnau Martínez. Hi ha compromís per al Girona divendres, una jornada de Lliga, jugant al nou Arcángel contra el Córdoba, i a més va ser titular. I el que va arribar així, va aterrar en unes hores, en 45 minuts, 50 minuts, va ser Pablo Maceo. Sí. Demà, bueno, pues, tancarà tots els detalls protocolaris d'aquest contracte de cessió i del futur contracte, si el València executa l'opció de compra, que és algo habitual en aquests casos, Nacho. Maceo està així. Esteu contents amb Maceo? Penses que li pot donar un bon rendiment a Corberán?
3: Jo pense que, perquè és inevitable comparar Maceo en Arnau.
1: Efectivament.
3: Jo pense que Maceo cobreix molt bé la posició de lateral. Pense que Arnau te dona un salt en la posició de lateral. Mm. Tant a nivell actual com a nivell possibilitat de venda. Val? Crec que Maceo no te dona un salt en la posició... Oye, sí, en comparativa a Fulquier sí, eh? Però parle en donar un salt a l'equip. Arnau te'l donava, Maceo no te'l dona. Però, per a mi, és un bon lateral. És un lateral experimental de la Lliga. És un tipus de fitxatge que el València històricament ha fet. Oi, un fitxatge del Mallorca, un fitxatge d'un recent descendit. Bé, raonable. A més, cedit, l'opció de compra... No, però va anar gratis a l'Olympiacos primer, no. L'Olympiacos va pagar 2,5 milions d'euros.
1: Sí, és a veure, jo ahir...
3: No és gratis.
1: Jo ahir me vaig confondir, jo pensava que se n'havia de vades.
3: No, i l'opció de compra és un milió més. Mm. Un milió més després d'una temporada on tu pots veure
1: sí,
3: si te val o no. Maceo. Per tant, per a mi és una operació molt raonable. Dit això, com arriba Arnau i estiga Maceo, jo no vull que Maceo de suplent. Perquè Maceo com a suplent no és Dan Juma, però no és... com dir-te-lo, no és Pepelu, que estira 8 partits sense jugar, entrenat al màxim i quan li toca tornar a jugar va a tope i tal. Maceo és diferent.
1: Sí, és de la cofradia també del
2: cable pelat. Sí, sí. És verdad que a mi l'opció Maceo de primeras me habría gustado en este Valencia, me habría parecido hasta lógica haber ido a por un futbolista así, experimentado, sangre caliente, conoce la liga. No sé, me hubiera parecido una opción lógica para el lateral del Valencia. Es verdad que es un jugador que en las últimas temporadas no ha brillado tanto, además que ha demostrado lo que decía Nacho, pues sus salidas de patas de banco con los entrenadores y eso, con la afición.
1: Sí.
2: Pero aquí vendrían otro escenario totalmente distinto. Entonces, a mí la opción Maceo.
1: Es como así faría un reset, ¿no? El futbolista.
2: Sí, supongo. Que... Sí, sí, sí.
3: Pero es que yo. O sea, que es ser que Maceo esposa a Tir.
1: Perquè t'hi quiere defa. Sí, estaves interessados en ell. Seguís interessados.
3: Perquè ismalament. Tot lo, bueno, ismalament. Perquè evoluciona.
1: Però és una bona maniobra de sus representants.
3: Totalment. Claro. Però el tema és que si tu te portes un perfil Maceo el dia 4 de juliol. A mi em dona el mateix que, oye, Maceo siga el titular i tu t'emportes un suplent estil pues un d'estos més secundaris. Perquè tu dius, oye, mira, el lateral no te guanya partits i tens un tio que complís. Anem a deixar-nos més pasta en un extrem. Perquè la lògica d'este València, que és un València pobre, és que es deixe 3,8 més 2 i un salari de 3 bruts en un extrem, en un atacant o en un central, no en un lateral dret. La lògica és que siga Maceo al lateral... I que la pasta, l'operació grossa, siga un jugador que et faça guanyar o no perdre partits. Els laterals drets no fan guanyar o no perdre partits. Ho fan els centrals, els migcampistes o els davanters. Mm. Sí. No sé, és la meva reflexió.
2: Después de la guerra que dio la temporada el verano pasado Corberán con Fulquier, ¿no? con llegar a forzar las dos temporadas en firme, yo entiendo que la posición de lateral derecho debe ser muy importante para él. Ah. Pero es verdad, yo insisto, que cuando yo escuchaba lo de... De hecho, yo me sorprendió lo de Maceo, mucho como ayer trasciende, o se sabe, o se publica, y se firma y se cierra, porque se había hecho de modo relámpago los últimos 5 días. Es porque el Valencia se había movido. Yo pensaba que Arnau Martínez iba a ser no... mi idea era que sé que sigue abierta, pero que no iban a tener, que les iba a pasar un poco como convenía, ¿no? Que era no y ahora qué, ¿no? Y sin embargo creo que se ha movido rápido. Insisto que ahora pueden trabajar la opción de Arnau Martínez con más calma teniendo a Maceo.
1: ¿Vos agradáis ese perfil de lateral, Fernando?
2: A mí sí. Ya,
3: sí.
2: No sé si es demasiado ofensivo y yo creo que...
1: Es más ofensivo que defensivo, sí. El que corre es que en defensa, con que es tan combativo, sí, y tan aguerrit, sí, bueno, pues igual te van a ese plus de carácter que necesites ahí de arrere.
2: Y sé que Corberán pues, tenderá más a que suba uno, o sea, que los dos,
1: sí,
2: no, claro, que los dos no,
1: sí,
2: no tienen para,
1: sí,
2: arriba.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Pero a mí sí me gusta. No me gusta alguna de las cosas que hace, pero sé que a la grada sí. Sí, que en general...
1: No. Va a enganchar la gradería, sí, seguro. Es canchero.
2: Sí, es canchero.
1: Sí, sí, sí. Y es tribunero también.
2: Es de veres. A mí no me gusta, pero reconozco que eso, tener uno de esos o dos en el terreno de juego, me parece que es importante para un equipo.
1: Tendría siempre un central uruguayo o argentino. Sí. Absolutamente, absolutamente clarísimo, ¿eh? Un uruguayo o un argentino.
3: Totalmente.
1: Clarísimo.
3: Totalmente.
1: Pablo, Nacho, ¿te agrada a tu Mafeo?
3: A mí me agrada, de veritat, o sigui, jo pense que és...
1: Però caràcter. Combativitat, agressivitat, i després, si vol pujar, ataca millor que defensa.
3: Totalment. A mi és un futbolista que m'agrada, és un futbolista que jo pense que la plantilla... És a dir, que una plantilla com la del València, la pressió que té en comparativa nivell de club, nivell de plantilla, necessita futbolistes com Mafeo que, pues oye, no... si la grada te xiula de la teua pròpia grada, tu passes d'ells, perquè jo preferís això a futbolistes que la pressió pues, els costa més, val?
1: Sí, sí, sí, que s'engarroten.
3: Clar, totalment. A mi m'agrada, i jo insistisc, i jo ho tinc claríssim. Altra cosa és la informació. Jo tractaria de trobar un lateral dret nivell baix que no em costa molt, i la pasta per a l'atac, perquè el València necessita jugadors d'atac. Jo insistisc, necessita jugadors d'atac, perquè és que tens quatre. S'ha dit Hugo, Sato, Rioja, quatre. Perquè Danjuma està per veure què fa. Almeida no compta, i Raba no compta. Tens quatre jugadors d'atac.
1: Lateral dret està així, un. Veurem si arriba l'altre. Hi ha un porter en camí. Lo de la portería también, buah, es de aquella, sí, es un sí,
2: esas aquella. Operaciones de carambola son...
3: Yo flipo.
2: La verdad es que el verano del Valencia está siendo... ¿no? Lo quiero yo, lo ficha otro, pero...
1: Pero por ejemplo, el primer efecto que va a provocar que Rivas y Mafeo es que podréis ir a la FI, podréis ir Ruboiranzo, capaz
3: sí,
1: de la cosa. Supose.
3: No, sí, sí. A la corda arriba en dissabte.
1: Exacto.
3: Valencia y Zaragoza.
1: ¿Vale? Pero...
3: Pero el Valencia le dijo, oye, en cuanto tenga... Lo que pasa es que sí que le dio una Rubo. Oye, la idea és que estigui durant la setmana perquè li hem promès a Corberán que hi haurà lateral. Esa és la idea. Què passa? Que Ui Rubo s'alça i diu, val, jo podré anar avui a Saragossa.
1: Exacte.
3: I encara no el deixen.
1: Encara no el deixen, no.
3: I jo crec que serà demà. Perquè
1: ha d'arribar demà, si n'ha de contracte i tal. Si no,
3: ja,
1: no,
3: però
1: no
3: són coses que jo no
1: sí,
3: termine d'entendre.
1: Sí, sí,
3: tu tens tancat a Mafeo, tot i que vole per a València demà, o sigui, bueno, ara en uns
1: sí, sí.
3: minuts, deixa anar a Rubo. Tu tens tancat a Bano Evelyn, que per molt que has d'esperar el dilluns, che,
1: que se'n vaig a
3: visitar. A nit, quan ja l'havien dit al Nasti de Tarragona, demà tindràs a Vicent Abril ahir, li telefona per dir, oye, t'has d'esperar dilluns. La gent no dona crèdit, perquè jo entenc que fins que tu no tengas tancat un fitxatge no deixes eixir. Això és més vell que els tres junts.
1: Sí, sí, és habitual.
3: Però tu, si els tens tancat, de veritat, esperes que arriben, que facin la firma. Che, què vols, que debuten a Mestalla?
1: No, és evident.
2: Salvo que estén escarmentados, que no lo sé, con el tema Meunier, que sé que les dolió muchísimo, pero bueno, es verdad que tú lo que esperas es... además, yo creo que tú firmas... Meunier es que no había firmado. Tú firmas un contrato de manera telemática, salvo que estés esperando un reconocimiento médico o lo que sea, que no sé si esa es la razón.
1: Sí.
2: Pero es verdad que a veces no tiene mucho sentido, ¿no? Porque estás estancando otras operaciones. Pero si lo hacen por proteger... Bueno, mira, por lo menos...
1: Ajá. En portería, el que arriba va a competir
2: Dimitrievski. Sí.
1: Porque Valencia está enviando el missatge, no, es un portero suplente, que yo no que sé, y ese missatge sí espera a Dimitrievski y el seu entorn, o aquí volen convencer, porque si al final portes un porter que te costa diners, siga la cuantita que siga, vindrà per a competir, no per a sentarse en la banqueta.
3: No,
1: per a sentarse en la banqueta tens un... Utilizo lo
3: al porter que vea, Bano Evelyn, no le han dicho que venga de segon, le han dicho que vea a competir la portería.
1: ¿Lo que te dic?
3: Y para mí, yo torno a lo mateix, torna a ser perillosísimo. Porque todos sabemos que d'inici Dimitrievski no era sant de la devoció de Corberán, por la sencilla
1: no,
3: raó
1: que tu,
3: de que el primer fichaje del Valencia l'any passat va a ser un porter.
1: Sí, que yo pensé igual que
3: ¿val? Pero a la fi tornem a lo mateix, ¿qué més ha de fer Dimitrievski per a dir, oye, tú eres el titular? Fins que es demostre el contrari, tú eres el titular. ¿Qué més ha de fer? Perquè per a mi Dimitrievski tampoc és un porter top, però bé, és que s'ha guanyat iniciar en, oye, tu eres el titular, ja veurem, però tu eres el... I a l'altre porter, a Manuel, li han dit, oye, tu no, no és que vingues de segon, és que tu vens a ajudar, perquè, per ser d'altra banda, si no, primer, el Lisbuix no te'l va donar cedit, i segon, el porter va dir una cosa, me'n vas cedit per a no jugar.
1: A més, este matí contava Luco Cortés que l'operació molt semblant a la d'Aguirre Zabala. Vull dir, que quan va transcendre lo d'Aguirre Zabala, molta gent se va escandalitzar, però són habituals aquest tipus de clàusules. Per tant, el futbolista li costarà més al València si no juga. Si juga, li costarà menys.
2: Bueno, a ver, en el caso de Aguirre Zabala, como el Athletic lo hizo público, y les...
1: Val, sí, té raó, ¿no? Claro, habitualment no, son, claro, no, mos transcendís a mitjans, però els clubs no ho fan públic.
2: No, no lo hacen público en el comunicado, y eso a Dimitri tiene sí. Supo a cuerno quemado, sí, y ya sabíamos, antes de que él rajara en Macedonia del Norte, que estaba que se lo llevaban los demonios. Y claro, yo lo veo lógico. Yo veo lógico que el Valencia se proteja con un portero que le guste a Corberán, ¿no? Que esta es, que esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Claro, si no te gustan los dos sub-21 que tienes en la plantilla y te traes a uno de 22 años que sí te gusta...
3: Informativamente parlante, el tema Vicente Abril Van Oevelen es súper sencillo. Corberán, en este caso Marcos Abel, entrenador de porteros, no veo en cara a Vicente Abril.
2: Sí, sí,
3: ya está.
2: Claro.
3: Es que ya está, sí, es lo que estás diciendo.
2: Por eso digo que, oye, pues no lo veo, y a este sí lo veo. Bueno, y claro, yo creo que tú un portero no lo puedes estar diciéndole, aunque yo creo que el estatus está claro, vienes a ser suplente, ¿no? El estatus es el que está. Ahora, necesitas un portero que, como se lesione Dimitrievski o como que haya sancionado...
1: Todo un rendimiento inmediato, claro, que consideren que es este.
2: Eso es lo que piensan ellos. Sí, sí, solo ha jugado una temporada en primera división en Holanda. Entonces, bueno, ojalá le... Y bueno, y era un portero por el que el Valencia quería pagar.
1: Sí, avance, de hecho, sí, sí, sí.
2: De hecho, avance, la opción Meunier es la que hace que no el Valencia se espere un poco y se lo lleve.
1: El Lisbuix, de repente, no sé por qué él firma, porque tenía sin portero.
2: Sí, sí, es una cosa...
1: Una cosa muy rara, él firma...
3: Y la Premier signa jugadores per volum. Es veritat. Y si dicen bebé... Y si no, pero es que es el dinero.
1: Sí, tal cual. 12:24, en les temes les acaballes del programa, Corberán porta preparant este partit, tenint en compte que, pues igual no arribava a tenir lateral dret. Va arribar Mafeo, de fet està a punt de aterrar a Manises, demano entrenarà, supose que ho farà divendres, dissabte és el partit. Jo no sé com està Mafeo, sí que sé com està Raúl Martínez, si haguera vingut Raúl Martínez, jo crec que Raúl Martínez anava a l'11, pense.
3: Demà. Vamos.
1: Efectivamente, pero ahora Mafeo, pues no, entrará en convocatoria, Nacho, estará en banqueta y ya veremos. Per tant, Corberán utilizará el mateix sistema que está probando desde el Taronja, ho va a hacer contra el Teruel después, ho va a hacer también contra el Hércules, tres centrals, dos laterals, dos carrilers, millor dit, per la dreta, Jesús Vázquez, efectivamente, con tuyo va como un cano, i callar per l'esquerra, vull dir, sí, este va ser l'11, sí, no hi ha cap misteri, no, és l'11 del Taronja.
3: Però per a mi...
1: Amb Hugo Duro i no amb Danjuma.
3: Però per exemple, a mi... com a solució d'emergència temporal, Gallà Jesús no em sembla una botxeria, perquè tinc plena confiança en Gallet i Jesús, de veritat, el que transcendís de dins és que està a un nivell altíssim. I jo crec que tots els que hem vist la pretemporada...
1: Paràmetres físics que diuen i que controlen, efectivament, diuen.
3: Val? Sí. Per a mi, com a solució d'emergència, per a un dia al primer... Val, oye, mira, pues jugues en els dos. No passa, perquè a més tens un lateral dret a la banqueta per a entrar quan sigui necessari. Bueno, sí, pots tirar en això un partit. I jo crec que la lògica diu això, per una senzilla raó. Perquè després de la pretemporada s'ha guanyat ser titular Jesús Vázquez, i a mi em costa pensar que Corberán manda la banqueta a Gallà, almenys en el primer partit. Tinc entès que Corberán va a tractar esta temporada de ser just, que és conscient de lo que representa Gallà, de tot el que s'ha guanyat Gallà, però Corberán, no el club, però que si Jesús està millor va a jugar Jesús, però jo entenc que la primera jornada a Mestalla... Oye, en comptes de clavar-me en un embolic de jugar Gallo Jesús, acaba d'arribar Mafeo, oye, jo clave els dos. I a més, com és partit de jornada, és setmana de jornada intersemanal,
2: és
3: fàcil, tu pots fer Gallo Jesús, següent partit, Gallo Mafeo, següent partit, Jesús Mafeo, fora.
1: Sí, a partir d'ahí, qui millor competista
3: total,
1: que jugues.
3: Total.
2: A mi que el entrenador del València haya tenido que cambiar de sistema...
1: Es una altra.
2: A mi eso me parece una aberración. Fernando, porque no...
1: Es que esa es una altra. En un sistema en el que él no creía.
2: Otra cosa es que le salga mejor que el sistema en el que él cree, porque lo de la temporada pasada, lo de los partiditos de Valencia, pero a mí eso me parece, sí, por mucho que el club haya trabajado, porque se me cayó esta opción, que si me niegue, no, que si no me traiciono... Pero, o sea, que tener que pasar, y además, que no es jugar con media punta o dos puntas, es jugar con tres centrales y dos carrileros, uno además a pierna cambiada, o con 4-2-3-1, con 4-4-1-1, como sea. Me parece una aberración. Ahora bien, es verdad, es solo un partido y además viene muy bien.
3: Pero la línea de signos solo espera un partido, ¿eh?
2: No, está claro, está claro. Lo he entendido. Pero que al final va a encontrar una fórmula en algo en lo que él no creía. Así es verdad que el año pasado tocó tantas cosas que, claro, los jugadores iban locos perdidos. Pero es verdad que...
3: Él no creía ni en la línea de signos ni en el tribot.
1: Exacto. No,
3: en absoluto. No creía en el tribot y ahora es inamovible el Guido Guerra Ugrin.
1: Sí.
3: Y para mí en Raúl, si algo funciona para mí más o menos en algunos partidos son esa tripleta de futbolistas.
2: Hasta que no se lesiona Beltrán, no pone a Guerra de así segundo es. Punta.
3: Así
2: o sea,
3: es.
2: Por eso digo que es que yo creo que hay cosas que...
3: La única cosa que ha sido inamovible para Corberán ha sido el jugar a soles en un davanter. De fet, el día que van a jugar unos minutos, Hugo Duris a Dijuns, tope saben entre ellos. Y después que a él le agraden que los interiores trenquen cap a dins. Que per això bé, te ve jugar en ese 5-4-1 perquè els interiors, o sea, dones espai per als laterals i els interiors pones trencar cap a dins. És l'única cosa que s'ha mantingut inamovible des de la seva arribada. La resta és que ell creia en un doble pivot, no en un tribot. Ell no creia en defensa de 5, defensa de 5. Però també és cert que els entrenadors han d'adaptar-se al que n'hi ha. El tema és que tu t'adaptes durant la temporada, que tu de primeres... És que ha sigut claríssim la primera meitat de la pretemporada. 4-2-3-1, 4-3-2-1, 4-2-3-1, i de sobte canvies a 5-4-1.
1: És que lo que apunta Fernando és de veres. Vull dir, canvies el teu sistema, la teua manera d'entendre...
2: Perquè no te traen a un
1: futbolista... Perquè no te porten el lateral.
2: Que en el Mundial lo tenías cerrado ya, es verdad. Que, no, insisto, terrible, que terrible, te dice que sí, pero al final es que no. Y no te mueves y paras el fichaje de un portero. No sé, me parece que han sido muchas... Muy accidentado todo, ¿no? Le ha afectado mucho que Meunier se fuera al Sunderland. Que...
1: Efectivament, ja ves un sistema, com acaba de recordar Nacho, en el que no creu en absolut ni amb els tres centrals ni amb els tres migcampistes. Ràpidament, sou optimistes de cara a partir contra el Celta? O, no. Partit en Mestalla, amb totes les dificultats...
3: Jo no sóc optimista en la temporada del València, tant de bo m'enganye. No sóc optimista.
2: Sí, no, yo no lo soy. Es verdad que Mestalla suele hacer borrón y cuenta nueva y la temporada pasada acabó con un buen sabor de boca, que fue el partido del Barça, pero yo quiero ver a este Valencia a ver cómo funciona.
1: Bé, pues yo os he visto...
3: No he parlat, perdó, de que vaya a ir Carlos Corberán y no haya parlat res del club y vaya a ser el que dona la respuesta.
1: Efectivamente, sí, pero la rueda de prensa es inminente y ha de parlar. Ha estat un plaer, compartir tertulia amb vosaltres. José Navas al control de so, vos a parlar Salva Folgado. Gràcies, Nacho. Gràcies, Fernando. La repe, Alexis i Mitja. Gràcies, adeu, bona nit.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
1: De tu a tu.
2: Xiquilla! Les cançons de la nostra vida.

El temps passa, i així ocorre també amb les cançons de la nostra vida. Però hi ha melodies que, per molt de temps que hagi passat, queden inesborrables a la nostra memòria. I ja hem vist que les comarques valencianes van viure uns anys 60 molt intensos. L'apertura econòmica i el conegut desenvolupisme van influir directament en algunes ciutats costaneres on el turisme era la punta de llança. I tot això va influir en les melodies que sonaven en aquell moment.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: Som angelets perduts.
2: Però el temps avança i la dècada dels 70 va entrar amb força i així van aparèixer nous actors en el tauler de joc socioeconòmic que van afectar directament a les tendències musicals i a com es va desenvolupar la indústria cultural. El sud industrial va entrar en crisi. El tèxtil es va ressentir a l'Alcoià, el Comtat i la Vall d'Albaida. Això va crear inseguretat laboral, però també una generació que buscava identitat i fugida cultural.
3: A Sagunt es van crear los altos hornos del Mediterráneo. La siderúrgia va ser el caldo de cultiu per a crear associacions, xarxa veïnal i vida nocturna els caps de setmana. Però hi ha dos factors més. Ford va aterrar amb una factoria de producció automobilística a Almussafes i a la Plana es va consolidar la indústria del taulell. Tot això va portar treball, diners i temps d'oci per a gastar.
2: Els barris es van organitzar i el moviment veïnal es va reforçar en defensa del territori. La universitat va continuar sent palanca polític-social i una pedrera inabastable de músics i de públic.

0: no podem oblidar que a nivell polític, a partir de l'any 1975, quan va morir el dictador, vam encetar una de les èpoques més vibrants i excitants que va fer el país canviar per complet. El referèndum, les primeres eleccions democràtiques, la legalització de partits polítics, l'aprovació de la Constitució, la demanda de l'autonomia, el conflicte identitari i la batalla de València, on la llengua va tornar a la primera pàgina, a pesar que la nova cançó ja portava prop d'una dècada reivindicant-la.
1: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
0: El rock progressiu, el sinfònic, la psicodèlia i el folk rock són les tendències musicals que van abraçar els i les joves al món anglosaxó, i a les nostres terres no podia ser diferent. Així que de les grans històries tornem de nou a les menudes i parlem ara de dos bandes pioneres d'este rock que també es va conèixer com underground.

escoltem de fons Llegarà el dia que me quieras, de Modificación, una banda del barri de Russafa a la ciutat de València. I sabeu qui era el vocalista en este tema? Juan Bau, que mesos després abandonaria la banda per dedicar-se en cos i ànima a la cançó melòdica i les llistes d'èxit.

Purificación va editar 3 EPs en la producció de Félix Arribas, bateria de Los Pequeniques. Es graven a Madrid i hi ha cançons com este, Across the Time.

L'autor d'esta cançó és Pedro Gené, el vocalista de Lone Star. Este EP el van editar el 1971. Després de molts canvis en la formació inicial del grup, el 1973...

Al gener de 1974 es fa la presentació oficial de la banda en televisió. Al programa de televisió espanyola Estudio Abierto que presentava José María Íñigo. I això culmina amb un concert a la discoteca J&J de Madrid.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: L'altra de les bandes que naix a les nostres comarques a principi de la dècada dels 70 i que destaca per la seua adhesió total a les noves tendències va ser Control.

Cal destacar que entre els seus membres es trobava Antonio Ortiz Fuster al baix. Posteriorment, aquest artista va destacar per ser un dels dibuixants de premsa més importants del nostre temps, Ortifus. No.

van ser apadrinats per Enrique Ginés i el seu programa Disco Moder, i els va representar Brani, l'agència de management de Nino Bravo. D'estos anys inicials de la dècada dels 70, cal destacar un fet que va germanar gran part d'esta generació i que els va unir per treballar junts. Es tracta de l'estrena de l'òpera rock Tommy, amb música dels britànics de Who, al Teatre Princesa de València l'any 1973, on van participar la gran majoria de protagonistes d'este capítol.

0: los ojos.
1: I una altra fita destacable per entendre esta època és el festival de rock a The Mood Country, del que podríem dir, amb la boca xicoteta, el nostre Woodstock particular. Un esdeveniment organitzat a la pedania valenciana de Benimàmet, on es troben ara mateix les instal·lacions de Fira València i que va ser un autèntic fracàs. Però ahí queda com a demostració de tot aquell moviment rocker dels 70. Es va anunciar com 9 hores de música en acampada. Dos de les primeres bandes que es presentaren davant del públic van ser precisament les dos que estem parlant, Modificación i Control. Però el cap de cartell indiscutible d'aquell festival va ser un dels grans guitarristes valencians i dels més avançats a la seva època, Eduardo Bort.

0: Bort va començar en alguns conjunts rockers dels 60 i de seguida se n'anà a Suïssa, Alemanya, Gran Bretanya i França per a treballar de músic de sessió. A principis dels 70 va fundar la banda Out i va gravar algunes cançons a Madrid. L'any 1974 va decidir enviar-les a un productor britànic que va quedar impressionat pel talent i la interpretació. Però així apareix una de les mancances que van fer els nostres músics no transcendiren més al món i en la indústria musical. En aquells anys, encara incipient, no va poder costejar el trasllat dels músics a Londres durant mesos per poder treballar.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al techno i del pop a la cançó.
0: Eduardo Bort va treballar com a productor discogràfic durant els següents anys en discos de Pau Riba i la banda Iceberg. I aquell primer disc, que va impressionar els productors estrangers, va ser publicat sense èxit el 1975 per Moviplay. Posteriorment, este disc homònim va adquirir la condició de culte. La seva reputació va pujar tant que el preu de les còpies va pujar a xifres molt altes. I este disc comptava amb cançons com Thoughts.

Este disc és una peça clau per entendre la nostra història musical i el seu so està a l'alçada de qualsevol banda a nivell internacional. De fet, en alguna ocasió algú va dir que el seu so es podia situar entre Pink Floyd i Carlos Santana.

I què haguera passat si la banda d'Eduardo Bort al complet accepta aquella proposta de Jupp Visser, un dels homes forts de la multinacional EMI i descobridor de Queen? Potser ara estaríem parlant d'una altra forma de la seva música.

0: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
1: Però nosaltres el que volem en este recorregut és contar tot allò que va passar i descartar allò que haguera pogut ser. Per tant, continuem el repàs per la dècada dels 70 i ens trobem en la tríada sagrada. Pep Laguarda, Remigi Palmero i Julio Bustamante. Tres artistes i tres àlbums considerats com els creadors d'un concepte que no es va entendre massa en el seu moment, però que després es reivindicaria per tot arreu. El pop mediterrani de caràcter purament valencià. I el primer protagonista és Pep Laguarda.

Des de Rafael Buñol ens arriba este músic inconformista i polièdric que sent un xiquet va veure a Bruno Lomas i Los Milos al Teatre Principal de València i va tindre clar que volia dedicar-se a la música. Encara hauria de passar més d'una dècada per a que facturara Brossa d'Ahir, de 1977, un dels discos més importants de la psicodèlia valenciana i el precursor del que després es va conèixer com el pop, o rock, o folk mediterrani. Una etiqueta, per cert, que no es van posar ells. Només es deixaren dur per tot allò que portaven dins, en sons tan particulars com este.

es va gravar a Deià, Mallorca, abonant amb un observatori, l'estudi que tenia el músic australià David Allen al terrat de sa casa. Allen va ser fundador dels històrics Soft Machine i en aquell moment tocava amb Gong, una banda de rock progressiu, jazz i space rock. Com a tècnic de so, ell va acompanyar Pau Riba. Quasi res.

0: Pep Laguarda i Tapineria es desmarcaven, d'esta forma, de la nova cançó, ja que cantaven en valencià, però sense missatge clarament polític-social. Laguarda anava en l'onada del que es va conèixer com a rock laietà de Jaume Sisa o Pau Riba. Encara que admirava profundament a Mina, Renato Carosone o Bob Dylan. I això es destila en les seues cançons.
1: La nostra història i les nostres cançons.
0: El segon disc en arribar va ser el del músic d'Alginet, Remigi Palmero. Si en l'anterior treball les Illes Balears van ser el punt d'encontre, en este cas serà la Marina Baixa en general i Altea en particular. Un paradís hippie amb una energia semblant a la que es podia viure a les Illes. Allí va conèixer a Julio Bustamante i allí va néixer la idea de publicar Humitat Relativa, l'any 1979, un altre dels discos capitals per entendre esta època.

Remix i Palmero, que ens va deixar fa poc, va formar part de ben jovenet del grup Els Cinc Xics. Humitat Relativa és el seu primer treball en solitari, un disc lluminós que desprèn mediterraneïtat en cadascun dels seus acords. Allí el rock, el jazz, el funk i la progressiva conviuen amb balbaes, tocs àrabs i percussions afrollatines. De fet, és el primer disc a tot l'estat on participen músics africans. Un disc avançat al seu temps.

Remigi feia coses estrambòtiques. Li posava cordes metàl·liques a un llaüt o creava artefactes sonors per a les seues composicions. El disc el va gravar al Boraia, a Estudis Tabalet, mesos després que el creara un altre imprescindible de la nostra música, Lluís Miquel Campos. Humitat relativa és un disc que representa el moment en què es va concebir, quasi impossible de reeditar.

0: Per això, el mateix artista no va voler col·laborar quan es va recuperar el màster fa uns anys i es va tornar a editar. Ell mateixa va dir: els treballs pertanyen al seu context i ara mateix la música va en una altra direcció.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al techno i del pop a la cançó.
0: I dos anys després va arribar el torn de l'últim dels nostres protagonistes. Julio Bustamante, del barri de Marchalenes, a la ciutat de València. La seva aportació va ser Cambrers. Era l'any 1981 i comptava amb cançons com...

Cambrers tenia influències de ritmes africans i nord-americans. Tenia una qualitat que el va fer diferent i únic, i és que es va crear junt a la mar Mediterrània en una època de molta llibertat en la que hi havia temps per a fer les coses pausadament i entre amics. Un disc brillant, com l'ha batejat gran part de la crítica.

Dels tres artistes que hem parlat, Pep Laguarda, Remigi Palmero i Julio Bustamante, este últim és el que ha tingut una activitat musical molt més llarga i duradora en el temps. Ha editat 13 àlbums i ha estat reivindicat per gent de la seva generació i per altres més joves. Amb eixe parar d'home tranquil i savi, Bustamante ha aconseguit el reconeixement unànim, i això no és poc.

inventors o no, d'una marca que els ha perseguit durant tota la vida, el que sí que està clar és que el pop mediterrani en clau valenciana són estos tres discos. Són les col·laboracions entre ells, són els riscos que van prendre per a crear-los i també són les cançons que queden per atestiguar-ho, com esta, Cambrers.

0: Les cançons de la nostra vida en A Punt Ràdio.
1: I arribem ja al final d'este recorregut pels anys 70 i ho fem amb una banda de la ciutat d'Alacant i un nom que ens ho diu tot: Mediterráneo. Més rock progressiu amb denominació d'origen. Es van crear en 1976 i el 1978 graven el seu primer disc a Madrid, Estrechas calles de Santa Cruz, que contava amb temes com este, que li dona nom al disc.
2: I des d'Alacant diem adeu a este capítol amb aromes a progressiu, a rock simfònic, underground, rock dur, folk, pop mediterrani, funk i moltes altres sonoritats que li van donar sentit musical a esta dècada. Cançons que ens van salvar a nosaltres i que ara poden també salvar-te a tu, que ens estàs escoltant. Ens agraden tots i cadascun dels matisos de la música valenciana i, com dirien en estos anys, llarga vida al rock.
1: I esperem que a vosaltres també vos hagin salvat les cançons.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: En èpoques de risc, no facis fogueres ni cremes rostolls. I recorda que les burilles mal apagades o els vidres abandonats són una causa comuna de desastres. Informa't sempre sobre els nivells de preemergència a través dels canals oficials del 112 Comunitat Valenciana.
2: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'A Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: A Punt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

0: ¡Ay, me cago en la rata, no! La rata peluda.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 102.2.
2: De tu a tu.
3: L'estiu arriba, el sol ha eixit, la ràdio sona, estem vius.
4: Preparat per a la selecció musical més random? Quédate en A Punt Ràdio.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
1: De tu a tu.
2: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
3: Aquesta temporada de la vesprada d'A Punt ens ha deixat moments molt estimats que hem tingut el goig de compartir amb vosaltres i els nostres convidats i col·laboradors. Històries ben distintes, però totes interessants, amb uns protagonistes d'excepció. És el cas de Jorge Andrés. No es tracta d'un cuiner més. És un home d'una sensibilitat especial i enorme estima per les nostres arrels i tradicions. Ens va contar com ens va inspirar els magistrals murals de Joaquín Sorolla per a la Hispanic Society i el nostre receptari del segle XIV de la Corona d'Aragó per a presentar unes propostes gastronòmiques úniques.
2: Escoltes els millors moments de la vesprada d'A Punt.

0: Jo no, és que no me facin ni eixa pregunta.
1: Este és un dels motius.
2: El que ve a continuació és un dels motius. Boniques,
0: no?
1: Algunes d'elles són saboroses, sí, i nosaltres tenim debilitat pels bons sabors i sobretot per les visites xulíssimes.
0: Una gent que ve estupenda, que ens conta creativitat i gastronomia valenciana, que posa la gastronomia valenciana com a orgull també, i escolta, deprenem molt. I després es diuen, puestos per anar a dinar de categoria.
1: Mare meva, jo no tinc prou dies en l'any per anar a tots els llocs que me recomana Vicent.
3: Teniu molt bona gana, bandidos. Teniu molt bona gana. Vos va molt la marxa, això no pot ser.
0: Va la marxa, sí, i a més és que...
1: I tu ens dus per Isa Vereda.
3: Bueno...
1: És una bona vereda, eh?
3: Jo, l'altre dia algú m'ho preguntava, dic, home... La secció és formidable, és de la gastronomia valenciana, i que allí no pot anar com se vol.
1: Té raó.
3: El que vaig allí s'ho té que haver guanyat. Ei, el nostre convidat d'avui, que ja va participar en el programa inicial de presentació de Formidables, bueno, va participar perquè era un homenatge a sa mare, a la gran Lole Salvador, i ell va ser uno de germans, però no el puc vindre en persona, va entrar per telèfon, però avui ha vingut per una raó essencial. Jorge Andrés, membre de la família, l'únic chef que exerceix com a chef en la casa, però ell no fa molt va rebre un premi, el Premi Nacional d'Hostaleria de Gastronomia i Cultura, en el 23, Jorge.
4: Va ser en el 23.
3: En el 23, sí.
1: Arrima't el micro, Jorge, per favor.
3: Sí,
1: en el 23.
3: I el va rebre perquè va fer el menú Sorolla dedicat a Visions d'Espanya. Ell, quan va visitar l'exposició, allò va ser com una catarsis. Ell va dir això i
1: el va inspirar,
3: i,
1: no?
3: Sí, va estar dies sense dormir i fins que va dir, jo tinc que fer un menú dedicat a les Visions d'Espanya de Joaquín Sorolla. Com va ser això, Jorge? Com te pega aixa
5: vena? Bona vesprada, primer.
0: Què tal, Jorge? Pues, benvingut.
5: Això va ser moltes nits sense dormir, però el projecte i la preparació del projecte, documentació, pues, va durar 7 anys. I finalment vam poder presentar el menú en el 2022 i en el 2023 ens donaren el premi a la millor oferta cultural.
0: Jorge, quan ho has dit, ja s'ha escapat i ho has dit molt ràpid. Torna-ho a dir, per favor. Quant de temps has estat documentant?
5: Jo vaig veure... Te vaig dir que l'exposició la vaig veure en el 2007, en la Fundació Bancaixa, en València, sí, quan va vindre la Visió d'Espanya.
0: Brutal.
5: 14 panells que van vindre de l'Espany Society. Ahir ja m'hi vaig donar compte que ahir n'hi havia un relat gastronòmic a contar i el vaig presentar el menú en el 2022.
3: Bueno, jo tinc que dir-vos...
1: Imagineu-se la feina.
3: Tinc que dir-vos que probablement Jorge s'ha convertit en un dels majors especialistes en Sorolla